0: Vall d'Oreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Això ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el seu condol a familiars i amics. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
4: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Tornem a parlar d'emprenedoria, al Faves Comptades, i ho fem, com sempre, de la mà de la Cuca Fernández, preparada per una nova dosi de talent santcugatenc. A Sant Cugat Emprèn ens encanta descobrir gent que no només emprèn, sinó que deixa empremta. I avui prepareu-vos, perquè la convidada és d'aquelles que pugen al nivell, oi que sí, Cuca?
1: Avui tenim una convidada que porta el nom de Sant Cugat molt lluny. Ella és Montse Boqueras, maquilladora, caracteritzadora i assessora personal. Ha maquillat algun dels actors i actrius més grans del cinema i ho ha fet tant aquí com a produccions internacionals. Ha estat directora de maquillatge en sèries de pel·lícules tan conegudes com Les xiques del cable, Chavalas, El inocente, El cuerpo en llamas o A través del mar. El 2012 va ser nominada als Premis Goya per No habrá paz para los malvados i ha treballat en projectes tan potents com The Others amb Nicole Kidman o Beautiful amb Javier Bardem. Montse, benvinguda al Sant Cugat Emprèn.
2: Hola, Cuca.
1: Què bon tal? Dia. Tens una trajectòria impressionant. Com va entrar al cinema a la teva vida?
2: Pues mira, una mica per casualitat, la veritat és aquesta. Jo no havia pensat mai que ni siquiera això fos una professió, ja t'ho diré. En aquell moment, fa uns quants anyets ja que faig això, ni siquiera existia com a professió com a tal. Estava englobat dintre del món de l'estètica i no hi havia ni siquiera estudis pròpiament dits aquí. Llavors anaves com provant, per dir-ho d'alguna manera. Jo estava fent altres coses.
1: Tampoc ha evolucionat molt perquè el vostre epígrafe s'ha quedat una mica obsolet, no? Artistes i toreros.
2: Bueno, sí. I
0: això una... deia?
2: Sí, i clero, crec que em sembla. No, crec que em sembla no... que eren les tres coses que estaven allà, incloses amb una tauleta allà, amb un racó del carrer Aragó, crec. Bueno, ha canviat una mica. Sí que és veritat, ara hi ha escoles, tens l'oportunitat d'anar a llocs a estudiar, i ara mateix, per exemple, la caracterització és un grau superior, pots fer grau mig i pots fer grau superior. Cosa que em sembla que el superior crec que té com 5 o 6 anys només. No massa més, eh? Vull dir... Però si més no, tens l'oportunitat de trobar llocs on pots aprendre la professió i on pots relacionar-te amb els productes i amb noves maneres de treballar. Abans era una mica tot més autodidàctic.
1: I la importància que té una bona caracterització amb una pel·lícula o una sèrie.
2: Bueno, home, jo sempre et diré que per mi és vital, evidentment. Pensa que la imatge d'una pel·lícula o d'una sèrie... Com a imatge considerem no només els actors, sinó tot el que és visual per a l'espectador. Llavors, és, diguem-ne, la part de l'equip que se li diu artístic. O sigui, l'equip tècnic d'una pel·lícula o d'una sèrie de televisió es pot partir en diversos blocs diferents, no? Hi ha la part de producció, que són els que controlen el cotarro dels diners, que sempre hi ha que tenir-los com amics, i la part d'imatge, de càmera, llum, tal, i després la part artística que englobaria vestuari, maquillatge, perruqueria, que seria el mateix departament, i direcció d'art. Això seria una mica...
0: Montse, algú es pot estar preguntant com arriba un maquillador, una maquilladora a llocs o a feines com les que tu has aconseguit fins ara. Perquè tu, quan comences, on comences?
2: Aviam, jo començo amb una cosa que ara pràcticament està una mica desapareguda. Jo estava estudiant una cosa que era completament diferent i pertanyia a un grup de teatre. Jo sóc del barri de Sant Andreu, fa 30 anys que visc a Sant Cugat, però sóc d'un barri de Sant Andreu que tenien uns condicionants abans, com Gràcia, com Horta i tal, que tenien grups de teatre que normalment estaven relacionats, aquí a Sant Cugat n'hi ha un també, i de més, estaven relacionats amb grups socials, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
2: Jo sembla ser que tenia una certa gràcia per fer això, de
0: maquillar,
2: semblava. I llavors, en aquell moment, vaig pensar que estaria bé doncs, ampliar una mica el coneixement, més lluny jo de pensar que això era una professió, eh? I me'n vaig anar a un dels llocs que llavors ofertava estudiar coses de maquillatge, que era el Liceu de Barcelona, que feien unes classes setmanals i allà vaig anar a parar. Però va resultar que la persona que feia aquestes classes era la cap de maquillatge del llavors al Liceu de Barcelona. I quan portava 2 mesos en aquest curs, em va oferir si volia entrar en el seu equip de maquillatge del Liceu. I a mi em anava perfecte. Jo estava estudiant, les òperes eren a la nit, i vaig decidir que sí, i bueno, era un complement molt ben pagat, i vaig començar amb una ida. Al Liceu de Barcelona estem parlant de la temporada 90, més o menys, de l'any 90. I allà vaig estar 2 anys.
0: I, Montse, aquesta va ser la porta d'entrada per arribar a aquest sector audiovisual?
2: Correcte, aquesta va ser la porta d'entrada. Jo vaig començar en el món, sobretot, del teatre. Vaig fer molt teatre i vaig començar després a compaginar, a fer cinema, perquè és veritat que abans, a nivell actoral, la majoria d'actors estaven relacionats tant amb el teatre com amb el cinema, i bueno, tenen molt a veure el món actoral amb el món del maquillatge de perruqueria, i moltes vegades pregunten o demanen, o els directors pregunten i demanen, i surt el teu nom.
0: I tu treballes com a autònoma, ets emprenedora o formes...
2: Jo soc freelance. Que se li diu. Uh-huh. Jo treballo per projectes i a mi em truquen per fer el projecte en concret. És a dir, tenim tal sèrie, tal pel·lícula, que va d'aquestes dates a aquestes dates, com ho tens lliure, no, tal, no sé què,

0: sinó que durant molt temps em van demanar que anés a maquillar gent que anava a eventos i núvies i tal, i ho faig els caps de setmana, perquè m'escrivien per Instagram. Com que ara la gent el localitza per molts mitjans, pues, bueno, pots diversificar. Jo he decidit la ficció, però hi ha molts altres àmbits.
1: Clar, també ets una maquilladora de molt renom, ja. O sigui, amb 30 anys de trajectòria, però clar, d'aquí a treballar amb figures internacionals. Parlem de Nicole Kidman, Javier Bardem. Tu com gestiones aquesta pressió també? Perquè entenc que treballar per aquests personatges, no, tan internacionals en tan pocs minuts, com es gestiona això?
0: Bueno, aviam, aquí hi ha uns matisos, perquè quan fas aquestes coses tan grans, generalment els equips de maquillatge... És molt diferent fer una pel·lícula d'aquí que fer una internacional. Vale, llavors, entenem que aquests actors, Nicole Kidman, ve amb la seva gent. Els americans treballen des d'un altre lloc. Llavors, s'organitzen diferents equips de maquillatge per cobrir les diferents àrees. El que passa és que en ficció, a vegades, fer el que nosaltres diem la figuració, que és a dir, el que envolta els actors protagonistes, a vegades és molt més complicat que fer l'actor protagonista en si. Perquè el que dona l'ambientació, el que dona tot el que és el look d'una pel·lícula o una sèrie, a vegades és més tot el voltant que estigui ben treballat que l'actor en si, sense desmereixer, evidentment, els actors protagonistes, que hi ha una feina. La mecànica és molt diferent. Jo a la Kidman, evidentment, no la vaig tocar, i el Javier Bardem, que vaig fer Beauty, tampoc. Jo estava en l'equip que feia tot el que era la gent del voltant. Llavors, si parlem de les ficcions d'aquí, que hi ha molts noms molt grans, aquí podríem parlar i podria posar una santcugatenca, com pot ser la Emma Viladasau, per exemple, treballes des d'un altre lloc. O sigui, et reuneixes una sèrie de gent i decideixes quin serà la inspiració o per on aniràs o com muntaràs tot allò que té a veure amb aquella ficció en concret i com, sobretot, com ho vols explicar.
1: Has parlat d'Emma Vilarasau, també has treballat molt amb Javier Coronado i amb...
0: José Coronado.
1: Ai, Javier Coronado.
2: Ja has canviat el nom.
1: Ja l'he canviat el nom. Amb José Coronado i amb molts artistes del nostre país. Has creat vincles amb ells?
0: Sí, tinc molts amics actors dintre de la professió. Heu de pensar que nosaltres, quan rodem, és una mica un gran hermano, que jo diria, perquè estem moltíssimes hores... O sigui, aquesta feina, he de dir, que està mitificada a vegades des de fora, perquè només es veuen les catifes vermelles, i quan ens vestim de galleta, que dic jo, de galleta vull dir, amb la lentejuela i totes aquestes coses, però darrere hi ha moltíssima feina. Nosaltres treballem moltes hores i a vegades amb unes condicions complicades, perquè si has de treballar de dia, treballes de dia, si és de nit, és de nit i tota la nit, si fa fred, si plou, si és carrer, si és... Vull dir, hi ha una sèrie de... Llavors, acabes creant, durant aquell temps, una gran família.
1: Podries escriure un llibre del backstage?
0: Podria escriure un llibre del backstage, podria escriure...
2: L'esperem.
0: Podria escriure un llibre de les confessions inconfessables dels actors d'aquest país.
2: Deu fer de psicòloga, també.
0: Molt. Hi ha una part molt important amb la meva professió d'això. Hem de pensar que jo treballo el que es considera dintre de l'espai vital.
2: Sí.
0: Tu pensa que quan algú se t'acosta més de lo que tu consideres que és el teu espai vital, inconscientment et retires. Perquè et notes... Et sents invadit. Clar, llavors jo constantment estic treballant dintre d'aquest espai vital. Llavors, bueno, entre que es genera família i entre que estàs molt temps, doncs, bueno, és veritat que t'acaben explicant, doncs, moltes coses de la seva vida. I ara, tu amb ells,
1: Ara et posaré una tessitura. Si et tinguessis que quedar en una sèrie o una pel·li... Per la feina feta, o si tinguessis que triar un director, amb qui et quedaries?
0: És molt difícil, No t'ho sabria preguntar.
1: Això és
0: com
1: a qui estimes més, no? El papa o la mama?
0: Exacte, no sigui que després em truquin i em diguin perdona. O sigui, per què aquest i no jo?
2: Que no se n'enterin.
0: No, aviam, jo sempre crec que... Ara ja sé que és un tòpic, Però sempre crec que l'última feina és la que més està impactant amb tu. O sigui, el bo de la nostra feina és que cada pel·li o cada sèrie i tal és un nou camí. O sigui, sempre és un examen constant, per entendre'ns, que això és part de la

0: gràcia d'aquesta professió, que sempre et fa estar en actiu. Llavors, bueno, de les últimes pel·lis, l'any passat, aquest any encara no he rodat, l'any passat vaig estar dintre de l'equip de la pel·li, d'una pel·li que s'ha fet de Sau, que és la vida del grup de música de Sau.
1: Que, de fet, has acabat de rodar fa poc, no?
0: Bueno, és de l'any passat. O sigui, jo estava dintre de l'equip de maquillatge, que ho portava la Laura Pérez i la Tina, i feia tot el que era el look de tota la figuració i tal, i, bueno, em va fer una certa gràcia i estic molt agraïda de que em truquessin per fer-ho, perquè, a més, el Carles era amic i vam estudiar junts i teníem una d'allò i, bueno, va ser tota una experiència.
1: Parlant de vincles, Sant Cugat està vivint un moment d'efervescència cinematogràfica total. Hem tingut molta presència als Gaudí, molta, amb talent local, que no para de créixer, per cert. Com ho vius tu? Com a persona que viu aquí i que formes part d'aquest engranatge, com ho vius?
0: Home, jo estic molt contenta de que gent que són amics directament, en aquest cas, estic molt contenta que la Judit Colell, que és amiga, o la considero amiga, diguem-ne, hagi guanyat la millor pel·lícula, i el Gaudí a millor pel·lícula i el Gaudí del públic, a part d'altres, Vull dir, estic molt contenta. Un sempre s'ha d'alegrar dels logros de la gent. Jo, la veritat és que he estat una mica invisible aquí a Sant Cugat, tot i que porto 30 anys, aquí, visquent aquí. Però, bueno, està molt bé que la gent...
1: Estic encantada d'haver sigut jo la que et presenti, a Sant Cugat.
2: Sí. També estem descobrint.
1: Això ho haig de dir.
0: La puesta de largo.
1: I ara, Montse, que estem deixant enrere els Gaudí, que ha sigut també una gala, també ha sortit molt, molt mediàtica, ja mirem cap als Goya, perquè això pim-pam, el 28, mira, d'aquí dos dies, no?
0: És l'altre dissabte.
1: L'altre dissabte és la gala. I tu què tens entre mans aquests dies? Vas a Madrid?
0: No, es fan aquí.
1: Es fan aquí aquest any.
2: A Barcelona.
0: Es fan a Barcelona.
1: Sí, no ho sabia. Però això també és molt d'ara, que es comencin a fer les gales aquí.
2: Després de 25 anys.
1: Clar, és que...
0: Bueno, aviam, no és exactament així. Els Goya fa equips anys que han sortit de Madrid i estan fent una gira per Espanya. Això és així. Mm. És veritat que entremig ens va agafar com la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, i llavors ens es va fer com a porta tancada dos anys seguits, crec, a Màlaga, que l'Antonio, el Banderas, crec, va oferir el seu teatre que té allà a Màlaga.
2: A Màlaga, sí, sí.
0: Llavors, portem diversos anys que s'han fet a Màlaga, l'any passat van ser a Granada, s'han fet a Sevilla, si no recordo malament, a València, i aquest any es fan a Barcelona. Aviam si arriben, no sigui que perdem el tren.
2: Al Rodalies.
0: No, a l'AVE.
2: També. És igual, ja posats són...
0: I se'ns quedin a Saragossa, saps el que et vull dir? Esperem que arribin...
1: Acabarem anar caminant.
0: Les 1.500 persones que arribin amb aquest tren que han d'arribar. Però aquest any es fan a Barcelona, es van fer l'any 2000, si no recordo malament. Sí, va ser l'any 2000, que es van fer a Barcelona, que ho va dirigir la Rosa i no me'n recordo. I aquest any es fan a Barcelona al CCIB.
2: Sí, sí.
0: I els presenta la Rigoberta Bandini i el Lluís Tossar.
2: Tossar, sí.
0: Ah, el Lluís Tossar, jo he fet l'espot, que s'està fent tal, la part del Lluís Tossar, i una ara ja ho puc dir, i una petita sorpresa, que és un petit cameo, que surt l'Emma Viladasau, que fa de taxista...
1: Sí, ja... Continuarem tenint presència local.
0: Home, només faltava que no tinguéssim a la Emma, que és una de les actrius catalanes que han de tenir una presència, a més en Sant Cugatenca, i ara, com que ja està estrenat a l'Espot, ja ho puc dir, perquè era com una petita sorpresa.
1: Estem en una secció d'emprenedoria. A part de maquilladora al món del cinema, ets docent. Has comentat que també fas tallers.
0: Som docent,
1: i ets part de l'equip de l'Institut Kazkarra, un institut bastant important aquí a Barcelona, no?
0: Jo vaig a diferents escoles, faig masterclass a diferents llocs. Explico una mica el que és el món de la imatge en si, des del punt de vista del visual, vale? I també explico una mica què és el que és ser maquillador en sèries, perquè cada àmbit és molt diferent. I vaig a Kazkara i vaig a fer masterclass a Tuya, que és una escola on tenen també el grau superior de caracterització. He donat classes a l'ESCAC i faig molts cursos últimament d'automaquillatge, perquè encara que sembli mentida, hi ha moltíssima gent i cada vegada més les reunions es fan via Zoom i la gent no sap com tenir una certa imatge.
1: És que és molt important quan parlem de marca personal, la nostra cara està cuidada i ben maquillada.
0: Bueno, el look en general, no és que tinguis que... Bueno, has de tenir una certa identitat.
1: Jo recomano, que jo he fet un, perquè jo de pintar-me en sé poc, i ho he fet amb la Montse i vaig quedar encantada. Va crear un ambient molt maco.
0: Ens ho vam passar molt bé,
1: sí. I molt normal, sí. Quin és el missatge, tu, com a contacte directe amb futurs professionals, quin és el missatge que dones perquè la gent entengui, la gent que vol dedicar-se, entengui que vol dir realment dedicar-se a aquest ofici?
0: Bueno, jo crec que el primer que han de fer és buscar una escola on aprendre, perquè això és un ofici, està clar. I llavors pots tenir una part que tu vagis creant, però les escoles ara mateix donen la... I després dir que sí a tot. Ja sé que sembla mentida, sí, però no saps mai on pot saltar la llebre. No saps mai... O sigui, no hi ha feines petites perquè no saps mai qui està allà i si en un futur et podrà oferir alguna cosa. Que és una mica el que han d'aprendre tota la gent que comença. Hi ha que tenir una certa paciència perquè crec que, com amb totes les feines, un s'ha d'anar posicionant a poc a poc.
1: Un bon emprenedor sempre ha d'estar alerta.
0: Correcte.
1: Gràcies, Montse, per inspirar-nos avui al Sant Cugat Emprèn i per representar-nos allà on vas i per demostrar que el talent local pot arribar tot allò de lluny que vulgui un.
0: Gràcies per convidar-me i res, estic encantada d'estar aquí amb vosaltres.
2: Igualment. Doncs, i abans de marxar, Cuca, molt ràpid.
1: Recomanacions ràpid. Demà, dijous 26 de febrer, arriba una nova edició dels Sant Cugat Esmorzars Empresarials, el Cugat Restaurant, l'Evens Hotel, canvis fiscals i laborals rellevants, més control tributari, noves obligacions digitals i ajustos en l'àmbit laboral. Això es tractarà en aquest esmorzar que normalment fan a Sant Cugat Empresarial. Nova edició de la taula de comerç de Sant Cugat del Vallès, que tindrà lloc el dimecres 4 de març a la 1:30 a la sala de plens de l'Ajuntament. Es tractaran temes molt rellevants com el calendari d'accions i activitats pel 2026, balanç de la campanya de Nadal, actualitat dels mercats municipals i la nova APP per a la regulació de l'estacionament en zones de càrrega i descàrrega. Fins aquí el Sant Cugat Emprèn.
2: Ai, ho deixem aquí, eh? Molt artístic avui, eh?
1: Sí, m'encanta. Bueno, ja saps que...
0: És curtet, eh? Se m'ha fet curi tot.
1: Ja saps que a mi aquest punt de l'artisteo també em remou.
2: Sí, bueno, clar, i després el divendres repassem la premsa del cor.
1: Correcte.
2: I tot plegat. Molt bé, gràcies a la Montse per la visita i, Cuca, fins a la propera.
1: Fins la propera.
3: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Ens acompanya Andreu Martín, un dels grans noms de la literatura catalana contemporània que des de fa uns quants anys viu a Sant Cugat, on ja ha deixat empremta amb la creació del cicle literari Cugat Negre. Però si per alguna cosa està especialment d'actualitat és pel Premi Trajectòria que li ha atorgat la Setmana del Llibre en Català com a reconeixement a la seva obra. Com ha rebut aquest premi a tota una trajectòria?
1: Home, he rebut, bueno, d'entrada, bon dia.
0: Bon dia.
1: I gràcies per tenir-me aquí, i ho he rebut amb una gran alegria, com s'han de rebre els premis, suposo. Un premi, doncs, i més a la trajectòria, que vol dir a tota l'obra, i més quan no t'has presentat tu al premi, sinó que t'ha caigut com del cel, com una sorpresa, doncs, home, rep amb un crit d'alegria i ballant sevillanes.
0: La veritat és que han premiat a grans noms de la literatura catalana, com deia. Et sembla significatiu pel gènere negre i la novel·la policíaca que enguany se t'hagi reconegut a tu?
1: Espero que sí. Espero que signifiqui un reconeixement no només per mi, sinó sobretot per la meva obra, i sobretot per la meva obra que té a veure amb el gènere negre, amb el gènere policíac. Perquè em temo que hi ha una actitud de determinats lletraferits o saberuts o aficionats a la literatura, una actitud una miqueta de menyspreu cap a aquest tipus, cap al gènere en general, però cap al gènere policíac en particular. Algunes vegades, parlant amb alguns periodistes o amb alguns editors o entesos, fa la sensació que, com si mentre parlen amb mi, em perdonessin la vida i es creguessin que són molt macos, parlant amb un senyor que fa novel·la negra.
0: Ostres, i com va... Em sorprèn, perquè no estava al marge d'aquest fet. Com va sorgir concretament en tu l'interès cap a aquest gènere?
1: Bé, ve de tota la vida. Quan jo jugava a escriure novel·les, quan tenia amb prou feines 11 o 12 anys, i ja eren novel·les del gènere policiac. Després, a mesura que vaig anar creixent, les meves lectures es van anar especialitzant en aquesta direcció. Evidentment, seguia el consell dels meus professors i mentors i també llegia llibres del que se'n diu alta literatura, però per mi era molt més divertit llegir novel·la policíaca o novel·la negra que la alta literatura, de manera que podríem dir que per mi alta literatura ja era la novel·la negra.
0: Quins són els autors que més et van marcar en aquesta època, més de començar a descobrir-ho?
1: Mira, és difícil parlar d'autors perquè tot autor, jo inclòs, sempre escriu una mala novel·la. Vull dir, si potser parles d'un autor, llegeix aquest autor i el que t'escolta encerta la mala novel·la i llavors no quedes molt bé com a aconsellador. De tota manera, qui em va influir, encara que no necessàriament fos autor de novel·la negra, a part del Vázquez Montalbán, que jo crec que ens va donar permís perquè escrivíssim novel·la negra ambientada aquí a tots els que van venir després, però a mi em va influir molt el Pedrolo, Manuel de Pedrolo, la lectura de Pedrolo em va influir en l'estil, amb el estil, també amb les seves novel·les negres, com Joc Brut, per exemple. Em va influir molt el Joan Mercè, amb qui li tenia i tinc una gran admiració. I després, els nord-americans, quan jo vaig veure que Aliança Editorial, per exemple, publicava a Dashiell Hammett, i que les novel·les del Dashiell Hammett eren novel·les de gàngsters que es perseguien a trets, o sigui, era novel·la negra del més pur, em va semblar això, com si la literatura, diríem, tradicional o més ben pensant, hagués obert la porta a la novel·la negra. Després del Dashiell Hammett he descobert autors que m'han agradat molt més que el Dashiell Hammett, molt més coherents que el Dashiell Hammett, per exemple la Patricia Highsmith. Però, bueno, diríem que aquests són els noms que jo citaria en el punt de partida de la meva carrera literària.
0: I se t'han acostat en algun moment autors més joves, també d'aquí, més propers de catalans o de l'estat espanyol, també com a... perquè fossis una mica el seu mentor o dient-te, m'has inspirat...
1: Sí, naturalment. Bé, o se m'han apropat o jo els he descobert llegint-los i llavors m'hi he apropat jo, sigui com sigui, en el món de la novel·la negra. És curiós perquè l'amabilitat dels autors és molt més proverbial que en el món de la poesia, per exemple. Hi ha molt poca competició, que jo sàpiga, hi ha molt poques enveges i malparlar, o almenys no t'arriben tan clarament, i quan es munta un festival de novel·la negra o novel·la policíaca, tots som molt bons amics.
0: Ah, oh, mira que bé. De fet, tu n'has muntat un cicle, almenys aquí a Sant Cugat, el Cugat Negre. Com va sorgir això? Perquè tot just acabaves d'instal·lar a Sant Cugat, com qui diu.
1: Bé, em vaig instal·lar a Sant Cugat i em vaig apropar naturalment per l'Ateneu. Vaig descobrir aquells espais tan formidables que té el Mercat Antic amb la llibreria El Siglo. I, home, jo lamentava que abans de venir jo hagués existit un festival de novel·la negra que es deia... ara no me'n recordo, però bueno, hi havia un festival de novel·la negra aquí a Sant Cugat. Es deia Sant Cugat. I em va saber molt greu que hagués desaparegut en un moment en què estan apareixent festivals de novel·la negra per tota Catalunya i fins i tot en pobles molt més petits que Sant Cugat. Vaig pensar, bueno, per què no hem de ressuscitar-lo? I en principi volia ressuscitar el Sant Cugat, parlant amb els anteriors creadors. I bé, no em va ser possible o no vaig aconseguir fer-ho, i llavors vaig parlar amb els de l'Ateneu, i els de l'Ateneu es van mostrar molt predisposats a muntar alguna cosa. Ja hi havia un precedent, que era alguns dijous amb què em muntava a la llibreria El Siglo l'escriptor José Luis Muñoz, que també és d'aquí, de Sant Cugat, o també té un peu aquí a Sant Cugat, i ell ja tenia muntada una cosa. Llavors jo el que vaig voler és fer integració. És a dir, no, tot i que els de l'Ateneu em demanaven que creéssim alguna moguda cultural, jo vaig dir, sí, però ja existeix una. I el que no vull és fer una competició, a veure qui fa la d'això. Jo el que vull és integrar-ho. I crec que vaig fer santament, perquè jo sóc poc organitzador d'esdeveniments, i en canvi el José Luis Muñoz és un gran organitzador d'esdeveniments. No només allò que havia muntat en el Mercantic, en la llibreria El Siglo, sinó que ell té un festival propi a Bossòst, a la Vall d'Aran. Ell viu, té un peu a Sant Cugat i l'altre peu a la Vall d'Aran, a Bossòst, i allà té un altre festival. Jo vaig pensar que unir-nos, és a dir, donar-li en el José Luis Muñoz més viabilitat en allò que ell estava fent sol en el Mercantic, aniria bé. I la prova és que jo ara estic una miqueta retirat d'aquesta moguda i el que ho porta és el José Luis Muñoz.
0: Però tu just ara comença el cicle de tardor, suposo que sí que estàs al cas. Hi ha alguna recomanació que ens vulguis fer de les activitats que hi ha previstes?
1: Estic una miqueta deslligat. Vale. Amb tot això del premi
0: amb tot això de
1: la preparació d'un proper esdeveniment familiar, estic una miqueta despenjat.
0: Aquest és el primer. De fet, feina no te'n deu faltar perquè tens més de 100 novel·les publicades. La inspiració, com es va alimentant?
1: La vida. La ficció neix de la vida, de la realitat que vivim cada dia. Tant d'allò que llegim, com d'allò que ens expliquen, com d'allò que descobrim a internet. De qualsevol lloc pot sortir un punt de partida, però l'important no és aquest punt de partida, sinó la història que pots construir al voltant. Hi ha molta gent que et diu, mira què m'ha passat, amb això podries fer una novel·la. I podria ser, però no tindria res a veure amb el que li ha passat. La novel·la té vida pròpia, creix al voltant, i moltes vegades el punt de partida queda com un capítol insignificant al mig del que després serà la llarga història.
0: Hi ha alguna història pendent que pugui estar ambientada a Sant Cugat?
1: Bé, el proper llibre que publicaré i que ja està escrit fa temps i que tindrà l'honor de ser el número 100 de la col·lecció Crims.cat, jo vaig fer el número 1 de la col·lecció i ara em permeten que sigui el número 100, doncs és una novel·la ambientada a Sant Cugat.
0: Ah,
1: a Sant Cugat.
0: Ens pots avançar el títol o alguna
1: un
0: cosa?
1: Un crim per allà a Volpelleres. El títol és Dol.
0: Molt bé.
1: Un títol breu. Tinc títols molt llargs i títols molt breus. Sí. Aquest és molt breu.
0: Dol. Estarem atents. I ho va inspirar algun fet en concret que va succeir? O el fet en si no té per què estar vinculat amb Sant Cugat, però sí que l'escenari ha estat Sant Cugat?
1: No, el que ho va motivar va ser un pensament. En un moment determinat, jo que mato tanta gent, vull dir que cada novel·la meva hi ha algun assassinat, em vaig preguntar precisament pel dol, és a dir, per les persones que estan al voltant de les víctimes, que són unes altres víctimes. És a dir, hi ha una víctima, la víctima d'un assassinat es mor i per ella s'ha acabat el món i tot el patiment s'ha acabat allà. Però deixa darrere una gran escampall de patiments amb totes les persones que l'estimaven. De patiments que vol dir recordar amors, a l'amor que sentien per la víctima, però també recordar o tenir molt present l'odi que els hi desvetlla aquella persona que els ha privat de la persona que estimaven. Aquest va ser el punt de partida. Parlem-ne del dol. És com una novel·la que va néixer amb títol, ja, eh? Uh-huh. Parlem-ne del dol, de com es fa un dol, de quin és el patiment dels que es queden vius.
0: Uh-huh. Això està... És com molt universal, perquè encara que no sigui per causa d'un assassinat, tots viurem aquest dol. Clar. En un moment o altre. I després, com dèiem, has escrit més de 100 novel·les. Del que a mi em fa pensar és que, a banda de creativitat i vocació, hi ha d'haver molta disciplina per tenir una obra tan prolífica. Com t'organitzes una mica el dia a dia?
1: Bé, la veritat és que escric sempre que puc. I sempre que puc vol dir que m'aixeco i esmorzo i em dutxo i m'assec davant de l'ordinador i tira milles mentre ningú em posi traves. El que passa és que el procés d'escriure passa per moltes fases. Mm. Almenys la meva manera d'escriure. Jo no m'assec pel matí i començo a escriure la novel·la. Jo, la novel·la té la fase de crear la història, de la manera d'encabir dintre d'aquella història els meus capricis personals. De la manera d'estudiar que la història tingui uns elements que la facin especial, que no la facin vulgar. I llavors, un cop construïda la història, vinga, doncs ara construïm més. És a dir, anem a veure a quins llocs passa. Anem a visitar els diferents llocs, anem a conèixer gent, anem a documentar-nos. Jo ara escric una novel·la sobre un enginyer. Bueno, doncs hauré de parlar amb un enginyer perquè em digui com és la seva vida. Faig servir molt la figura del policia. Home, he de parlar amb els policies per saber com és la seva manera d'actuar. Mm. Després jo, de tota aquesta realitat que vaig absorbint, ja la passaré per l'alambí i la convertiré en ficció. Serà una altra cosa, eh? Falsejaré, probablement, moltes de les coses que jo conec i m'aproparé més a la realitat o menys, com a mi em sembli. Mm-hmm. Però llavors és allò de que la ficció agafa coses de la realitat i les converteix en paradigmes. Què vol dir? Les converteix en exemples, en motius per reflexionar sobre. Els hi afegeix tot allò que la realitat nua no té. Perquè la realitat nua no és res més una cosa que va passar en un moment determinat, en un espai determinat i en una persona determinada. La novel·la agafa això i ho converteix amb un paradigma, amb un exemple amb el que la gent pot més o menys identificar-se. La premsa, quan dona una notícia de successos, sempre dona una notícia lluny de tu. És una cosa que els ha passat en els altres i que no en vols saber res. I, en canvi, una novel·la és una cosa que molt ben bé podria passar-te a tu.
0: Sí, és que, de fet, suposo que després de tantes vegades d'intentar plasmar totes les circumstàncies i tots els motius que poden portar una persona a assassinar-ne una altra, podries dir que has arribat a entendre una mica la ment criminal o no t'hi has acostat?
1: Sí, home, clar que s'entén i l'analitzes. Home, i el fet d'haver fet la carrera de psicologia i d'haver estudiat psicopatologia, doncs ja m'hi apropava, ja venia d'ell. Però no és només conèixer la ment criminal, perquè, com et deia abans de la novel·la Dol, al final els que t'interessen són les persones vives, bones i dolentes, les persones que apareixen dintre d'una novel·la i que prenen vida dintre d'una novel·la.
0: Sí. I com t'havia avançat, la darrera vegada que vas venir a Ràdio Sant Cugat, vas anunciar que la següent novel·la seria sobre la volta al món, o que l'escriuries fent la volta al món, o que tindria alguna cosa a veure amb la volta al món. Què ens en pots dir?
1: Bé, d'entrada, que no va ser veritat, perquè les properes novel·les que vaig escriure no tractaven d'això, però el projecte estava en marxa i cada vegada està més a prop. Ara mateix estic treballant amb una novel·la que té a veure amb la volta al món, perquè jo i la meva dona ens n'anirem a fer la volta al món.
0: Per on començareu?
1: Comencem per Barcelona.
0: Vale.
1: I llavors ens n'anem amb vaixell cap al Carib.
0: Wow.
1: Recorrerem el Carib, passarem si tot va bé, si el Trump ens deixa, perquè passarem per allà a Venezuela. Passarem per allà a Venezuela. Llavors passarem pel canal de Panamà, anirem així al Pacífic, pujarem fins a Los Angeles i San Diego dels Estats Units. Mm-hmm. Després passarem cap a Japó. Wow. I Tòquio i tot el Orient llunyà, baixant per Vietnam, per Tailàndia, per les Filipines, i així arribarem fins a Austràlia. Farem la volta a Austràlia i ja anirem cap a l'Índic, a Sri Lanka, i llavors havíem de passar pel segon canal del món, que era el canal de Suez, però la cosa està molt emmerdada en el canal de Suez i ens han canviat el recorregut. I llavors, per comptes d'anar pel canal de Suez, anirem cap a les illes Maurici i les Seychelles i d'allà cap a Àfrica i farem la volta per Ciutat del Cap, per Cape Town, pujarem per Namíbia...
0: Amb vaixell.
1: Per sota, i ja tornarem al estret de Gibraltar i tornarem a Barcelona. Vol dir que el primer dia, quan muntem en el vaixell, posarem tota la roba dintre de l'armari i no la tornarem a descarregar fins a que arribem aquí, que vol dir que farem la volta al món d'una manera molt còmoda.
0: És amb el mateix vaixell que es fa tot aquest recorregut.
1: Sí.
0: Uau. Sols o hi ha més gent que també farà aquest mateix recorregut?
1: Bueno, totes les persones que hagin contractat el viatge.
0: Val. Quant temps dura?
1: 4 mesos.
0: Uau, quina passada. I d'aquí esperes...
1: I d'aquí sortirà una novel·la. Una novel·la que l'estic dissenyant ara i serà bastant dura. No donarà la sensació de viatge de plaer, de creuer de plaer. Serà una novel·la negra, molt negra, perquè ja veig per on va i ja no ho podré evitar, amb bones persones, però també molt males persones. I un cop al vaixell hauré d'assabentar-me de com funciona el Departament de Seguretat del vaixell i coses així.
0: Normalment reps bona... Sempre expliques que ets novel·lista i que per això vas a fer aquestes preguntes, quan et vols informar una mica de com funciona una professió o qualsevol cosa, i reps bona resposta...
1: Sí, normalment
0: sí. La gent
1: li fa gràcia. Normalment sí. Normalment la gent col·labora. De tant en tant et trobes el que et diu d'això no te'n parlaré, o això no ho pots saber, però aleshores tens fonts d'inspiració com és el cinema, la literatura estrangera, i jo sempre els dic, bé, el que no em pots explicar m'ho inventaré.
0: Sí.
1: Igual encerto, la veritat, però potser... no és la veritat que t'agradaria que jo expliqués. Sí. Vull dir, així va passar des de la primera novel·la que vaig fer servir policies, que era a Navajazos, que la vaig escriure en castellà. Per exemple, el policia amb qui em vaig documentar no em volia parlar dels confidents. I jo em vaig inventar. Jo li vaig dir, pues, m'ho inventaré, però no m'ho vaig inventar. Jo veia prous pel·lícules com per veure com funcionen els confidents a Estats Units o a França, amb el Polar o a Itàlia. I bueno, jo vaig a fer un capmàs, vaig dir, deu funcionar si fa així. Això em va permetre elaborar molta teoria sobre els confidents. Mm. Per exemple, que són molt més secrets del que jo em pensava, perquè la policia no me'n volia parlar. Quan vaig acabar la novel·la, el policia que m'havia assessorat i que va fer un repàs de la novel·la per si jo m'havia equivocat amb alguna cosa, em va dir, no, tot està bé, però d'on has tret això dels confidents?
0: Wow. Molt bé.
1: O sigui, que era... Bueno, és veritat. Més, si fa o no fa, totes les policies del món funcionen per un estil.
0: Més o menys igual. Molt
1: amb
0: bé.
1: Amb lleis diferents, que això és el que costa més de copsar, perquè moltes vegades un policia nord-americà té molta més llibertat d'acció en un terreny determinat i aquí no es té tanta llibertat d'acció. I al revés, a les escoltes telefòniques, per exemple, dels Estats Units, estan molt regulades, moltíssim més regulades que aquí. Quan aquí un jutge dona permís per fer una escolta telefònica, una intervenció telefònica, el policia té llibertat absoluta de sentir tot el que es parli per aquell telèfon. Als Estats Units, per exemple, no. Vull dir, has de saber aquestes diferències.
0: Sí.
1: Sobretot si has d'escriure una novel·la al voltant del món.
0: Sí, que entenc que ja ho has fet perquè et veig que coneixes el teu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Andreu. Ho deixem aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A reveure.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que és el conductor d'aquest Menja't la vida, format estiuent que tornem a enregistrar amb la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, la Naila Martínez, @mynutritionist a Instagram. Naila, benvinguda al Menja't la vida versió estiuenca.
2: Ai, que bé, hola, què tal?
1: Clar, i toca parlar de temes estiuencs, es parlarà de gelats, hem parlat també d'amanides. Toca parlar del tema de les conserves i al final ens posarem aquí una mica més científics per entrar en la reacció dels aliments, perquè al final doncs, anem a parlar d'això, sobre la conserva, sobre per a posar-li un titular ràpid, no? Sobre que els productes es fan malbé més ràpid a l'estiu, i d'això anem a parlar Naila Martínez, tema productes, tema neveres, tema temperatures. Et dono la benvinguda en un nou Menja't la vida.
2: Doncs sí, anem a parlar de com conservar els aliments a l'estiu, perquè sí que és cert que els aliments s'han de conservar d'una forma correcta durant tot l'any, però ara a l'estiu els microorganismes que fan, aquestes bactèries, no?, i mos i tot el que contamina un aliment, doncs per créixer necessita temperatura, i ara la té molt alta, no?, i més amb aquestes onades de calor, temps, és a dir, com més temps estiguem a aquesta temperatura, més creix, i nutrients, i clar, nutrients a l'aliment n'hi ha. Per tant, doncs, ara a l'estiu hem de tenir més cura en com conservem els aliments per evitar doncs, toxinfeccions alimentàries i gastroenteritis i passar-ho malament, que ara és moment de vacances i de passar-ho bé,
1: totalment,
2: no de passar-ho malament.
1: Com fas front, tu, Naila Martínez, a això? Per exemple, hi ha alguns aliments que et facin més por perquè dir això es fa malbé amb un no res, s'ha d'estar pendent a l'estiu. En quines coses s'ha de mantenir la guàrdia alta?
2: Sobretot en els aliments que són més peribles, no? O sigui, la carn, el peix, els ous, els plats ja cuinats, els làctics oberts, no?
1: Sí.
2: I després productes de brioixeria com les cremes o no, pastissos que contenen, vale, aquestes cremes o nates, val? Després també amanides preparades o fruita ja tallada, val? Tot això són aliments que per la seva preparació o per el seu contingut nutricional o perquè ja venen contaminats de base, no? Hem de ser més curosos. Llavors, bàsicament es tracta en primer fer una bona preparació, és a dir, quan comprem aquests aliments i els anem a preparar, doncs, en el cas del peix, de la carn, doncs s'ha de cuinar bé, o sigui, s'ha de cuinar per sobre dels 65 graus per aquesta carn, peix, els ous, no?, per realment assegurar-nos que si aquests aliments han estat contaminats, poder destruir aquests microorganismes que ens poden emmalaltir, però, a més, un cop cuinats, si després hi ha sobres, no?, doncs a l'hora de conservar-ho és important, no?, perquè com més estona estigui un aliment ja cuinat a temperatura ambient, doncs més probabilitat hi ha de que puguin créixer aquests microorganismes.
1: I alguna data, anava a dir data, no? Millor dit, temps o hora, límit, per a deixar de conservar alguns aliments? Clar, aquí ja anirem desglossant diferents camps, però, per exemple, si me deixo X minuts la llet fora amb tota aquesta solana que es diu, ja et despedeix-te. La fruita, igual, dic, ja més o menys un barem de temps per dir això, ja més val que si t'ho has deixat fora m'ho vagis tirant.
2: Doncs mira, és depèn dels aliments, no? En el cas de la fruita, doncs, òbviament, si la deixem fora, madurarà més ràpid aquella que ha de madurar i es podrà fer malbé més ràpid, però, bueno, és més... es pot conservar durant uns dies fora de la nevera, no? Però en el cas, per exemple, dels làctics o dels menjars ja cuinats, doncs, si anem per parts, no? Els làctics, al final, si jo obro un làctic, ha d'entrar directament després a la nevera. Si ha estat una hora, ara a l'estiu, una hora fora de la nevera a temperatura ambient, i ja ha estat obert i aquell aliment ha estat manipulat, és a dir, jo ja me l'he posat al got o el que sigui, allò s'hauria de llançar.
1: Una hora.
2: Vale? Una hora. En el cas dels productes cuinats, clar, aquí segurament les persones que ens estan escoltant diran, no, és que a mi m'han dit que he de deixar que s'arrofredi per posar-ho a la nevera. Perquè, clar, vaig per parts, Arnau, per no complicar-nos, vull facilitar les coses. Clar, si jo agafo un aliment que l'acabo de cuinar, que està molt calent, el poso en una carmanyola per guardar-lo a la nevera, si jo ho poso just acabat de cuinar a la nevera, aquesta carmanyola el que fa és augmentar la temperatura de la nevera. La nevera ha d'estar, i ara aneu a revisar neveres,
1: venga,
2: a 5 graus màxim.
1: Vale.
2: Entre 4 i 5 graus. Sí? Llavors, què passa? Si jo hi poso un aliment molt calent, aquest aliment el que fa és augmentar la temperatura de la nevera i, per tant, aquesta temperatura pot fer que altres aliments que hi ha dins de la nevera se facin malbé. Vale? Llavors, hem de deixar-lo un temps fora perquè s'atemperi. Però, així com durant l'hivern, doncs, aquest temps podria ser fins a 2 hores, ara a l'estiu el màxim de temps és 1 hora. Vale. O sigui, hem de veure perjudicis, no?, i beneficis. I, al final, deixar 1 hora a fora o posar-ho abans de l'hora a dins de la nevera, doncs és pitjor deixar aquest aliment 1 hora fora perquè es pot fer malbé. Per tant, cuinem màxim 1 hora, que s'atemperi una mica, i cap a la nevera.
1: Vale. Abans no, perquè si no es pot fer malbé. Em fa molta gràcia, perquè jo sempre em passava el de quan feies sopa, que ja volia anar a ficar el plat a la nevera per menjar-te'l ràpid, i sempre em deien que no, que després la nevera tota plena de vapor i es pot fer malbé. I ara estic entenent el per què. Eh? Jo dic, si vull ficar el plat a la nevera, vale, o sigui, tenim explicació. Llavors també em deies de que s'ha d'anar a mirar la temperatura de la nevera. Què passa? Que normalment a l'hivern està una mica més alta o regulem?
2: No, és perquè moltes vegades no sabem a quina temperatura d'estar, i el que realment sabem és que fins a aquests 5 graus els possibles microorganismes, perquè ara no vull que tothom pensi que tot està contaminat, però els possibles microorganismes que hi poden haver, doncs creixen molt lentament. Vale? O sigui, no deixen de créixer, però creixen molt lentament. Clar, a partir dels 5 graus ja el creixement és molt més ràpid i, per tant, l'aliment se pot fer malbé molt més ràpid. En el congelador, per exemple, o sigui, si vosaltres creieu que menys de 24 hores no us menjareu aquell aliment, la meva recomanació és que el congelem, perquè el congelat sí que doncs fa que l'aliment no es faci malbé, perquè si hi hagués algun tipus de contaminació, doncs el congelat aletarga el creixement d'aquests microorganismes. Val? Llavors, la nevera a 5 graus màxim, i el congelador, ja que l'he nombrat, val? A menys 18.
1: A menys 18.
2: A menys 18 graus.
1: A menys 18. Dic, i podria haver alguna problemàtica si està a més o menys?
2: Si està més, no. El que passa que les neveres de que tenim a casa, doncs moltes vegades no arriben a menys temperatura, val? Però sí que més temperatura sí que doncs podria no assegurar una bona conservació de l'aliment, i per tant, a l'hora de menjar-lo, que no estigués en bon estat.
1: Vale, magnífic. Ja podeu apuntar. Una altra cosa que et volia preguntar, Naila, dic, a nivell personal, dic, tu conserves alguna cosa als congeladors per temps, o també fas conserves, que també és un altre, dic, tens alguna experiència en aquest sentit?
2: Jo he de dir, Arnau, que el meu congelador és petitet. Llavors, clar, és que hem de...
1: I cap lo que hi cap,
2: no? Jo passa, recordo quan vivia a casa dels meus pares, que teníem un d'aquells congeladors enorme, no? Que compte amb aquests congeladors, perquè allí es perden, no? Sí. Hi ha una fauna nova, a vegades, en aquests congeladors.
1: Correcte.
2: Molt important que si congeleu, que poseu la data de congelació.
1: Oh, important.
2: Per tenir-ho en compte, i què hi ha, perquè a vegades no veiem lo que hi ha dins. Sí, val?
1: 100%.
2: Què hi ha, i la data de congelació. Però ara mateix el meu congelador a casa meva és bastant petitet. Llavors, què conservo? Doncs moltes vegades, pues, si m'ha donat temps d'anar a la peixateria i sé que en 2 setmanes no hi podré anar, doncs compro peix i el congelo per tenir-ne per diversos dies. A vegades al congelador tinc bastant el que jo nombro fons d'armari. Vale. En tinc al rebost, però al congelador també. O sigui, verdures i hortalisses ja tallades i congelades. No és la base del que utilitzo normalment, però sempre és un salvavides, no?
1: Sí,
2: mira, arribem ara de... Pues hem estat un cap de setmana fora, arribo, ai, no tinc verdures perquè no les tinc fresques, no les he comprat, pues sempre tinc alguna base de verdures. Estic fent un repàs del meu congelador. I també tinc pa congelat.
1: Sempre pa congelat.
2: I les bases de pizza, perquè no només les cuí, no?, sinó que també utilitzem bases ja fetes de pizza, i sempre n'hi ha també al meu congelador.
1: Vale, magnífic. Doncs més o menys potser crec que tots tenim el mateix al congelador. Jo puc visualitzar també el congelador de casa meva. En tot cas, Naila Martínez, que estem arribant al final, dic, hi ha alguna cosa que també hem de tenir més en compte en aquest tema de les
2: sí, conserves? Sobretot hem dit en els plats ja cuinats, o sigui, hem dit que la temperatura, o sigui, més de 65 graus al cuinar mata els microorganismes, però aquí compte amb aquells aliments que no cuinem. Amanides, fruita tallada, maioneses que fem a casa, mou cru, val? Tot això ha de ser preparar per consumir.
1: Al moment.
2: Ara mateix, a l'estiu, és preparar per consumir.
1: Sobretot.
2: Per evitar, doncs això, per evitar que es trenquin les cadenes de fred i que puguem tenir una toxinfecció alimentària sense que no cal. No és necessari.
1: Maioneses, aiolis, ara que és l'època del cuinar aquestes salses amb l'ou.
2: Sí. Millor cuinar poqueta quantitat. utilitzar-la i el que s'obri, llançar-ho.
1: Magnífic. Doncs hem arribat al final, Naila, però em guardo una pregunta. M'he guardat una pregunta ja com a esbarjo, com a mestre, perquè crec que ja portem uns quants dies parlant, fent entrevistes, però no havia sorgit mai aquesta pregunta, que al final és una llegenda urbana que tindrà les seves teories, que no ve molt lligada al que és el món de les conserves, però sí que té alguna cosa a veure amb conservar, perquè parlarem de conservar les vitamines, aquesta última pregunta que et volia fer, el suc de taronja. Va, ara que és l'època de sucs, no hem parlat d'això, la típica llegenda que diuen els pares, beu-t'ho ràpid, que se'n van les vitamines, diuen que les vitamines aguanten fins a 12 hores, a mi els padrins m'havien dit que t'ho havies de beure ràpid, com va això de les vitamines i el suc de taronja, va?
2: A veure, hi ha una part de cert i una part de no cert, no?, amb tot això, és a dir, sí que és veritat que amb l'oxidació, és a dir, el tenir el suc de taronja a temperatura ambient i exposició de la llum, doncs acaba perdent aquesta part de vitamines, però no és just a l'exprimir la taronja.
1: Vale.
2: I, per tant, sí que podem esperar fins a 12 hores.
1: 12 hores,
2: sí,
1: vale.
2: Exacte, que no és necessari que haguem d'escanyar-nos quasi per prendre el suc de taronja. Feu-vos el suc de taronja natural, preneu-lo amb calma, disfruteu-lo i no patiu per aquestes vitamines.
1: Magnífic, doncs mira, tanquem aquest Menja't la vida parlant de conserves amb la... Desmentint el mite, no? Desmentint el mite
2: les vitamines.
1: De les vitamines i el suc de taronja. Naila Martínez, My Nutritionist, moltes gràcies per un espai més i disfrutar de l'estiu.
2: A vosaltres, disfruteu de l'estiu.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra, ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç d'aquests primers tres anys. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, En Comú Podem, PP, CUP i Vox han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat i els serveis públics. Trobareu tots els detalls del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Mèdia. Vall d'Oreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Això ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina de Accés Lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el seu condol a familiars i amics. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Allò que importa és el nou llibre de la periodista santcoatenca Judit Martínez, metamorfoseada en autora i escriptora, com diu la poeta Marta Pessarrodona en l'epíleg. Aquest llibre aplega 31 retrats que donen veu a 31 santcoatencs i santcoatenques. Dimecres vinent es presenta a la sala El Siglo Mercantic i avui en parlem amb l'autora. Judit, benvinguda, com estàs?
1: Hola, Carme, moltes gràcies per convidar-me al teu programa. Doncs molt bé, molt contenta per la publicació d'aquest llibre.
0: I descansada ja, no?
1: I descansada, sí, perquè, bueno, ja ho saps, no? Sempre que publiques un llibre o una revista, doncs es passen molts nervis i, bueno, ja n'hi ha moltes emocions, no?, posades a part de feina. I en aquest cas, doncs, bueno, com han estat, com tu dius, implicades 31 persones, bueno, doncs encara tens, la responsabilitat és més elevada, no? Perquè ho vols fer molt bé.
0: Podríem dir que no és el teu primer llibre, tu ja n'has escrit d'altres, sí, però sí que és el més personal, no?
1: Exactament, o sigui, jo sempre he escrit per encàrrec, he fet alguna biografia per encàrrec de persones, doncs, del món de la bellesa, per exemple, o emprenedores. També he escrit algun llibre sobre cirurgia plàstica, però sí que sempre temàtics, no?, a part d'alguna biografia. Sí que aquest llibre és, com tu dius, molt més personal, no? He fet una mica el que he volgut, sempre amb el permís de les persones, no?, que participen d'alguna manera en aquests 31 microrelats, però sí que aquí, diguem que he posat doncs, la meva ànima, no? No he demanat permís per posar o per escriure coses que potser jo no hi diria, no? No sé si m'explico. Que he sigut lliure.
0: Ha sigut lliure i és el treball més propi que has fet fins ara. Què és allò que importa? A banda d'un llibre, evidentment, de què parla aquest llibre?
1: Mira, allò que importa parla de moltes coses. Jo he volgut fer com un retrat de ciutat a partir de 31 personatges, tots ells amb un perfil molt diferent. O sigui, tenim des d'una poeta, que és la Marta Pessarrodona, que, com has dit, ha escrit l'epíleg i ha col·laborat així en el llibre, i cosa que ha estat un honor per mi. També tenim artistes, tenim polítics, tenim el mossèn Emili, tenim un doctor, tenim un promotor, no, una persona, una gent de la immobiliària, tenim una cuinera, o sigui, tenim diferents perfils que ens aporten, doncs, una visió de com ells interactuen en aquesta ciutat que és Sant Cugat, que jo dic que és una ciutat com viva, no? És una ciutat on passen moltes coses. I jo volia indagar una mica, bueno, ja sabem que passen moltes coses, sabem que Sant Cugat és una ciutat que està com...
0: En una bombolla.
1: En una bombolla i que està com de moda venir no? a Sant Cugat. És com que queda bé viure a Sant Cugat, però perquè...
0: És guai, no?
1: És molt guai, sí. Però què pensa la gent de Sant Cugat, no? A part de que és veritat que tots tenen en comú que viuen aquí a Sant Cugat perquè els hi agrada, perquè se senten a gust, perquè tenen una molt bona qualitat de vida, però... A part d'això, què és el que ens importa més com a persones, no? O sigui, i aquí veiem, és una mica com, jo volia indagar, és com un estudi sociològic, quasi, no? O sigui, què ens importa a les persones? Perquè no sé si tu tens la sensació, com jo tinc, que no tenim temps de res, que sempre anem esbojarats d'un lloc cap a un altre, no? Molt enfocats en la feina, com si fos el més important... el que ens importa, no? El que és veritablement important són altres coses. I també, a vegades nosaltres tenim la imatge d'una persona, o sigui, pensem que pensa d'una manera o que actua d'una manera, i quan indagues una miqueta més en aquesta persona i li preguntes, doncs ens sorprèn que potser no és com pensem i que pensa d'una manera molt diferent a la que nosaltres bueno, pensàvem, no? D'ella. No sé si m'explico.
0: Venen a ser retrats, una descoberta, sí, del que hi ha darrere d'aquells noms, no?
1: Exacte.
0: Que són noms força coneguts a la ciutat, de molts diferents àmbits, com,
1: sí,
0: tu comentaves.
1: Sí.
0: I què és el que t'ha impulsat a tu a escriure aquest llibre?
1: A veure, a mi m'ha impulsat a escriure el llibre. Jo, com saps, tinc una revista a Sant Cugat que es diu Flash Magazine, i en aquesta revista, doncs, soc l'editora, i hi havia un moment Bueno, és una revista que també és molt flexible, o sigui, som un equip molt petit de gent, i el que ens agrada és anar doncs, actualitzant-la i anar creant noves seccions. I va haver un moment que va ser aquest estiu que jo tinc dos col·laboradors, que són el Lluís Ribas i la Marta Passarrodona, que tenen
0: poeta i pintor.
1: Poeta i pintor, i tenen una secció des de fa, jo crec que uns 3 anys, a la revista que es diu Pintar amb mots, escriure amb colors. I és una col·laboració que fan conjunta. Aleshores, hi ha una imatge d'un quadre del Lluís Ribas acompanyada d'una poesia de la Marta. I fa temps que hi col·laboren, i un dia em diu el Lluís, Judit, per què no vas a veure la Marta, que no sé, parla una mica amb ella i tal, perquè feia temps que l'havia entrevistat, però sí que és veritat que els col·laboradors se'ls ha de mimar, no?, de tant en tant. I vaig dir, ah, doncs pues sí, em ve de gust anar a parlar amb la Marta, perquè la veritat és que sempre és un luxe parlar amb ella, i la trucaré, aniré a parlar amb ella, a veure què m'explica. Aleshores vaig pensar, home, jo ja l'he fet una entrevista en profunditat a la Marta, en aquesta revista, doncs vaig a parlar de la vida, parlaré de la vida amb ella. I així parlant, de manera doncs, com puc estar parlant amb una persona, no sé, mentre
0: prens
1: un cafè, dic, però Marta, què és el que importa, de veritat? I ella em va dir, molt sèria, doncs importa l'amor. I només un i prou, o sigui, només hi ha un i prou. O sigui, com que el veritable amor, l'amor de veritat, n'hi ha només un, no? I llavors vam estar parlant, no vaig indagar massa, perquè, no sé, tampoc és... No sé si coneixes tu a la Marta, no?
0: Però, una mica, sí. També.

0: perquè jo estic acostumada a Flash Magazine a fer molt públic reportatge, i llavors això és algo com molt més íntim, no? Bueno, algo que és el que m'agrada també a mi, de veritat. Tot i que m'encanta la meva feina, eh? I m'encanta fer altres reportatges.
1: Però
0: i
1: això abans... és més creatiu.
0: Sí, és més creatiu i és més... sí, és més posar l'ànima, no?, sobre el paper. I vaig seguir així amb el Lluís Ribas, va ser el següent, ja que ell va ser el que va impulsar, no?, aquesta, la idea de crear la secció. I vaig seguir amb ell i em va dir, que, com bon artista, que el que a ell li importava era despertar emocions, no? Si tu mires un quadre del Lluís... no et deixa indiferent, no? Perquè, bueno, aquesta manera, no?, de retratar a les persones, sobretot a les dones, sembla que sigui una fotografia, o sigui, tan realista, la veritat, i com sí. treballa la llum, no?, et deixa, uf, això què és, com pot fer una persona, com pot pintar d'aquesta manera, no? És realment formidable. I penso, sí, realment, la pintura de Lluís desperta emocions, això és supermaco, no? A la vida poder fer això és com que té un poder màgic quasi, no? I vaig pensar, ostres, aquesta secció és molt xula, però què passa? Que només tinc 4 revistes a l'any. I jo vull parlar amb molta més gent, amb gent que conec, gràcies també al Flash Magazine, he conegut, no? Tinc una pel·lícula, no?, de Sant Cugat bastant àmplia, de personatges... I personatges, doncs, que d'alguna manera m'han recordat, per exemple, tu, Carme, no?, que quan vaig començar amb el Flash Deco, em vas convidar a casa teva...
1: A formar part del
0: teu programa.
1: En un espai, no?, com a Exactament. Col·laboradora.
0: Sí, i era una mica com apropar-me a vosaltres, no?, a les persones que heu estat allà, d'alguna manera, de manera desintencionada. O sigui, tu em vas convidar, doncs, perquè vas pensar, ah, mira, una revista nova, pel que sigui, però em vas donar aquesta oportunitat que per mi va ser important, no? I com vosaltres, doncs, persones que han anat apareixent, i tant sigui per formar part del meu contingut, de la revista, que, bueno, que necessito sempre de contingut interessant, com que m'han apoyat, recolzat d'una altra manera, no? Doncs com anunciant o com a col·laborador, no?, amb alguna secció, com, per exemple, la Elena Vila... per exemple, és que ara no em vull deixar ningú.
1: Senadora, sí. I regidora.
0: Exactament.
1: Aquí a Sant Cugat. Sí. Hi ha noms? L'Ivan Corretja?
0: Sí. L'Ivan, per exemple, a l'Ivan jo li tinc molta carinyo perquè també quan... Jo soc... Ara ja no puc dir que soc nouvinguda a Sant Cugat perquè ja porto 25 anys, quasi, però en aquell moment doncs portava molt poc temps i quasi no coneixia ningú. I jo, quan vaig arribar a Sant Cugat, vaig començar a col·laborar amb La Vanguardia. I vaig començar a col·laborar amb una secció d'un complement, que no sé si el recordes, que era el S, que era com un suplement tipus magazine. Mm-hmm. Diferent, era molt xulo, era un format gran. I llavors allà hi havia una secció que també parlàvem amb diferents personatges famosos, que fèiem perfils, a mi m'agrada molt fer perfils. I en aquell moment a La Vanguardia es feien perfils de diferents personatges que ens parlaven d'una cosa que per ells era important. I no sé com vaig començar a parlar amb l'Ivan, no sé per què el vaig conèixer, suposo que per això, per aquesta demanda que jo tenia. Jo volia entrevistar el Xavi Hernández, el futbolista. Sí. I en aquell moment ell no donava entrevistes a ningú, perquè no, fora de les rodes de premsa, doncs no donava entrevistes. I em va dir, jo et aconsegueixo l'entrevista amb el Xavi. I realment ho vam fer així, o sigui, me la va aconseguir. Vaig aconseguir sentar-me amb el Xavi després d'una roda de premsa i em va parlar de la seva música, perquè és un forofo de la música, i jo vaig tenir la meva entrevista amb el Xavi, a l'ES, amb una, bueno, una secció espectacular, no?, que la veritat és que era molt, molt, molt, tenia molta visibilitat, i sempre em vaig recordar doncs, aquell cable que em va tirar l'Ivan, i també surt aquí el llibre, no?,
1: altres noms així també coneguts. A Maria Espín, que és aquesta cuinera amb una energia inesgotable, que hem pogut veure diferents programes, shows de cuina. Uh-huh. Jo la recordo la primera vegada, em sembla que va ser el Top Chef, en TN3, i que després ha participat en un parell d'edicions almenys del Joc de Cartes, de TV3. Però també hi ha persones com Laura Lechuga.
0: Laura Lechuga és una de les científiques, és química, ella, i és una de les científiques més importants d'Espanya, i viu aquí a Sant Cugat, és veïna meva. Llavors, ella és una persona que té, jo crec que tots els premis de ciències d'aquí,

0: menys el Princesa d'Astúries, jo crec que els té pràcticament tots, no? I és una dona molt intel·ligent i precisament parla de la intel·ligència, no? Què és important? Doncs és molt important per ella la intel·ligència, perquè ella diu que últimament doncs, sembla que persones que no són intel·ligents tenen, bueno, acaparen més atenció mediàtica que els que ho són de veritat, no? I aquí, bueno, es fica una mica amb els polítics, no?
1: Justament el que estava pensant, però vaja.
0: Sí, però bueno, jo prefereixo que la gent compri el llibre i que llegeixi tots els personatges, que són tots molt interessants, tot el que diuen, la veritat té molta gràcia. No sé si vols que et faci una mica un resum del que importa.
1: Jo et preguntaria, per exemple, quin és el denominador comú.
0: Sí, és el que t'anava a dir. O sigui, hi ha tres blocs de coses importants, no? I les podem resumir en una, la identitat pròpia. O sigui, la gent està molt preocupada en la seva pròpia identitat, no? Qui soc, no tant d'on vinc, no? Que això és com una qüestió filosòfica.
1: Més accidental, no? Perquè
0: sí,
1: cadascú ve d'on ve.
0: Exacte, però així a lo contemporani, no? Parla molt de girar el cap i saber qui ets, no? O sigui, no tant mirar-nos al mirall i veure el que veiem, no? Aquesta curassa que tenim, sinó intentar fer aquesta mirada interior i saber qui som de veritat, no? La part més autèntica de nosaltres. Preocupa molt també la nostra relació, o sigui, saber qui som per després poder-nos relacionar millor amb la gent. O sigui, aquest aspecte més relacional, no? Preocupa les persones, preocupa la família, preocupen els nens, preocupen la comunicació. O sigui, sembla que una mica contradictòria. A vegades pensem, home, som una societat cada vegada més individualista, però aquí aquesta preocupació no és tant per un mateix, sinó, home, si jo estic bé, si jo em cuido, no? I estic bé a mi mateix, podré estar millor en relació amb els altres, no? I això també ho he descobert i crec que és important, bueno, que la gent pensi que no som tan egoistes, no?, com sembla. I el tercer bloc seria que també ens importa i volem canviar les coses, o sigui, aquí passem a l'acció. Volem canviar coses. És veritat que tenim alguns polítics, tenim un alcalde, l'actual alcalde, tenim l'alcalde que va fer crear el model de ciutat que tenim
1: Aymeric,
0: avui.
1: Aymeric. L'alcalde Aymeric, sí.
0: I després tenim altres polítics, per exemple, tenim l'Estrella Salanova, que és regidora del
1: Partit
0: PP.
1: Popular.
0: Tenim el Jordi Guirado i el Marcos Rodríguez de Vox. I tenim a la Elena Vila, i llavors ja entren
1: socialistes.
0: Sí, que no només ho diuen els polítics, o sigui, també, per exemple, l'Ivan, que parlàvem abans d'ell, no? O sigui, aquesta voluntat de canviar les coses també no és només una preocupació dels polítics, sinó de la gent
1: cadascú en el seu àmbit.
0: Dels ciutadans, no? Per exemple, l'Ivan deia, home, és important el tema de mobilitat, no? Perquè doncs no fem possible que els... Sí, per exemple, parlava de posar, per exemple, autobusos perquè els gens joves puguin anar a les discoteques de marxa sense tenir que agafar el cotxe i evitar accidents, no? Com a mi li va passar en el seu moment. Crec que no tenim massa temps, no?
1: Estem acabant. Et pregunto, però, una resposta molt, molt breu.
0: Sí.
1: T'ho dic perquè Sant Cugat, aquí tenim un ventall de perfils extraordinaris de tots els àmbits. Mm. Intueixo que hi pot haver una segona part?
0: Sí, a mi, si algú... Sempre tens, quan acabes una feina com la meva, no? En aquest cas un llibre o una revista, m'hagués agradat doncs, allargar-ho més, no? O sigui, s'han quedat moltes persones en el tinter i sí, jo crec que hi haurà un segon, un tercer, un quart...
1: Poden o sigui que continuaràs fent aquests perfils.
0: Sí, perquè hi ha moltes persones. Aquí només hi ha 31 i som 100.000 habitants.
1: Molt bé. Doncs escolta, Judit, un plaer. Que vagi molt bé dimecres de la setmana que ve.
0: Sí, crec que ens tornem a veure, no?
1: Ens tornarem a veure, tornarem a conversar sobre allò que importa.
0: Perfecte.
1: Que vagi molt bé. I a vostès els emplacem a demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí tornarem a estar connectats. Adéu-siau.

Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Faves comptades.

0: De Saragossa a Sant Cugat, passant per Tarragona, Pere López ha construït una trajectòria marcada per la passió, l'esforç i la cuina ben entesa. Format entre fogons, hotels i pastisseries, ha estat peça clau de projectes com Teca Sàbat i Vila Sàbat. Amb esperit inquiet i vocació de lideratge, combina l'ofici amb una mirada humana i curiosa sobre la vida. Pere, benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé, en bona companyia.
0: Escolta'm una cosa, xef o cuiner?
1: Jo diria que no està renyit una cosa amb l'altra, hi ha moments per cada cosa.
0: A tu què t'agrada més, que t'anomenin?
1: Jo diria que cuiner.
0: Cuiner?
1: Sí.
0: Mm. Vas néixer a Saragossa i als 12 anys vas arribar a Tarragona. Mm-hmm. Quins records tens d'aquell canvi de vida?
1: Home, curiós, perquè venia sent un xavalet jove i em vaig trobar en un país que em va acollir molt bé, però d'entrada em va canviar molt l'ofici i l'idioma, que era totalment diferent, no?
0: Sí, però vas notar un canvi molt, molt, molt radical o va ser qüestió de saber que, bueno, que de mica en mica s'havia d'adaptar un a la situació?
1: Totalment, totalment, totalment. Però d'entrada, quan vaig començar l'ofici, tenia un cuiner, que era el propietari de l'Hotel Sant Jordi, el senyor Benet, que el primer que em va dir, que me'n recordo molt, que em va dir: nano, porta'm la cansalada. I jo vaig entendre que era l'ensalada. Això va ser la meva primera traducció. Jo vaig portar una ensalada, una amanida, i em va dir: nano, no anem bé. Era la cansalada.
0: Bé, doncs després d'aquestes experiències i altres que també recordarem, el Pere arriba a Sant Cugat el 1975.
1: Sí, sí.
0: Què et porta a Sant Cugat?
1: Em porta el senyor Jaume Sàbat, pare, per obrir el que és la Teca, companyia del seu fill, del Jaume Sàbat, i encara estem junts i associats des de llavors.
0: Després també parlarem d'aquest projecte, però retrocedim encara, sí, a la teva infantesa. Com va ser créixer? En una família de 10 germans.
1: Sí.
0: 10 germans, tu eres el setè.
1: Sí.
0: Allò
1: sí.
0: Deuria ser una festa contínua.
1: Contínua. Érem 8 nois i 2 noies.
0: I com us ho passàveu?
1: Fantàstic, fantàstic. Ho recordo amb molta il·lusió i molta alegria. Era una festa cada dia, cada dia.
0: I pels pares una feinada, no?
1: Pues sí, la veritat que sí. Eren moments difícils, però la veritat que no ho recordo com un problema, ho recordo com una festa. Animals, cavalls, teníem de tot, i era una festa diària, diària.
0: Enyores, sí, alguna cosa d'aquella època?
1: Pues sí, precisament el que enyoro més era això. El primogènit, el meu germà gran, sempre era el que manava. I precisament jo sempre era el que m'acostava més al meu germà gran, no? Que era el preferit. I llavors això era una festa diària. Uns amb els altres, els amb els altres. I això, quan s'anava casant el gran, passava al següent. I això, pues, la veritat que el recordo com una festa diària.
0: Uh-huh. Vas anar a escola a Oliete, però, no?
1: Sí, perquè, de fet, jo vaig néixer a Saragossa perquè la meva mare va tindre en allà, però nosaltres vivíem en Oliete, que vol dir Tierra d'Olivos. De fet, encara tenim apadrinats, les meves filles i jo, Olivos, en Oliete, d'un projecte molt bonic que es diu Apadrina un Olivo, en Oliete.
0: Crec que em sona aquest projecte.
1: Sí,
0: és un projecte,
1: sí,
0: bastant conegut, oi?
1: Sí, sí, té apadrinats 35.000 olivos, aquest projecte. De les coses més boniques que hi ha.
0: Déu-n'hi-do. Mm-hmm. I de la teva època d'estudiant, d'escola, tu tenies un grupet d'amics bastant trapelles, no?
1: Bastant. Érem escolanets allà al poble. D'allà em va sortir les ganes de ser estudiant per capellà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I on van quedar aquestes ganes?
1: Doncs pues mira, jo tenia que anar a estudiar amb un puesto a Alcorisa, a la província de Teruel. Però com que els meus pares van decidir vindre cap a Tarragona, llavors jo vaig anar a estudiar a Tarragona. per meus pares, al vindre, en vez d'anar al Corisa, vam anar a Tarragona. I llavors vaig entrar al seminari de Tarragona. Per això va ser anar a estudiar al seminari de Tarragona.
0: D'aquella època, una mica d'escolanet i tal, quines aventures tens allò guardades a la recàmera?
1: Alguna en tinc.
0: Sí?
1: Alguna, però les tinc més d'Oliete, precisament.
0: Del grup d'amics?
1: Del grup d'escolanets d'Oliete.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Quines en fèieu?
1: Bueno, en vam fer diverses, no?
0: Que es puguin explicar?
1: Que es puguin explicar. Mira, nosaltres teníem, quan fèiem les misses de difuntos, nosaltres posàvem una mena de capella al mig de la església, que era li posàvem un cubre sobre, que era un armazón sobre una tela de color morat.
0: Sí.
1: I llavors això quedava tapat. I nosaltres s'amagàvem allà sota esperant que vinguessin els altres escolanets i ens amagàvem a sota per agafar-li les cames. Però ens vam equivocar de cames. Les cames que venien eren les del capellà.
0: I què va passar?
1: Que jo li vaig agafar la cama i no era l'escolanet, sinó que era el capellà.
0: I alguna reprimenda?
1: Bastant. Quan ens posàvem a la pizarra creus o zeros, estaven castigats un temps. I es va fer per tota la temporada castigats. Però bueno...
0: Però la recordes d'una manera agradable, aquella època?
1: No, molt agradable. Va ser aventures molt divertides, sortíem d'excursió... Vull dir, molt bonic, molt bonic.
0: I quan descobreixes que vols dedicar-te a la cuina i a la pastisseria?
1: Pues mira, va ser amb el senyor Benet a l'hotel Sant Jordi a Tarragona, i és el que després em va portar a treballar a l'aeroport, perquè el seu germà era el cap de cuina de l'aeroport de Barcelona. Llavors, l'aeroport de Barcelona estava... A mi em va donar triar l'hotel Colón de Barcelona o l'aeroport, però l'aeroport em feia més gràcia pels avions.
0: Per veure'ls de prop?
1: Sí, sí, sí, tal qual. Sí. I llavors allà doncs, vaig descobrir un món nou, no? Vull dir, vaig conèixer allà el Roger Moore, en aquella època que feia el Santo, no sé si en recordeu, mira si fa anys. I ell era el jefe de cuina i em va agafar doncs, com a afillat amb ell, no? Perquè era el seu germà. I allà vaig aprendre molt, perquè em va tindre 3 anys al seu costat, i va ser uns anys que vaig aprendre molt, molta cuina.
0: Llavors, tu has arribat a exercir la teva professió a base de pràctica, perquè estudis, sí. Formació, no vas anar a cap acadèmia a estudiar cuina.
1: No, el que sí vaig tindre, jo diria que els millors professionals que hi havia en aquella època em van tindre d'aprenent i d'ajudant.
0: Que bo. Doncs això és una
1: totalment
0: sort,
1: autodidacta.
0: Ja ens ho has dit, professionalment vas passar per llocs com l'Hotel Sant Jordi de Tarragona, 3 anys després a l'aeroport del Prat,
1: sí.
0: A l'Hotel Reimar de Tossa, sí. I a Baixes Pastisseria a Barcelona. De tots aquests llocs on vas passar, què vas aprendre i quines diferències destacaries entre aquests diferents llocs?
1: Jo vaig tindre molta sort, perquè tant a l'aeroport, que vaig tindre els millors xefs de cuina que havia a l'època, com a Baixes, jo vaig tindre el senyor Jaume Turón, que va ser el millor cuiner de Barcelona en aquella època, el vaig tindre durant 2 anys i vaig estar al costat d'ell. I llavors això em va fer tindre com a professor el senyor Jaume Turón. I aquest senyor va ser el millor xef de cuina durant 2 anys de Barcelona. I llavors aquí el meu aprenentatge va ser amb aquests personatges. Vaig estar al seu costat aquests anys. I aprendre amb ells va ser el que em va enriquir professionalment. A part de que jo em vaig esforçar-me en aprendre i professionalment en llibres que vaig continuar comprant. Jo tinc una llibreria immensa a casa meva.
0: Tot relacionat amb la cuina?
1: Tot relacionat amb la cuina. Tot.
0: Molt bé. Va recórrer Espanya fent
1: sí.
0: classes amb el senyor Sàbat.
1: Sí, exacte.
0: O sigui, els coneixements que tu havies après,
1: sí.
0: després els difoníeu.
1: Sí, sí, sí. Pensa que quan jo estava en Baixes, Baixes era el president del gremi de pastisseria. I llavors el senyor Sàbat tot el coneix també per lo que era professionalment. Nosaltres vam inaugurar el gremi de Madrid de pastisseria. Ell donava les classes de pastisseria i jo de cuina. I llavors vam estar a Vitòria, vam estar a Terrassa, a Sabadell, vam estar a moltes ciutats d'Espanya donant classes.
0: I com recordes aquella etapa de divulgació gastronòmica? Dos professionals com el senyor Sàbat,
1: pues
0: com
1: mira,
0: tu, recorrent les Espanyes.
1: Jo et diria que en aquests puestos nosaltres ensenyàvem molt, perquè a València, a la Fira de Mostres de València, a Maicop, vam estar 3 anys donant classes. Però no donaven classes, donaven classes per professionals. I aquestes classes tenien una cosa molt maca, que era que quan vas a donar classes per professionals, a León, tant com tu ensenyes, te n'ensenyen. Era magnífic. Perquè com que era per professionals, i tu donaves classes, els mateixos professionals després t'agasajaven i t'ensenyaven tot el que ells tenien.
0: Era un intercanvi de coneixements.
1: Tremendo, tremendo. Era algo magnífic, magnífic.
0: Mm.
1: Magnífic.
0: L'any 1975 obriu la Teca Sàbat?
1: Sí, sí.
0: I com va néixer aquest projecte? I quin era el teu paper?
1: El meu paper va ser, primer, jo, com a professional, era l'únic que podia fer la cuina. I el Jaume, ell m'acompanyava perquè ell, com a pastisser, el pare desapareix en aquest moment professionalment i intervé el Jaume. I des de llavors fem un dueto, Jaume i jo portem el tema de lo que és la Teca actual. Ell coneix tot el poble, a mi no en coneixia ningú, i comencem a fer un tàndem de lo que és la Teca actual.
0: És dir, pels que no ho sàpiguen,
1: sí.
0: Teca Sàbat és un servei de, podem dir, de càtering, de menjar preparat, que ha superat ja els 50 anys de vida. 50
1: sí.
0: anys.
1: Sí.
0: Tu t'imaginaves, Pere, quan vau començar amb aquest projecte, que la cosa duraria tant?
1: Sí, jo haig de dir que sempre he estat al meu costat també la meva dona, la Maria, que és la que està a la botiga, i les meves filles actualment, que llavors no havien nascut, van néixer la Maria filla i la Laura, que la Laura no es dedica amb això, però sempre ha estat al nostre costat també, però ha sigut un local familiar totalment, no? No m'ho imagino. No m'ho imaginava perquè no existien, però la idea era aquesta, fer una empresa familiar, no? Que és el que hem tingut. I hem tingut els Nadals, que ens coneix, jo crec que amb això tot el poble també, les verbenes. I a darrere d'això han vingut uns altres locals, que m'hi compta darrere d'això, com han vingut, pues, el Piscolabis i la Vila Sàbat, i uns altres.
0: Exacte. Tu vas estar de director i de xef executiu de Vila Sàbat,
1: sí.
0: del 96 al 2014.
1: Sí.
0: Quin va ser el repte més gran que vas tenir en aquest projecte de la Vila Sàbat?
1: Bueno, nosaltres, a part d'això, nosaltres és curiós el cas, perquè nosaltres, si grates una mica, nosaltres no solament vam fer això. Nosaltres vam obrir Macià Gara, a Terrassa. Macià Gara. Vam obrir també Macià Rosàs.
0: A Vallès?
1: Sí, vam obrir Casa Mir, que és la de l'Octavi Bernils. Vam obrir les 4 masies més grans de Sant Cugat. I llavors ve un dia el senyor Sàbat pare i diu, i la senyora Sàbat, i ens diuen, el Jaume i a mi, diu, escolta, vosaltres vestiu les nòvies molt guapes. I ve una altra, agafa el nòvio i us treu la nòvia. Per què no ho feu a casa, això? I és quan decidim obrir Vilassàbat. Perquè llavors, quan nosaltres teníem aquestes finques i les teníem guapes, venia un altre i li donava una comissió molt gran i se les quedaven. I per això decidim obrir Vilassàbat a la finca del senyor Sàbat. Uh-huh. Aquesta és la història per què obrim Vilassàbat.
0: Però Vilassàbat ara ja no funciona?
1: No, perquè llavors va haver-hi un moment que hi havia tantes finques i les feien a preu tan barat que nosaltres veníem Mercedes i els altres van començar a vendre 600. I llavors no era compatible el preu d'una cosa amb l'altra.
0: Ja, ja. En canvi, té que Sàbat, doncs, continua. I ara sí. És cosa teva?
1: Sí.
0: Només?
1: No.
0: Encara
1: no.
0: Estàs amb el Jaume?
1: Sempre.
0: Ah,
1: això és un matrimoni que no s'ha trencat mai.
0: Ah, molt bé, perfecte. Ho celebrem.
1: Vale.
0: Llarga vida.
1: Vale.
0: Llarga vida al matrimoni.
1: Molt bé.
0: I continuant amb el tema de la gastronomia, perquè clar, és que el Pere fa moltes coses, però també es vincula a entitats de la ciutat, com per exemple, va ser membre fundador del Dom Cugat,
1: uh-huh.
0: aquest club gastronòmic
1: i cultural,
0: uh-huh. i també has estat jurat del concurs d'arrossos de Festa Major.
1: Des de l'inici.
0: I què significa per tu implicar-te en la vida local d'aquesta manera?
1: Sí, mira, si no ho he fet més és perquè verdaderament a mi m'ha absorbit sempre el tema de la cuina i de la teca. Però el tema, de, per exemple, del concurs d'arròs, si et dic veritat, ho vaig deixar perquè és el dia, es fa el dia que és el meu aniversari. Em dic Pere i és per Sant Pere.
0: Ah, clar, és per Sant Pere.
1: Sí, uh-huh. I llavors una de dos. O no ho celebrava amb la meva família amb els anys que feia que no podia estar ni dinant a casa, que va haver-hi un moment que jo em vaig apartar perquè o no dinava amb la família o tenia que continuar. I llavors, com que hi havia molta gent amb la penya Regalès i tothom que tenien que ser jurats, que jo em vaig apartar una mica de jurat del concurs i ho vaig deixar perquè el Jaume va continuar i els altres. Però van començar el senyor Sàbat i jo, amb el senyor alcalde, i els de la penya Regalèsia. ¿Vale? I llavors el cònsul de Tailàndia es va imposar l'ordre del concurs d'arròs al senyor Sàbat i a mi, a l'inici. Després ja van continuar ells. I amb el que és el Don Cugat, no, el Don Cugat amb el Joan Franquesa, el Jaume Sàbat,
0: I el Pep Blanes,
1: gran personatge, gran amic. Vam fundar el tema del Don Cugat fa 30 anys i encara continuem.
0: Mm. Hem destacat al principi que ets una persona amb capacitat de lideratge i organització. Mm. Què has intentat transmetre als teus equips?
1: Mira, una cosa que sempre he pensat que era molt important era creure molt amb el producte, no enganyar la gent. Si hi ha una cosa que hem fet en nostres locals és creure en el gènere, amb el peix, amb la carn, amb la verdura, amb no enganyar la gent, no? I això ja verdaderament he intentat que això sigui tota la vida el mateix producte. Nosaltres encara gastem el mateix capon des del primer dia. Vols creure que hem perdut diners aquest any amb el capon? T'ho dic en sèrio?
0: Mm. Mm. Pot ser?
1: Sí, no, segur. Si la meva filla t'ho diria. Saps per què? Perquè nosaltres, el capon, perquè sigui bo, ha de tindre un pes determinat. Perquè si no, quan el poses al forn, aunque el coguis com el coem nosaltres amb vapor i dia i demés, perd tant pes que no pot quedar igual de tendre. I llavors arriba un moment que això, si queda petit, això quan poses a taula no és igual.
0: Sembla un colomí.
1: Exacte. I nosaltres aquest any ho comprem, que l'importem, i li vam dir que sigui gros, però es van passar de gros. I quan tu ho tens a la carta i ja has donat el preu, no li pots dir al client quan l'envies a la taula de dir no, és que val més car, no, ja no pots dir-ho, no. Doncs pues m'ha agafat els dits, hem aguantat el preu, però ha sigut així. Això ha sigut el santo i senya.
0: Ja, ja, ja, ja. Escolta, sé que a tu... Una cosa és cuinar i una altra cosa és menjar, però a tu t'agrada fer les dues coses.
1: Sí.
0: I si has de cuinar, el que a tu t'agrada són les perdius, el teu estil i el, sí, el filet Wellington. Mm-hmm. Per què són tan especials per tu?
1: Home, perquè crec que, se, per exemple, el filet Wellington és una cosa que no tiene desperdicio. És dir, o gastes un producte de primera qualitat, com el filet ha de ser molt bo, ha de ser de primera qualitat, no pots utilitzar un filet congelat, perquè llavors treu molta aigua, si té hormones tampoc queda bé, ha de ser un filet de primeríssima qualitat. I després ha d'estar cuit també amb un forn de molta qualitat, amb un full de molta qualitat, i això ho tenim. I, per tant, el filet et queda molt bo. Si ho fas sense un full bo, sense una d'ocell bona, i sense un filet bo, no et quedarà bé. I nosaltres tot això ho tenim, i ho sabem fer-ho. Per tant, queda bé. I les perdius, perquè també tenim un estil propi, que l'hem fet durant 50 anys, que també els tenim, aquests 50 anys, i també ens queden molt bones. Vull dir que, per tant, són coses...
0: En canvi, tinc la sensació que ets de gustos a l'hora de menjar,
1: sí,
0: més senzills.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Un peix
1: personalment,
0: al, un peix al forn.
1: Sí, un peix que...
0: Uns ous ferrats.
1: També, que
0: la...
1: també són molt difícils de trobar.
0: Siguin com sigui, i sobretot la prosalda de la teva dona.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Maria cuina molt bé.
0: Dos a la cuina manant?
1: No. Ah. No hi ha color. Si està ella a casa, mana ella.
0: Ja, ja, ja, ja. Escolta una cosa, també m'han explicat que ets un lector empareït.
1: Sí.
0: Que t'encanta llegir.
1: Llegeixo cada dia.
0: Sí, cada dia.
1: Cada dia.
0: Però el que no sé si fas cada dia és anar a jugar a golf.
1: No.
0: Però jugues.
1: Sí. Sí, sí.
0: I t'has aficionat ja fa uns anyets.
1: Sí, sí, sí. Mira, a més, estar amb el soci que tinc fa 50 anys. Juguem dels dos fa 30 anys, sí. Per separat, també, eh? De tant en tant juguem un cop, però també juguem tots dos.
0: I escolta una cosa. No sé si t'imagines un futur clar, un amant de la gastronomia, de la cuina, dels fogons... quan sents que algú, i això, això ha estat així, ha vaticinat o ha fet una mica de visionari dient que les cuines del, ai, que les, els pisos, les cases del futur no tindran cuina perquè la gent no cuinarà, què?
1: Jo d'alguna manera entristeix molt això, però jo penso que des de l'època de Cromanyón, que es feia encara coses al forn, es continuarà fent.
0: O sigui, no perdrem aquest hàbit?
1: Jo crec que no. Penso que no. Menys, però es cuinarà igualment.
0: Doncs espero que els canvis d'aquesta societat no arribin a aquest extrem.
1: I desitjo.
0: Perquè els que ens agrada la cuina puguem continuar doncs, experimentant, gaudint, transmetent, no? Perquè la cuina és tot això és cultura, també.
1: Sí, Pere. I tant. Història i cultura. Mm-hmm.
0: Doncs avui celebrem que hagis vingut a compartir amb nosaltres tota aquesta trajectòria. Segur que hauríem pogut estar parlant més estona de moltes més coses, però com a mínim ens hem fet una idea d'aquesta vida intensa al costat dels fogons del Pere López, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. Pere, celebro que estiguis tan bé.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Sabies que...
2: Les estrelles no són perfectament rodones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.
0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha maneres d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li: ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present, redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra, ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç d'aquests primers 3 anys. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, En Comú Podem, PP, CUP i Vox han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat i els serveis públics. Trobareu tots els detalls del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Mèdia. Vall d'Oreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Això ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el seu condol a familiars i amics. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un cop més, comencem la secció de ciència que fem al Faves Comptades juntament amb el sincrotró Alba. Aquesta vegada no parlem de biomedicina, ni de bateries, ni de materials, sinó de telescopis espacials i de l'univers. Com és costum, ens acompanya la Laia Torres Aribau del Departament de Comunicació de l'Alba. Laia, com és això d'astronomies? I recordo que les primeres seccions, quan ens parlaves que era el sincrotró, ens deies que no teníeu res a veure, no?, amb l'estudi de l'origen de l'univers ni els forats negres.
1: Exacte, Carme. Avui...
0: Què ha canviat? A veure.
1: Canvi de guió. No, a veure, sempre us diem això perquè molta gent, quan parlem d'accelerador, se'ls en va al cap, com és normal, el que hi ha a Ginebra, no? El CERN, que allà sí que estudien l'origen de l'univers i física de partícules, i ens distingim d'això en el sentit que, sempre us diem, que l'Alba fem a través de l'accelerador, no? Produïm uns raigs X que en diem llum de sincrotró, que són molt potents per estudiar mostres de molts tipus, com deies tu, de, relacionades amb salut, amb materials, amb bateries, etc. Però avui sí que us venim a portar una d'aquestes línies de llum, un laboratori que nosaltres els diem així, línies de llum, que és bastant singular perquè aquí sí que hi té a veure temes de l'espai i que es diu Minerva. Però per no allargar-me massa, val més que ens ho expliquin directament. Avui ens acompanyen, no?, dos de les persones.
0: Clar,
1: que
0: avui no
1: ven
0: sola. Avui no ven
1: sola. Exacte,
0: jo
1: a partir d'ara ja no he de dir gran cosa més.
0: Avui ens acompanya el Dominic Ainís. Molt bon dia, Dominic.
2: Bon dia.
0: I el Joan Torres Estruc, que és també científic, com el Dominic, científics del Minerva. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Carme.
0: Dominic, comencem per tu. Sí. I comencem pel principi. Explica'ns exactament què és Minerva i en què es diferencia de la resta de línies del sincrotró Alba.
2: Sí, pues Minerva es un poco, como lo ha dicho Laia, Minerva es un poco distinta de las otras líneas que tenemos en Alba, porque no medimos muestras, no intentamos explorar muestras desconocidas o entender un procedimiento físico o químico inexplorado. Hacemos una cosa distinta que se llama metrología óptica. Es decir, que nosotros tenemos un cliente, que en este caso es la Agencia Espacial Europea, y nos dedicamos, nos esforzamos a medir ópticas que ellos fabrican, y esa óptica luego estará instalada en un telescopio que irá en el espacio, y pues nos dedicamos a esto. En este marco, entonces, no estamos una línea clásica, son más una línea industrial que de investigación propia.
0: Uh-huh. I, Joan, com pot ajudar una línia de sincrotró com Minerva per estudiar aquests miralls de telescopi?
3: Doncs els miralls del telescopi funcionaran per raigs X, a diferència dels telescopis del Hubble o el James Webb, que són del visible de l'infraroig. El sincrotró, generem aquesta llum raigs X. La línia està preparada per simular ben bé el camí que seguiria la llum per estudiar els mòduls que fan aquesta òptica del telescopi. Uh-huh. I treballem en condicions del buit, i bàsicament la caracterització d'aquestes òptiques la fem d'una manera molt amb elements que permeten obtenir una precisió molt alta i gran estabilitat.
0: Que és el que necessiten després aquests telescopis, no? Tota aquesta precisió. Per tant, Dominic, entenc que poseu aquests materials davant dels raigs X del sincrotró i en feu proves de simulació. I per provar-los abans que es munti el telescopi, per veure doncs, com acaba de funcionar. I què tenen d'especial aquests miralls?
2: Pues mira, primer tengo que describir un poco el telescopio como es, que de la ESA, que tiene un nombre que se llama Atena, como la diosa griega. Y pues es como los telescopios que se encuentran en las ópticas cuando se compran, que es un tubo, pero es un poco más grande que un telescopio normal. Tiene un tamaño de un autobús, como las que tenemos aquí en San Cugat.
1: Un poco más grande.
0: Un
1: señor
0: telescopio.
1: Tienes en el balcón.
2: No, es mucho más grande. Sí. Y pues tiene como los telescopios normales, tiene una lente de entrada que conecta la luz que viene de las estrellas, que los colecta. La única cosa que cambia es que esta lente no es hecha de una sola pieza como el cristal de tus gafas. Uh-huh. Está hecho de piececitas que nosotros llamamos espejos o módulos, y hay 600 de estas piezas que constituyen la lente global del telescopio. La cosa nueva de este proyecto, que es Athena, es que estas piecitas, estos módulos, están fabricados con una tecnología avanzada que nunca se ha hecho antes en el mundo de los telescopios especiales, y están hechos con capas de silicio, de galletas de silicio, un emperinamiento de silicio. Eso procura unas características especiales, es que es muy ligero, que es muy bueno para cuando se manda en el espacio, porque cada kilo pues cuesta más. Uh-huh. Es fácil de fabricar, porque ya se puede aprovechar un tejido industrial de la microelectrónica, porque usan exactamente el mismo material, y es muy robusto, muy duro. Entonces, muchas cosas son ventajas para este telescopio. Y claramente, nosotros, estos módulos, estas piececitas, que pueden caber en el palmo de una mano, se puede poner en Minerva, las estudiamos, miramos que no tienen defectos, que no están miopes o tienen defectos ópticos, antes de instalarlo en el telescopio final. Porque luego, una vez que está en el espacio, que está a millones de kilómetros de la Tierra, es muy difícil hacer el mantenimiento, como lo entendéis. Claro. Que, entonces uh-huh. hay que asegurarse que estén bien hechos y bien colocados. Y Minerva se encargará a comprobar que la óptica está bien hecha.
0: O sea, que ya ha de sortir perfecta.
1: Uh-huh. De todos los espejos, ¿eh?
2: Sí, de todos, 600, digamos, que habrá que hacer, sí.
0: ¿Cuántos?
2: 600, sí, hay muchos.
0: Mm. Vinga, seguim endavant. Aquests miralls serviran per desenvolupar la missió Athena. Aquí és on entra l'Agència Espacial Europea. Joan, què és Athena i què farà l'espai quan entri en funcionament? Perquè ja tenim el telescopi, no? Mm-hmm. Vinga,
3: sí,
0: anem
3: Athena,
0: de missió.
3: Com bé he dit, el Dominic es posarà a l'espai per evitar l'atmosfera terrestre que absorbeix els rajos X. Mm-hmm. Serà un telescopi de rajos X més gran construït mai, amb aquest tipus d'òptica que no s'havia provat mai en un telescopi, i servirà per estudiar els objectes que molt energètics que emeten aquest tipus de radiació, rajos X. El lema de la missió és l'univers, l'estudi de l'univers calent i energètic. Aquests rajos X emesos per la superfície

0: permetrà estudiar aquest tipus de regions que comentava, i també l'evolució i formació de forats negres supermassius, per exemple.
1: Expliquem, Dominic, com va sorgir Minerva i quina ha estat la col·laboració amb l'Agència Espacial Europea?
2: Sí, pues es una historia larga, pero no sencilla, digamos, porque se inició hace... La idea de Atena se originó en los años 2000, pero la introducción de la radiación X de sincrotrones, como somos nosotros, empezó en 2015, cuando ya se realizó los primeros módulos que expliqué antes, que ya estaban fabricados. Para poner en el contexto, Minerva no es única en el mundo. Tiene una hermana mayor que está en Alemania, un sincrotrón en Alemania, que es BESI. Y la ESA simplemente ya cuando vio que funcionaba bastante bien, que se podía medir con los EOS X de sincrotrones, decidieron hacer más líneas, se propusieron ALBA, como todavía tenía metros cuadrados libres en su sincrotrón, porque somos una infraestructura joven en el sentido, pues decidimos fabricar Minerva en el 2020. Para explicar un poco también, es un telescopio muy complicado, hay muchas cosas, hay no solo la óptica, hay la comunicación con la Tierra, hay las baterías, cómo llega la energía, hay la mecánica, porque hay cosas que se mueven dentro. Entonces nosotros solo nos quedamos de una pequeña parte, que es la parte que es la óptica, la lente que hablé antes. Uh-huh. Eso involucra a mucha gente, muchas universidades, muchas empresas e infraestructura como la nuestra. Incluso ahora mismo la ESA está construyendo más infraestructuras como esta. Todo está coordinado por la ESA desde Holanda, nuestra la sede principal. Uh-huh. Y pues involucra principalmente gente de Europa, Alemania, Italia, Holanda, España, Francia, en muchos sitios. Uh-huh. El calendario también está corriendo...
1: És el que anava a preguntar, dic, en quin moment esteu, sí, de tot el procés?
2: Sí, es una cosa que ha ido cambiando por el hecho que hay muchos acontecimientos recién geopolíticos, así que se retrasó un poco, pero ahora tenemos, digamos, una fecha bastante estable que está en torno de 2038, entonces de hoy en 12 años. Y por un tiempo de funcionamiento de 5 años, pero siempre esas cosas se alargan en el tiempo.
1: M'imagino que un cop acabeu la vostra feina, un cop ja teniu a punt el telescopi, s'haurà de tastar, s'ha de provar d'alguna manera. Com és això? Es fa prèviament, abans que es posi en funcionament, per saber si hi ha alguna deficiència, algun problema?
0: Sí, sí, de fet és la missió de la nostra línia, de Minerva, fer aquest test previ de tots els mòduls per veure que funcionen correctament com han de funcionar.
2: Y si no funcionan, se tiran y se...
1: Joan, ¿por qué la vau batejar amb el nom de Minerva?
0: Bueno, Minerva és l'equivalent romà del que seria la grega Atena, i llavors fa aquesta connexió entre la missió i la línia de llum.
1: Uh-huh. Així completeu la...
3: Exacte, tot ben bonic, ben rodó. Sí.
1: Per cert, per acabar... no sé si preguntar-te a tu, Laia, què significa per al sincrotró, no?, participar en una iniciativa a aquest nivell. També li preguntarem amb ells.
3: Ara estava pensant la resposta, però potser és més a nivell personal. O sigui, evidentment, pel sincrotró, a nivell institucional, forma una col·laboració amb, que deia el Dominic, entre les universitats, empreses i la pròpia ESA, no, institucions de tecnologia i ciència puntera d'Europa. Però jo pensava més en mi, és a dir, en el sentit de... I també com a treballadors, jo crec que és una investigació, no?, que desperta bastant entusiasme. Però és molt personal, el que t'estic responent. Per això també ho volíem compartir avui amb els oients, perquè fem molts tipus de recerca. Sempre diem que mirem mostres molt petites i aquesta vegada Minerva fa al revés, no? Mira cap enfora i també toquem coses de l'univers. I a mi això crec que a molts ens agrada. I per això et responc més com a Laia, crec, no?
1: I per al Dominic i per al Joan?
2: Ui, crec que la resposta de Laia era perfecta.
1: Bé.
2: Sí, sí, no, incluso a pesar de que sea una cosa que vaya en el espacio, hace soñar a la gente el espacio y todo eso. Es más, incluso más concreto que sí, las cosas pequeñas que medimos en el sincrotrón, que
3: es una mica més el dia a dia, no? Sí. Incluso, clar, però sí, també sí. Vosaltres, o sigui, clar, ho estava pensant, jo també he acabat d'entendre el que feu, és... Les peces que esteu tocant d'aquí molts anys, no? Bueno, d'aquí uns anys aniran allà dalt, no?
2: Sí.
3: Això, bueno, perdó, us he aixafat la resposta, potser.
1: No sé, tu tenies una altra resposta, Joan.
0: Subscric al 100%, això, el mateix, sí, sí. a tothom li interessa.

0: l'univers, també.
1: Bueno, i a part podreu dir, quan estigui allà en òrbita, no? Coi, jo ho vaig tocar, jo ho vaig fer.
2: Quan arribi, que ens ha dit el Dominic, que seria sí. 2030 30 i llargs.
3: Això, una vez, sí.
2: I vol dir que durant tot aquest temps tot això va avançant? Vull dir, s'està treballant en aquest projecte?
3: Sí, ahora pues estamos en pruebas, digamos, hasta hacer la producción en masa. Como dije, que hay como muchas piezas y uno de los objetivos de este proyecto, que está coordinado en Holanda, y hacer que todo funcione como una empresa, un pipeline de fabricación de sus módulos, del control, de las medidas, de la instalación en el telescopio final, hasta el día que se tiene que montar un cohete Ariane, como uno de estos, y que suba en el espacio, cruzar los dedos, que todo vaya bien, y observar, porque luego al final lo que es interesante es observar las estrellas o lo que se puede sacar de este telescopio.
2: Uh-huh. Doncs, escolteu, bona feina, perquè en teniu feina per endavant, i veurem què ens depara el futur, a veure què ens explica aquest telescopi, quina informació ens dona. Avui hem descobert que aquí al nostre voltant no només es fan experiments de materials o de salut, sinó que també es construeix tecnologia que ajudarà a explorar l'univers. Hem parlat de la línia de llum Minerva, una instal·lació única al sincrotró Alba dissenyada per mesurar amb una precisió extrema els miralls dels telescopis espacials, i de com aquesta col·laboració amb l'Agència Espacial Europea contribueix a fer possible la missió New Athena. Moltíssimes gràcies al Dominic, al Joan i a la Laia per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Merci.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Bon Nadal! Com estàs?
2: Bon Nadal! Doncs molt bé!
1: Ja estem a la setmana nadalenca per excel·lència. I escolta, aquí hem de parlar d'alimentació, de nutrició, de no nutrició, de tot una mica, perquè són aquells dies en què ens reunim, qui més qui menys, amb la família, i sempre al voltant de la taula i al voltant del menjar. És els dies dels excessos i és el dia dels dolços també, no?
2: Sí, el Nadal és culturalment, no? Bueno, jo crec que a la nostra cultura totes les celebracions hi ha menjar al voltant, no? Però sí que és cert que Nadal doncs, és una d'aquestes èpoques en les que ja pensem en torrons, polvorons, les menjades, molta quantitat, no?
1: Aquí també tinc una cosa, és que m'ha acabat la castanyada i als lineals del supermercat ja han vist torrons, però torrons a l'octubre.
2: Aquest és el problema.
1: I polvorons i neules.
2: Aquest és el problema. I avui m'agradaria doncs, parlar des de la meva opinió i reflexió, com a nutricionista, òbviament, no? Però, mira, Pili, jo quan era petita, en el moment, o sigui, esperava el Nadal per menjar aquell torró que m'agradava, no? Que a part era un, no sé si l'havies arribat a menjar, però era un de crema catalana.
1: Sí, tant.
2: M'encantava. O sigui, i era com, no? I arribava desembre i deies, buah, menjaré aquell torró, no? I després també a casa meva, doncs, l'únic moment de l'any que jo recordi que es menjaven gambes fresques era Nadal, val? O sigui, hi havia menjars que eren exclusius de Nadal, no? Què passa? Que ara les gambes te les vas menjar la setmana passada, sí? I els torrons, doncs, portes, com molt bé has dit, des d'octubre menjant-los, no? Llavors, algo que abans era, doncs, 3-4 dies puntuals, perquè al final els dies festius, no?, que és des de Nadal fins Cap d'Any, i posem-hi Reis, el tortell, però que són 4 dies, sí? El problema no són aquests 4 dies, el problema no és de Nadal a Cap d'Any, el problema és de Cap d'Any a Nadal. No? És així. El problema el tenim allà, sí? O sigui, aquests 4 dies gaudim-los, disfrutem de la gastronomia, que és algo propi nostre i que crec que és, o sigui, que és positiu, però després, o sigui, deixem de menjar torrons, no? Perquè és que, clar, comencem a l'octubre i els allarguem fins al març, perquè, clar, en comprem, doncs, de més, no? Després allò s'ha d'acabar. Per tant, no ens preocupem tant per aquests dies, gaudim-los. Estem a taula feliços, no? Compartint, que d'això es tracta el Nadal, i després ja ens ocuparem de la resta d'any, que és lo important, no aquests 4 dies, no? Per tant, doncs això, si hem de pensar en algo que sigui en gaudir, que sigui en donar-li la importància que tenen realment aquests aliments si us agraden, no? És això de dir, ostres, espero aquest dia perquè menjo tal aliment que m'encanta, no? I li donem aquest valor, perquè potser a vegades dius, ai, menjaré, i després ho engulleixes i ni ho has gaudit, no? Ostres, jo em menjo els Ferreros, ara no vull fer aquí publicitat de res, però
1: podem dir que uns bombons.
2: Uns bombons. Ja, però és que han de ser aquests perquè m'entengueu.
1: Són els que t'agraden.
2: Sabeu com me menjo jo un Ferrero?
1: O sigui, que és un ritual.
2: És un ritual. Jo primer me menjo la part de fora. Sí, tota la part de coberta, no, d'avellanes, de xocolata. I llavors me queda aquella neuleta en forma rodona, llavors l'obro. Llavors me menjo l'avellana de dins amb el xocolata de dins i acabo menjant-me la neuleta, sí? Podeu pensar, "Ostras, menja-te'l ja." Però és que l'estic gaudint.
1: Clar.
2: I gaudir
1: es tracta d'això, d'aquesta alimentació conscient,
2: exacte,
1: que tu sempre en parles, però
2: exacte.
1: Conscient vol dir
2: conscient. Exacte. Llavors, jo, o sigui, me menjo aquest bombó, que és com, l'estic disfrutant, sí? Perquè si jo agafo el bombó, me'l poso a la boca, el mastego, en 3 mastegades, potser ja el tinc, no? I l'engulleixo i ja està. I quin sabor se m'ha quedat a la boca, no? Per tant, doncs, aquests aliments els podem menjar, clar que sí, però gaudim-los i donem-li la importància que tenen, perquè potser si te'l menges com jo me'l menjo, diràs, pues no està tan bo. I potser t'agradarà més un altre bombó, no? O sigui, que mengem-nos allò que realment ens agrada, no perquè és Nadal, tot s'hi val, no? O sigui, menja allò amb el que realment gaudeixis. I després, la resta d'any, no? Doncs mira la teva alimentació.
1: Clar. Que la teva alimentació, al final, és la teva salut.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No, al final no, al principi. Al final. I tot això també segur que es veu reflectit en, a la mesa Simpressiones, que la setmana passada ens vas avançar, que és el teu nou llibre, que està en prevenda.
2: Sí, està en prevenda.
1: Parla també d'això, d'aquesta alimentació conscient, parla de treure la culpa de... del dia a dia.
2: Parla d'aquesta alimentació conscient, parla d'aquesta alimentació vinculada amb els nens i nenes, però hi ha un capítol que està centrat en la nostra culpabilitat i la nostra relació amb l'alimentació i com aquesta relació que nosaltres hem forjat al cap dels anys l'estem transmetent als nostres fills i filles, no? Sense escoltar-los, sense doncs, donar-los aquesta flexibilitat. Tot el que hem patit i la nostra mala relació amb l'alimentació, doncs amb aquests missatges que hem rebut de no et passis... però si no et passes te pregunten si estàs a dieta, però no, o sigui, és una quantitat de missatges que ens fan que tinguem una mala relació amb l'alimentació. Llavors hi ha un capítol centrat en això perquè ens revisem, perquè revisem la nostra relació, perquè és molt difícil poder acompanyar els nens i nenes si nosaltres portem una motxilla carregada de missatges negatius entorn a l'alimentació. I si nosaltres portem una motxilla carregada que cada cop que ens sentem a davant d'un plat ens plantegem si ens el podem menjar, si no, quines són les conseqüències, si hauré de fer alguna cosa per compensar, no? O sigui, tots aquests missatges que segurament moltes de vosaltres com a persones us els plantegeu habitualment, això ho hem de treballar. Perquè no podem fer un bon acompanyament dels nostres infants si jo porto aquesta motxilla. Per tant, doncs, podem començar per, doncs això, per el Nadal, no? Gaudir-lo, no, intentar treure aquests missatges i si realment no podem, si no podem deixar fluir aquests missatges i que passin, doncs buscar ajuda professional. Òbviament, un psicòleg, una psicòloga ens pot ajudar a tornar a tenir o començar a tenir, perquè igual no l'hem tingut mai, una bona relació amb l'alimentació i poder menjar lliures. I el llibre, doncs, el que pretén, no? L'objectiu és que les famílies puguin ajudar que els infants mengin lliures.
1: Que, a més, no és un fet individual, també és un fet social, no? Que al final prendre consciència de com ens alimentem nosaltres mateixos, després també és molt difícil aplicar-ho en la societat en la que estem vivint.
2: Totalment, no? Pels missatges que rebem. Però d'aquí també la nostra responsabilitat com a famílies de, a veure, sí que és cert que no podem anar en contra de la cultura de la dieta perquè és una cosa que existeix, no? Però sí que nosaltres podem educar de forma individual a casa nostra i educar de en quina forma rebem aquests missatges, no? O sigui, al final jo, guardant distàncies, però... jo comparo una mica amb el masclisme, no? El fet d'opinar sobre els cossos dels altres, no? Són missatges que tenim superinterioritzats, igual que els micromasclismes, els tenim superinterioritzats, no? I al final, crec que hi ha una responsabilitat individual en ser conscients de que utilitzem missatges que fan mal o que podem fer mal i revisar el nostre vocabulari, no? I això amb els nens i nenes a casa ho podem treballar de forma individual, no? El no opinar sobre el cos dels demés, sobre l'aspecte físic, sobre canvis físics, no s'opina sobre els cossos dels demés. Cadascú té el cos que té, no? I hem d'ajudar també els nens i nenes, doncs, a això, a identificar missatges que no són vàlids, no? I això, i el llibre, doncs, això.
1: El podem comprar en prevenda a dashbook.es i sí. També a my-nutritionist, al teu Instagram, que ens derivarà a aquesta sí. Web per comprar-lo. N'has de fer 150 abans del mes de març?
2: Abans, no, abans, abans 45 dies, és a dir, abans de febrer. Sí.
1: Abans de febrer, s'aconseguirà segur. Ja deus portar... molts.
2: Doncs no, mira, la veritat, perquè estic com una mica a l'expectativa. Espero que em diguin ja està i ja quedar-me tranquil·la.
1: Naila, bones festes.
2: Igualment, bones festes a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.

0: la ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquells dibuixets delicats de color bordeus. Molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar: la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, amb gots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent del que facis habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. Fes-ho per tu, sense excuses, perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra, ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç d'aquests primers 3 anys. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, En Comú Podem, PP, CUP i Vox han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat i els serveis públics. Trobareu tots els detalls del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Mèdia. Vall d'Oreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Això ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina de Accés Lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el seu condol a familiars i amics. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de Sexualitat parlarem d'un tema que genera molts dubtes i també molts tabús: el sexe durant l'embaràs. Segur que us heu preguntat, sí, no, és segur, que cal tenir en compte, com ho pot viure la parella? Doncs avui intentarem donar resposta a totes i d'altres preguntes que segurament sorgiran. Ho farem acompanyats de la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga de capçalera al nostre programa. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: I avui vens acompanyada.
1: Sí, molt ben acompanyada.
0: Avui vens molt acompanyada i molt ben acompanyada per un altre especialista en la matèria.
2: Exacte. Oi que sí? Sí, vinc acompanyada, ho dic jo, jo
0: sí,
2: mateixa,
0: la pots presentar,
2: de la Judit. Val, la Judit Cos Busquets, que és llevadora de la CIR de Sabadell, que bueno, es dediquen a l'atenció de la salut sexual i reproductiva de la dona.
3: Hola, bon dia.
2: Judit.
3: Bon dia.
2: Gràcies per
0: venir. Bé, doncs avui amb vosaltres dues hem de donar resposta a aquestes qüestions que segur que a la dona en aquest moment concret de la seva vida s'ha hagut de fer. Per començar, la pregunta genèrica. Podem mantenir relacions durant l'embaràs?
2: Sí, en general sí, no? Si és segur, pot ser molt positiu per la parella, val? Vull dir, i per la dona, vull dir, al final, si és un embaràs que saludablement tot està a lloc, doncs el sexe no té per què ser per res un perill en si.
0: La Judit també pensa el mateix?
3: Sí, i tant, sí? I com... no només és possible, sinó que és recomanable, perquè afavoreix aquest vincle amb la parella, afavoreix que la dona senti que està, que forma part d'aquest projecte d'engrandir, doncs, la família, però que segueix sent la vida de parella també un punt central. Alhora, tot el que genera una relació sexual, igual abans de l'embaràs com durant l'embaràs, redueix l'estrès i ens estimula les endorfines, que fa que la dona pugui sentir més felicitat i més confort amb el que està vivint.
0: Però, clar, hi ha situacions en què no, perquè abans la Ruth comentava, si tot està a lloc, si tot és normal, perfecte, endavant. Però, si no, clar, aquest si no, quins casos concrets...
2: Que haurien de tenir en compte,
0: clar,
2: no? Sí. Malament de salut, en quin sentit, no?
3: Per exemple, moltes de nosaltres coneixem, doncs, aquest risc que hi ha en el primer trimestre, que aquest risc d'avortament, no?
0: Sí.
3: I moltes vegades es dona que hi ha petits sagnats. Doncs quan la dona té petits sagnats durant el primer trimestre, no és recomanable tenir relacions sexuals, cuitals, amb penetració. Ara bé, tot el de més joc sexual, no hi ha cap problema. També quan hi ha un risc de part prematur, no? Més endavant en el desenvolupament de l'embaràs, que hi hagi contraccions o que hi hagi una reducció del coll de la matriu, aquí es considera que les relacions sexuals amb penetració també estan desaconsellades. Quan hi ha una placenta prèvia, pel risc de que aquesta placenta, doncs, es desprengui o pugui sagnar, quan hi ha un trencament de bossa, que és ja de cara, hauria de ser de cara al final, o si el trencament de bossa, de la bossa amniòtica, és abans d'hora, la dona ha de fer un repòs absolut i, per tant, aquí tampoc es contempla el tema de les relacions sexuals. I també quan la dona presenta múltiples infeccions vaginals o múltiples infeccions d'orina, que és una cosa que a vegades és bastant comú en l'embaràs pel fet de que ens baixen les defenses o el que sigui. Llavors aquí està una mica contraindicat tenir relacions sexuals coitals fins que no se soluciona aquest problema.
2: Aprofito i remarco el tema de la no penetració, que al final no penetració no significa no sexualitat.
0: Exacte.
2: Hi ha moltes formes de poder gaudir d'aquesta intimitat sense que sigui la penetració en si, no?
3: Sí, sí.
2: O és que ho recordem cada vegada, eh? Això, quasi cada programa recordem la penetració, no és l'únic.
3: Sí.
0: Les carícies... És que han sigut tants anys pensant el mateix que ara...
2: I ens ho han ensenyat,
0: clar,
2: això, eh?
0: Canviar el discurs costa, però de mica en mica.
2: Sí, exacte.
0: De mica en mica,
2: nosaltres
0: això va calant.
2: Nosaltres anem fent la nostra feina, eh?
0: Això va calant. Parlem de canvis, els canvis que es produeixen en la dona, tant físics com emocionals. Com poden afectar?
2: A nivell emocional, a veure, l'embaràs, no? Sempre ens han fet veure o no, idealment que és un moment feliç, que has d'estar pletòrica, t'has de sentir plena, i no té per què ser així. L'embaràs són 9 mesos, i pots tenir, 9 mesos són molts dies i moltes hores, i hormonalment, i el teu context familiar i tot el que t'està passant, segueixes treballant, la teva vida segueix el seu curs, encara que estiguis embarassada i et passen coses, no? A part del que és extern, després a nivell intern, no? La dona, el que he dit, no? Hormonalment està passant per canvis i el seu cos està canviant. I també pot ser que s'agradi o que no físicament, que se senti incòmode, que se senti més sensual o no. I tot això, no? Al final, doncs, és una readaptació i una regulació molt interna de cadascú d'anar vivint aquest embaràs al màxim d'equilibrat i tranquil possible, no? Buscar aquesta connexió mútua amb la teva parella o amb persones que també estiguin embarassades, no? I poder compartir aquests sentiments, doncs és important per crear
0: això emocionalment,
2: aquest bon rotllo a l'embaràs. Sí.
0: Tot i que hem de dir que embarassos hi ha de molts tipus, no? Tants com dones hi ha i cadascú ho porta com ho porta.
3: Com pot.
0: Perquè hi ha gent que passa 9 mesos que poden ser fatals, no? Però també hi ha d'altres persones que és un canvi fantàstic, no? Que ho porten superbé i que és una experiència vital superimportant, no?
2: Sí, molt.
0: Però tenint en compte això, emocionalment, físicament, Judit?
3: Físicament, sobretot podem diferenciar com tres etapes, no? Tant al principi com al final de l'embaràs, les hormones estan com molt, molt exagerades, hi ha molta quantitat de fabricació d'hormones i això fa que la dona se senti amb d'altabaixos emocionals, com deia la nostra companya, la Ruth, però també està més poc receptiva a les relacions sexuals, sigui per les nàusees, sigui pels vòmits, sigui pel volum de la panxa. Val? Però, en general, les hormones el que fan és lubricar més i millorar la irrigació de tota la zona genital, de manera que pot haver-hi més excitabilitat i més sensibilitat, més desig.
2: Les sensacions són més fortes, no? Per lo bo i per lo no bo.
3: Sí.
2: Diguem que les sensacions són més fortes.
3: Tot és una miqueta més extrem, com quan tenim els dies abans de la regla, com quan, com les hormones estan més alterades, doncs fa això. Llavors, moltes dones en el segon trimestre, quan comença a créixer la panxa, els pits estan grans, se senten voluminoses i se senten deesses, se senten pudes, poderoses, se senten sexis i aprofiten això i és un canal, doncs, de sexualitat a tope. I moltes vegades, quan arriba ja el volum a una certa dimensió, és la parella qui no vol tenir aquestes relacions per tal de no fer mal al bebè. Però la dona té més aquesta sensibilitat al pit i sensibilitat als genitals, de manera que pot desitjar més, tenir més contacte sexual. Però també és cert que hi ha dones que això els hi molesta, de manera que no volen que els hi toquin els pits perquè estan extremadament sensibles, no volen que els hi toquin gaire els genitals perquè estan extremadament sensibles, i, bueno, tenim una mica de tot. El tema és explorar-ho i viure-ho amb el màxim de naturalitat possible. Però el que hem de ser conscients és que pel bebè tota aquesta generació d'endorfines i d'oxitocina que representa el tenir contacte íntim i la sensibilitat i les carícies i els petons és genial. Pel bebè és una explosió d'energia i d'adrenalina i de sentir-se feliç i sentir-se estimat.
2: Molt important com estigui la mare

0: té més presència dintre el canal vaginal, perquè ha baixat ja el cap, s'està posicionant, doncs pot ser que se senti incòmode, i per tant aquí hem de canviar una miqueta l'estratègia.
1: Clar, hi ha moments i moments, no? Però és veritat que no, a nivell general, no, els tabús aquests que s'han dit tota la vida, no és això, per exemple, el mite de que el penis pot tocar el nadó. Judit, no és possible això, no? El nadó està molt protegit.
0: El nadó està protegit, hi ha la bossa, hi ha la matriu, hi ha el coll de la matriu...
1: Vull dir, això que el penis pugui tocar el nadó...
2: Això,
1: home,
2: fins
1: quin
2: tot
1: penis,
2: a les,
1: no?
2: A les pel·lícules, això ho han reproduït, sí, però sí. Tal qual, eh?
0: Sí, sí. Bueno, diguem-ne que és d'una manera indirecta, però el bebè pot sentir aquest contacte íntim, sí, sí.
1: Yeah. I la idea de que el sexe pot fer mal al fetus, això, no? O sigui, realment, això... Explica-m'ho bé, perquè jo no ho entenc. Què vols dir que el feto pot sentir? El penis no el toca, això és impossible.
0: No, però quan el cap està molt present a dintre la vagina, el penis, si té una penetració profunda, pot tocar la bossa...
1: Bueno, com un terratrèmol, no? Pot sentir un terratrèmol... És com si el nadó digués...
2: Una sacsejadeta,
1: exacte, un terratrèmol.
0: Pot sentir el sacseig, sí.
1: Vale, d'acord. Això ho hem comentat també, no, el tabú una mica, la Judit ho ha anat dient, també el tema de que el prejudici que la dona embarassada no ha de tenir desig o que ha d'estar només centrada en ser mare, no? Jo crec que cal trencar aquesta mirada patriarcal.
2: Ens ho ha explicat, la Judit, fa una estona, aquesta sensibilitat.
0: Bueno, i està documentat que hi ha dones que en el part tenen orgasmes que en la lactància tenen orgasmes. Sí. Per tant, totes les hormones relacionades amb l'embaràs, part i postpart, ens deixen aquesta vibració, no?
1: Tan potent.
0: Tan potent en la sexualitat. Sí.
1: I recordar que la dona, encara que embarassada, m'agradaria dir, segueix sent dona, eh? O sigui, vull dir, per sobre de tot és dona, no? Sí. Jo, per exemple, a consulta vaig tenir una parella que l'home deia que sexe oral no volia que la seva dona li fes. Ella a ell. Per què? No? Deia, no, perquè jo ara la meva dona la veig com una dona embarassada i no sé, la imatge de la dona com a ésser sexual i amb desig...
2: En aquell moment ja no hi és,
1: ell deia,
2: no existeix.
1: No, la meva dona ara està embarassada i jo no la puc veure amb aquests ulls. Increïble.
0: Bueno, i alguns articles he llegit jo d'alguns ginecòlegs que referien que l'home no hauria de veure la sortida del bebè perquè després li queda aquesta imatge i perd l'atracció per la vulva.
1: L'erotisme per la vulva.
0: Bueno, no sé.
1: Ja, bueno, aviam, no sé. És la vida, no?
0: Sí.
1: És mai millor dit, és la vida.
0: Jo no m'he trobat cap home que em digués
1: això,
0: tampoc,
1: però el del sexe oral, fixa't, no? De veure la seva dona en aquella imatge, no.
0: Sí, però això també ens ha de fer pensar si veuen la dona com a objecte.
1: Exacte.
0: De tenir el seu fill, no?
2: Però que hi ha alternatives, Hem parlat del tema de la penetració, però a veure que el sexe es pot practicar com ja hem reiterat de moltes altres
1: maneres.
2: Formes.
1: Sí.
2: No?
1: Sí. Canvis de postura, de ritme...
2: Exacte.
1: Buscar altres maneres d'apropar-te, també, carícies, petons, massatges...
2: Sí,
0: total.
2: Mira,
0: no?
2: Massatges molt bé.
1: Un bon massatge, una embarassada segur que ho agraeix.
2: Oh, bueno,
1: totalment, un bon massatge.
0: Bueno, veus, això sí que he tingut dones que em diuen, quan nosaltres recomanem el massatge perineal per preparar la vagina de cara al part, hi ha moltes dones que diuen... És que
1: no hi arribo.
0: No, que no vull que em toqui perquè llavors m'excito. Dic, bueno, doncs aprofita,
1: clar.
0: No?
1: Dos per un, no?
0: Clar.
1: On està el problema?
0: Que la parella faci el massatge perineal i després que formi part d'aquest joc.
1: Clar, d'aquest joc sexual.
2: Vinga, parlem, us sembla, de l'acompanyament que s'ha de fer a la dona i que ha de fer la parella com a...
1: Si és que entens, exacte.
2: Exacte. Sí.
1: Bueno, jo penso, no?, sobretot, escolta, respecte, molta presència emocional. La parella ha de tenir un paper en el que penso que ha de preguntar molt com es sent... aquesta disposada, què necessita, no? No pressionar-la, sentir que el sexe no és una obligació, sinó que ha de sorgir, i perquè sorgeixi s'han de buscar aquests moments de molta complicitat, no? Sobretot en un moment en què la dona pot passar, com ha explicat molt bé la Judit, diferents etapes, no?, durant l'embaràs, en què es pot sentir més receptiva al sexe o no. Llavors, l'acompanyant, no?, la parella en aquest cas... crec que ha de tenir una mirada més especial i de més escolta que quan no estem embarassades, que també, però més, una sí, mica més.
0: Sensibilitat i empatia. Això és una mica el que es demana. Però jo penso que també ha de ser recíproc, que la dona també ha de...

0: veure com està la parella, perquè potser és ella qui té ganes i el marit que diu,
1: sí,
0: no vull tocar la panxa, no et vull fer mal, no. Sí.
2: Tant respecte,
0: sí,
2: no?
0: I després dius, bueno, però jo com ho faig, no?
1: Sí, sí, per les bueno, bandes,
0: i que si es manté les condicions d'higiene es poden utilitzar joguines i es poden utilitzar, bueno, això, altre joc sexual que fins ara no s'havia explorat. Si no es
1: és una oportunitat. L'embaràs, com moltes situacions, a vegades, jo què sé, pot ser també alguna malaltia de transmissió sexual que ens... No? Que d'alguna manera no es pugui fer penetració durant un temps i tal, és com un motiu perfecte per descobrir coses noves.
2: Per descobrir noves. I aprendre coses, sí.
1: No? Allò de dir, de tot s'aprèn, doncs d'un embaràs també pots aprendre molt a nivell sexual.
2: Doncs anem a aprendre altres alternatives, perquè abans hem parlat de situacions en què no s'hauria de fer pràctica la penetració. Per tant, algun consell pràctic, alguna postura que puguem recomanar per...
1: Va, Judit, t'ho deixo a tu, va, a veure. I si no, ja anem afegint.
0: Bueno, sobretot el postures. Concepte és el que no hi hagi pressió sobre la panxa. És a dir, la postura en què la dona està sobre, que ella domina i controla una mica el moviment.
1: I la profunditat també.
0: I la profunditat, doncs, és molt bona postura, no? Per exemple, la postura lateral, en què la dona està al davant, la parella està al darrere, i la postura és en bube, no? Que la dona i la parella, doncs, fan un angle recte, de manera que no hi ha pressió sobre la panxa i pot haver-hi una penetració no tan profunda, també.
1: La cullereta de tota la vida,
0: sí,
1: no?
0: La
1: quan has dit lateral.
0: Tota la vida, sí, que és el lateral.
1: La cullereta.
0: Sí. I bueno, hi ha el de quatre grapes amb la panxa pendulant. Representa en el pes... que no hi toca.
1: També podem acomodar amb coixins la quatre grapes.
0: Sí.
1: Podem acomodar amb coixins perquè també hem d'entendre que no és el mateix el primer trimestre, com ella ha dit, que el segon, que el tercer, quan estem molt pesades.
0: Sí.
1: Clar, depèn de quina postura, encara que no afecti el que és la panxa, potser a nivell postural no estàs còmode, no? Llavors, entendre també i acceptar que cada moment és diferent i que es tracta d'anar readaptant, no? Des de molt de respecte i molt de carinyo. El sexe explosiu i fort no és el moment.
2: Explorant, no? A veure...
1: Posar-nos... Estar còmodes. Sí. Còmodes. És un sexe més còmplice,
0: és
1: no?
0: Això,
1: més...
0: no? Una penetració no tan profunda i més estimulació del clítoris, per exemple.
1: Sí.
0: O
1: dels pits, no?
0: La masturbació mútua, el tema de... Bueno, doncs d'anar fent aquests jocs que no impliquin una penetració forta i profunda.
1: Senzill. El joc eròtic. També sí, molt aprofitar.
2: Jo crec que avui ens ha quedat prou clar que el sexe durant l'embaràs és segur, que és natural, que pot ser molt enriquidor quan hi ha comunicació, respecte, que és el que ens comentava la Ruth, i aquesta explosió hormonal que ens provoca tota aquesta sensibilitat, com ens comentava la Judit, doncs està molt bé que es pugui aprofitar. A les dues, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Carme.
2: I gràcies a tu. Fins a la propera, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu-siau.

0: Ara, al Faves Comptades, parlem d'economia, exactament d'un tema clau per a qualsevol emprenedor o empresari. Com assegurar que el nostre negoci té futur i què podem fer per fer-lo créixer? I ho farem de la mà i amb la col·laboració de SACOT, amb Jordi Martínez i Andreu Travé, que són sèniors advisor d'aquesta associació. Benvinguts, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Suposo que és una pregunta que s'ha de fer sovint, no? Fins i tot quan ja la maquinària està en funcionament. És a dir, tenim un negoci, tenim una petita empresa i la primera pregunta que ens hem de fer és quin és l'estat del meu negoci, quin futur té, és a dir, quin és el camí que tinc per endavant, no? Què s'ha d'analitzar en aquestes situacions?
2: Hola, bon dia. Bueno, jo diria que hi ha dues maneres d'enfocar aquesta pregunta. Per un cantó, podríem mirar el curt plaç o des d'un punt de vista de resultats. Aquí el que cal veure és, per exemple, els últims 2-3 anys, com va la meva facturació, si és creixent, és estable. Estable vol dir que pot créixer, però vegetativament. Per tant, d'allò, fins aquí, bueno, doncs bé. I si és decreixent, llavors tenim un problema. I això es té que mirar. Després, una altra cosa que es té que mirar, una altra variable que es té que mirar, que és molt important, és la rendibilitat del meu negoci. Perquè, vull dir, malauradament, perquè cadascú sap del que sap, i la gent que porta negocis, en molts casos, doncs, diguem, sap molt bé el que té que fer i com ho té que fer, però diguem, els números se li escapen una mica perquè no és a el que s'ha dedicat. Es confon facturació amb benefici. I, clar, hi ha tots els costos que van al darrere. I llavors, quan mirem la rendibilitat, és quan amb aquesta facturació hi afegim els costos i veiem realment què dona. Perquè de vegades la facturació pot anar molt bé, però els estalvis ens mengen les estovalles. I resulta que el benefici és molt minso. O bé, la rendibilitat és molt petita. És a dir, si jo tinc rendibilitats que són del meu negoci que se'm situen per sota, no sé, diria d'un 5-4%, a menys que aquest negoci no tinguis molt clar que és un mitjà de vida i que et doni un sou correcte i que ja estàs content amb això, fantàstic, però si no és el cas, dedica't a una altra cosa, perquè segur que trobaràs inversions on et puguin donar més rendibilitat que
0: aquesta. Llavors estaríem parlant d'una feina, no d'un negoci.
2: Correcte, vull dir, amb un format de negoci, sí. Però que realment és una feina. ¿Vale? Llavors, aquestes són les dues coses que jo miraria per veure que el meu negoci té bona salut, és a dir, que la facturació va creixent d'una forma raonable, i que la meva rendibilitat és adequada, amb la qual estic posant tots els costos a dintre d'aquesta facturació per veure el benefici que em dona. Per la gent que igual la rendibilitat pues no la tingui ben ubicada, no deixa de ser aquest benefici que em dona aquest negoci, vale, respecte a la facturació que estic aixecant. Això em dona una rendibilitat en percentatge. Això seria des d'una òptica de resultats. Però després hi ha una òptica des del mercat. És a dir, el que és molt sa, des del meu punt de vista, és de que el teu negoci, tu tens un negoci, estàs oferint un producte o un servei que, diguem, en el seu dia, pues, si continues viu, vol dir que hi havia una demanda per això, però això pot anar canviant. Llavors és molt saludable anar veient com fas el matching entre aquest producte o aquest servei que estàs produint i l'oportunitat de mercat que hi ha, tenint en compte els competidors que van apareixent o van desapareixent. Perquè això el que t'acaba determinant és l'amplada d'aquest mercat. Aquesta amplada de mercat, que seria el teu mercat potencial, vale? Has definit un target, has definit un mercat objectiu al qual tu adreces aquest producte o aquest servei, aleshores, aquest mercat potencial, tu defineixes quina quota creus que ets capaç d'esgarrapar o tens i vols créixer sobre aquesta quota.
0: Quina part del pastís em podria...
2: Exacte. Llavors, l'única falta per tancar aquest triangle és dir, i quin és el meu model d'ingressos? És a dir, què guanyo jo, vale, amb cada operació que venc, o cada producte que venc, o cada servei que venc? I això és el que em dona si aquest negoci serà viable en el futur, tenint en compte com està evolucionant el mercat. És a dir, jo tinc un producte, jo tinc la meva quota a la qual crec que puc assolir, i llavors veig el que puc guanyar si absorbeixo aquesta quota. i això em diu si això és viable o no viable, tenint en compte els costos, com sempre, no només la facturació. I aquesta seria una manera de veure, diguem, fins a quin punt el meu negoci té futur. Vale? Des d'una òptica de resultats, des d'una òptica de mercat. L'òptica de resultats molt més curt plaç, l'òptica de mercat molt més mig plaç, vale? Per veure com evolucionen pues això, la competència i la demanda.
0: Posem algun cas pràctic i imaginem, vull crear o creo una petita empresa, un petit negoci, en quin moment he de començar a plantejar-me doncs, fer aquesta anàlisi per saber si el negoci que he engegat té futur? I en quin altre moment he de fer aquesta anàlisi del mercat per saber doncs, com puc créixer?
1: A la pràctica, si ho vols fer bé, és un exercici continu. No és dir, quan et prepares per sortir, has de veure quines opcions tens, quin és el teu mercat potencial i després quins són els competidors que en aquests moments estan en el mercat. Però després has de veure que tots evolucionem i nosaltres com a consumidors, amb les coses que estem buscant, les anem variant i les anem buscant d'una manera diferent. Per tant, t'has d'anar plantejant de quina manera es mouran o quins seran els criteris de selecció dels teus clients i de quina manera també reaccionaran els competidors. Normalment ens fixem en els competidors directes, però els que realment ens fan mal són aquells que no són competidors directes, sinó que surten per una via completament diferent i arriben al teu mercat. I llavors resulta que és que aquests... perquè els competidors...
0: Podem posar un exemple?
1: Sí. A veure... Diguem-ne, per posar temes de ràdio, no? A ràdio estem habituats a que som 3 o 4 competidors, que són les ràdios que estan aquí al Vallès. I sabem com reaccionen, quins programes tenen, quina programació tindran l'any que ve, però de cop i volta et ve internet i et surt gent que dona informació o que dona notícies o que dona entreteniment d'una manera completament diferent i que no estaves acostumat a plantejar. Llavors els teus clients poden seguir amb tu o poden fer el canvi a aquesta nova manera que venen. Uh-huh. Llavors és un canvi totalment disruptiu que, segons la majoria, no ens hem preparat, perquè ens venen de cop i volta i apareixen. El que ha fet Amazon en moltes de les botigues, de cop i volta, ha sigut una manera diferent que els consumidors estan acostumats a comprar, i llavors ara tots els botiguers tenen que plantejar-se de quina manera fidelitzen els seus clients enfront a un competidor nou que no estava i que ara és global, com Amazon.
0: Mm. En tot això, és clau, és molt important, digues,
2: no,
0: un afegit?
2: Per complementar el que diu l'Andreu, jo només afegiria perquè, evidentment, el que diu és una veritat com un puny, vull dir, tens que estar sempre contínuament alerta amb el teu negoci, però si volem posar-hi una mica de metodologia, jo et diria que el tema de resultats és el checkpoint a curt plaç, és a dir, si els resultats et van bé, l'altre convé que ho miris, però, diguem, no va malament, vale? I quan els resultats et comencen a posar qualsevol símptoma que no van amb la tendència que tu esperaves, llavors comença a mirar el mercat perquè realment, normalment, el problema rau allà. Perquè fins i tot, ni que sigui un tema d'estructura de costos, que és algo molt intern del teu negoci, si els costos t'estan fent mal, amb la qual els teus preus tenen que ser més alts per poder continuar guanyant un marge adequat, és perquè la competència està posant aquell producte o aquell servei amb una estructura de costos més competitiva. Per tant, sempre rau en el mercat i en la competència. Però primer, això, el primer símptoma que tu veus és la teva compte de resultats. Vale?
0: Mm-hmm. Deia que en aquest context el que és important és el pla de negoci, no? Mm-hmm. El pla de negoci és la eina que necessita qualsevol empresa ja per arrencar i per continuar?
2: Sí, sense cap dubte. És la manera rigorosa de fer el que acabes de dir. És a dir, si és una empresa que engega, un emprenedor nou que vol engegar un negoci, el primer que té que fer és un pla de negoci per veure què vol fer, com ho vol fer, amb quin termini de temps ho vol fer i què necessita per fer-ho. Si no et fas aquestes preguntes, normalment allò serà una mica, diguem, aniran sortint coses i les tindràs que anar tapant sobre la marxa, i com que realment, quan tu muntes un negoci nou, el muntes perquè ets bo en algun aspecte de lo que penses oferir en el mercat, vale? No necessàriament en gestionar un negoci, aquestes contingències el més normal és que t'ofeguin per tapar-les o per gestionar-les adequadament. Per tant, tant si estàs en un negoci en marxa com si comences un negoci, el primer punt és un pla de negoci. El pla de negoci, amb un negoci que ja està en marxa, vale? Per no fixar-nos en els emprenedors, emprenedors és molt senzill, tens una idea de negoci, amb un emprenedor, el primer de tot és que aquell triangle que he dit abans és el primer que tens que plantejar, perquè si no, no cal que comencis. Et fotràs un hòstia contra una paret. Vale? Dius, jo tinc una idea de negoci, vaig a veure quina oportunitat de mercat té aquesta idea de negoci, amb els competidors que té això, veure quin target jo puc assolir, veure quina quota puc assolir i veure quin model d'ingressos jo tindré, i això em diu si això em serà viable o no. Si això et dona raonablement bé, llavors engego un pla de negoci. Ara ja anem amb l'empresa que ja està en marxa, que seria a partir d'aquí. A partir d'aquí, el primer que tens que veure és que tu estàs amb un negoci que va funcionant, però tu tens més ambició. És allò que dèiem, no és un mitjà de vida, sinó que és, diguem, una empresa. ¿Vale? Mm. Digueu, tu tens més ambició. Aquesta ambició pot vindre per diversos motius, perquè consideres, vull dir, pot ser un pla de negoci intern o extern. Què vull dir? Tu pots tindre el que parlàvem ara fa un moment, estructura de costos poc competitiva. Pot haver-hi un pla de negoci que sigui per fer més competitiu la teva estructura de costos. No té res a veure amb el teu producte, no té res a veure amb el teu servei, té a veure com produeixes tot això o com generes tot això o com distribueixes tot això. Vale? I exterior. Dius, escolta, jo ara tinc un producte, un servei que m'està funcionant molt bé, diguem, el que és Catalunya, vale? Però ara vull fer una expansió, diguem, al rest del territori nacional, de tot Espanya. Vale? Qui diu Espanya, podria dir, doncs, me'n vaig a un país d'Europa, o me'n vaig a Sud-amèrica, etc. On tu creguis que et vols expandir. Això és el primer que tens que fixar. Quin és l'objectiu que tu vols assolir en un temps? Normalment, els temps que es fan servir pel pla de negoci són 3 anys. Antigament es deia 5 anys, però des de fa ja bastants anys, 5 anys, podem estar tots...
0: Perquè tot canvia molt ràpidament, bastant
2: correcte,
0: més ràpidament,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte. Menys de 3 anys tampoc és aconsellable, perquè quan tu et planteges un pla de negoci és perquè el que penses acometre té, diguem, la suficient complexitat com perquè en un any no ho pots fer. Perquè si ho fessis en un any, això són els pressupostos de l'any. No cal fer un pla de negoci. Com que normalment un pla de negoci implica un canvi molt més profund, això implica que necessites més temps. Per tant, per això, un termini adequat pot ser 3 anys. Llavors tu fixes, jo vull fer això, ho farem 3 anys. I llavors dius, i això que vull fer, vale, com penso aconseguir-ho? La pregunta més important és quina serà el que en diem la meva proposta de valor. És a dir, què penso oferir al mercat? I això és molt definitori perquè determina, aquesta proposta de valor determina els atributs amb el que tu vols que et coneixin, amb el que tu vols assolir aquesta nova expansió i, a més, amb el que vols que et diferenciïn respecte a la competència existent. Per això és clau aquesta pregunta. A partir d'aquí ja és com ho faré. És a dir, quin pla de distribució, quin pla d'operacions, quin pla financer, vale? I, evidentment, acabar elaborant unes comptes de resultats previsionals pels propers 3 anys. I això m'acaba quadrant el cercle.
0: Val. Hem fet aquest
2: això
0: pla...
2: que he dit sembla fàcil, però no és gens fàcil.
0: No, això és una feinada.
1: Un petit comentari, és dir, el pla de negoci el que et permet saber en cada moment què és l'important i en el que realment t'has de concentrar. Perquè si no el tens, et concentres en el que és urgent. I estàs fent moltíssima activitat, tremenda activitat, però a vegades sense tenir la visió de cap a on vas, i només vas posant parxes i cada dia tens més urgències. I, en canvi, no estàs fent el que realment és important i bàsic per poder viure a llarg plaç. És a dir, per dir-ho amb altres paraules, vius millor i amb més tranquil·litat i amb un objectiu a mig plaç. Si no, la major part ens ofeguem amb el dia a dia i solventar les coses urgents.
0: I m'imagino que s'ha de tenir molt en compte que aquest pla de negoci que hem plantejat a 3 anys, com ens comentava el Jordi, doncs s'ha d'actualitzar cada vegada doncs, que hem fet aquest plantejament, no?
2: Perquè... La mecànica és molt senzilla. I complementant el que deia l'Andreu abans d'explicar-te la mecànica, això que diu és una part, i l'altra part de tenir un pla de negoci, i tan important com el que ha dit l'Andreu, és de que em permet veure per on em desvio. És a dir, si jo no tinc un pla de negoci, jo vaig fent i no sé si ho estic fent bé o malament, perquè no tinc una referència que jo m'he fixat prèviament. I això és tan important, deia una consultora internacional fa molts anys, Gartner, que el fracàs dels plans de negoci, plans estratègics, ve a ser el mateix, vale? Jo no recordo, però normalment el percentatge era el 85-90%, fracassaven no pel plantejament, no pel disseny, sinó per l'execució. I perquè l'execució sigui correcta, a part d'haver-la planificat bé, és poder veure què t'està desviant, perquè contingències en 3 anys n'hi ha, vale? I poder-les corregir. I anem a la mecànica.
0: Molt ràpidament, perquè estem fora de temps.
2: Vale. La mecànica és molt senzilla.
0: El temps passa molt ràpid.
2: La mecànica és molt senzilla. Jo tinc un pla de negoci a 3 anys, i llavors jo veig cada any el que penso fer, però jo ho he vist a nivell de pla de negoci, és a dir, a un nivell bastant grosso, vale? Bastant gruixut. Jo cada any faig el pressupost que engalza perfectament amb el que jo he previst en el pla de negoci per aquell any, però ja d'una forma molt més detallada, perquè el pressupost ja em permet fixar programes per l'any amb cada un dels aspectes que t'he dit, distribució, producció, finances, etc, per l'any. I, a més, a l'any següent, el segon, diguem, jo, si he tingut desviacions, aquest pressupost és el que em té que ajudar a corregir-les, perquè, a part d'assolir el que toca per aquell segon any, tinc que corregir el que em ve del primer any en el cas de que hi hagi desviacions.
0: Està
2: aquesta
0: clar.
2: Seria la mecànica.
0: Està clar. Sempre anar ajustant.
2: Sempre.
0: Sempre.
2: Si no, ens avorriríem a les empreses.
1: Els plans no és, adivinar el futur, sinó no. És planejar el futur, i llavors el que tens que fer és veure com estan en el futur i adaptar-te per
2: restar. Correcte.
0: Molt bé. Jordi Martínez, Andreu Travé, Seniors Advisor de Secot, moltíssimes gràcies per la conversa. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui haurem d'agafar el microscopi.
1: El microscopi?
2: Sí o sí, sí o sí, eh? I és que deixem enrere aquest món macroscopi, és a dir, les coses que veiem a simple vista amb ull nu, i ens anem directament al microscopi, perquè avui anem a parlar dels virus.
1: Ah, carai, ara ja amb aquesta fred que fa també és temps de virus, eh?
2: És temps de virus, eh? I els últims anys han sigut més que notícia els virus. Podem dir que sempre són notícia, perquè fan epidèmies i causen greuges importants de salut comunitària, però venim de fa no pocs anys que, bé, per poc ens n'anem ràpidament per culpa d'un virus especialment.
1: I tant, doncs som-hi. Anem a parlar d'aquests virus.
2: Mira, primer de tot he de dir que ja saps que sempre fem classificacions i ho encasillem tot bastant, i en el cas dels virus ho tenim molt complicat. Per què? Perquè, bé, no són éssers vius, en podríem dir. Són agents infecciosos acel·lulars.
1: Carai.
2: Cel·lulars ens diu que no són cèl·lules.
1: Exacte.
2: Que no són cèl·lules, ara veurem el que són. I els científics els han classificat, o sigui, han apartat tots els altres éssers vius i els han posat dintre un calaix que són els acitota.
1: Llavors estan solets
2: acitota,
1: en aquest grup.
2: Estan solets, estan solets. La paraula virus, evidentment, té una etimologia llatina i fa referència a verí o substància nociva.
1: O sigui, això ja ens ho diu tot, no? Ja ens diu que aquests virus són dolents per nosaltres, pel nostre cos.
2: Són dolents, són que causen, bé, que causen enfermetats, no? Que causen coses dolentes. Els virus, de fet, podríem dir que han estat els grans desconeguts de la microbiologia durant anys i panys. Per què? Perquè no va ser fins a finals del segle XIX i principis del segle XX quan els investigadors van posar llum en aquesta foscor, no? En aquest calaix que no se sabia ben bé d'on venien. Es considera a Martinus Beijerinck com a descobridor del primer agent víric l'any 1899, just a cavall, del segle XIX i segle XX, el qual va agafar el testimoni del científic rus Dmitri Ivanovsky, que alhora es va fer valdre del filtre inventat pel francès Charles Chamberlain, un filtre per poder aïllar aquests virus, no?
1: I per tant estudiar-los, no?
2: Agents infecciosos. Els virus, com dèiem abans, han estat un misteri durant molts i molts anys, fins que el treball d'aquests biòlegs i microbiòlegs va descobrir que els virus es tractaven d'unes estructures moleculars compostes per cadenes d'ADN o d'RNA, d'àcid desoxiribonucleic o àcid ribonucleic, i envoltades de proteïna, d'una estructura de proteïna. Per tant, no són cèl·lules, eh? Com hem dit, són estructures o agents infecciosos, amb una mida que pot variar entre els 20 i els 300 nanòmetres de diàmetre.
1: Per tant, són molt, molt, molt petits.
2: Molt petits, eh? Molt microscopis i molt petits. Amb la particularitat de que aquests agents infecciosos depenen sempre d'una altra cèl·lula, bé sigui bacteriana, vegetal o animal, per replicar-se. És a dir, per sintetitzar nous virus i tornar a infectar noves cèl·lules. És el seu mecanisme de reproducció i d'infecció. És a dir, necessiten una cèl·lula per poder viure.
1: Carai. O sigui, s'han de posar sobre un animal o sobre una persona?
2: Sobre una cèl·lula bacteriana, vegetal o animal. Pot ser de diferents tipus. Posen sobre la cèl·lula, perforen la membrana cel·lular, no? I entren dintre del citoplasma o del nucli, fins i tot, per poder replicar-se i poder crear nou virus i així anar infectant noves cèl·lules per ser aquest agent infecciós, eh? En els virus hem dit que estaven, que dintre tenien les cadenes de DNA o de RNA. Aquestes poden estar formades, les cadenes d'ADN, per dues cadenes o una cadena. d'ADN. Hem dit que l'ADN era aquella doble hèlix, que sí, també vam parlar en un guaita que va ser descoberta, bueno, per l'equip de Watson i Crick, ho posem entre cometes, perquè hi havia una senyora que les havia descobert abans o les havia pogut fotografiar abans.
1: Però això que s'invisibilitzen, moltes vegades les dones en aquest món,
2: sí,
1: de la ciència.
2: En Watson no va morir no fa molt, aquest científic. Per tant, com dèiem, a les cèl·lules formades per DNA tenen dos cadenes o una cadena senzilla, i la replicació dels virus es produeix dintre del nucli de la cèl·lula. O sigui, travessen fins al nucli i allà es produeix la replicació. Per què? Perquè el nucli és on està situat el material genètic, és on està situat a l'ADN. En canvi, els virus amb ARN, que també poden estar formats per cadena doble o cadena senzilla, la replicació té lloc al citoplasma, perquè el ARN està situat al citoplasma, no està situat al nucli. I aquí és on entrem, per exemple, cèl·lules animals també, cèl·lules vegetals, però també moltes cèl·lules bacterianes. Per tant, com hem dit abans, els virus no estan considerats com organismes vius.
1: Perquè no tenen cèl·lules, no?
2: La majoria dels científics els exclouen, per tant, de la classificació biològica, aquelles classificacions que hem dit abans. Però, de totes maneres, s'han de classificar d'alguna forma.
1: Això és el que us agrada.
2: Alguna mena, no? Ara mateix hi han reconegudes 16.213, entre cometes, espècies de virus. Qui posa els noms és el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus, els científics que d'allò, que són viròlegs, és a dir, un viròleg és el biòleg, és l'especialitat que estudia els virus. Algunes fites dels descobriments dels virus són, per exemple, als anys 30, quan es va aconseguir aïllar, cristal·litzar i fotografiar el virus del mosaic del tabac. És un virus vegetal, que aquest virus serveix com a estudi de base dels virus. És allò que ens diu el conejillo de Índies, allò que en genètica és la mosca del vinagre, per exemple, en els virus seria el virus del mosaic del tabac, que és el que s'ha fet la majoria d'experimentació. El 1931 es va aconseguir cultivar el virus de la grip, i el 1949 el de la polio, el 1963 el de l'hepatitis B, i el 1983 l'equip de Luc Montagnier va aïllar per primer cop el VIH, és a dir, el virus de la sida. Un dels misteris més importants és l'origen dels virus. Perquè, a diferència dels animals o plantes, aquí tenim un problema molt greu, que els virus no deixen fòssils.
1: No, clar, si no tenen estructura
2: cel·lular, no deixen fòssils. Tot i això, la comunitat científica podem dir que treballa amb tres hipòtesis principals.
1: A veure.
2: I com acostuma a passar en ciència, potser no és vàlida una d'elles, sinó que són vàlides...
1: Carai, això pot ser, no?
2: De totes tres. Doncs va, primer, tenim la hipòtesi del virus primer, que és un cas de coevolució. Sosté que els virus van aparèixer abans de les primeres cèl·lules o al mateix temps i serien descendents de les primeres molècules autorreplicants de ARN que flotaven en aquella sopa primordial. Coevolució. Després hi ha una altra hipòtesi que se'n diu la hipòtesi de l'escapament, que proposa que els virus són fragments d'ADN o d'ARN que es van escapar dels genòmens d'organismes més grans, com bacteris i cèl·lules complexes. Serien com els gens rebels que van aprendre a moure's entre les diferents cèl·lules.
1: Van dir, nosaltres no necessitem una cèl·lula, sinó que ens movem per allà mig.
2: Ens ho fem a la nostra bola.
1: I l'última?
2: La hipòtesi de la regressió o degeneració, que suggereix que els virus van ser antigament petites cèl·lules que vivien com a paràsits dins de cèl·lules més grans, perquè de fet això dels virus és un model de parasitisme, a l'anar de cèl·lula en cèl·lula. Clar. I replicar-se. Amb el temps van anar perdent els gens que no necessitaven, com els de la reproducció autònoma, fins que van quedar reduïts a un simple paquet d'informació genètica. I van continuar aquest parasitisme cel·lular, en podríem dir, necessari per la seva replicació. Diem parasitisme perquè necessiten sí o sí les cèl·lules, no poden viure sense el d'allò, d'acord? Hem parlat dels virus, parlat del que són els virus, què es consideren, de què estan formats, d'aquella càpsula proteica amb el material genètic al seu interior, que necessiten les cèl·lules per replicar-se, que van a les cèl·lules, aterren, inserten el material genètic, es reprodueixen dintre la cèl·lula, i el que fan és que molts cops provoquen la lisi celular, que trenquen la cèl·lula per deixar escampar els minivirus altra vegada perquè infectin noves cèl·lules. Per això és tan nociu, i per això un virus, evidentment, ens pot arribar a matar, no? Ens pot arribar. Clar, però arribem a un punt amb tot aquest descobriment dels virus, tot aquest aïllament, tot aquest allò, que per combatre aquests virus s'inventen les vacunes.
1: Exacte, les vacunes. I què són les vacunes?
2: Són bàsicament un entrenament militar per al sistema immunitari.
1: Entrenament militar.
2: Entrenament militar, Entrenament militar perquè les defenses, que és els cossos de seguretat que tenim dintre del nostre cos, puguin actuar la propera vegada que entri el virus.
1: Exacte, estiguin entrenats.
2: Estiguin entrenades, Ensenyar el cos a reconèixer i combatre un virus específic sense haver de passar per la malaltia real. Quan el teu cos rep una vacuna, el sistema immunitari reacciona davant d'unes peces claus anomenades antígens, que són com la cara del DNI del virus, allò de què ponen tu de DNI, pues això. I el procés segueix aquests passos. Primer de tot, el reconeixement. Les cèl·lules immunitàries detecten la presència d'un intrus, que és el component de la vacuna, que normalment són els mateixos virus atenuats, o sigui...
1: Per tant, una vacuna porta el virus mig mort.
2: Porta el virus mig mort, tocadet, perquè no pugui fer molt.
1: Perquè no pugui fer molt de mal.
2: Perquè si no ens estaríem fotent el virus directament. Per tant, el virus ha d'estar una mica tontadet perquè els anticossos aquests, els antígens, els reconeixin i les defenses hi puguin actuar. El segon pas és la producció d'anticossos. El cos fabrica les proteïnes específiques, anticossos, que són les que bloquegen aquest virus, les que ataquen contra el virus, no? I el tercer pas és la memòria immunitària. El cos crea cèl·lules de memòria si en el futur el virus ens intenta entrar, el sistema ja sap exactament com és, i l'elimina, evidentment, abans que pugui causar aquests danys.
1: Per tant, aquestes cèl·lules de memòria s'encarreguen de recordar, no?, com s'ha d'eliminar aquest virus.
2: Evidentment. De vacunes n'hi ha de diferents tipus. Hi ha les atenuades, que és, com he dit abans, que utilitzen un virus viu però debilitat perquè no causa la malaltia. Per exemple, la triple vírica, la del xarampió, paperes i rubeola. Hi ha les inactivades, que el virus està mort o destruït per productes químics, per exemple la de la polio o la de la grip, i de subunitats, que només utilitzen una part del virus, com la proteïna de la seva superfície, la càpsula aquella que hem dit que venia amb la proteïna, per exemple la hepatitis B o el virus del papiloma humà. Hi ha unes vacunes que et sonaran molt, que són les de l'ARN missatger.
1: A veure.
2: Aquestes es van posar de moda fa molt pocs anys, el virus de la Covid-19. Del Covid-19. En aquest cas no porten virus, donen instruccions a les cèl·lules per fabricar la proteïna del virus i generar defenses.
1: I aquestes es van crear per primera vegada amb la Covid-19 o això no hi havia abans?
2: Es van crear per la Covid-19. El que passa que d'aquí també tenim aquelles vacunes retrovirals que s'anomenen de retrovirus, que són les vacunes i la medicació que s'utilitza, per exemple, pel virus del SIDA, que no és vacuna perquè no existeix encara la vacuna o per l'EVIH, però sí aquests retrovirals per impedir que el virus faci
1: efecte.
2: Desenvolupi. Un altre tipus tenim les del vector viral, que aquestes també van sortir amb la del Covid-19, per exemple la de l'ARN era la de Pfizer i la de Moderna. Recuperem,
1: els noms. En aquella època tothom ja sabia els noms de les vacunes,
2: I la del vector viral utilitzen un virus inofensiu com a taxi per portar el material genètic del virus perillós al cos. En aquest cas seria unes altres vacunes, les de l'AstraZeneca, que és la del Covid-19, i la vacuna de l'Ebola. També.
1: Per tant, aquestes utilitzen un altre virus.
2: Un altre virus. Utilitzen un virus inofensiu, com un taxi, com un missatger, no?, per portar el material genètic del virus a perillós al cos.
1: Per tant, hi ha molts tipus de vacunes diferents.
2: Hi ha molts tipus de vacunes diferents. Algunes fites, per exemple, en les vacunes, és el 1937 de la febre groga, que va ser desenvolupada per Max Taylor, que va ser Premi Nobel, la de la grip, per Thomas Francis i Jonas Salk, la de la polio, que és aquella inactivada que hem vist abans, per en Jonas Salk, i el 1963 la del sarampió per John Enders.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquesta explicació exhaustiva dels virus, les vacunes i ara aquests últims apunts de fites d'aquest món.
2: I la importància, evidentment, de la vacunació per el que diem de la immunitat de grup. Per, ara, per exemple, fa pocs dies, o aquest cap de setmana, la setmana passada, s'ha donat a conèixer que el xarampió torna a ser endèmic a Espanya. Mm-hmm. Pels casos que hi ha tan importats com gent del país que no s'ha vacunat.
1: Per tant, aquesta importància sí. De la vacuna. Doncs gràcies, Sergi. Ens retrobem un altre dia en un altre guaita.
2: Fins al guaita que ve.
3: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem, sobretot, és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs el 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Els titulars de la jornada.
1: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és mòter, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local

0: des de primera hora.
1: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem, sobretot, és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs del 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3w.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motar, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar a la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més, de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vulpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem sobretot és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al miler de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs de 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'Estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Per disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
5: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem, sobretot, és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs del 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erics, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3w.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és mòter, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tot aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar a la 40a mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva 40a edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més, de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem sobretot és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs a 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
7: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria

0: En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la Plana Esportiva.

Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli

0: històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6,5 punts en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i 20a a la classificació general. Cid ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vulpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem sobretot és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs el 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erix incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motar, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem, sobretot, és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs del 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erics, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més, de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem sobretot és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs el 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erics, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'Estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem sobretot és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al miler de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs a 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erics, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'Estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
10: L'univers infinit.
9: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
12: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès

0: Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la Plana Esportiva.

Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli

0: històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Uns cartells col·locats al voltant de la masia Can Canyameres han tornat a posar sobre la taula una de les reivindicacions històriques de Vullpelleres, convertir l'edifici en un equipament sociocultural pel barri. La mobilització arriba 5 anys després que es definissin els seus futurs usos, però amb la rehabilitació integral encara pendent i sense una data concreta d'inici. El grup de veïns que ha impulsat l'acció reclama que el projecte es consideri una prioritat i que els diferents partits assumeixin un compromís polític compartit per garantir-ne l'execució, independentment de qui governi l'Ajuntament. El que busquem sobretot és compromís polític, explica Javier, representant del col·lectiu. Els veïns consideren insuficient que les obres se situïn de manera genèrica durant el mandat 27-31 i demanen un calendari més concret. També estudien impulsar una recollida de signatures amb l'objectiu inicial d'arribar al 1.000 de suports per demostrar que es tracta d'una demanda compartida pel barri. L'Ajuntament va impulsar entre febrer i abril de 2021 un procés participatiu per definir els usos de Can Canyameres. El resultat va ser un pla funcional que proposava convertir la masia en un equipament comunitari dedicat a la cultura, la formació, la creació artística i la vida associativa. La planificació inicial situava la redacció del projecte durant el 2024 i l'inici dels treballs del 2025, amb una durada estimada de 18 mesos, però aquest calendari ha quedat enrere. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat recentment al programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, que l'àrea metropolitana de Barcelona està redactant el projecte de rehabilitació i que les obres no es faran realitat fins al pròxim mandat. La polsera Erics, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. Des del 22 de juny, el dispositiu es distribueix a través de les xarxes de Fedefarma, Badefarma i Activios i també es pot adquirir en línia des d'una pàgina web. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Tot i que les unitats ja estan distribuïdes, Moreno explica que ara el principal repte és donar-les a conèixer, tant entre les famílies com entre les farmàcies, ja que moltes encara desconeixen el projecte. Les polseres Erics incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector en cas d'emergència. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir hores després mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, a la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a la P7 a Barberà de Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obert per vacances. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Entre el blues i el country, aquest tema Me and Bobby McGee, composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara. Per tant, es pot referir a noi o a noia, també quedava bé en veu masculina. Però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera, descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, i ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de Freedom is just another word for nothing left to lose, que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa que sí, sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges aquesta setmana. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge, així que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, no sé, com ho has fet anar això?
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí. Sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques amb menys pes turístic són el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent a aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però, per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, abans s'ha de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I, a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu, estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren, que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, doncs que ara estem molts sent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, és que l'Enric té raó, Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil, fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent, doncs, que per guanyar-se les garrofes, doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val
1: acabaríem.
0: Que menys.
1: I visca l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric, és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios, ja t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent no s'espera. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les Terres de Ponent, que estan
1: contents.
0: Us ho diré
1: de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé. Fins som ara, Enric, gràcies.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu, des de les Cala ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances. I atenció amb el reportatge d'avui, perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
1: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
2: Crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
1: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany. Això és a Lloret de Mar.
1: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al Cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
1: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou Cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius.

0: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
1: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
0: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
2: Mm-hmm. I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
0: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
2: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
0: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
2: I a res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
0: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
2: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
0: Una abraçada, Núria.
2: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
3: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
2: No era ben bé això, perdona. Això és notícia de Tarragona.
3: Correcte,
2: perdona, m'he colat,
3: si voleu...
2: Quim, tu mateix.
3: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida surt de la llista de municipis amb mercat residencial tensionat després de la pròrroga i l'actualització que, com sabeu, va fer publicar ahir el govern català. D'aquesta manera, a partir del març de l'any vinent, no es podrà aplicar el topall de preus de lloguer als habitatges. La Generalitat ha prorrogat per un any, doncs, la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total arreu de Catalunya de 302 municipis afectats, 31 localitats més que el darrer any. La pròrroga inclou 118 municipis de l'anterior declaració que encara compleixen les condicions de tensió d'assequibilitat del mercat i en suma 53 de noves, per contra 22 municipis que en formaven part queden ara exclosos, entre els quals Lleida. En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
4: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge? Que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet, ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim? Que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
3: al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla de Segur, Montferrer, Castellbò i Ribera d'Urgellet, que passen a

0: pertany a aquesta zona de mercat residencial tens.
1: Alguna altra informació que es vulguis donar de Terres de Ponent?
0: Doncs sí, en Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs s'incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ara ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
2: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
0: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners amb capacitat per 100.000 persones i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
1: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
0: Així estarem.
1: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
0: Adéu, vagi bé.
1: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
3: Així és. Segons avançava a nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
1: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
3: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
4: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
3: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del Plater, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
1: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat. S'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
3: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela o es posposa el partit també és bastant. En este cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
3: Gràcies a vosaltres, a reveure.
1: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una i com no com éssers vius.
1: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
5: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
1: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
5: Exacte.
1: Déu-n'hi-do.
5: Sí, no, els deia perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
1: Però perquè... no sé com es... tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
5: Així que perfecte.
1: I a Tarragona?
5: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
1: I només és dimecres.
5: I només és dimecres.
1: Molt bé. Continuarem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
6: Obert per vacances. De dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
8: Bon dia, Albert.
7: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes. Aquí... totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
8: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que aquí, qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
7: Volguin arriscar, clar.
8: No? I respecte a l'altre, a veure, nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució, i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de instància. Vull dir,
7: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
8: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Uh-huh. Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no? Aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, uh-huh, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no? I aquí cal unes mesures més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
7: Uh-huh. Per tant, si algú en particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati o qualsevol, això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent al particular, o en aquest cas no?
8: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són la típica obra nova, no? Els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que si jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos, ja el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
7: Per tant, està pensat, com deies, no? En el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant. No? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? De treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
8: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. Uh-huh. I això, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
7: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
8: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions, s'entreguen el dia 30 de setembre, amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
7: Mm-hmm. Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma, amb les al·legacions mm-hmm. que presenteu i es puguin incloure, aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Sí. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
8: Sí. Per Pla 50.000, per a projectes provinents del Pla 50.000 serà obligatori. I llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins aquest, i ens agradaria anar cap a aquest model.
7: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple. Exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
8: Vull dir completament.
7: Que això també és així, no? Per tant, aquesta CECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes. Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
8: Sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara a la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis, no? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, doncs assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana... O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no?, justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se, que aplicar, no? Llavors nosaltres amb això ens volem ajudar homogenitzant. I un altre que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
7: falten mans.
8: Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no?, que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, no? I hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
7: clar, malament. I llavors els expedients
8: s'acumulen. Sí,
7: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles encara no ho heu acabat de decidir, no?, perquè estem amb l'entrevista just en el procés, no?, de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
8: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans, i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no?, o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa. O sigui, que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta. Que jo, en aquest cas, és el que recomanaria. Pues, tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per a edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
7: Exacte.
8: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
7: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius, i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
8: a veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, certificat, no? per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si...
7: A veure si té alguna cosa, no?
8: Si
7: o si va guanyar el premi.
8: Sí.
7: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
8: Pues moltes gràcies, Albert.
1: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no? I que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
9: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregorio Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el Poble Saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa. El programa Vacances Sant Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances en Pau?
10: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilitem és que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
9: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf en campament de refugiats.
10: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem més expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
9: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que, per la seva durada, doncs, moltes vegades perd també l'atenció mediàtica. I aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i a fons lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
10: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva en les Jaimes, en el camp de refugiades. També som musulmans, per tant, això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any, quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, pues, també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre pues, algú diferent durant 2 mesos i el que tu dius. Després això sempre es complementa, intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant i també això, no? Que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat, evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
9: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicàveu que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia o que potser en altres moments havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
10: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin. I també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys polítics des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laboral, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també s'ha pues, d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat, pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
9: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho deien des de l'any 1989 permet que infants saharauis d'entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
10: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
1: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que, pel que sembla, als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
11: Molt bon dia, Núria.
1: Molt xula, eh? Molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
11: Sí, doncs,
1: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
11: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi. No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
12: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs, i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món, i nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials, i sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sol, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots o si deixes la canya sencera, si se la mengen i de quina manera. I el que hem fet, doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de Ribera, les espècies autòctones, es menjaven i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil, doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
11: Ha estat útil?
12: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara acabat de finalitzar el projecte i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de Ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
11: Mm. Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
12: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Mm. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, i també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
11: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient: tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
12: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents, i la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar, i clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem, doncs, a participar com a voluntari o voluntària, i bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí, doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu, doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida, i clar, a més vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. Mm-hmm. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també, doncs, que bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
11: Mm. I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
12: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, I el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa i va tindre molt bona acollida, no? molta gent que es va interessar també. I aquí volem fer, doncs, volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
1: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
12: Moltes gràcies.
1: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
5: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
1: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssima.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i el 163 des que es recullen, volíem dir, dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys, volíem dir, d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la institució de les lletres catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva, diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com a assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, volíem dir, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts expliquen les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga,
1: mira, ja
0: som-hi, som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, eh? Que hem de descobrir.
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no és tant el lloc, sinó la gent amb qui ja estàs en aquell moment i amb qui ho comparteixes. De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada. Però sí.
0: La Font dels?
1: Dels Oms. De fet, la gent s'hi va a banyar a l'estiu, la gent del poble aquí. És un petit parc per on passa el torrent, no? És una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera. I sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé. La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Quines contentes per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Veuràs, ja ho veuràs.
0: Amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, eh? No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar.
0: Clar.
3: Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes
0: i que
3: no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Doncs l'esperem a Tarragona.
3: I tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, que són més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria, que ja veieu. Que us prefereix a vosaltres a les platges de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. Sí, m'he equivocat d'àudio. Era la Maria en aquest cas, ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, ara sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70.
1: Ep.
4: Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, eh? Amunt i avall tot el dia, eh? Jo de gran vull ser com ella.
0: Dos anys fan, eh? Dos anys són importants.
1: Home, sí,
0: fas bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Molt bé.
1: Ja ho veus, eh? Tothom coincideix amb això, una mica, que vas, no cal anar tan lluny. De fet, jo soc un fervent defensor d'això, que en el propi Poles, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, mare de Déu. Sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar al programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Doncs mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Berà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'han ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Berà.

0: milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases amb molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable, és un poble petit, no? Llavors pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Clar, no deixa de ser Astúries, va ser increïble, vull dir, és un viatge que guardo amb molt bons records, perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir, i com està tot, totes les cases, no?, pintades, molt colorides, vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, bueno, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn aquests raconets. Hi ha unes coves de Valporquero, hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: A mi Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, despuntat. a tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà, anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada, de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6

0: I no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país i, clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, l'Atlas, i sorprèn molt.
1: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
2: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos, és un conjunt de temples grec i la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta, els veus des de la carretera, vull dir que és impressionant i a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
1: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
3: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
1: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
4: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions tan ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible. Tal com pintes, es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
5: Bon dia.
4: Ens presentes el Fermí.
5: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona, professionalment s'ha emplaçat a Barcelona. Per tant, és una miqueta de tot el territori i de tot arreu. Per tant, és molt possible que a través dels micròfons de la xarxa de comunicació local ara mateix hi hagi gent que el conegui. Som al seu taller per descobrir tot aquest univers creatiu al que ara feia referència i per explicar també com la pintura pot esdevenir una forma de desconnectar, d'observar el món amb uns altres ulls i fins i tot de reduir l'estrès. Perquè aquí, el lloc on som avui, es respira molta creativitat. Mira, jo ara mateix veig allí un pot amb uns llapisos de colors. Just aquí al darrere, tot l'escriptori ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
4: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu, no? Perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstica aquesta liquositat. A veure què et diu.
5: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari.
4: Tot,
5: té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
6: Hola, bon dia. Res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins aquí.
5: Escolta una cosa, Fermí.

0: això que deia la Núria ara, aquarel·la és sinònim d'estiu, amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
1: Bé, sí, però jo conec, he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus, que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara, amb el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla, i clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot, és aigua.
0: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
2: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
1: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, però simplement és una tècnica més.
0: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
1: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500. Llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
0: Escolta una cosa, què té l'aigua que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
1: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. A l'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc que has pintat, a damunt li pintes vermell i hi poso retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
0: És això que deia la Núria ara al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
1: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
0: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarel·la?
1: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les exposicions que vaig fer al port, jo vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, i quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norai estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarel·la cap a casa, vaig girar els Norai, els vaig pintar, i ningú sap que els Norai aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
2: Mira, o sigui, Eduard...
0: Sí, digues.
2: Eduard, perdoneu que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura del riu Gaià, no? Parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
0: Abans d'ahir, el Callà, la desembocadura no, era el Callà, però sí,
2: molt bé, però
0: el riu Gaià.
2: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, eh? El Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarel·la preciosa d'aquell, sí, no?
1: Sí, jo vaig fer una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquells bosquets, tota la vegetació, totes les fulles... O sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
0: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major, de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà al Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que els... pot ser que hagi vist els quadres aquí. Sí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, aquest... els tenies aquí al costat de la porta.
1: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí, sí. Està tot a punt.
0: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
1: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar, les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. Algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració, per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarel·la, una tècnica de pintura gouache. En gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarel·la. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarel·la. Llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos,
0: sí, capgrossos, sí,
1: i tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir, al fi i al cap, a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona, i amb un raconet, l'habitació que hi ha interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
0: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
1: Sí, hi ha molta gent que els anima, i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil, i ja t'ho dic, de fàcil no en té res, per el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment ja saps els secrets, i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí que és fàcil.
0: Home, ho acostumem a associar, no?, a la pintura de la canalla, als nens.
1: Sí.
0: Però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
1: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys abans. Els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarel·la, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això. Però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita, doncs, saber-ne, i el que la domina, doncs, no hi ha cap secret.
0: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
1: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit que l'aquarel·la amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarel·la, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueixo jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
0: I tant.
1: I, mentre que l'aquarel·la és una cosa més, improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarel·listes, que jo m'aparto de l'aquarel·la, però jo continuo dient que jo pinto aquarel·la, el que passa que és el meu estil.
0: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros, el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició. I què et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
1: Em van dir, diu, este tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que le pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
2: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
1: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el Tafullet, anècdotes d'aquestes. De tot tipus, em podria explicar, podria escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
2: Doncs t'emplacem a fer-ho. Hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps i
0: mira, segur que et diré més anècdotes. Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
1: Sí, li prepararé un pas per tu i si em dóna temps la pujo i si no, doncs es quedarà aquí.
0: Però la tens ja?
1: Sí.
0: Doncs mira, farem una fotografia.
2: Ah, sí.
0: De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarel·la perquè vegeu tots el realista que és.
1: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarel·la és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
0: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
1: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
0: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
1: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
0: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
1: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
2: Eduard Virgili.
0: Ja ho veus, Núria, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
2: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
0: Fantàstic.
2: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
0: A tu,
2: fins ara.
3: Obert per vacances.
2: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala. Ens ho explica l'Ona Vila.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat el Alfolí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
5: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat al Alfolí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. Se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels alfacs, del delta de l'Ebre. i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven doncs, a aquesta sala a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
4: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i, tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
5: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alforí de l'Escala, més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. Uh-huh. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
4: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
5: Sabem que les tres sales que seien així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on tota la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
4: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge. Hi vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
5: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven anaven a vendre doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això doncs, també necessitava doncs, una duana. El fet d'haver-hi doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala doncs en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta i molta gent a viure aquí. I després per això també es va demanar doncs, que la capitalitat del terme municipal doncs, passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
4: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
5: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res es va anar degradant, i als 70 doncs, amenaçava ruïna.
4: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
5: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment doncs, la gent doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
4: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
5: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollint firmes i va anar doncs, demanant que es protegissin aquests edificis, i sí, a partir del 78 es van protegir, i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant l'Alfolí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
4: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
5: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de l'Ajuntament i des de l'Arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí a l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
4: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
5: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer va permetre doncs amb el muntatge de l'exposició al primer pis, de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
4: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
5: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs, se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la salaó que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
4: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
2: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des del Canar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
6: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació en los reis de l'època Alfons XIII i la Victòria Eugènia i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
7: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga, una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels reis. I llavors li diuen a la marquesa que si por favor, mientras encontraban a alguien, li podrien deixar la chica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
6: La reina, la Victoria Eugenia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de palau hi havia unes 200 persones treballant.
7: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina... Ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels reis, vale? I un dels plats que li encantava al Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era simplement ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un caso a part, posava la iaia lo vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, vale? I perquè... al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, hi tirava una miqueta de caldo. I llavors, en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
6: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als reis i va estar molt a gust. Una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
7: La infanta Isabel sempre li dia a la iaia: Agustina, la corte és com un corsé que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
6: L'Agustina, abans i després de cuinar per als reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalaiuelas, a qui de tant en tant també es preparava plats típics del poble.
7: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb el pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita o es podia fer també en bacallà.
6: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
2: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès d'Atalaiuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, una converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
8: Jo crec que sí.
2: Digue'm.
8: Sí, Gregotecno. Ho estàs dient bé.
2: Què és el Gregotecno? Explica'ns.
8: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes. I avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya, en la seva terrassa, tancant l'edició de les Nits d'Estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània, amb artistes que hi han passat per la terrassa, com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregotecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la platja de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platjerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, a dimecres, 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic es pongui el sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, eh? Diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol, perquè, clar, si s'ha de projectar, no? Que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn útil com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, venen tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde. No sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred, ens diu la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes, tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la conca de Barberà té rotllo, sí.
3: Sí.
0: Val la pena.
3: I, de fet, també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria... Molta gent es queda al Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i, sí. En canvi, el Pallars Jussà té uns tresors increïbles. Això ens ho diu l'Antoni, també, de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ara ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per
3: Exacte.
0: Llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem
3: dia.
0: Els viatges.
3: Tema del dia.
0: Tema del
3: sí.
0: dia.
3: Canviem els viatges, és que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló, quins són els millors amics, quines són les millors amigues,
0: Mira,
3: tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través
3: sí.
0: de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar oi que tant sí. que sí, em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà, ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
0: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, sí, evidentment.
0: És una bogeria
3: sí.
0: de grup, eh?
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia,
0: sí?
3: tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly, directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot sí. toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials diferents i a nivell de cant tenen una qualitat brutal perquè, de fet, inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant... És increïble. De fet, tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que ens fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, eh? Vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu. Una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9 perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens adonarem que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia. Em

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: En pocs dies entrem en temporada de les principals espècies de l'anomenat peix blau, és a dir, peixos amb un alt contingut en greix, seitó, verat, sardina, emperador i, evidentment, la tonyina. Peixos salvatges, que, si bé en alguns casos podem trobar tot l'any, es troben en el seu millor moment durant la primavera i l'estiu. És ara, quan cal apropar-se al mercat a comprar-ne, ja que es troben en el seu pic de qualitat, quantitat i, per tant, a preu més moderat. Això ho sap perfectament el Manel Guirado, que és cuiner i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
10: Moltes gràcies.
9: Avui parlem de totes aquestes espècies que estem esperant que arribi, doncs, precisament aquest moment.
10: Exacte.
9: Per poder-les consumir amb tota la seva plenitud.
10: Exacte. Fruïció, sí, sí.
9: Què tenen a favor tots aquests peixos?
10: Home, d'entrada, des d'un punt de vista nutricional, són peixos molt recomanables precisament per aquest peix, per aquest greix que tenen, el famós omega 3. Mm. És un peix insaturat, molt bé a nivell cardiovascular, etc, etc, i també, òbviament, proteïna d'alta qualitat, algunes vitamines, alguns minerals, això per una banda. Després, òbviament, organolèptic, especialment si ens centrem en la temporada, és a dir, els factors a favor de la temporada. Com que tenen més quantitat d'aquests greixos, doncs, òbviament, són més bons, és a dir, a nivell de textura són més mantegosos, són més no, es ressequen menys i òbviament ens aporten més sabor perquè els greixos és els que on es capta, diguem-ne, totes les aromes i la complexitat, tenen més persistència, és a dir, estan més bons bàsicament. I després, òbviament, des d'un punt de vista de la sostenibilitat, és millor un peix que està en temporada, que hi ha més quantitat, doncs a consumir-lo en aquest moment, no?
9: Si ens fixem, també hi ha coses, diguem, per posar en la llista de en contra.
10: La negativa,
9: no?
10: Sí, sempre n'hi ha alguns. És a dir, precisament el que dèiem, no?, de la quantitat, sostenibilitat, doncs hi ha algunes d'aquestes espècies, doncs, que va fluctuant, però que estan en alguns casos una mica en perill, o que pateixen sobreexplotació, des de la sardina, a vegades ens pensem que la sardina, el seitó, doncs estan afectadets, i per tant s'ha de fer un consum una miqueta conscient, d'acord? Vigilar amb el tema de les mides i això, doncs, fer una miqueta de pedagogia també de cara als peixaters, preguntar d'on ve, si això ara toca, ara no toca, etc.
9: Exacte.
10: D'altra banda, doncs, en el cas de les espècies més grans, no parlaríem de sardines ni de seitons, sinó precisament, doncs, a les tonyines del Bonito del Norte, no?, que és la tonyina blanca, etc. Doncs clar, són animals que es troben a dalt de tot de la cadena tròfica, és a dir, quan ells es mengen un peix, aquest altre peix és més petit, s'ha menjat un altre peix, per tant hi ha una acumulació de contaminants, sobretot metalls pesants. Per tant, es recomana menjar-los amb moderació, és a dir, per tota la resta són excel·lents productes, però en excés, doncs, podrien ser perjudicials. I, per tant, també, doncs, criatures, embarassades, doncs, gent que està una mica delicada, també, doncs, es recomana que no consumeixin.
9: Justament ara, l'actualitat ens recorda, no?, precisament, aquests factors negatius que té el peix blau, però que no són nous, vull dir que ja fa temps que ho sabem. Mm.
10: El que passa, clar, els mars estan més contaminats que antigament, per tant, doncs, cal pensar, doncs, que aquests animals ara tenen una mica més de contaminants que abans. En canvi, els petits són fantàstics. Vull dir, sardina, seitó, etc. Barat, inclús. En aquest sentit, són molt més segurs, diguem-ne.
9: Molt bé, doncs ens fixem ara en el calendari de cada espècie i així
10: sí.
9: Fixem una mica com els podem anar consumint.
10: Val, podem començar, per exemple, pel barat, no?, que és un peix, doncs, que a la zona del Mediterrani almenys es pesca de febrer a maig, per tant, aquí ens avancem. He començat precisament perquè és, aprofitem ara perquè està acabant la seva millor època. És una
9: Clar.
10: Mica una de les dues excepcions que posarem avui, d'acord? És un producte que no està amenaçat, així que podem consumir tranquil·lament des d'aquest punt de vista i, a més, des d'un punt de vista de contaminants també perfecte. És un peix molt versàtil, molt gustós, jo el trobo fantàstic i, a més, és un d'aquells peixos blaus que ja té una certa mida com perquè el tema de l'espina, doncs, no sigui tan problema, és a dir, és més fàcil de treure-la. Podem arribar a treure uns lloms supernets i el trobo un... És com el musclo dels peixos, és a dir, bueno, bonito, barato. No té,
9: sí, això
10: no té,
9: sí que és veritat,
10: no té problema.
9: És més barat que altres espècies.
10: El nom ho diu, tot i que no s'escriu així, però és un peix bastant econòmic generalment i jo el trobo, vaja, fantàstic. Després podríem parlar del saitó. Aquí sí que ens anem a la seva... O sigui, la seva època comença ara, doncs, si voleu, en un mes, va, i s'extén tot l'estiu. De fet, és a l'estiu quan és la campanya de captura, que se'n va principalment a la indústria conservera, no? Doncs a l'Escala o al Cantàbric, etc, perquè és quan estan més grossos, més greixosets, i per tant són els millors per fer salats. També un peix molt saludable i per mi d'una finura incomparable per fer fregidets o per fer amb vinagre, vull dir, trobo un peix excepcional.
9: Boníssims.
10: Podríem anar ja cap a... Canviem de registre, anem a la tonyina vermella. Maig-juny seria tradicionalment els mesos més importants, almenys al nostre entorn. Per què? Perquè és quan aquests peixos se'n van cap al Mediterrani a desovar. Viuen generalment més a la zona de l'Atlàntic i entren a través de l'estret de Gibraltar al Mediterrani, perquè allà és on està una mica les maternitats, diguem, aquests animals. Llavors entren ja molt, molt greixosos, molt bé. De forma tradicional hi ha hagut tot el tema de l'almadrava allà a l'estret, els pescaven amb aquest sistema tradicional, però després doncs corren pel Mediterrani i diguem-ne, des de la costa de Cádiz fins a Catalunya i més amunt, doncs s'ha pescat tradicionalment. A la zona de l'Ametlla de Mar doncs ha sigut sempre una pesca tradicional. Quan parlem d'aquest animal, del peix vermell, no confondre, perquè hi ha molt... Es ven comercialment com a peix vermell, a tonyina vermella, diferents espècies. La que nosaltres volem dir, aquella tan reputada que els japonesos es maten per ella, és el Tunus tinus, o també anomenada el bluefin, que és la tonyina vermella, no?, que passa a l'estret. Això és un producte excepcional, però, com dèiem abans, doncs, menjar amb moderació. Val a dir que sempre s'havia dit, o fins fa poc, perdó, s'havia dit que estava molt amenaçada. Ha canviat una mica. Ara hem de patir una mica de menys, tot i que la normativa europea encara no ha canviat, va una mica lenta. Ara ja no està tan amenaçada com abans, i de fet ara l'excés de tonyina pot fer amenaçar en el Mediterrani les espècies petites que es menja. Per tant, sembla ser que part del problema de la sardina i el saitó ve perquè hi ha molta tonyina i és molt voraç. Per tant, ara hauríem de restablir una mica l'equilibri menjant més tonyina. Vols que seguim en altres espècies o què?
9: Sí. Doncs és que mira, veig que ens queden unes quantes.
10: Sí, bueno, mira, la sardina precisament, mesos d'estiu, de fet Sant Joan marcaria en el nostre calendari tradicionalment l'inici de la temporada, en certa manera, per Sant Joan, doncs, sardines a la brasa i musclos. En canvi, el musclo ja es troba en el seu pic, ja quasi davallant, el musclo del Delta, d'acord? Sí. Ha començat ara, aquesta setmana passada, més o menys, i jo diria que cap a quan comença a fer molta calor ja desapareix. Per tant, això, juny, juliol, ja desapareixerà. I per Sant Joan seria on es troben aquests dos productes per fer festa. Un altre producte que considerem com d'allò com molt fàcil i com molt barat, però que em sembla, bueno, la primera categoria, la sardina és un producte molt, molt interessant.
9: I jo diria que el sorell també, no?
10: El sorell, potser a casa nostra, jo diria que té una miqueta menys de tirada, no se'l valora tant, jo crec que es valora més en altres zones de la península, però jo el trobo també molt, molt interessant. De carn una mica més ferma, deixa'm dir una mica més vasta, si vols, però és supersaborós. I és un peix, per exemple, fantàstic per fer a la brasa o fregit, escabetxat, ho aguanta tot, és molt, de carn molt ferma, i el trobo un dels grans desconeguts.
9: És de batalla.
10: Sí, però ben fet, jo trobo que és un peix extraordinari. A mi també m'agrada molt. Hi ha una variant, que suposo una espècie com de subvarietat, una subespècie, que és la sorella. El sorell és d'un color una mica més fosc, una mica més blavós, grisós, no tan gran, generalment doncs, pot fer uns 20 centímetres, 20 i poquets, si són grandets, mentre que la sorella és una mica més gran, a vegades una mica més ovalada de forma, i té un color més platejat amb uns reflexos grogosos. Per mi és encara més fina, si en trobeu, és molt bona, la sorella.
9: Sorella.
10: Més a l'hora de filetejar, el ser més gran té més rendiment, és més... I aquesta, normalment, el sorell estaria, doncs, començaria a l'abril fins a octubre, s'estén bastant la seva temporada. És molt bo. Després tenim l'emperador, he de dir d'entrada, i no en soc gaire fanàtic, no m'agrada gaire.
9: A mi era un dels peixos que m'agradava, però sí, m'ha deixat de...
10: Bueno, perquè n'hem menjat fins a la sacietat, com el salmó. El salmó ni el toco, eh? El salmó és un producte, diguem-ne, de piscifactoria, que prové d'allà dalt, de molt lluny, i jo personalment no el recomano gaire, perquè a més d'un punt de vista organolèptic i nutricional, el ser de factoria, de piscifactoria, a mi m'aporta menys, a mi. Però bueno. L'emperador, jo crec que això, ens el van donar durant tant de temps que al final l'hem avorrit, jo el trobo una miqueta més pla. Temporada d'abril a novembre, i aquí sí que també en el Mediterrani s'ha de dir que està bastant sobreexplotat, anem en compte, és a dir, si en comprem, doncs allò que deia abans una mica de fer la feina, doncs de preguntar als peixaters, escolta, això d'on ve?
9: No. Mm-hmm.
10: No, perquè encara no hi ha la cultura de que les peixateries realment sempre et posin d'on ve aquell peix, que de fet és obligatori.
9: I no, si no surt... les etiquetes de les caixes allà.
10: A vegades.
9: Si tu les... Sí, de vegades, efectivament. Si tu vols, tu mires, i si tens curiositat real, doncs ho preguntes.
10: Sí, però crec que és interessant preguntar-ho, perquè encara que ells, òbviament, et poden dir el que tu els doni la gana, si tots comencem a preguntar d'on venen les coses, la gent se n'adona que a la gent li interessa. Llavors hi ha un canvi una mica de mentalitat.
9: Anem amb el bonítol i després passem ràpidament a la cuina?
10: Bonítol. Ojo que no parlo del bonítol del norte, que seria la tonyina blanca, que abans me l'he saltada, però em sembla més interessant el bonítol perquè és més freqüent a casa nostra. De fet, es pesca a les nostres costes. I és un producte també d'un preu bastant moderat, però hi ha d'una mida doncs, superior al que seria un barat. Jo us diria de carn una mica més eixuta, que el barat no és tan mantegosa, per tant, a l'hora de cuinar-lo doncs, s'ha de tenir una miqueta en compte, però és molt interessant perquè una carn morsuda i ens permet moltes coccions, des del forn, passant per planxa, brasa, amb estofats o guisats, diguem-ne, tipus doncs, marmitac o... que ara en parlarem de la cuina. És un producte interessant.

0: xinesa, però també la peruana, etc. Per tant, tenim un gran ventall de formes de cuinar-lo, que també depenent de l'espècie, doncs, des del meu punt de vista, algun tipus de peça adequa més d'una forma o l'altra. D'entrada, dividir una altra vegada entre dos grans grups, és a dir, els petits i els grans. Els petits jo diria que van sencers o simplement sense espina i cap, però no dividim tant les parts perquè són tan petits que no podem fer res. Val? Però els grans sí, els grans, és a dir, una bona tonyina vermella o inclús un bonito del norte, una tonyina blanca grossa, nosaltres podem començar a tallar-los a parts i allò és com un porc, vull dir, se n'aprofita tot. Tenim la ventresca, tenim el llom, tenim la part de la cua, inclús hi ha parts del cap que són extraordinaris, com pot ser la galta, la part del morrillo, que seria una mica la nuca, aquella carn del final del cap, o del llom, tocant el cap, i després una part que és que està a la zona, diguem-ne, de l'extrem de la ventresca, que és la part patana, que és aquella espècie d'os que fa aquella corba. Això al sud, això ho tenen claríssim, i és una part que, si tu la fas sencera, sembla quasi com una cuixa de xai, la pots cuinar com una cuixa de xai.
1: És la part més gustosa, segurament.
0: És molt gustosa perquè és un múscul que treballa, que té molta infiltració de greix i de col·làgen. Llavors, tu, és una carn que permet, de fet, necessita més cocció, no la pots deixar gaire crua, perquè si no és tersa, és molt dura, però la que es cou es desfà tot el col·làgen i allò és mantega pura. És extraordinari. Són parts molt bones que aquí tot just comencem a conèixer, però que al sud i al Japó, etc., coneixen des de fa molt de temps. A partir d'aquí, planxa i brasa. Simplement, qualsevol una peça com la de la parpatana feta a la brasa, un barat fet a la brasa, un bonítol fet a la brasa, òbviament les sardines fetes a la brasa, els barats fets a la brasa, el mateix a la planxa, més o menys fets, si voleu allò, només marcats, no? El famós tataki, que ja comencem a tenir-ne ja bastant de tataki, però queden superbons. I és una tècnica a vegades una mica complicada, perquè són peixos que s'assequen, però per tant la premissa és menys és més. És a dir, si els hem de passar per la planxa i la brasa, millor que quedin rosadets per dintre, que no pas massa fets. Fregits. Aquí jo aniria, l'ideal és fer-ho amb els peixos més petits. Clar. Sorells, barats, seitons, sardines. Enfarinats, qui no pugui gluten, doncs amb farina d'arròs o inclús maicena, queda fantàstic. Molt d'oli, alta temperatura i el mateix, intentar no passar-nos. Cruixentets, i si queden per dintre una miqueta crus, cap problema. L'escabetxat, fantàstic amb aquest tipus de peixos. Aquí us diria que tant els grans com els petits. Val? També fregit previ, i després simplement creem una...
1: I es poden conservar durant dies a la nevera.
0: Sí, és una forma de conservació en el seu origen. Aquí hi ha versions inclús a un marinat, el nambanzuke, que és un escabeig japonès. Nambanzuke, de fet, és el marinat dels bàrbars del sud, és a dir, dels missioners que van arribar des de la península Ibèrica pel sud del Japó. Per tant, és una adaptació de l'escabeig dels japonesos. Busqueu la recepta per internet, perquè és una alternativa a l'escabeig superfina i molt, molt bona. Confitat, és a dir, una cocció lenta amb oli, que també és una conserva en si mateix, és a dir, el típic bonito del norte envasat amb oli, no deixa de ser un confitat i una conserva alhora. I és un peix, sobretot, us diria que per les parts greixoses, tipus això que hem dit, doncs la ventresca, etc., o la part de la cua, que té molt de col·làgen, el confitat amb oli és una tècnica que va molt bé. Després, crus i marinats. Aquí us diria que especialment per les espècies i les parts de les espècies més seques, més magres, amb menys greix, com que no els coem, no deshidratem tant. Per tant, ideal per fer sashimis, tartars, aquest tipus de coses, val? Però també ceviches, que hi ha una mica de cocció amb tal, o amb vinagre, el típic envinagrat, no? Doncs el peix blau funciona molt bé. I finalment tot el món hi ha dels guisats, diguem-ne, val? Amb suc. El marmitaco...
1: Cullera.
0: Cullera. Que el tradicional seria fer-ho amb la tonyina blanca, és a dir, el bonito del norte, però que amb bonito, allà amb perxó, amb bonito d'aquí, doncs també queda molt bé. Amb la part de la ventresca de la tonyina, amb el barat, queden fantàstics. I altres receptes més nostrades, com podria ser un suquet o una variant que és el gruguillo, que és un suquet que es fa més a la zona de Tarragona cap al delta, que el que té la característica, el color li dona el safrà, se li posa bastant de safrà, patata o no patata, partim d'un sofregit, i que es pot adaptar amb uns fideus a la cassola, a pe de safrà, amb trossos de tonyina, de bonítol, i això és espectacular, i costa 4 duros.
1: Manel, última qüestió, una reflexió i tanquem.
0: Bé, doncs el que dèiem abans, els nostres mars, i en especial la Mediterrània, pateixen una certa explotació pesquera d'algunes de les espècies. Ja hem dit, la tonyina és com la que va en el seu moment, no?, va cridar l'atenció, però que

0: també pateixen doncs, la sardina i el seitó. El canvi climàtic no ajuda, doncs, i, esclar, si volem gaudir d'aquestes espècies i d'altres durant molt de temps, i per tant doncs, hauríem de comprar de forma una mica responsable i conscient. Varia el tipus de peix que adquirim, ja no parlem només de blau, sinó aquells peixos que trobem que no sabem què són i que els peixaters es posen en allà perquè els hi fa il·lusió, certs tipus de peix que es considera morralla, però que alguns són molt interessants, molt barats, i que ens permeten una mica donar joc a altres espècies, no? Una mica més explotades. Comprar a temporada de proximitat i comprar sempre la quantitat adequada del que mengem, intentar que no hi hagi merma, i per tant menjar-nos-ho tot, prou de manies ja, és a dir, si podem fregir l'espineta i el cap, ens els mengem, que estan cruixents. Aprofitem-ho tot, els ous, tot.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Aprofitem la temporada, sobre la veda, o sigui que
0: carpe diem,
1: aneu a mercat.
0: Exacte.
1: Manel, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Fins la propera.

0: Aquesta hora del matí és moment per parlar de literatura. Ho fem acompanyats de la llibretera del Pati de Llibres, Montsoler. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui vens amb un llibre sota el braç que ha sigut un èxit de vendes aquest Sant Jordi. Segurament quan la gent escolti el títol, La catastròfica visita al zoo, del Joel Dicker, pensaran, aquest el vaig comprar.
1: O el vaig comprar o el vaig veure molt. Vaig dubtar. O sigui que encara esteu a temps de comprar-lo.
0: Perquè es van veure piles i piles.
1: Es van veure piles i piles perquè es van vendre piles i piles. Vull dir, en aquest cas, jo crec que és dels primers cops, per lo menys a mi personalment, a Pati de Llibres, que els llibres que les llistes donaven com els que serien els més venuts van coincidir amb els que a mi més em va agradar i més vaig vendre.
0: I estava dins de les previsions?
1: Sí, totalment. Totalment.
0: No va ser cap sorpresa.
1: No va ser cap sorpresa. En el moment que tu em demanes vint a l'editorial i te n'arriben 70 i dius, per què me n'has enviat 70? I et diuen, no, no, és que serà el més venut, és que realment era previsió total. Mm-hmm. Era previsió total, tant en català com en castellà. O sigui, si tu sumes el català i el castellà, ha sigut el més venut de tots.
0: Ara que parlem de llengua, s'ha traduït a molts idiomes?
1: Moltíssims, moltíssims. Però és que realment és un llibre molt rodó.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Anem a conèixer primer el seu autor.
1: Totalment.
0: Perquè és un jove escriptor que està tenint molt d'èxit.
1: I tenia molt d'èxit amb un tipus de novel·la que no té res a veure amb aquesta que ha fet ara, que també és una cosa ben curiosa, no? Perquè quan hi ha un talent, li posis el que li poses, en surt guanyant. I sí que era un escriptor que estava molt encasillat amb un tipus de novel·la negra,
0: sí,
1: per adults, i de cop en surt amb aquest conte, llibre, novel·la per tots els públics i totalment encertat.
0: Mm-hmm. És suís, va néixer l'any 1985 i és que
1: 40 reconegut... anys, eh?
0: Sí, però és que a més la seva obra és diríem que premiada, reconeguda. Deu tenir un do aquest jove per escriure.
1: No, totalment. És aquests escriptors que tu comences una pàgina i t'enganxa. O sigui, té alguna cosa que enganxa el lector i, a més, és una lectura molt ràpida tot el que fa. Que a vegades, acostumats a el que estem ja d'avui, de pantalletes i pel·lículetes i tot, que necessitem coses que ens enganxin molt ràpid i que ens cridin molt l'atenció a nivell de ritme lector, ell ho té. Mm. Té un ritme molt ràpid.
0: Jo recordo que em van dir, aquest és un llibre que és per a tots els públics. Per a tots els públics vol dir des dels 7 anys, per exemple, fins als 100 o els que calguin. És a dir, que és un llibre per a tota la família. Què vol dir això?
1: Bueno, això és com un regal, no? Vull dir, perquè molts cops ho diem, l'àlbum il·lustrat no té edat, hi ha molts llibres que no tenen edats, però tot i així, com l'estètica ens porta, entens-la, l'àlbum il·lustrat és petit, la novel·la, la narrativa és grans, el còmic és juvenil. No, clar, hi ha llibres per totes les edats. Vull dir, antigament, els grans clàssics, antigament no hi havia llibres per adults o per nens. Es llegia, i es llegia
0: llibres,
1: en veu alta, i es llegien llibres, exacte. I cada cop ens encasillem més. Clar, això, aquest llibre, quan arriba a una llibreria com la meva, que és més especialitzada en infantil i juvenil, però també tenim bastant adult, és com un regal, no? Perquè dius, home, a la camisa del llibre t'ho posa, no? El nou, dic, era un llibre per venir ganes de llegir a lectors de 7 a 120 anys. I dius, home, això és un carmelo, no? Perquè és ideal com per al lloc on jo estic. I realment el llegeixes, i a part de que amb tots els llibres que tenen moltes capes de lectura, és un llibre que fa molts guinyos, tant al lector petit com al lector adult. Constantment tots els personatges poden fer un guinyo, una referència, un algo, tant a un públic com a l'altre. És el típic llibre que te'l llegeixes amb 7 anys, te'l llegeixes amb 15 anys, te'l llegeixes amb 20, amb 25, amb 50, i veus coses diferents. És molt senzill, eh? Vull dir, no espereu una obra mestra. No, és un llibre entretingut.
0: I on diries tu que està la clau de l'èxit d'aquest llibre?
1: Aquesta varietat de personatges que ens interpel·len a tot tipus de públic. El llegeixi qui el llegeixi es sentirà interpel·lat, perquè hi ha algun personatge dins d'aquesta novel·la que fa que tu et sentis totalment parlat en primera persona. Aquest és l'èxit d'aquest llibre.
0: I ja no és només una qüestió d'edat, sinó que per interpel·lar gent d'aquí, de qualsevol altre país... O sigui, ha de parlar un idioma molt... Molt,
1: molt universal, però sí, és que, clar, correcte. Parla això, parla de l'infància, parla dels adults, parla del món dels adults i de l'infància, com els adults jutgem els nens, com els nens viuen el que nosaltres els jutgem. Parla de l'ensenyament, parla dels professors, parla dels zoològics, parla dels animals... O sigui, són uns temes tan universals, o sigui, infància n'hi ha a tot arreu, el conflicte entre adults i nens n'hi ha constant, parla de la diferència. O sigui, de fet, els protagonistes són uns nanos d'una escola especial. Constantment també ens interpel·la aquesta diferència, no? Vivim en un món que diem, no, hem de ser inclusius, però a l'hora de veritat tots sabem que no ho som. Bueno, clar, fa una parla de tantes coses tan universals que és impossible no sentir-te interpel·lat i, a més, no gaudir, perquè tot ho fa des d'un humor, no ho fa des d'una crítica. Perquè llavors, a vegades, també ens trobem que els llibres aquests que volen ser tan globals, parlar de tantes coses, interpel·lar-nos tant...
0: Volen deixar missatges.
1: Volen deixar missatges, exacte. Ens volen alliçonar. Mm-hmm. I, clar, a la vida ja ens alliçona prou de gent. Aquest llibre no alliçona a ningú. Aquest llibre explica... És que, a més, està escrit com un diari, no? I explica uns fets... I a partir d'aquí hi ha molt sentit de l'humor i molt... des d'una aventura.
0: A veure, anem a l'interior. Quina és la història que explica aquesta catastròfica visita al zoo?
1: Bueno, pues explica això. O sigui, el llibre comença... que nosaltres sabem que hi ha hagut una catastròfica visita al zoo i el protagonista ens diu pues que, clar, aquesta catastròfica visita al zoo és fruit... de tot de coses que van succeir els dies abans. I a partir d'aquí anem cap enrere, amb el temps, i ens va fent com un diari fins a arribar, finalment, al dia de la catastròfica visita al zoo. Hi han hagut molts fets catastròfics abans d'arribar a la catastròfica visita al zoo.
0: Mal, parlaves de personatges, de dos personatges...
1: No, hi ha mil personatges, però la gràcia és que interpel·la a molt tipus de... O sigui, estem parlant d'un grup de nens... d'una escola especial, que tampoc ens queda molt clar quin tipus d'escola especial, tot i que Déu-n'hi-do del que explica. Llavors estem parlant d'un grup de nens d'una escola en teoria normal, i llavors dels pares de tots aquests nens i d'aquests mestres. I a partir d'aquest aquest escenari es desenrotlla la història. Acaba amb aquesta catastròfica visita al zoo, que no sabem ben bé què ha passat fins al final.
0: I no ho explicarem.
1: No, perquè es tracta que vingueu a la llibreria i compreu el llibre. No només per Sant Jordi, encara el podeu comprar.
0: I abans em comentaves, és una lectura que per compartir, és a dir, per llegir-la en comunitat...
1: Home, és que jo sempre sóc molt, molt, molt, molt fan i molt... No sé com quina paraula posar, però vull dir, el que és molt important, i això jo ho he dit sempre, el moment del conte, no? Allò, quan els nens són petits, jo cada nit els explico un conte. Però de cop els nens comencen a llegir amb 6-7 anys i se'ls deixa d'explicar el conte, no? I moltes pares et diuen, ostres, que no li agrada llegir, collons, és que l'estàs fent renunciar a un moment tan agradable, no? Que era llegir en veu alta, llegir en família. I aquest és un llibre exquisit per llegir en veu alta, tot tipus de nanos de totes les edats.
0: I què més podríem explicar... com a parleta, com a atractiu d'un llibre que ha estat tan exitós aquest Sant Jordi.
1: Que és un llibre per riure, per passar-ho bé. És el que deia ella. No és un llibre que en cap moment ens alliçoni, ni ens faci tenir una segona lectura o ens estigui interpel·lant amb el sentit de tu què fas, tu què no fas. És un llibre que fa riure. Que llavors en podeu treure mil diàlegs i mil converses amb els fills o tu com a adult si el llegeixes. Però és una aventura, i a més té una estructura d'aventura, o sigui, sabem que ha passat un fet molt, molt, molt, molt, molt gros, que ens diuen al principi que ha sigut catastròfic, i llavors anem enrere i anem arribant fins a aquest fet. O sigui, ens va increixent el que és la narrativa del llibre.
0: Doncs li demanarem al nostre tècnic que ens posi una miqueta de sintonia i acompanyarem amb l'inici de la lectura d'aquest llibre. Evidentment començarem pel principi de la història i així farem una miqueta de tastet. Un divendres de desembre, quan faltaven pocs dies per a Nadal, van tenir lloc uns fets al zoo de la petita ciutat on vaig néixer, que van deixar empremta entre la gent. Durant tots aquests anys, ningú ha sabut la veritat sobre el que va passar realment, fins que ha aparegut aquest llibre. Ni jo mateixa, que en vaig ser una de les protagonistes, hauria dit mai que un dia ho explicaria tot. Però vaig canviar d'idea quan em vaig adonar que quan... un ens fem adults, tenim una tendència força empipadora a oblidar el nen que vam ser. I això que encara el portem a dins ben viu. Em vaig prometre que un dia hi posaria remei. I això és el que em proposo amb aquest llibre. És per això que, posats a revelar tot el que va passar, he decidit explicar els fets tal com els vaig viure aleshores, quan encara era una nena. Aquesta nena que us presento amb molt de gust i aquí, a partir d'aquest moment... cedeixo la paraula. Bé, doncs aquesta introducció és d'una de les protagonistes, no?
1: Sí, exacte. Una de les protagonistes, en primera persona, ens explica el que va passar.
0: Ja està explicat així, en primera persona, en forma...
1: Sí.
0: Com un diari.
1: Com un diari, com un diari dels fets. Ell anuncia això, que va passar una cosa molt grossa, i a partir d'aquí anem enrere el temps per veure d'on va venir aquesta cosa tan grossa.
0: I escolta'm una cosa, si ens allunyem ara d'aquest llibre, però continuem amb l'autor, novel·la negra era el que havia fet fins al moment? Estava especialitzat en novel·la negra?
1: Totalment, totalment. Ell no havia fet mai una novel·la per públic general, i al contrari, estava com molt encasillat això. De lectura ràpida, insisteixo, és molt bon escriptor, amb el sentit que té una prosa molt ràpida, molt lleugera.
0: I tu havies llegit alguna cosa de novel·la negra d'ell?
1: Sí, però poc, perquè no és el gènere que a mi m'agrada. Jo havia llegit perquè, evidentment, com a llibretera és un home que escriu molt i té llibres molt bons i és interessant conèixer-lo. Sobretot per això, perquè és allò que et diuen, vull un llibre que m'enganxi i que sigui senzill. Bueno, és un gran autor per recomanar-ho. Però no m'esperava gens aquest registre, a mi em va sorprendre en positiu. Perquè, de fet, és molt ambiciós voler fer un llibre parlant-nos de 7 a 120 anys. És com una cosa superambiciosa i acaba sent tan senzill.
0: Jo crec que si qualsevol s'ho proposa, qualsevol que estigui dedicat al món de l'escriptura s'ho proposa, ha de ser un exercici complicadíssim.
1: Totalment, totalment, totalment. Jo crec que ell era molt conscient que tenia una història molt potent d'aquests protagonistes, que em sembla que ell en alguna entrevista em sembla haver llegit que explica per què, que un dia va anar al zoo amb els seus fills i va veure una escola especial que hi anava. O sigui, jo crec que ell tenia una història potent i a partir d'aquí va entendre que aquella història la podia transportar a paper a un públic molt general. Però no és que digués, vaig a fer un llibre, perquè jo em dono la sensació que si tu planteges vaig a fer un llibre per tots els públics, no et sortirà. L'exercici ha de ser com a l'entrevés, no? Vull dir, tinc una història superpotent i crec que, a més, la puc transformar a un gènere literari per tothom.
0: Uh-huh. Podem dir alguna cosa més sobre aquesta catastròfica visita al zoo?
1: No, jo crec que, en aquest cas, la meva reflexió com a llibretera és aquelles coses que jo a vegades em poso molt la medalla de jo no vull vendre els llibres més venuts. Bueno, doncs a vegades els llibres més venuts també estan molt bé. O sigui, no perquè un llibre estigui molt publicitat o estigui molt forçat o que les editorials t'empenyin a vendre, perquè això és una realitat. Jo em vaig demanar 20 i me'n van arribar 70. O sigui que també és una mica per veure les maniobres de les editorials cada Sant Jordi, no? Però en aquest cas és una molt bona aposta.
0: Me'l quedo, eh? És una invitació. La veritat és que jo és un dels llibres que vaig regalar per aquest Sant Jordi i el vaig regalar precisament a una persona gran.
1: A una persona gran, imagina't. Jo és que això li va anar molt a nens, li va anar molt a famílies, li va anar molt a adolescents i també a persones grans. Sí, sí.
0: Doncs aquí teniu aquesta proposta. Ja que ens estem acostant a l'estiu, segurament pot ser una de les recomanacions,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, totalment. A més, imagineu-vos, no? A l'estiu, vacances, temps per passar en família, que millor que llegir un llibre en veu alta tots junts, després de dinar o a la tarda, a la sombra d'algun lloc.
0: Ai, sí. Mira que bé, la catastròfica visita al zoo de Joel Dicker. Avui l'hem analitzat amb la Mont Soler, la llibretera del Patí de Llibres. Mont, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins a la propera.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Com ja sabeu, a la secció Gent amb Valors coneixem persones o entitats que treballen dia a dia d'alguna manera per fer un món millor. Avui ens volem fixar en una campanya, en el projecte Girem Full, que des del 2019 uneix el món de la lectura amb el de la recerca pel càncer, tot plegat amb la complicitat, amb la col·laboració de l'Hospital Clínic. És una campanya que comença el 21 de març, que arriba fins a Sant Jordi i que, a grans trets, transformarà els llibres llegits en hores de recerca. Per conèixer més a fons aquesta iniciativa, ens acompanya Olga Federico, que és llibretera de La Impossible i, a més, impulsora d'aquesta iniciativa. Olga, benvinguda, com estàs?
3: Hola, molt de gust, què tal?
2: Igualment, gràcies per ser amb nosaltres, perquè, de fet, aquest projecte neix en gran part d'una experiència personal teva.
3: Sí, realment és així. Fa uns anys em van diagnosticar un càncer de pit i un cop passava tot el procés mèdic i quan ja em vaig trobar amb forces i amb ganes, vam pensar de quina manera podíem col·laborar amb algo tan important com és la recerca.
2: A tu, digues.
3: No, i ve d'aquí, aquesta experiència.
2: De fet, anava a dir que tu en primera persona vas veure la importància de la recerca, no? Que és una cosa que donem per sabuda, però suposo que quan la vius en primera persona encara agafa més força. A més, ets llibretera i d'aquí aquesta unió, no?, de la recerca més científica amb la lectura. De quina manera els llibres es poden convertir en minuts de recerca? Llibres que llegim, això cal puntualitzar-ho, oi?
3: Sí, és a dir, nosaltres el que volíem era fer una activitat solidària, però que fos des del meu àmbit, no?, professional, que és el llibre. I finalment és la lectura l'acte més senzill i més rodó a l'hora de buscar aquesta implicació. Aleshores, nosaltres el que proposem és una marató de lectura, és a dir, que totes les persones que vulguin participar-hi el que han de fer és llegir. Durant el mes des del 21 de març al 23 d'abril és la durada de la campanya i és tan senzill com agafar un llibre, llegir-lo i emplenar una ressenya en paper, que també hi ha l'opció de fer-ho en línia, però trobareu un munt de llibreries participants que tenen aquests díptics, aquests materials, que simplement el que heu de fer és explicar quin llibre heu llegit i explicar això, què us ha semblat el llibre i què us sembla participar en aquesta campanya. Aquest llibre llegit es convertirà en 10 minuts de recerca. El repte d'enguany és aconseguir convertir aquests minuts de lectura en 2.500 hores de recerca contra el càncer i això suposa que hem de llegir uns 15.000 llibres.
2: 15.000 llibres, que tu que ets llibretera, no sé si és fàcil d'aconseguir, si ens hi posem, perquè imagino que a vegades en comprem molts de llibres, però sovint queden ben arraconats, no?, a les prestatgeries.
3: I tant, a mi em passa molt sovint, si veiéssiu la meva tauleta del llit, sempre hi ha pila de llibres. Però, clar, 15.000 llibres són molts llibres, però, clar, no és una iniciativa que surt... La impulsem des de La Impossible en un primer moment, però de seguida trobem la complicitat d'altres persones que fan possible aquesta xarxa que és tan potent, que són les llibreries, no?, del nostre territori, de la que ens hem de sentir tots molt, molt orgullosos, no? Aleshores, clar, 15.000 llibres, pensant que participen més de 80 llibreries, són 80 llibreries que expliquen la iniciativa i que fan, fan volar el projecte. I això és una part, però després la campanya també s'està treballant moltíssim a escoles, ja són més de 40 escoles participants, i per tant, aquests 15.000 llibres sí que és un repte, són molts llibres, però entre tots ho podem fer possible fàcilment.
2: Per tant, mobilitzeu llibreries, mobilitzeu escoles. De fet, pel que he vist, crec que teniu uns petits ambaixadors que són molt importants, no?
3: Sí, és molt bonic. Aquest any doncs vam fer, doncs vam tenir la idea doncs de demanar a nens i nenes a les diferents escoles que fessin aquest paper d'ambaixadors. Vam poder venir estar al clínic i conèixer què s'està fent, què vol dir investigar, i per tant portat al seu nivell, doncs van sortir doncs amb el coneixement i amb la voluntat d'explicar als seus companys i companyes doncs què era això de la investigació i animar tothom a la participació. De la mateixa manera que aquest any tenim el Marc Giró i la Irene Pujades, que també són ambaixadors de la iniciativa, doncs per poder explicar Girenfull en tots els àmbits.
2: El cap i la fi, Girenfull, Olga, és una gran mostra de com els petits gestos més quotidians, no? Estem parlant de llegir un llibre, es poden acabar traduint en un gran impacte.
3: Sí, totalment. És una activitat que és molt transversal, que convida tothom a llegir, a participar. Poden llegir un llibre de casa, poden participar nens, poden llegir còmic, assaig, el que vulguin. Tothom pot participar llegint, i moltes vegades ens pregunten com funciona això, no? Com es fa la màgia, com podem convertir aquests minuts de lectura en hores de recerca, i aquí hi ha un paper important. També són de les persones que volen apadrinar aquestes lectures, que fan el paper de mecenatge, i que tothom està convidat, si ho vol, doncs també a apadrinar aquestes hores de lectura i fer un donatiu, que ho podran fer fàcilment a través de la web de Girenfull.
2: Olga, hem parlat d'on surt aquesta iniciativa, que surt de la impossible, en concret de la teva experiència. Hem parlat de les escoles, de les llibreries que en formen part. Quin paper hi juga l'Hospital Clínic?
3: Doncs mira, ha estat un paper clau, perquè clar, el primer pas ha estat la voluntat de voler participar i ajudar, no? Ajudar en la difusió i en recaptar fons per la recerca, perquè com bé hem dit a l'inici de la conversa, és tan important la recerca, és tan important que hi hagin tractaments per les persones que patim una malaltia o que l'hem patida, i aleshores aquesta empatia és necessària. El Clínic el que ha posat és moltes ganes de fer-ho fàcil, de col·laborar, de treballar, de buscar aquest mecenatge d'una manera molt implicada dia a dia, perquè convertir arribar a 2.500 hores de recerca, estem parlant de molts diners. Aleshores ells també fan una funció des del mecenatge, doncs de buscar aquest patrocini i de voler doncs treballar la iniciativa perquè realment arribi a tothom i sigui fàcil i funcioni. És a dir, estan posant tots els mitjans per treballar-ho.
2: Ens parlaves abans de la pàgina web de Girenfull per poder accedir a tota la informació ben detallada de tot això que ens expliques. He vist que també esteu molt actives a les xarxes socials.
3: Sí, clar, a dia d'avui les xarxes socials són un aparador i hi ha molt recorregut a fer amb Girenfull i les xarxes i la comunicació, però bueno, a través de les xarxes socials intentem explicar què està passant amb Girenfull. Espero que aquest any doncs ho fem més i millor, perquè tothom, jo convido a tothom a que ens busqui Girenfull i que doncs que ens faci la confiança de seguir-nos a través de les xarxes i d'entrar a la web de Girenfull.cat, on tindreu tota la informació, veureu la memòria de l'any passat, i si teniu qualsevol dubte, també des d'allà podeu fer-nos arribar les vostres consultes.
2: Doncs Girenfull.cat, també les xarxes socials, i tot plegat, Olga, us coincideix o ho feu coincidir amb una època que deu ser ben viva per les llibreteres, com és Sant Jordi. Ara, en el moment en què tu i jo parlem, encara queden força setmanes, però imagino que ja teniu la llibreria ben plena de llibres, de caixes.
3: Sí, realment, és, a nivell de calendari, potser és una època, no sé si dir-te que potser no és la millor, no ho sabem, però quan vam pensar-ho de fer, vam pensar el Dia Mundial de la Poesia, que era el 21 de març, ens va semblar bonic i ens hem quedat amb aquesta idea de que és molt bonic aquesta època, no? També és veritat que penseu que el treball de Girenfull es fa al llarg de l'any, i nosaltres comencem a parlar amb les llibreries i amb les escoles abans del Nadal, per tant la feina la intentem fer en prèvia, o sigui, ara ja realment estem esperant els díptics que es distribuiran a les llibreries doncs, d'aquí pocs dies, perquè el dia 21 tothom tingui el material, ja sàpiga com funciona la campanya, hagi pogut fer les seves comunicacions, i realment, doncs, bueno, llavors després el que dura la llibreria és molt bonic, perquè veure persones implicades amb aquesta iniciativa que volen llegir, que venen a buscar punts per la seva família, per la seva empresa, és realment emocionant. I després ve, abans del 23, a vegades deixem uns dies de marge, però després quan arriben els llibres, les persones amb el punt signa, emplenat, i veus la satisfacció de saber que aquells punts tenen un valor molt important i molt especial, i és molt bonic perquè les persones realment venen a la llibreria i retornen al punt de llibre molt emocionats.
2: I tant. Doncs ja ho sabeu, correu cap a la vostra llibreria de confiança per carregar-vos de lectures que es poden acabar transformant en minuts de recerca contra el càncer. D'això va la campanya Girem Full, que entre el 21 de març, Dia de la Poesia, i el Dia de Sant Jordi, torna amb força a llibreries, escoles, per aconseguir engreixar aquesta recerca contra el càncer. Olga Federico, llibretera de l'Impossible i impulsora del projecte, moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Sí.
3: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu
2: i la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: En molts llibres copiats entre els segles XIII i XV apareixen escenes de caragols gegants lluitant contra cavallers armats. Durant molt de temps, els historiadors no entenien per què es repetia aquest motiu aparentment absurd. Avui es creu que el caragol simbolitzava la covardia o la lentitud, mentre que el cavaller representava l'orgull o el poder. El combat era una sàtira visual, una burla als nobles que presumien de valentia però evitaven el perill real. A més, aquests dibuixos servien com a entreteniment per als copistes, que passaven hores interminables escrivint textos religiosos o legals. Els marges eren un espai de llibertat creativa on podien expressar humor, crítica social i fins i tot comentaris polítics disfressats. Curiosament, molts lectors medievals entenien aquests missatges visuals sense necessitat de paraules. Això demostra que fins i tot en èpoques que imaginem serioses i rígides, l'humor absurd i la ironia formaven part de la cultura quotidiana i de la comunicació escrita. Aquests detalls ens recorden que la història també es pot llegir a través de petites imatges aparentment insignificants, però profundament reveladores, plenes de significat cultural.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Hey.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Parlar de l'amor i del dol no és fàcil i tot sovint la societat ho relega al silenci. Per això, des de la Regidoria de Salut s'ha posat en marxa el punt de dol. És un recurs que neix amb la voluntat d'oferir eines i acompanyament a les persones que travessen alguna pèrdua. Al juny es va engegar el primer grup i aquest dilluns ha començat la segona edició. Per conèixer aquesta iniciativa ens acompanyen la Gemma Nicolau, ella és infermera referent en pèrdues i experta en procés de dol i sistemes familiars, l'Anna Sebastián, ella és la tècnica referent del Servei de Promoció de la Salut a la Regidoria de Salut, i l'Angèlica, assistent en aquesta primera edició del Punt de Dol. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos aquest nou servei que ofereix el municipi. Anna, no sé si ens pots explicar una mica com neix aquest Punt de Dol i per què des de la Regidoria de Salut s'ha decidit impulsar un recurs com aquest.
1: Sí, des de l'Ajuntament, els temes que s'aborden en termes de salut, els que tenen a veure amb promoció de la salut, perquè com, potser no ho sabeu, però a les competències en sanitat no ens corresponen com a Ajuntament, són del sistema sanitari, per tant, Generalitat, però sí que tot el que té a veure amb promoure accions que facilitin educació per la salut, millors hàbits, benestar, promoció, prevenció, tenen cabuda en intentar impulsar-los, no? Llavors, un dels temes que és com, no? Hi ha molta evidència de que genera molt malestar i disfuncions a vegades és com gestionar, com sobreviure o portar un procés de pèrdua i com elaborar el dol vinculat a aquesta pèrdua, no? I tot i que sí que hi ha algun recurs en el municipi, pròpiament com a ajuntament de forma estable no en tenien cap, i vam començar una mica sondejant a diferents recursos i serveis que fan atenció psicosocial i sanitària al municipi, com estaven amb aquest tema, quines necessitats tenien, quines mancances tenien, també a nivell d'entitats que treballen amb col·lectius susceptibles de viure aquestes situacions. Tothom vivim aquestes situacions, però bueno, situacions una mica més complexes, no? I llavors des d'aquí va haver-hi un abordatge amb la Gemma perquè es va aproximar a oferir una mica la voluntat de voler treballar, i vam fer primer dues xerrades obertes a tota la ciutadania. Una es va dir el primer estiu sense tu i l'altra el primer Nadal sense tu. Aquí vam copsar que realment hi havia necessitat i al final vam acabar elaborant el que ha estat aquesta proposta amb aquesta idea pilot, en el sentit de que ens ha de servir per veure què és el que funciona i què és el que queda cobert i el que no a nivell de municipi, sense detriment de que hi ha altres recursos, que crec que també està bé que en algun moment puguem nombrar, perquè ja que estem aquí la gent
0: els conegui, no? Per què creieu que és important que des de les institucions també es doni espai i veu a un tema que potser és poc visible a vegades a nivell social, tot i que comentava abans de començar l'entrevista, tots i totes en algun moment de la vida passem algun tipus de dol, algun tipus de pèrdua, no?
1: Jo apuntaria dues coses. Per una banda, ja en aquest abordatge que es fa des de l'Ajuntament, no tant com a espai terapèutic, sinó com a espai de suport, hi ha un aprenentatge possible per les persones que participen d'entendre que hi ha situacions complicades que no tenim per què passar-les soles i que hi ha una xarxa amb un format o un altre que acompanya i ho sosté, i això és un aprenentatge interessant perquè genera el donar-se permís per demanar ajuda en termes de benestar i prevenció de salut mental, que de 15 dies també hi ha molts actes, hi ha una tècnica, una companya, bueno, ara és un company que porta temes de salut mental, però bueno, que fem molt tàndem, i per tant tot el que és aprendre elements que m'ajuden a saber qui jo sóc i com reacciono davant de les coses que em passa, que són inevitables, no? Perquè formen part de la vida, ajuda a ser més autònom, a sentir-se millor, a identificar millor què ens passa. Llavors, el tema del dol i la pèrdua és un tema més dins el que és benestar emocional, que també és un dels elements que a nivell de promoció de la salut intentem fer des d'aquesta vessant educativa, no?
0: Més de promoció de la salut. Més pedagògica, no?
1: I sí.
0: Seria això. En què consisteix exactament aquest servei, aquest punt de dol? Com el presentaríeu a la ciutadania?
2: Bé, com diu l'Anna, no? aquest espai per aprendre, tots sabem, no? Des que som petits que anem a l'escola, que és un espai que allà ens ensenyen una sèrie de coses. I llavors aquest punt de dol, que té aquesta diferència dels grups de dol, que seria, bueno, un grup de dol és més terapèutic, no? Aquest punt de dol és un espai que té com aquests ingredients formatius, que té una estructura formativa i que té la intenció de ser un espai i un punt de referència per gestionar qualsevol pèrdua. Llavors, és veritat que, diguem, més en el carrer relacionem encara a dia d'avui que el procés de dol és un procés que va lligat a la mort, no? I que normalment va lligat, pues això, no? A una mort física. Però la pèrdua, al final, podríem etiquetar també aquesta mort perquè és, va lligada a tot allò que s'acaba, no? Per tant, qualsevol pèrdua requereix d'un espai, o fa bé a les persones que hi hagi un espai on poder-la elaborar, i el procés que serveix per elaborar-la és el procés de dol, perquè és aquest espai on jo puc aprendre a caminar amb això que em dol. Per tant, bueno, amb l'Anna vam començar, com bé ha explicat, no? A teixir, a testejar la població, i bueno, doncs nosaltres i totes les persones que ens escolten estarem d'acord que una pèrdua, per exemple, que ens iguala a tots, és la idea de vida respecte a l'experiència de vida. Sí. Llavors, a la vida nosaltres ens pensem o entenem, no?, que hi ha d'haver-hi tota una sèrie de premisses i després passen altres coses. Per tant, si és algo que és inherent al ser humà, que és algo natural, que bé que tinguem un espai, que sigui un punt de referència, on les persones doncs puguin anar per informar-se, per aprendre, sobretot, és algo que està a sobre la taula des de l'inici, que volem que tingui aquesta repercussió pedagògica d'ensenyar, de promoció de la salut, d'educació per la salut, i que hem muntat, doncs, bueno, no?, amb grups petits, perquè així hi ha la certesa, doncs, que és també íntim i hi ha un espai protegit. I bueno, li vam donar, doncs, un circuit. Són 6 sessions de 2 hores, cada una de les sessions. Es fa tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8. I bueno, tenim tot un circuit perquè les persones, doncs, puguin accedir a nosaltres. Fins ara era un circuit que primer, en un primer moment, en la primera edició, vam decidir oferir-lo després de tot el testeig amb els diferents professionals, doncs, dirigir-nos a aquests professionals, tant de l'àmbit salut com social, de dir, escolta, que sapigueu que hi ha aquest servei, amb un full de derivació, i podeu, no?, a les persones que creieu amb una sèrie de premisses, pues, que puguin dirigir-se a nosaltres. Després de fer aquest testeig, ho vam estar parlant amb l'Anna i vam dir, home, està bé que dins d'aquesta línia que tenim clara de que quant d'important és que les persones siguem autònomes amb la gestió de la nostra vida, vinga, doncs ho obrim a la població, per això també estem aquí, no? Per obrir-ho a la població, perquè la gent, en certa manera, s'atreveixi a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'Ajuntament o bueno, a través meu, tant és, però que ens atrevim a dir, vale, em puc fer la vida una mica més senzilla, perquè al final tot això ho passarem sí o sí. Però no és el mateix, no?, fer-ho com amb algú que tinc al costat que em va posant com aquest guió, no?, i aquests punts, no?, que això l'Angèlica, doncs, com a experiència, doncs, bueno, ella, no?, traslladarà com ho ha viscut. Però, ja dic, tenim clar tots que els punts de referència ens serveixen per sentir-nos sostinguts, i una vida sostinguda, encara que faci mal, és de més bon portar i és més lleugera.
0: L'Angèlica anava fent que sí, moltes coses que anava dient la Gemma. Ella forma part d'aquest primer grup del punt de dol. No sé, Angèlica, si vols compartir com hi has arribat, no?, i com has gestionat i com t'ha servit participar en aquest servei.
3: Sí, bueno, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy enriquecedora, porque, bueno, todos los seres humanos, si empatizamos, vivimos inmersos en emociones. Emociones que nos llevan a tomar acciones que a veces son correctas y a veces incorrectas, y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Y como ha dicho Gemma, la vida la vida en sí son pérdidas, implican pérdidas, pérdidas, ¿no? Cambios de trabajo, si estás apegado a un trabajo, nuestros hijos crecen y tienen que seguir su vida y nos dejan un vacío, ¿no? Cuando se van, a veces tenemos que cambiar de residencia y mudarnos de un país a otro, y eso significa pérdida, pérdida de nuestras creencias, de lo que creíamos que significaba la vida y hacia dónde íbamos, y quieras o no, eso te deja como una incertidumbre, ¿no? Como que, hombre, ¿y esto qué hago con esto? ¿Qué hago con este vacío? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo gestiono? Y bueno, como dice Gemma, no siempre es una muerte, que al final sí que es una muerte psíquica, así que así lo veo yo, ¿no? Y entonces, a través de este espacio, he logrado coger y aprender herramientas que me ayudan mucho a sentarme, como hacer raíces, ¿no? De dónde nos ubicamos, dónde estamos y cómo podemos hacer para seguir adelante sin tanto sufrimiento o sin tanto ruido externo que te ubica como víctima, ¿no? O sea, ahora pobrecita, estoy sola, me quedé sin esto, me quedé sin aquello, ahora qué. No, es todo lo contrario. Te cambia la perspectiva de vida y entonces, pues es una motivación para, en positivo, para impulsarte a seguir adelante, porque, bueno, porque la vida es bella, ya está.
0: Al final tinc la sensació, no?, i perquè l'audiència també ens entengui, que el punt de dol no és un grup de dol on cadascú va compartir, no?, les seves pèrdues en aquest moment, sinó que és un espai d'empoderament, de tenir eines per gestionar millor totes aquestes emocions fruit de diverses pèrdues de la vida més enllà de la mort, saber-les gestionar per sentir-nos millor, tot que ja sabem que la felicitat eterna no existeix, que la vida té els seus moments, els altibaixos, i els tindrà per a tothom, però per empoderar-nos i tenir les eines per gestionar-ho millor.
2: Tal qual. Les persones es dirigeixen a mi i jo faig un cribatge per testejar precisament, no?, el que deia, no?, aquest impuls vital, quantes ganes jo tinc d'aprendre, d'ocupar-me de mi, del compromís que implica també aquestes sessions, perquè al final és un espai gratuït de l'Ajuntament.

0: punt de dol o que li ha fet més impacte. Però aquí és bo diferenciar que sí que hi ha pèrdues que són tangibles, però després tenim totes aquelles intangibles.
1: Potser algunes que fins i tot no coneixíem, no? Fins que no ens hi parem a pensar.
0: I que no es veuen i que realment són les que acaben fent més enrenou per dins, perquè tenen aquest impuls de vida. I no sé com ni per què, però comencem a estar, no? Les persones tenim com aquesta sensació d'estar desangelats. I llavors, com bé dius, aquest punt de dol, la diferència amb el grup de dol és que la pèrdua, jo no ho sé, elles després ho van dient, no? I ho comparteixen si cadascú vol, però no és premissa per res anar a explicar jo, a mi m'ha passat això, la meva pèrdua és aquesta, sinó que jo estic aquí, en el punt de dol, perquè estic oberta a poder aprendre com m'ho faig per caminar amb això, perquè sento que hi ha dies que no tinc energia, que de vegades la tristesa em sobrepassa, o que estic totalment irritable amb qui tinc al meu voltant, o que sento que pues, no sé si val gaire la pena això de cada dia, si m'haig d'aixecar i fer, o bé que tinc el cap a tota castanya, que això és bastant comú en el ser humà. Llavors tinc el cap tot el dia embolicat i obsessiu amb alguna cosa. Doncs aquests tacs, no?, que seria com una miqueta l'exploració des de la part física, la mental, l'emocional, aquest sentit de vida o rumb de vida, són les premisses que les persones poden testejar a casa i dir, d'acord, a veure, físicament, jo, si vaig a puntuar del 0 al 10, quina puntuació em dono? I a nivell del meu sentir i de les meves emocions, i a nivell del meu cap, si va ràpid o no, i la vida, sí? Bueno, jo tinc ganes, dic que sento impuls, no. Tot això surt un resultat. Bueno, aquest resultat, si va... No? Jo sempre dic, si està per sota del 5, a l'igual...
1: Ens hem de plantejar, no?
0: Ens hem de plantejar. Fer, no fer, si al final tot està bé, cadascú té el seu ritme, no? La seva manera.
1: Sí. De moment, en aquesta prova de pilot, si no m'equivoco, m'he dit que han sigut 6 sessions. Perquè la gent que s'estigui plantejant, que estigui fent la reflexió mentre us està escoltant, no? S'estigui fent aquest petit examen, si m'ho deixeu de dir, o aquest d'autoconsciència, de saber en quin punt està. Com és la dinàmica d'una d'aquestes sessions? Per a una persona que tingui dubtes, que sàpiga exactament què s'hi trobarà o què s'hi pot trobar.
0: Bueno, a l'Angèlica, no? Jo puc fer la part teòrica,
2: ja,
0: no?
2: Ja. Bueno, primero...
1: Perquè a vegades ens fa por compartir, no? Tenim aquesta cuirassa que a vegades ens posem a sobre i potser és allò que ens fa... que no ens permet fer el pas a vegades a compartir aquestes històries, a apuntar-nos en grups que ens poden ajudar.
0: Bueno, i amb aquesta idea terapèutica, no? Les persones pensem que és, ui, haig d'anar a fer teràpia entenent que aniré allà, no?, i haig de burxar dins meu...
1: Aquesta imatge,
0: no, per això té una estructura que és més de, no, formativa, pedagògica, com si anéssim a fer doncs, qualsevol curs d'aprenentatge que té uns passos.
2: Ja. Bueno, como te he dicho al principio, ¿no? Todos nos mueven emociones, a veces estamos bien, a veces no estamos tan bien, y decimos, hombre, ¿será que me apunto a un psicólogo? ¿Será que necesito un psiquiatra y necesito medicación? ¿O será que necesito otra cosa? Y pues esto es un espacio para esa otra cosa, ¿vale? Que no te ubicas como en una patología mental tal cual, que amerita, ¿no?, una terapia enfocada desde el punto de vista médico, pero sí para este espacio... tuyo interior donde necesitas como que estas herramientas, alguien que te guíe y te diga, venga, que aquí te digo cómo manejar esta situación, esta otra, te hago pensar más en ti, más en lo que tú sientes y desde tu lugar íntimo y tu espacio personal, pues arraigarte y de allí tener totes les possibilitats i totes les salides, no?
1: Tu tens la sensació que ara que ja s'ha acabat aquest primer grup, sí, has sortit amb les eines necessàries per fer tota aquesta gestió?
2: Sí, hombre. Sí, mucho,
1: muchísimo. És a dir, hi ha una, no?, una Angèlica d'abans i una Angèlica després de participar en el punt de dol?
2: Sí, totalmente. Sobretot perquè Cuando estamos en estas situaciones nos sentimos muy solas, ¿sabes? Muy solas. Y yo pienso que esto hay que divulgarlo,

0: ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a contar, ¿sabes?, de qué es lo que nos está pasando. Parecen cosas tontas del día a día y de la vida, pero no, forma parte de la vida. Entonces, allí encuentras mucho acompañamiento y te das cuenta que hay personas como tú que están con la misma hambre y necesidad de las mismas soluciones de vida. Y es maravilloso porque, como dice Gemma, al principio llegamos todas así como que, bueno, en la incertidumbre, ¿qué será uh-huh. esto? ¿Dónde vamos? ¿Cómo nos ayudará y tal? Y acabamos como una familia, o sea, con el apoyo psicológico, moral, afectivo, todo, porque al final todas somos uno y todas vivimos o todos exactamente lo mismo.
1: Són dos en un, eh? Gairebé tens les eines i tens clar. Aquesta companyonia.
0: Sí.
1: Ja per acabar, perquè ens queden 2 minuts i mig, Anna, s'ha acabat el primer grup, el dilluns es va posar en marxa aquesta segona edició. No sé si breument ens pots fer una valoració de què heu fet d'aquest primer grup. Seguirà caminant tot plegat? I de com ho han de fer les persones que es vulguin adreçar al punt de dol per poder-s'hi apuntar, interessar-se, tenir informació.
2: Començo pel final, pel com adreçar-se. Com deia la Gemma, en la primera edició ens vam centrar molt en els professionals i recursos i nosaltres anem recordant que, no, que el punt de dol està viu i que anirà fent edicions i demés. I el que hem fet ara és per les persones que poden, que es vulguin accedir, hem fet una mica de difusió a través de xarxes, hem fet uns cartellets que en breu anirem distribuint i hi ha un correu electrònic que és el correu ciutadania@santcugat.cat, que és un genèric de la secció de ciutadania, que és en la que jo estic posada, desplego promoció de la salut, però és dins d'aquesta secció, i llavors les persones que els poden adreçar, que no és des de cap recurs, poden contactar en aquest correu, jo el rebo i llavors faig una primera explicació i si correspon derivo a la Gemma i llavors ella fa el cribatge i continua. En termes de la valoració d'entrada,
1: molt breu, que tens un
2: sí,
1: minut, Anna.
2: Ha estat molt positiva, per això estem aquí i ens falta més recorregut, llavors al final hi ha necessitat de testejar amb més grups, amb perfils diferents, i al cap d'un procés que ha de ser mínim per una cosa d'aquest tipus any i mig, 2 anys, testejar amb els recursos que ha funcionat, que no ha funcionat, quines mancances tenim com a municipi. Hi ha altres grups, que no volia deixar de dir-m'ho, hi ha un grup que es fa des del CAP de Valldoreix, que el fan les referents de benestar emocional, que té alguna diferenciació, però que també és un espai per treballar el dol molt vàlid. L'associació Anel, que estan a la Casa de Cultura, acompanyen dol perinatal, i des del Banc del Temps a vegades fan també alguns grups de dol. Llavors, al final, entenem que això és molt gran i treballarem per arribar en continuïtat amb les formes que calgui adaptar.
1: Doncs segur que sí. En seguirem parlant, eh? Perquè esperem que tingui un llarg recorregut i que puguem seguir parlant i analitzant-ho en aquesta taula. Jo us acomiado perquè ja arribem al punt de les 11 i és l'hora del butlletí informatiu. Anna, Gemma, Angélica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos al punt de dol.
0: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Aquesta Setmana Santa els bombers han fet 42 rescats concentrats en 4 dies. Divendres Sant va ser el dia amb més serveis d'emergència, amb 16 persones rescatades. Avui, al Faves Comptades, parlem precisament de rescats al medi natural i ho fem amb en Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí i Sant Cugat. Roger, molt bon dia i benvingut.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Quins són els tipus de situacions de rescat al medi natural que us trobeu més habitualment, els més freqüents?
1: Bé, aquí hi ha una gran varietat. De fet, podem anar des d'accidents molt seriosos a la muntanya, a alta muntanya, rescats molt complicats, amb especialistes de rescat en alta muntanya. Tenim un grup extraordinari de rescat en alta muntanya, amb suport medicalitzat, helitransportat, etcètera, etcètera. Això seria una situació que es dona molt més del que la gent es pensa, perquè la gent es fica a la muntanya també, de qualsevol manera, suposo que ja en parlarem, però també en tenim molts de ciclistes que tenen un accident a Collserola, o persones que es perden fent senderisme, o sigui, tindríem una gran gamma de possibilitats de serveis de rescats en el medi natural. El més habitual, diria jo, que és que són les persones que es perden o que tenen un incident a mitja muntanya i que doncs es pleguen turmell, es trenquen una cama o tenen un accident en bicicleta i llavors doncs se'ls ha d'anar a buscar. Però ja us dic que l'estadística també, déu-n'hi-do, el rescat seriós amb helicòpter i personal especialitzat i tal, déu-n'hi-do, eh? I va a més perquè la gent cada vegada va a la muntanya amb menys coneixement.
0: Menys preparada i amb menys coneixement?
1: Sí, la gent s'atreveix a tot. Avui dia la gent s'atreveix a tot i això és una cosa que és bastant problemàtica. Jo sempre m'ha agradat fer muntanya, no he estat un gran escalador, ni molt menys, però m'ha agradat molt fer alta muntanya i he anat prous vegades i he pujat la Pica d'Estats una pila de vegades, etcètera, etcètera. I sempre que hi he anat m'ho he pres molt seriosament. He portat el piolet, he portat els grampons, i he portat tot l'equipament i la roba adient, etcètera. No? Avui dia te'n pots anar i a mitja muntanya. Jo recordo l'última vegada que vaig baixar de la Pica d'Estats que em vaig trobar una parella amb un gos, amb bambes, que pujaven amunt a l'hora de baixar. I jo els hi vaig dir, no pugeu, no veieu que no hi ha temps material, de que no se us faci de nit? I anaven amb un gos i amb calça curta i bambes i tirant amunt, allà als estanys de sot llestats, tirant amunt. I jo espero que els vaig convèncer, suposo, i espero que els vaig convèncer amb el que els hi vaig dir, però la gent va així, gent que va, els veus el poc que queda de la glacera de la Neto amb bambes, i, bueno, allà qualsevol, tothom s'atreveix.
0: Es banalitza el risc.
1: Absolutament, sí, no passa res, no passa res. La gent tira cap amunt i ja veurem a veure què passa.
0: Però és molt curiós perquè precisament parlem d'un país amb una cultura de muntanya, podríem dir que àmplia, i que no sé si perquè s'ha massificat cada vegada més el medi natural amb aquestes pràctiques, amb gent que no està acostumada i que no està preparada, doncs passen aquests accidents, no?
1: Sí, el tema de la massificació és molt important. Vull dir, avui dia, jo l'altre dia ho dèiem amb uns amics i amb la meva dona, dèiem, és que ja no hi ha un lloc on anar i estar sol. És que ja no existeix. Uns amics meus havien anat a les Galàpagos i van dir, és un circo. És a dir, ja no hi ha un lloc al món, ja no dic a Catalunya, que al món, on està sol. Tu te'n vas al Pirineu i el Pirineu està ple, i te'n vas a la platja i la platja està plena, i a tot arreu està ple. Val, això ja forma part de la nostra societat i és el que hi ha, no? Però, a més, en el tema de la muntanya, el problema és aquest, que és un entorn perillós, és un entorn que quan se't gira, a més, tu estàs a 20 i pico graus, primavera, sembla que no ha de passar res, no, tanto la primavera a l'alta muntanya perquè es gira, i de cop i volta aquella nit que tu tenies 20 graus positius en tens uns quants de negatius i et perds i et quedes fora i mors o tens problemes molt seriosos. Llavors, al tanto amb l'alta muntanya que s'ha d'anar ben equipat, ben preparat, en forma física i si no tens tot això, com a mínim ben acompanyat i ben assessorat. No? Uh-huh. I això no es dona. I això sí, es dona amb molta gent, també hi ha gent que fa les coses molt ben fetes. De fet, hi ha molta gent que col·labora en els rescats també, i per tant, gent molt preparada i molt bé. Però, sobretot a nivell de senderisme i d'alta muntanya, que no requereixi molta corda, perquè, clar, quan hi ha molta corda pel mig i moltes ancoratges...
0: Això ja és més seriós.
1: Això ja és... La gent ja en sap més, no? Però quan és... Ah, si això és caminar, tira cap amunt. Ah, la neto és caminar. No, la neto no és caminar, és bastant més que caminar.
0: I escolta una cosa, Roger, hi ha alguna època de l'any en què augmentin especialment aquests incidents i que hagueu de sortir al rescat?
1: Bueno, ho deies tu al començament, la Setmana Santa ha estat tremenda. Jo vaig estar de guàrdia el Divendres Sant, jo vaig estar aquí a zona metropolitana, però vaig tenir l'ocasió de parlar amb un company del GRAE al vespre, a la nit, que ens vam trobar, i em van dir, diu, això ens havia passat poques vegades, diu, rescats d'alta muntanya en espera. És a dir, teníem cua. Eh? Teníem cua de rescats en alta muntanya. Era una situació realment desbordada. No? Bueno, ho has dit tu, 16 rescats en el medi natural en una jornada. Això és una barbaritat. Això és una absoluta barbaritat.
0: I escolta una cosa, amb quines dificultats us trobeu més sovint durant un operatiu de rescat en aquests entorns?
1: Bueno, aviam, ja et dic que jo havia estat, vaig ser fa molts, molts, molts anys, molts, vaig ser operador de vol d'helicòpter i havia tingut l'ocasió de treballar amb els especialistes de muntanya. Són rescats, aquests de molt alta muntanya, al tanto, són rescats que són molt perillosos pels propis rescatadors. Llavors, perquè l'helicòpter pot estar treballant amb unes alçades que no són les idònies, si estàs a prop d'una paret pot picar amb les aspes a la paret. Són rescats que, tot i que els pilots són extraordinaris i que els muntanyencs són extraordinaris, són rescats perillosos. Per lo que és el rescat en mitja muntanya, el que seria Collserola, Montseny, etc., que també se'n produeixen molts, el desplegament és de bombers generalistes, per dir-ho d'alguna manera. Ens poden ajudar també els GRAE, els grups de recolzament d'actuacions especials, també ens poden ajudar en determinades situacions, però bueno, és un desplegament segons necessitats. També s'ha de reconèixer que la tecnologia ens ha ajudat molt. És a dir, avui dia truca una persona i et diu, escolta'm, que estic perdut. Truca amb el seu mòbil perquè té cobertura i t'envia l'emplaçament i llavors t'envia l'emplaçament i el busques amb el seu emplaçament. Llavors, doncs, això evidentment abans era absolutament impensable, no? Llavors, doncs, bueno, hi ha hagut pros i contres, però el que està clar és que l'estadística a nivell de número de serveis s'ha disparat i és un tema que ens hauria de preocupar. A part del cost, el cost és enorme, el cost econòmic per...
0: En parlarem, d'això?
1: Sí, sí, pues, ja.
0: Perquè, clar, sí, pot semblar que com que ja paguem impostos i ja ho tenim resolt, però tampoc no seria exactament el cas.
1: No seria el cas.
0: I, evidentment, que la meteorologia i l'orografia doncs, també dificulten, no? O influeixen directament en aquests serveis de rescat que pugueu fer? De quina manera?
1: Sí, clar, molt. La meteorologia, moltíssim. La meteorologia pot arribar a fer que els mitjans aèris no puguin operar. Val? Els rescats es fan amb visual, és a dir, no operen com un avió quan s'apropa a un aeroport amb pilot automàtic, etc. Un avió pot aterrar a l'aeroport de Barcelona amb visió zero sense cap mena de problema. Quan s'està fent un rescat de muntanya, el rescat és visual. El pilot ha de veure, o sigui, no està guiat per un pilot automàtic, seria absolutament impossible. Llavors, totes aquestes operacions que són manuals, has de veure on estàs, si la visió és zero, perquè hi ha núvols i perquè hi ha tal, queden molt limitades. Llavors, doncs, bueno, també moltes vegades la gent va amb la idea aquella de, bueno, si m'han de venir a buscar ja vindran. Bueno, vindran si poden. Evidentment es farà el que es pugui, i moltes vegades el que es fa, si es fa de nit o si hi ha molt mal temps, els grups de rescat es van apropant a peu, fan contacte amb el rescatat, passen la nit allà com poden, els tapen, els aixopluguen, el que sigui, els hi donen de menjar i esperen l'endemà a veure si s'obre, si pot venir l'helicòpter. No és una situació senzilla, no és ni molt menys una situació senzilla. Que es pot complicar enormement, i la meteorologia, evidentment, complica molt. Aquesta és una altra. Mira la meteorologia, és a dir, qualsevol muntanyenc mínimament assenyat, mira la meteorologia. I no va a la muntanya si la meteorologia és adversa. És a dir, aquestes muntanyes porten milions d'anys allà. No vindrà de 15 dies. És a dir, si no puc anar-hi avui perquè està cobert, està tapat o ha d'entrar el torb o el que sigui, doncs carai, no hi vagis, vés-hi un altre dia, que allà seguiran les muntanyes. No pateixis, que no marxaran.
0: Parlem de recursos i dels equips que utilitzeu habitualment. Precisament en aquesta Setmana Santa es veu que un dels recursos més habituals ha estat l'helicòpter.
1: Sí, l'helicòpter és molt versàtil. Fonamentalment estaria destinat a fer rescats amb gruatge, és a dir, amb una grua amb el qual es fan rescats, es puja les persones amb una grua, etc, etc, i això majoritàriament la gent pensa que es fa servir alta muntanya, i sí, afirmatiu, es fa servir molt alta muntanya, però també es fan molts rescats amb helicòpter, a mitja muntanya, rescats d'un ciclista que s'ha fotut una trompada, s'ha trencat el fèmur al mig de Collserola, queda molt lluny de pistes, del que sigui, els bombers arribem, fem contacte amb ell, el preparem, l'encaminem i llavors la grua de l'helicòpter el rescata. Vull dir que al costat de Barcelona també es poden fer rescats amb grua, val? O al Montseny o a mitja muntanya es poden fer rescats amb grua. Això, com bé deies, té un cost molt elevat. Un cost molt elevat per les arques públiques.
0: Parlem precisament del cost que pot arribar a suposar un rescat a mitjà. No sé, posem xifres? Podem posar xifres?
1: Jo no et podria fer números exactes perquè segurament m'equivocaria. Però el que hem de tenir en compte és que aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Aixecar-lo de terra. L'operació d'aixecar un helicòpter de terra val milers d'euros. Llavors, jo sempre he dit que els mitjans públics denoten la qualitat d'un país. Val? És a dir, tenir uns bons bombers, una bona policia, uns bons serveis mèdics extrahospitalaris, això denota qualitat com a país. Això és primer món. Això és primer món. Això és realment ser primer món. I, per tant, hem de tenir tots aquests estris i els hem d'utilitzar quan convé. I si una persona se li fa un rescat que no tindrà vida per pagar-lo en quant als seus impostos, doncs, vale, ja juguem això. Som primer món i hem d'estar orgullosos de ser-ho. El que passa és que n'hem de fer un ús assenyat. És a dir, quan tu vas a buscar una persona a alta muntanya perquè s'ha trencat un turmell i el veus a la glacera de la Pica d'Estats o de la Neto amb bambes, dius, home, company, és que això t'hauríem de cobrar. Clar, qui ve a la muntanya amb unes bambes d'anar a córrer?
0: O d'anar a passejar.
1: O d'anar a passejar. Mm. No, és que el problema és que estem fent un ús inconscient d'aquest tipus d'activitats. És molt maco, estupendo, però després hem de ser conscients de que si hi ha una operació de rescat serà extremadament perillosa per les persones que la duguin a terme i extremadament cara. Llavors, si al final el que has tingut és mala sort, tu anaves ben preparat, però escolta'm, t'has marejat, hi ha hagut gent que ha tingut un atac d'apendicitis al Coll de Sotllo, allà a la Pica d'Estats. Escolta'm, això és mala sort, aquesta persona l'hem de treure ja i hem de pagar el que calgui per treure aquesta persona. Però escolta'm, el que no podem fer és dir-li a una persona que l'hem hagut de treure amb bambes i tot cremat perquè no portava ni crema solar o amb una hipotèrmia tremenda perquè amb samarreta, li hem de dir, escolta'm, no, felicitats, res, aquí estem tu, per quan tu la caguis, aquí estem nosaltres, no pateixis que la casa paga. No?
0: Estàs convidat. No, però, si no tinc malentès, Roger, des de 2009 el Departament de Justícia doncs, fa factura quan considera que hi ha hagut alguna negligència, alguna irresponsabilitat, i de fet s'han cobrat molt pocs rescats, no?
1: Es cobren molt pocs, però va bé que la gent sàpiga que en un moment determinat li poden cobrar. Jo sóc un ferm defensor dels serveis públics gratuïts. Penso que això, t'ho deia abans, és primer món. Això ens dona categoria de primer món. Això ens fa ser diferents a llocs on, dissortadament, saps que si tens un problema t'has d'espavilar. Està molt bé que sàpigues que si tens una emergència, la societat respondrà per tu. A mi això m'enorgulleix molt. Penso que és senyal de primer món. Ara, company, si te l'estàs buscant i al final resulta que el que passa és que, bueno, que tens un desconeixement i una patxorra de dir no, jo tiro cap aquí i si fa falta algú ja vindran a buscar-me. Bueno, aviam, s'ha arribat a fer rescats a cims que primer deien que hi havia una lesió i després resulta que el que hi havia era una mena d'atac de pànic perquè no volia baixar per no passar per allà on havia passat el pujar. Clar, a veure, sí, també l'atac de pànic també és lícit, però, clar, a veure si ens entenem. Que al final sempre estirem més el braç que la màniga. També s'ha de reconèixer que estem en una societat en la qual a la gent ser servida li encanta i que no som conscients del preu que això té per tots. Que el preu que això té per tots. I, per tant, hauríem de ser una mica més conscients. I si algú, en un cas extrem, se li cobra un rescat, segurament és perquè s'ho haurà guanyat.
0: Abans, quan parlàvem de la massificació, per allò de que, clar, hi ha tanta gent i una bona part que no està ben preparada, en aquests casos, creus que caldria regular més l'accés a determinades zones, com s'ha fet en algunes situacions, sobretot en períodes de màxima afluència?
1: La solució no és senzilla, La solució no és senzilla, perquè posar aforament al medi natural és complicat. Dir-li a una persona que tu no pots anar-hi perquè tu no estàs preparat, clar, tot això com ho fem? En base a què prenem la decisió de si algú està o no està preparat per anar a la muntanya? No sabem. Hauríem de, potser, tenir un permís, una llicència que t'hagis de treure... No ho sé, no és senzill. No és senzill. I al final també passarà que la gent hi anirà igual. Perquè avui dia... què està passant a Collserola amb el tema de la pesta porcina. Al començament, vale, però al final la gent ha entrat sense cap mena de mirament. Llavors, doncs, tenim una societat a la qual tampoc fer cas i obeir tampoc és, diguéssim, la nostra principal virtut. Val? Ja va passar també en el Covid, perquè en el Covid alguns vam fer molta bondat, però alguns van fer festes a pisos privats i tirar pa'lante que no passa res. Vull dir que, bueno, estem en una societat que no li agrada massa obeir. Si poses regulació, alguns es sotmetran a aquesta regulació i altres se la saltaran. Llavors, a veure què fem. No, no és senzill, ja no m'agradaria haver de prendre aquestes decisions.
0: I en una Setmana Santa com aquesta, amb molts serveis en molts pocs dies, molt concentrat, els serveis d'emergència estan prou preparats per assumir aquests rescats, podríem dir, gairebé simultanis, no?
1: Bueno, aviam. Evidentment, el que es tracta és que els serveis van més al límit, però en principi tenim un cos de bombers, la veritat, és molt potent. El cos de bombers de Generalitat, alguna vegada hem estat parlant del model de bombers. El model de bombers de Generalitat és molt potent. És un model autonòmic que tots els bombers de Catalunya anem amb el mateix escut, el braç, no portem Rubí Sant Cugat, no portem Terrassa, no portem Sabadell, no portem Móra d'Ebre, sinó que tots som del mateix servei. Això passa també amb els cossos especials, diguéssim, amb els especialistes de rescat, etc. I això fa que en un moment determinat siguem capaços d'ajuntar molts mitjans. Això ens passa, per exemple, als focs forestals, amb un gran incendi forestal. Ningú a nivell peninsular, i jo crec que europeu tampoc, és capaç d'ajuntar tanta gent en la primera mitja hora com en bombers de Generalitat. I això és determinant per fotre-li el peu al coll en un incendi o a qualsevol tipus d'emergència. Tenim molta gent, si amb la gent que hi ha de guàrdia aquell dia no n'hi ha prou, es mobilitza gent fora de guàrdia, per tant, bueno, podem anar molt apurats, però en principi, doncs, especialment per situacions de risc per la vida, diferents que em digues, escolta, més que m'ha caigut un arbre al pati, hi ha unes ventades i els bombers han trigat un dia a venir. Bueno, ja sabíem que era un arbre al pati, que això no tenia una situació de problema, no? Però si algú ha tingut un foc de vivenda durant aquesta onada de ventades o el que sigui, se l'ha atès de manera pràcticament immediata, no? Aquesta és una miqueta que també has de prioritzar. En aquests rescats on tenim vides en perill, els temps d'espera són curts. Són curts i es mira d'anar el més ràpid possible i els mitjans són molt contundents. Això hem d'estar contents.
0: Et sembla que per acabar recordem o recapitulem amb alguns consells bàsics que donaries a qualsevol persona que vulgui fer activitats en aquestes situacions, no? Tant sigui el medi aquàtic, el medi natural a la muntanya, per evitar aquestes situacions de risc.
1: Bueno, el primer consell seria estàs preparat per fer-ho a nivell físic i mental? Aquest seria el primer tema, perquè a lo millor resulta que no ho estàs. A lo millor resulta que no estàs en forma com per anar a ficar-te a alta muntanya a fer la ruta de... Ves a saber tu el què. No? El cavall de foc o qualsevol cosa d'aquestes. No estàs preparat per fer-ho. Llavors, el primer és adapta la teva activitat de lleure a les teves capacitats, a la teva condició física, a la teva edat, també poquet a poquet hem d'anar renunciant a coses, això està clar, no? A la teva edat, a la teva condició física, després a la teva expertesa. Estàs capacitat per fer això? Clar, aquí hi haurà gent que em dirà, home, però l'expertesa s'agafa anant-hi. Per tant, si no en tinc, què faig? Bueno, però si no en tens, has d'anar acompanyat, has de buscar-te companys d'aventura que sí estiguin preparats i que t'ensenyin. Per tant, el primer, estar en condicions físiques i mentals per fer aquest tipus d'activitats, i segona, tenir l'expertesa, i si no la tens, buscar-te gent experta que t'acompanyi i t'assessori. Després, anar ben equipat. Anar ben equipat i prendre seriosament el que seria l'activitat. És a dir, no podem anar al medi natural, sigui al mar o sigui a la muntanya, sense l'equipament específic que necessitarem per aquella situació. Hem de portar també roba d'abric, hem de portar menjar, per si ens perdem, telèfon, bateria, avui dia tot això, sistemes de localització en cas que vagis a la neu, per tema aquest dels allaus, etc etc. Tot això ho hem de portar, d'anar ben preparats. I després mirar la meteorologia, imprescindible mirar la meteorologia. Si complim tot això, bueno, el medi natural sempre és hostil, sempre és perillós, sempre hem d'anar al tanto, però si complim amb tot això, realment hi ha poques probabilitats de que donguem feina als bombers en aquest aspecte.
0: Doncs avui hem fet un repàs atenent aquesta actualitat que ens ha deixat la Setmana Santa i que us ha donat una mica més de feina, no? Del normal.
1: Cap problema.
0: Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: Fins a la propera, que vagi molt bé.

0: La primera sèrie de televisió de la història és The Queen's Messenger, emesa l'11 de setembre del 1928 als Estats Units per l'estació WGI a Nova York. Aquest drama experimental, produït per General Electric, va ser un esdeveniment pioner a la televisió, quan aquesta encara era una tecnologia incipient amb receptors limitats. La sèrie, basada en una obra de teatre de J. Harley Manners, es va transmetre utilitzant un sistema mecànic de televisió desenvolupat per Ernest Alexanderson. Només uns pocs espectadors, amb receptors experimentals, van poder veure-la. The Queen's Messenger no era una sèrie en sentit modern, amb episodis recurrents, sinó un esdeveniment televisiu únic que va marcar l'inici de la narrativa serialitzada. Va requerir una producció complexa, amb dues càmeres enfocant els actors i una tercera capturant objectes com mans o cartes en primer pla. L'emissió es va complementar amb àudio simultani per ràdio, ja que la televisió no podia transmetre so en aquella època. Aquest experiment va demostrar el potencial de la televisió per a l'entreteniment narratiu, obrint el camí per a futurs programes. Tot i la seva senzillesa tècnica, va establir les bases del mitjà televisiu.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Salutacions cordials d'Esteve Llop. És un autèntic plaer tornar a estar amb vosaltres al davant dels micròfons de Ràdio Sant Cugat, on en un moment, en un plis-plas, agafem 4 gravacions del passat de la ràdio i els comentem amb el nostre company d'aventures, Jordi Casellas. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, Esteve, molt bé. Content de nou, un cop més, de poder compartir amb tu aquesta estona de ràdio i poder repassar, doncs, com bé deies, tots aquests talls mítics d'emissores i mítics de programes. Avui començarem parlant d'en Joan Barril. Esteve, què ens en dius?
3: Doncs bé, un personatge admirat i estimat per molts que el recordem per la seva última etapa a Catalunya Ràdio. Era un escriptor i periodista barceloní que va morir molt jove, amb només 62 anys. Va obtenir diversos premis literaris, com ara el Premi Pere IV d'Humor i Sàtira l'any 1988, el Ramon Llull el 1998 o el Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil l'any 2000.
4: Es va fer molt popular pels seus contes, però també va tenir molt ressò a la ràdio. Durant els anys 80 va començar a treballar a Ràdio 4. Entre els anys 2000 i 2005 va presentar el programa matinal La República, a Com Ràdio, on va compartir micròfon amb en Pere Mas, com ja us vam comentar en els programes anteriors. La seva última etapa radiofònica la va viure a Catalunya Ràdio, amb el Cafè de la República, programa que cada nit de dilluns a divendres a partir de les 9 del vespre, durant gairebé una dècada, ens va il·luminar la foscor d'una forma absolutament magistral.
3: Doncs sí, va ser una època que jo recordo molt i molt bé, perquè jo treballava de comercial, doncs mira, hi vaig estar des de l'any 2004 fins al 2013, i sempre que sortia de la feina, que en aquelles èpoques sortia molt tard perquè hi havia moltíssima feina i es venia moltíssim, doncs posava la ràdio al cotxe i al tornar cap a casa, que tenia una bona tirada sempre, l'escoltava amb ell. I era un moment deliciós, perquè no era solament escoltar les notícies sense més, sinó anar una mica més enllà, anar a escoltar unes reflexions personals des del punt de vista d'aquest escriptor que ens portava contes i que també ens portava contes específicament nous cada dia dins del programa i que tenia col·laboradors molt, molt interessants. Intentaré fer una mica de resum d'aquest programa. És complicat perquè pràcticament va estar 10 anys en antena, però sí que hem agafat alguns extractes d'alguns dels seus programes on podem veure com funcionava aquest programa. Començarem amb les portades. En Joan Barril sempre agafava el paper i el boli i feia quatre notes sobre l'actualitat del dia i li posava el seu punt de vista personal. Anem a escoltar alguns extractes d'aquestes portades del Cafè de la República amb Joan Barril.
5: Bona nit, són les 9. El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors. Ja m'entendran, eh? Es pot posar a la presó els delinqüents de coll blanc, però no pas els de les camises blaves. Es pot privar de llibertat els violadors, però no els corruptors econòmics. Un homicidi, encara que sigui involuntari, pot estar penat per uns quants anys de presó, i un parricidi també. Però ara Aznar, investit del magistrat que no és, ha decidit que en el supòsit que ell manés no dubtaria en posar a la presó el president Mas i a Oriol Junqueras i a Joan Herrera i a tots els diputats que votessin a favor de celebrar un referèndum, segons ell, il·legal. O sigui, que demanar l'opinió a la gent deu ser tan greu com la pena que recau en un assassí. Disparar sobre algú és equivalent a demanar l'opinió a algú. Així són les coses, segons Aznar. Un delicte, una opció contra natura. Vaja, que el referèndum és una eina del diable. Temps era temps, en un dels moments més crítics de la Segona República, l'aleshores president Lluís Companys i bona part del seu gabinet van haver de passar mesos i mesos al vaixell Uruguai convertit en presó. En presó flotant, naturalment. Eren els temps en els que Hitler va inaugurar el camp de concentració de Dachau, dedicat precisament a internar-hi persones desafectes amb el règim nazi. Doncs bé, avui un senyor que ja no és president ha tornat a treure com a alternativa del conflicte català-espanyol la política carcelària del passat. Adueix el respecte a la legalitat com a gran argument, una legalitat que sempre la fan els poderosos i que serveix per acabar amb els discrepants. Potser de la mateixa manera que ara Aznar esgrimeix la idea de la legalitat, podríem anar al passat, quan una part important de l'exèrcit franquista va imposar la dictadura franquista subvertint la legalitat vigent. Si aleshores aquella legalitat era menys tenible, per què avui la legalitat sorgida dels nets de Franco ha de ser tan defensada que fins i tot s'està disposat a posar els demòcrates a la presó? Aquesta és la paraula d'Aznar. Que visqui, però millor que no es multipliqui. Bona nit, són les 9. Aquesta iniciativa de la consulta pot acabar com es pugui que hagi d'acabar, però un fet evident és que està provocant una gran demostració d'imaginació. L'última mostra de política imaginativa l'ha comunicat avui el conseller Homs, que ha anat a les zones de la COPE, per dir, en un castellà més que correcte, que la idea del govern podria arribar a ser, primer la consulta, i després un referèndum, perquè tots els espanyols es pronunciessin amb les iniciatives que venen de Catalunya. D'entrada, sembla una claudicació, però en realitat és allò que Mayor Oreja diria una oferta trampa. Ja ho veuran. Si es fes això, els votants sobiranistes creixerien. Dirien, posats a perdre la consulta per la voluntat dels electors espanyols, anem a totes i tothom a votar. Si ara les enquestes donen un resultat d'un 40% llarg, res no faria menys tenir que s'arribés al 60%. OMS pensa que, arribada aquesta xifra, ja tindríem una base creixent de gent compromesa amb la independència. I aleshores els tocaria el torn a la resta de forces polítiques espanyoles convocades a un referèndum per evitar que Catalunya es desenganxés d'Espanya. Ho aconseguirien. Arribats als resultats, els unionistes, evidentment, guanyarien. Però davant el món es posaria de relleu que tot Espanya estava impedint la voluntat democràtica d'un poble que ha votat a favor. No sabem on arribarem al final d'aquesta qüestió, però és evident que a partir d'avui hi ha un nou element de concòrdia que els estrategues del govern central no contemplaven. Fins ara es tractava de ficar por als electors catalans. Ara s'hauran d'inventar una altra fórmula. La democràcia catalana va començar amb la consulta i ara ofereixen la possibilitat de que tothom participi d'aquesta consulta. És evident que es perdran vots, però es guanyaria amb autoritat moral. Bona nit, són les 9. El Consell General del Poder Judicial, la veritat és que és més general que no pas Consell. Ara li ha tocat el rebre, una vegada més, el magistrat Santiago Vidal, amic d'aquest programa, que a les seves hores lliures s'ha dedicat, gratia et amore, a fer una Constitució perquè entri en vigor en el supòsit llunyà d'una Catalunya independent. El Consell General del Poder Judicial ja ha demostrat en el passat que li tenia una certa tírria a Santiago Vidal, sobretot quan aquest va gosar a titllar el seu col·lega Juli Solaz, que tractava el cas de Millet amb claríssima lentitud com a jutge cargol, o sigui, que segons el Consell dixós, Vidal no té dret ni a jugar constitucionalista a les hores lliures ni a qualificar la lentitud d'un col·lega. Posats a fer, potser podria dir-se que Santiago Vidal, a les seves hores lliures, no podria ni pujar-se a una taula de windsurf, ni menjar un plat de fabada asturiana, ni tampoc fer exercici de Constitució sense fils. El Consell General del Poder Judicial ha demostrat una vegada més que els jutges no poden fer allò que es vulgui, sinó més aviat allò que se'ls diu que és el que no poden fer. La justícia és, doncs, un jardí d'infància, una mena de gran caserna de robocops, els que, si es porten malament, se'ls desconnecta i se'ls converteix en desferra, tal com es va fer amb la inhabilitació de Baltasar Garzón i ara mateix com s'intenta fer amb el jutge Elpidio Silva, un jutge que va exercir de manera exemplar la seva feina fins que, ailas, va anar a topar amb el poder d'un banquer sospitós que havia anat a la presó. El Consell General del Poder Judicial és un organisme que es dedica més a fiscalitzar els jutges trapelles que no pas enaltir la feina de la justícia. Avui li ha tocat el rebre una vegada més a Santiago Vidal, màrtir de la justícia entesa sempre al servei dels poderosos. Potser algun dia ens trobarem amb Vidal pel carrer, venent Kleenex als semàfors. Aquesta és l'exemplaritat que pretén s'excel·lència al General Consell.

0: Doncs aquí teníem l'enyorat Joan Barril amb el seu Cafè de la República, amb el principi del programa, amb la portada, on ens feia una mica d'explicació des del seu punt de vista de l'actualitat, en aquest cas parlant del Consell General del Poder Judicial, un tema que és com un leitmotiv, no, Jordi, que es va repetint constantment.
1: Sí, són paraules i conceptes que durant els anys els continuem sentint. El Poder Judicial, el Tribunal Superior, bé, són aquest tipus de... d'estructures judicials que no canvien en el temps i que, per sort, o quasi últimament per desgràcia, cada vegada són més recurrents.
0: I, a més, el Cafè de la República, doncs, fent honor al seu nom també, sempre des d'un punt de vista, diguem, molt obert, afrontava totes les polèmiques polítiques en qualsevol dels seus programes, però també ens il·luminava una mica, com us dèiem al principi del programa, és una paraula que crec que s'escau molt, il·luminar la nit, en el cas del Cafè de la República, amb una secció que es deia Els bons propòsits, i era una reflexió, una proposta que ens feia de forma innovadora i imaginativa Joan Barril.
2: Tres bons propòsits per començar el dia de demà. Plantar plantes mediterrànies a prop del menjador i fregar-nos les mans abans d'agafar coses amb els dits. Anar a barris llunyans i a poc a poc conèixer la gent que hi viu, tornar-hi cada setmana i així anar eixamplant el nostre cercle geogràfic d'amistats. Abans no tanquin del tot, llogar una plaça de toros i una banda de passodobles i ballar a parelles sobre l'arena. Les misses de Rèquiem encara són legals.
0: Doncs això era el Cafè de la República amb Joan Barril. Només ell podia fer aquestes línies màgiques, aquesta literatura tan impressionant. Seguim amb més Cafè de la República, ja per cloure aquest repàs en aquest programa, aquí a l'hemeroteca de la ràdio, ara amb l'encíclica que era, doncs, al final de la primera hora del programa quan era de dues hores, i també al final del programa quan només va passar a ser d'una hora en els seus últims anys de vida, amb Joan Oller, un director teatral que ha sigut notícia fa alguns mesos per un tema que no té res a veure, però que en qualsevol cas amb la seva veu ens il·luminava també per cloure aquest programa, el Cafè de la República. Escoltem-lo, Joan Oller, amb la seva encíclica.
2: Després de l'encíclica entrevistarem a Armand Puig, que és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. També comentarem l'actualitat econòmica amb el nostre col·laborador, Anton Costes, i a la tertúlia conversarem amb Àlex Estruc i amb Míriam Tei. Però mira, ja que tenim el Joan Oller aquí i el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que el Joan Oller ens digui la seva encíclica.
3: Sí, sí. Amb respecte.
4: Amb tot el respecte.
3: Ni l'Obstat?
4: Ni l'Obstat.
3: Va, provem-ho. Estic assegut a la terrasseta de sempre amb un diari i un llibre sobre la taula. Per la porta oberta del bar m'arriba el brugit del partit entre la selecció irlandesa i la roja. Tot i que la taverna irlandesa es diu Dublín, nom de la ciutat on es juga el partit, la parròquia va de vermell i aplaudeix Espanya i el seu futbol, fent broma sobre la casualitat de que ens agradi Espanya i Dublín. Fullejant el diari, amb la penúltima llum, em trobo amb que el PP Balear vol fer fora de l'alcaldia de Manacor i del partit el seu militant Antoni Pastor per haver votat que tothom que entri a l'administració ha de conèixer el català que parlen allà. I això és una gran heretgia, perquè l'ofensiva anticatalanista que els homes de Rajoy estan duent a terme pretén convertir les illes en una mena de Marbella d'ultramar sense altres signes d'identitat que l'ensaïmada, el gin xuriguer i les vacances reials. Els ultranacionalistes del PP castiguen a un dels seus per estimar la terra on ha nascut i estimar les paraules que va aprendre de petit. El PP vol fer mal i treure's de sobre Antoni Pastor per ser constitucional. Deixo el diari, obro el llibre i reprenc la lectura al punt on l'havia deixada. Alexis Zorbas, protagonista de la novel·la que Mikhail Kakoyanis va dur al cinema amb el nom de

0: I sota una música de fons de gaites i guitarres, de ximbombes i xirimies, torno al diari i penso, pobre Carlos Tíbar, que necessita guardaespatlles. Pobre Pepe, que els ha sortit una ovella negra. Pobre Espanya, que té fills que no l'acaben d'entendre. Pobre Bankia, de qui tothom mal parla. Però, de com m'adono, que el meu índex d'acceptació de la gent tal com és, encara és molt baix. I m'agrada, cosa dia més difícil, cosa cada dia més difícil, que guanyin els bons de la pel·lícula. Per cert, Espanya 2, Irlanda 0.
1: Espanya 2, Irlanda 0, però no juguen a Dublín, perquè l'Eurocopa passa a Polònia i Ucraïna. Ara bé, que Dublín és la capital de la República d'Irlanda, això és veritat.
0: Imprimat per Neil Obstad, però malament. I per què no juguen a Dublín, tan bonic que és?
1: Perquè l'Eurocopa...
0: És la ciutat de James Joyce.
1: Perquè la Copa se juga a Polònia i Ucraïna. Gràcies. Ha arribat el gran moment de veure què ens ha preparat aquest magnífic ídol de les lletres, que és en Joan Oller.
0: L'audiència no veurà res, en tot cas escoltarà.
1: Sí, però voldria que veiessin que vas amb la calça curta habitual del pescador de petxines i de
0: coses. Ande yo fresquito y ríase la gente, no?
1: Molt bé.
0: En canvi vas amb màniga llarga, amb mitjons, amb sabates.
1: Sí, és que haig d'anar a sopar ara.
0: Escolta, a mi també em donaran sopar, això.
1: Sí, però
0: em sembla que em donaran caritat, més que sopar. Però jo ben fresquet i ben guapo. Un diari m'explica tota plana que Pep Guardiola va repartir els calés que li va pagar el Banc de Sabadell per conversar en blanc i negre amb el seu bon amic Fernando Trueba, entre la gent, excepte els jugadors, que aquests mengen a part, amb la gent amb la que treballa cada dia. El mateix Pep sentencia en un destacat que ell sempre s'ha trobat més còmode amb la gent de perfil baix que no amb la de perfil alt, la gent més ostentosa. Realment és la que faltava per pujar-lo als altars. A Catalunya fem festa per la segona Pasqua i, en canvi, treballem per Sant Josep. Per què no es va anar al calendari convertint l'artesà en entrenador i festegem la imminent arribada de la primavera amb un platet de crema blaugrana? El diari que fullejo és tan elegant com Guardiola i no ens parla de la quantitat que va cobrar Guardiola del Banc de Sabadell, però sí que ens explica l'augment de clientela que va experimentar el Banc Vallèsà amb l'efecte Pep, una mitja d'augment del 60% a tot Espanya. En una altra secció ens assabentem, ara només a mitja plana però amb lletra gran, que Josep Oliu, el president del dit banc, va cobrar 2,1 milions d'euros, mitja marató de la pobresa, al llarg del 2011. I que el conseller delegat, un tal Jaume Guardiola, bon nom per ser banquer, es va haver de contentar amb la xifra d'1,7 milions. Suposem que el Guardiola Josep, no Jaume, es deu trobar més a gust amb els seus col·laboradors de perfil baix que no amb aquests senyors de sou ostentós. Passo plana i em trobo que Cristiano Ronaldo es va negar a firmar un autògraf a un xavalet que li va oferir una samarreta blaugrana com a base on estampar la seva signatura. Més clar l'aigua, l'àngel i el dimoni. L'àngel de la guarda o de la guardiola i el dimoni KR7. Com sempre, seguim sent els bons de la pel·lícula.
1: Des de quan t'interessa tant això del futbol, eh? Perquè últimament del Guardiola és que en parles cada setmana.
0: No, m'interessen les vides exemplars.
1: La vida exemplar, la teva.
0: No, escolta, no, jo puc reconèixer petites taques en el meu historial.
1: No, però a mi m'agrada la gent de perfil baix com tu.
0: Sí, a mi tu trobo que tens un perfil ample. Què vols que
1: sí,
0: va com va, això?
1: Molt bé, apa, adéu.
0: Adéu.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Seguim aquí a l'hemeroteca de la ràdio i ara ens n'anem cap a RAC1.
2: RAC1. Tots som u.
1: Per parlar d'un programa que continua en antena, però d'un comiat d'un dels seus presentadors, Jordi.
3: Sí, concretament d'en Roger Saperes. A través de la xarxa Twitter ens comunicaven el 15 de juliol del passat 2020 que Roger Saperes deixava la direcció del Tu Diràs. Per un tema

0: doncs, sembla incompatible d'horaris i de fet, d'afers personals, diguem així, doncs aquesta, diguem, sobtada notícia que després d'uns quants anys de dirigir aquest programa, concretament des del 2016, doncs en Roger Saperes deixava la seva direcció.
1: Una decisió molt valenta, la de Roger Saperes, que crec que l'honora perquè posa per davant de la seva feina l'interès de la família, tal com podrem escoltar en la gravació que a continuació us posarem. Així doncs, també, a part de la valentia de Roger Saperes, també, diguem, l'amplitud de mires de la seva empresa, de RAC1, per acceptar aquesta demanda i seguir mantenint a Roger Saperes a l'equip d'aquest programa, del Tu Diràs. Anem a escoltar, doncs, com s'acomiadava de la primera línia de la direcció d'aquest programa del Tu Diràs, Roger Saperes, als micròfons de RAC1.
2: Senyores i senyors, bona nit. Són 11:15. És el repte professional més bèstia de la meva carrera. Fa 4 anys començava així el meu primer Tu Diràs amb aquesta suposició, convertida ja a dia d'avui en una certesa. Ha estat el repte professional més bèstia de la meva carrera. Us preguntareu per què us estic explicant tot això i a què treu cap. Molt senzill. Aquesta és la meva última setmana al capdavant del programa. Diumenge serà el darrer cop que m'asseuré en aquesta cadira editant i presentant el Tu Diràs. El motiu és ben fàcil. Necessitava conciliar millor la meva vida professional i familiar. Tenia dubtes sobre la meva continuïtat i els vaig traslladar a la ràdio mirant de ser el més honest possible. Ens vam asseure, ho vam parlar, ho vam estudiar i vam donar una volta, però no vam trobar la solució. O com a mínim cap que ens deixés plenament satisfets a la ràdio i a mi. I ha estat en aquesta cruïlla on m'he decidit. Prenc la decisió de deixar-ho perquè crec, sincerament, que és l'única que em permet fer el que realment vull. Cuidar dels meus, cuidar millor dels meus, sense descuidar el Tu Diràs. Aquesta nit, evidentment, són moltes les sensacions que m'envaeixen. D'entrada, un punt de tristesa perquè deixo el programa quan més l'estava gaudint. També sento, però, molta tranquil·litat perquè, com dic, no tinc cap dubte que arribats a aquest punt era la millor decisió possible per mi, per la meva família i també per la ràdio. Marxo orgullós, tremendament orgullós de la feina que hem fet durant aquests 4 anys, però especialment la d'aquests últims mesos. Han estat 14 setmanes sense esports, sense cap esport, i gràcies a la feina d'aquesta redacció, avui podem dir que ho hem aconseguit. Ens hem espremut el cervell, hem parit seccions i continguts amb la Marta, amb el Molló, amb el Quim, amb el Dani, amb l'Agut, amb tots, i ens n'hem sortit. Amb totes les dificultats que hem trobat treballant des de casa i amb nens empresonats. Però ho hem fet i estic tremendament orgullós d'aquesta gent. A tots, felicitats, perquè crec que mai oblidarem aquests dies tan difícils a nivell personal i professional. Marxo també agraït, immensament agraït per tot el que he escoltat aquests dies quan he parlat un per un amb tota la gent que durant aquests anys ha fet possible el Tu Diràs. Tertulians, col·laboradors i els que m'heu ajudat a fer possible el programa que jo tenia al cap. A tots vosaltres, un gràcies en majúscules. M'heu deixat sense paraules. Permeteu-me, però, que personalitzi alguns agraïments. D'entrada, amb el Basté, perquè ell és la gènesi de tot i perquè ara fa 16 anys va creure que jo podia treballar a RAC1. Vaig fer-ho al seu costat fins a arribar on sóc avui. No oblidaré aquella primera nit del 2016 en què va voler ser aquí, al meu costat, a l'estudi, ni tampoc que cada cop que l'he trucat durant aquests anys la seva resposta ha estat: què necessites? Gràcies, per tant, Basté. També gràcies al Raül Llimós per tots els anys compartits i per parir colze a colze amb mi aquest Tu Diràs, el nostre. Cada èxit meu, Raül, ha estat també una mica teu. No en tinguis cap dubte. Gràcies a l'Edu de Batlle, cap d'esports i amic a parts iguals. No t'ho he posat fàcil, Edu, ho sé. I has estat a l'altura com a cap i com a amic. Gràcies també per obrir l'única escletxa que em podia fer seguir i per deixar-me gaudir dels primers mesos de la Bruna. El meu agraïment, t'ho dic sempre, és i serà etern. Gràcies a la ràdio i a les diferents direccions que han cregut que jo podia estar al capdavant d'aquest transatlàntic. A l'Eduard, al Ramon i al Jaume. He intentat respondre a aquesta confiança de l'única manera que sé, pencant molt i intentant fer cada nit bona ràdio. Gràcies als col·laboradors que s'han prestat a tantes i tantes bogeries i especialment als primers en apuntar-s'hi, el Víctor Correal i el Marc Menchen, que em van dir sí quan el més normal era dir no. Ells i tots els que heu vingut després, amb menció especial pel meu estimat Caçador, el Fran Domènech, que ha convertit els dijous en el meu dia preferit de la setmana. T'ho dic sempre, cada setmana, i t'ho repetiré avui, Fran, ets molt gran. Tu, el David Llorenç, el Sergio Heredia, el Dami i el seu de Mintage, l'Oriol i els seus documentals, o el bàsquet amb Vera del Mundet, el Valles i el Gozalvo, seccions que ja són la marca d'aquests 4 anys professionalment meravellosos. No em vull oblidar tampoc dels tertulians que heu alimentat cada dia el programa i heu sabut crear allà allò tan difícil de trobar i de crear, com dic, a la ràdio. El clima, els que hi heu estat aquesta temporada, Ernest, Pou, Padilla, Fernando, Albert, Santi, Gema, Edu, Paco, el gran Puquí, el Moi, el Pichi, el Carmona, l'Àlex, el Toni Pinilla, l'Andrea Orlandi, a vosaltres i a tots els que heu passat per les tertúlies durant aquestes temporades, de veritat, gràcies. La meva reverència, ho dic així, reverència també a la redacció d'Esports, al Molló per les 2 temporades que va ser literalment al meu costat quan tot em venia gran. Al Puig, perquè cada dia amb ell és una lliçó de ràdio i porto, per sort, molts anys al seu costat. Al Romero, per la seva generositat, posant tot el seu repertori al servei del programa, entrevistes, notícies i jou del bo. Com hem rigut i com riurem encara, Birbac. I, evidentment, una reverència a la resta, per la vostra feina i per tots els bons moments que hem compartit. El Dami, el Rocamora, l'Agut, el Bassas, el Quim, l'Albert Ferran, el Mundet, la Gemma, l'Aleix, el Dani, la Marta, el Gerard, el Pedrol, l'Edu i el Pou. Perquè després de 9 anys aguantant-me a peu de camp, encara m'ha deixat treure el cap a les transmissions els dies de Champions. Nois, davant de tots, ho reitero, em trec el barret. No em puc oblidar dels tècnics que han aguantat les meves dèries, amb l'Orgales al capdavant, parint tantes coses i tan bones pel tu diràs, i aquesta temporada amb el fitxatge estel·lar de l'Adri. A tots dos, gràcies per fer que cada dia el programa hagi sonat tan i tan bé. I he deixat volgudament pel final un nom, la Laia Coll, la meva productora fa 4 anys i la meva amiga de l'ànima avui. Laia, gràcies. Sense tu no hauria pogut fer-ho. De veritat, m'has ajudat tant que m'acabes les paraules. Ets la millor professional i la millor persona amb qui podia haver compartit el programa a diari. Has estat molts dies al servei del tu diràs i jo en moltes ocasions m'he limitat a posar-hi la veu. Hem viscut tant, hem parlat tant i m'has escoltat tant que ja formes part de la meva vida més enllà de la ràdio. T'estimo d'aquí al Montseny. O sigui que imagina't. Crec que no em deixo res ni ningú. Només em queda explicar-vos que ho deixo, però no marxo. Seguiré a la ràdio i Esports. El tu diràs cada nit, com fins ara, perquè jo sóc un jugador d'equip. De l'equip de RAC1 he estat redactor, he fet hoquei, he anat a Macau, he estat micròfon autònom del Barça i fins diumenge seré l'editor del tu diràs. Ara canvio de rol, però el meu paper serà el mateix. Treballar cada dia per fer que el nou programa que escoltareu a partir del setembre sigui encara millor que l'actual. I no tinc cap dubte que ho serà. Acabo. Hi ha qui em diu i es pregunta si aquest pas que dono no és un pas enrere. En absolut. Cuidar millor dels meus només pot ser una cosa. Un pas endavant en tota regla. Com vaig dir aquell primer dia al capdavant del tu diràs, Sònia, Pol, ara hi afegeixo també la Bruna, res passa per davant vostre. Res passa per davant vostre. Ara, simplement, havia arribat el moment de demostrar-ho.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
1: Seguim a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i ara anem a parlar d'un programa que s'emetia i que de tant en tant encara s'emet a Ràdio Sant Cugat i que tu recordaràs molt bé, Jordi, el Black Knight.
0: Tornem a casa, no? Com diem, tornem als orígens. El Black Knight és el primer programa de ràdio que vam fer tu i jo junts i que crec que ho vam tenir molt fàcil, no? Vam dir, escolta, programa musical, sí, estem d'acord, molt bé. Quina és la música que millor ens ho passem sentint-la? Música jazz? Val, perfecte, però i què? I què més? No? Doncs música també rap, hip-hop, de fet ens agrada tota. Vinga, va, però concretem-ho. Doncs escolta, música negra, del jazz fins al rap, hip-hop, i amb tot el que això engloba.
1: I de fet és un programa que es va gestar ja una mica abans, ho apuntàvem en un programa, ho deies tu mateix, que a Matadepera Ràdio ja van presentar una maqueta d'un programa que no va prosperar, però jo entenc que devia ser aquell germen que va permetre que un temps després a Ràdio Sant Cugat sonés aquest programa. I estic pensant ara, recuperarem algun tall d'un programa que s'emetia a Matadepera Ràdio, que es deia Midnight Blue, i que portava música jazz. Jo crec que em vaig inspirar molt en aquell programa perquè m'agradava, però el vam acabar de complementar perquè potser em semblava que centrar-nos només en el jazz és una mica limitat, una mica avorrit, no? I vam decidir obrir les mires i doncs anar cap a altres estils musicals que ens agraden i que tenen un punt en comú, que és la música negra, no?
0: Sí, sí, sí, està clar. A més, en aquella època, tant tu com jo ja érem, diguem, posseïdors de molta música jazz. De fet, tant tu com jo tenim dues discogràfiques senceres. En aquest cas, jo tinc la Verve Records i tu tens la Blue Note Records. I, vaja, això fa un total de 202 CDs de jazz, concretament.
1: Sí, sí, o sigui que aquí hi ha molt, molt material. Doncs anem a escoltar un programa una mica especial que vam poder escoltar ja fa temps a Ràdio Sant Cugat, on celebràvem els 20 anys d'aquest programa. El dia 30 d'abril del 2001 va ser quan vam aparèixer per primera vegada en antena a Ràdio Sant Cugat i 20 anys després vam decidir tornar amb dos programes especials on repassàvem aquella efemèride. Podem escoltar al principi doncs aquest programa dels 20 anys i també allà mateix posàvem algun tall d'aquell primer programa en antena a Ràdio Sant Cugat del Black Night.
5: Ara comença Black Night, el teu programa de música negra, presentat i dirigit per Jordi Casillas i Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un plaer tornar a estar amb tots vosaltres avui amb una edició molt especial del Black Night. Ho parlem ara mateix amb el 50% d'aquest programa. Ja està en connexió. Jordi Casillas, què tal? Com va això?
0: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé i molt content per aquesta edició especial del Black Night. És que ja han passat 20 anys del primer programa. No sé si n'ets conscient perquè el temps passa molt ràpid, eh? I han sigut 20 anys. Estàvem parlant de l'any 2001, quan vam començar el primer, eh?
1: 30 d'abril del 2001. És a dir, que estem en aquestes dates properes aquest dia, i per això ens fa il·lusió, ja que hem tornat a reflotar aquest programa després de tants anys, fer una mica de resum de què va suposar aquest programa a les nostres vides, com va començar tot, què passava també a nivell nacional, internacional, aquell 2001, i també escoltar algunes pinzellades del que van ser els nostres primers programes.
0: Va canviar notablement, sobretot les nits, eh? Uns programes que emetíem des de Ràdio Sant Cugat, des dels estudis antics de Ràdio Sant Cugat, els primers que hi havia al carrer Sant Jordi, i vaja, van ser unes nits doncs, en què fèiem ràdio en directe, tancàvem la ràdio, literalment.
1: Exacte.
0: Per tant, doncs, molts, molts bons records d'aquella època.
1: Molt bé, doncs per començar, si et sembla, per què no anem a escoltar els primers instants a l'aire en directe del Black Night? Anem aquell 30 d'abril de l'any 2001 per a escoltar com sonava per primera vegada el nostre programa en antena a Ràdio Sant Cugat. Som-hi!
6: Això és tot de moment.
5: Ràdio Sant Cugat, cada hora, informació.

0: Black Knight, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Hola, bona nit. Passen 7 minuts i mig de les 10 i comencem la primera edició de Black Knight, el programa que us acompanyarà des d'ara i fins a final de temporada a Ràdio Sant Cugat cada dilluns de 10 a 11 de la nit. Salutacions cordials d'Esteve Llop, qui us parla, i del meu company Jordi Casellas. Bona nit, Jordi. Com va això?
2: Hola, bona nit, Esteve. Què tal? Bona nit també a tots els oients. És un plaer estar per primera vegada davant dels micròfons de Ràdio Sant Cugat duent a terme doncs, aquest programa, el Black Knight. El Black Knight és un programa que va néixer fa un parell d'anys amb una proposta de fer doncs, un programa dedicat al jazz. El que passa que vam descobrir que això doncs, era molt limitat i vam optar per fer un programa dedicat a la música negra. Això ens va permetre doncs, incluir-li el jazz, una música que tant l'Esteve com jo som molt aficionats, però també incluir doncs, altres estils com el blues, el rap hip-hop fins i tot.
1: Doncs com us deia el Jordi, tenim una bona sessió doncs, de música durant una hora setmanal, esperem que sigui del vostre agrat i que comença aquesta sèrie de sessions fins al mes de juliol, aquest dilluns 30 d'abril de 2001.
2: Informeu-vos també que us podeu posar en contacte amb el programa trucant al número de telèfon al 93 675 1587 i també us podeu dirigir a través de l'adreça de correu electrònic que és blackknightrsc@hotmail.com. Repeteixo, tot en minúscula, tot junt, blackknightrsc@hotmail.com. Un telèfon de contacte i una adreça d'e-mail on podeu fer arribar les vostres peticions, suggeriments, bé, qualsevol tipus de comentari que vulgueu fer-nos.
1: Doncs dit això, anem per escoltar el primer tema d'aquesta nit. Començarem amb bon jazz de la mà d'un gran saxofonista tenor. Parlem de Wayne Shorter, que s'acompanyava de Freddie Hubbard, trompeta, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, baix i Alvin Jones, bateria. Aquest era un treball que es deia Speak No Evil i escoltarem el tema que li donava títol. Un disc enregistrat el 24 de desembre de 1964 amb Wayne Shorter i companyia Speak No Evil. Doncs aquí tenim aquests records musicals des de l'estudi número 1 del carrer Sant Jordi, número 5 de Ràdio Sant Cugat. Quins records, Jordi?
3: Sí, sí, de fet, i a més és que m'ha agradat aquesta cançó de Wayne Shorter, Speak No Evil, l'he sentit moltes vegades. És que és això, no? La música sempre et connecta amb una determinada època, no? I això, doncs, passa amb molts. I en aquest cas, doncs, amb aquest Speak No Evil, també.
1: Molt bé, doncs seguim ara parlant de ràdios locals, però en aquest cas des d'un punt de vista una mica diferent. És aquell espai que tant us portem aquí al programa, que és Les Veus de la Ràdio. En aquest cas us parlem de Marta Bosch, una periodista mataronina que segur recordareu i la teniu molt present per conduir espais d'esports i el Telenotícies, l'apartat d'esports a TV3. Entre moltes altres coses que ella mateixa ens explica. Endavant, Marta Bosch.
4: Hola, sóc la Marta Bosch, que actualment estic presentant els esports al Telenotícies Migdia i la meva carrera periodística podríem dir que va començar a Ràdio Rubí, és on vaig fer la beca i d'allà doncs, en guardo molts bons records. Estava a l'equip d'informatius, a l'equip de l'informatiu del vespre i bé, allà vaig coincidir amb l'Amador i amb l'Esteve i hosti, va ser una època molt, molt, molt, molt xula perquè vam aprendre moltíssim, perquè les ràdios locals és el que tenen, no? Que fas una mica de tot i et permet doncs, agafar unes taules que després de un futur et serveixen molt. Un cop vaig acabar la beca, vaig passar per diversos mitjans de comunicació locals, com BTV, vaig anar per a... després a RAC1, després a passar unes OPOs, a City TV, i finalment vaig entrar a TV3 amb el programa d'en Josep Cuní, que es deia El Coses que passen, i vaig fer un càsting al Departament d'Esports i em van agafar. I des de llavors, doncs mira, això va ser el 2003, estem al 2021, doncs ja fa uns quants anyets que estic fent esports a TV3. He passat doncs, pel 324, pels esports 33, pels matins, pel TN migdia, pel TN vespre, he fet una mica de tot, i la veritat és que molt bé, estic molt contenta i molt agraïda també a tota la gent que en el seu moment doncs, em va donar taules en aquesta professió, entre ells doncs, tota la gent que treballava amb mi a Ràdio Rubí.
1: Una abraçada des d'aquí a Marta Bosch. D'aquí guardo molt bons records. Recordo sobretot de riure molt als estudis de Ràdio Rubí, junt amb l'Amador, per exemple, que vam poder parlar amb ell ja fa alguns programes aquí a l'Hemeroteca. I, vaja, una excel·lent persona i uns moments doncs, que eren màgics, no? Estar a l'estudi fent qualsevol cosa i posar-te a riure doncs, sense poder parar, pràcticament. Va ser una època molt divertida.
3: Això ens ha passat a tots. Jo també tinc aquests records de Ràdio Rubí. I és una mica també el que dius tu i el que deia l'Amador, no? També reies molt, t'ho passaves molt bé, era tot una pinya, feies el que calia, el que toqués, com tal d'estar allà el màxim de temps possible perquè se'n gaudia molt.
1: Doncs efectivament, passar bones estones jo crec que seria l'objectiu de qualsevol feina, però a la ràdio això està garantitzat en la majoria dels casos. I bé, doncs Jordi, anem acabant els últims minuts del programa d'avui. Tenim una adreça d'e-mail a la vostra disposició per si ens voleu enviar qualsevol comentari o també si teniu alguna gravació de ràdio antiga que ens vulgueu enviar. Es tracta de hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, aquí us esperem. Doncs marxarem amb un reportatge molt interessant que parla dels tècnics de so, aquell ofici a dins de la ràdio que permet que la gent pugui escoltar els programes però que en cap cas o normalment no prenen possessió del micròfon, Jordi.
3: Doncs sí, sí, és així. Suposo que és allò que sempre s'ha dit, aquella feina a l'ombra, no? Que no es veu, però que evidentment és completament imprescindible perquè pugui sonar tot el que s'escolta a través de l'emissora. Crec que ens parlaràs de, o com a mínim ens anomenaràs una llista de tècnics. Algun d'ells segurament algú li pugui, li pugui sonar perquè han tingut doncs, una certa notorietat, més enllà fins i tot de la pròpia ràdio. I amb això doncs anirem acomiadant, gaudint d'aquest gran reportatge.
1: Així és, escoltarem les veus de Miquel Jario, Ricard Xifreu, Emili Capella, Víctor Villar, Sergi Cotillas i Quimet Garcia en aquest reportatge, en aquest programa especial a dins del programa Dies de Ràdio, que és aquell programa que també parla de ràdio, però en aquest cas, diguem, entre cometes, només es mira el Malic, perquè parla només els programes de Catalunya Ràdio, amb la direcció de Santi Carreras, un programa que es va emetre l'any 2020 i que ens permet escoltar les seves veus, alguna és coneguda, com la de Sergi Cotillas, perquè ell sí que parla pel micròfon a la transmissió de la TDT, però també és àmpliament conegut per la seva tasca tècnica a Catalunya Ràdio. Doncs amb aquest reportatge marxem i us esperem en el proper Hemeroteca de la Ràdio. Que vagi molt bé.
3: Gràcies, que vagi bé. Fins la propera, Esteve.
5: Dies de Ràdio. Catalunya Ràdio.
6: Toca fer el control de so durant un programa, controlar l'acústica d'una actuació dins d'un programa. Cal tenir percepció acústica, mescla, enregistrament d'àudio, treballar en diferents sistemes d'edició, control de so en directe, enregistrament en estudi, postproducció del so, de la cinta a l'ordinador, de l'analògic al digital. Avui, a Dies de Ràdio, parlem dels tècnics de so amb els tècnics de so. Se sent? S'escolta?
7: Dies de Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
7: És un programa del Departament de Nous Formats de Catalunya Ràdio.
8: A Catalunya Ràdio, les festes...
9: Bona tarda, què tal? Com estem?
10: Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
11: La ciutat de Barcelona era fins fa poc.
12: Bona nit, és la porta del Club de la
13: El 231-41.
14: Ole, això és el lloro, el micro...
15: Quan comencem les dues hores de sirena...
16: Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
17: Doncs això és una raó per la qual jo...
18: Que sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
19: Molt bon dia, avui a l'ofici de viure...
20: Perdó, senyors, estic fent un reportatge...
21: Bon dia, són les 7.
22: Moltes gràcies, senyors.
23: Bon dia.
22: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
24: Desperta, Catalunya, som al matí de Catalunya Ràdio.
6: Sergi Cotillas, bona tarda.
25: Hola, bona tarda, com anem?
6: Emili Capella, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
6: Ricard Xifreu, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
6: Miquel Jario, bona tarda.
28: Bona tarda.
6: I Víctor Villar, bona tarda.
29: Bona tarda.
6: Amb ells parlarem dels estudis, del so i de tot allò que vol dir prem algun botonet perquè qui xerra normalment, doncs els oients el puguin escoltar. Complicitat amb els realitzadors. Voleu dir que n'hi ha o cal tenir-ne?
28: Home, és fantàstic quan la tens. No sempre hi és, però sí, és fantàstic. És el moment que dius, ostres, hi ha aquella connexió que et mires i ja no cal que et digui res. Allò d'aixecar mans, baixar braços, que es veu a les pel·lícules sempre, baixa el braç, que sembla que escolten, no cal tant. Vull dir, si hi ha una complicitat, aquestes coses potser no fan falta. Bueno, penso bé.
26: No, no, evidentment no fa falta i és convenient.
6: Tots heu estat darrere del vidre, eh?
29: Sí.
28: Sí.
6: Per tant, no cal.
29: Sí, jo crec que és primordial.
0: És essencial que hi hagi una...
6: No, que hi hagi, sí, que no cal tanta gesticulació com deia.
28: Ah, no, evidentment.
0: No, és amb la mirada t'has d'entendre amb el realitzador.
6: Això és molt poètic, eh?
28: Però no sé,
1: però és la realitat. És veritat, amb la mirada, quan portes un temps treballant junt amb el mateix realitzador, te n'adones de l'estat d'un i de l'estat de l'altre. I saps el que vol en cada moment.
0: L'empatia entre el realitzador i el tècnic jo crec que és fonamental.
6: I quina comoditat això del digital.
0: Home, és que el tècnic d'això ha sofert una evolució de fa 20 anys d'anar...
6: Home, jo recordo el programa i un grapat de cintes i caixes i anar obrint, tancant, carregant en el Reebok.
28: Bueno, i quan eren cintes petites, sí, però també havíem treballat... Bueno, jo recordo, per exemple, l'època de Miramar, prèvia aquí, que, i, bueno, amb cinta de Reebok, cinta oberta, en un informatiu, tots els talls estaven a la mateixa cinta. Llavors et deien...
6: Això suïcida, eh?
28: Però molt, perquè, clar, llavors et deien... Saltat dos, havies d'escoltar ràpid, i clar, a vegades et saltaves tres i no dos, vull dir, sempre allò que era molt...
0: L'evolució tècnica ha sigut molt, molt bèstia, a nivell tècnic.
6: Llavors sí que calia la complicitat, quan et deien això, salten dos talls,
0: la complicitat o el risc.
28: Exacte. I després torna
0: a
28: dos endarrere.
1: Jo he acabat tirant amb un programa, tirat sintonies del programa amb disc. No, estaven enregistrades i tiraves la part del disc.
28: Sí, i tant.
2: Bastant habitual.
6: Per què em senyales a mi?
0: Perquè ho fèiem tu.
1: Sí.
6: Ah, no ho sabia, això.
1: El programa d'esports el tiràvem moltes vegades. La primera època tiràvem a les sintonies d'avant en disc.
28: Però també és veritat que aquesta casa ha sigut puntera sempre en tema tecnologia. Vull dir, veníem, almenys els que veníem d'altres llocs, vam venir aquí i vam començar a veure coses que altres llocs no teníem. Les cartutxeres també va ser els primers llocs.
6: Vigila, quan parles de cartutxeres hem d'explicar
28: les cartutxeres era com la cinta oberta, però només...
6: Com una dosi.
28: Sí, com una dosi ja encapsulada. Llavors premies un botó i sortia aquell tros i es tornava a col·locar al principi per tornar-lo a llançar.
2: Una cinta contínua que sempre quedava preparada una vegada s'havia reproduït.
28: Això era un gran avenç.
2: I aquí
6: n'hi havia altres... Perquè d'explicar... que, clar, la cinta oberta l'havies de quadrar amb les mans.
28: Sí, clar.
0: I a veure, posar-la per un railet, quadrar-la de les mans...
2: Marcar el punt d'inici, en canvi l'altre et quedava sempre en el punt precís de...
6: T'ho feia la màquina.
2: Això ho feia la màquina.
28: I abans, si tenies molta publicitat, el que havies de fer venien amb carrets petitets. I llavors havies de... Clar, tenies dos Reeboks, tiraves una igual...
6: Dos Reeboks són dos magnetofons.
28: Dos magnetofons. Correcte. Llavors llançaves la primera falca 15 segons. Llavors havies de tirar l'altra, que ja l'havies de tenir preparada. Però clar, si tenies 7, havies de tirar 7, a la que sonaven aquells 15 o aquells 10, perquè n'hi havia falques de 10 segons, ostres, a vegades no hi havia temps de rebobinar i carregar.
6: Home, i les condicions tècniques tampoc eren les que són ara.
28: No, sí,
6: vam
28: no.
6: començar, a l'Emili Xou ens ho pot explicar, amb una sabata i una espardenya.
2: Vam començar amb un... En principi havia de ser una ràdio innovadora, sí. Que era la mateixa... Tot es feia en una sola sala, hi havia la taula de mescles, el tècnic, el Reebok, tot plegat, i a davant mateix, a un metre, hi havia una taula amb els dos micròfons allà, doncs, perquè els locutors poguessin...
0: No hi havia ni vidre.
2: No hi havia cap mena de separació, ens podien passar el guió, ens podien passar les tapes dels discos en el seu moment, vull dir que era absolut... Clar, això també tenia uns inconvenients, i era que... Tots els sorollets de la taula, els sorollets dels Reebok, dels magnetofons quan s'engegaven, les cintes, ara et queia no sé què...
6: I del carrer, perquè l'espai encara no estava insonoritzat. Encara no s'havien fet les obres.
1: Ho vam insonoritzar nosaltres. Ah. Quan desembolicàvem els aparells, tots els plàstics aquells de les bombolletes els enganxàvem a la paret. I pòsters que trobaven... Sí. I pòsters que trobaven, no te'n recordes?
2: Sí.
1: Hi havia un pòster enorme del Kenny Rogers. Decoràvem l'espai al nostre gust.
2: No, pensem que era un espai que havien estat unes oficines i que va plantificar una taula allà, amb la taula de mescles al damunt, un rack amb els Reeboks.
28: Els dos plats davant.
4: Després del Barça, el bàsquet de Sant
9: Jordi. Val, Mònica, 20 segons i s'acaba la promo. Vaig amb indicatiu del programa i entrem en blanc.
21: Mònica Terribas.
23: Comunistes, socialistes, anarquistes, republicans.
25: Soc en Cesc Bertran, un dels dos tècnics que realitzem al Matí de Catalunya Ràdio, i jo me n'encarrego de la segona part del programa, que té un format de magazín, a diferència de la primera part, que és molt més informativa. Això vol dir que em permet tenir unes hores prèvies abans de posar-me al directe per tal de poder preparar els diversos espais que després realitzarem en directe. La meva feina, per tant, consisteix en vestir sonorament tots aquells guions que han preparat els redactors de l'equip, afegint-hi fons musicals quan hi calguin, efectes sonors, talls de veu, etc.
3: Desperta, Catalunya, són les 6.
5: Jo sempre he pensat que els muntadors musicals i els tècnics són els que realment han de governar la casa, perquè si ells volen, la poden enfonsar, perquè sobre ells pivota la qualitat de la realització del que fem nosaltres davant dels micròfons i també la creativitat.
25: Sí que hi ha moltes seccions o molts espais que prèviament ja estan molt guionades i, per tant, ja tenen una estructura sonora molt predeterminada. Però el més apassionant per mi és com es du a terme i com es fan evolucionar aquests guions. És a dir, que els muntadors tenim l'oportunitat de poder jugar amb diferents recursos sonors per tal de fer evolucionar, i espero que els fem millorar, cada situació que passi al directe. Crec que en això consisteix la nostra feina.
7: Jo crec que per ser muntador musical s'ha de tenir certa sensibilitat. I no tothom la té. Això és com totes les professions. S'ha de tenir manetes i sensibilitat. Què creieu?
28: Sí, també, i l'experiència sí, també fa molt, el background que tens també molt ajuda
2: fons,
28: molt.
2: El fons és molt important en sí, un muntador sí. musical per tenir capacitat de reacció, de rapidesa a l'hora de trobar aquella música, aquell efecte...
6: I un punt de creativitat, no?
2: Home, sempre, això, però és que això és amb tots, sigui muntador o sigui tècnic de so, cal...
6: Pot pensar algú que faci la realització d'un informatiu que no li cal ser molt creatiu.
0: Jo no crec en això.
28: No, i a més, ser creatiu és molt bo, perquè ara, no sé...
6: És un recurs.
28: Sí, però diré un cas que no és nostre, sembla, però, per exemple, algun programa que tu busques una sintonia que no és lo habitual, vull dir, quan és un tipus... Tu fas un programa i dius, mira, aquest programa normalment va amb aquest tipus de músiques, i tu dius, no, doncs anem totalment a lo contrari. Ostres, la gent diu d'entrada, diu, hòstia, aquesta música per aquest programa no va. Bueno, no va, provem-ho, ja veurem, no? Mm. I llavors, jo recordo, per exemple, aquell programa de TV3, crec que era el fil d'Ariadna, em sembla que era, que era aquell... bueno, que és que era en contra de tot el que era el programa, però hòstia, era collonuda. Era una sintonia que la gent deia, hòstia, però qui ha buscat això tan
6: xulo? No anirem tan lluny, al Cafè de la República.
0: O el Cafè de la República, evidentment.
28: També era,
0: sí.
28: També era això. Bueno, és que era molt això.
6: Mira, veus? Això són els recursos d'un tècnic. Ningú no li havia dit que parlaríem d'això.
0: No, però és que el Miquel és molt bon tècnic. Sí. Molt bon tècnic.
28: Tu que m'estimes molt.
0: No, però per això parlàvem del vincle, de com, o sigui, el tècnic com pot convèncer el realitzador.
1: Jo portava una època, portava corbata de pell, la meva trajectòria professional ha sigut a informatius i esports, estava quadrant un Revox, un magnetofon, i la corbata de pell se'm va entortolligar dins del Revox, cosa que m'escanyava. Sort que en aquella època hi havia unes tisores, vaig poder tallar amb la corbata de pell, continuar, i a partir d'aquell dia vaig haver-hi una gran època que portava pajarita.
6: Sergi Cotillas, Emili Capella, Ricard Gifreu, Víctor Villar, Miquel Jario, gràcies per haver vingut avui.
28: Ha estat un plaer. Un plaer.
8: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel Ple Municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de menys a més en aquest torneig, després d'una derrota

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, www.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Claver i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, però no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però

0: Ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
2: La informació local des de primera hora.
1: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys, que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastuer s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ho ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més, de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
0: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques, previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu. Si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menores, la consellera d'Igualtat.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
4: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
0: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
4: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
0: Cultura, Modest Cuixart, a terra a Sant Feliu de Guíxols.
4: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
0: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
6: Continuant en la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 8:45. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimecres. L'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Mas Llorenç com també de Mas Arbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Mas Llorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Mas Llorenç, està també el que seria Mas Arbonès, està la Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TB24, 2041, 2042, C51, Esteta, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes i aurades que podrien actuar com a eix de contenció.
0: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
9: I que nuestra principal prioridad es salvar vidas, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
8: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
9: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
8: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
0: I tot plegat, com dèiem, quan Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
2: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
3: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques, molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
2: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
3: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
0: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3, una dona ha estat assassinada a Barcelona Ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
4: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
0: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
5: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
4: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
10: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
4: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
0: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
4: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
0: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
4: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
0: 3:45, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
4: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
0: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Elilu, que és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
12: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants. També es vulnera els drets dels treballadors i treballadores. És un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
11: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
0: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins la Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
4: Es dirà House Barcelona. Es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
13: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, i és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals, i és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I no només del debat, sinó també de les solucions.
4: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
0: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
4: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
0: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
14: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armador del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
15: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, lo bonic que és aquesta professió.
14: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
0: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. 1-1 Lleida Ràdio, Quim Gassó.
16: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
17: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
18: Tenir aigua és el ser o no ser, ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem, i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes als nostres productors. I també vol dir inversió.
17: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
0: 11 minuts i arribem a les 3. Guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
19: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles, quan fins ara n'hi havia 6. Però alhora es creen 2 noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
20: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
19: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
0: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanassa, a Súria.
4: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
0: 10 minuts, arribem a les 3, moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'Espai Thyssen del Monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa la perfecció amb obres anteriors i posteriors a les seves. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
6: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
21: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
6: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'Espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
22: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
0: Escolteu, la Ludwig Van, també Detallets o Ginestar seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot. Es faran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
23: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes del Turó 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Van, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
24: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
23: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
0: Doncs ara sí, temps pels esports. Porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
25: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló, a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
26: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà 3 compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels 3 amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castellón i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
1: Van ser 3 anys de la meva vida on ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
26: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:15 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
25: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la Primera Federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
2: Partidos de pretemporada que, bueno, con que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan adaptando un poco.
25: Un Sant Andreu que anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilern a Lleida per aquest curs 26-27. El bas americà arriba procedent del Burgan Brancès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia, i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
0: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
3: La xarxa de comunicació local.
5: Perquè la 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
27: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
28: Braseria La Bolera.
29: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
28: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
29: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
28: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
29: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
28: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
30: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
31: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
30: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
31: Perquè la teva salut és el nostre futur.
30: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
32: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
33: A
4: Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: El govern de Sant Cugat, Junts i Esquerra ha reivindicat aquest dilluns la gestió dels tres primers anys de mandat durant el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha defensat que l'executiu ha posat les bases dels principals projectes estratègics del municipi i ha situat l'habitatge, la millora dels serveis públics i la modernització de l'Ajuntament com els principals eixos de l'acció de govern, tot admetent que encara queda molta feina a fer. Per la seva banda, l'oposició ha qüestionat el balanç dels tres primers anys de mandat que el govern de Junts i Esquerra han defensat al plenari d'aquest dilluns. Tot i fer-ho des de posicionaments molt diferents, PSC, PP, CUP, Vox i En Comú Podem han coincidit a reclamar més capacitat d'execució, més compliment dels compromisos adquirits i també més resultats en qüestions com l'habitatge, els equipaments, la mobilitat o els serveis públics. Trobareu tots els detalls al ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat a Cugat Media, 3bs.cugat.cat. Valldoreix és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica. Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores del projecte Climate Justice Ready de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Valldoreix, el mapa també assenyala les Planes, la Floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que el 77,64% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22,36% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà propietari del Teatre de la Unió, de la Sala Clavé i del Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. L'acord es va aprovar per unanimitat al Consell General del Consorci, però encara ha de ser ratificat pel ple municipal de setembre. Posteriorment, les dues parts hauran de formalitzar davant notari la divisió horitzontal i constituir la comunitat de propietaris. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
2: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
0: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'estat per continuar fent visible la causa.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat mort el José, l'home de 58 anys que estava desaparegut des del 6 de juliol a Sant Cugat. El cos policial ha comunicat el desenllaç a través de les xarxes socials i ha traslladat el condol a familiars i amics. El José havia desaparegut la tarda del 6 de juliol. Dos dies després, els Mossos van fer una crida a la col·laboració ciutadana per trobar-lo, ja que podia estar desorientat. En el missatge en què han confirmat la seva mort, els Mossos no han facilitat més informació ni sobre el lloc on ha estat localitzat, ni sobre les circumstàncies de la seva mort.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Obrim ara la plana esportiva.

0: Les inscripcions per participar en la quarantena mitja marató de Sant Cugat ja estan obertes. La prova, coorganitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, tindrà lloc el 31 de gener de l'any que ve i arribarà amb una doble efemèride. Celebrarà la seva quarantena edició i, a més, serà campionat de Catalunya. La mitja mantindrà el seu recorregut urbà pel nucli històric de Sant Cugat i oferirà tres modalitats, 21, 10 i 5 quilòmetres. Els preus de les inscripcions, que es poden formalitzar a la web, varien en funció del nombre de dorsals venuts. En la mitja marató, el preu inicial serà de 24 euros per als primers 200 inscrits i arribarà fins als 32 euros en l'últim tram, abans del tancament d'inscripcions. En la cursa de 10 quilòmetres, els preus oscil·len entre els 17 i els 25 euros, mentre que en la de 5 quilòmetres aniran dels 15 als 20, als 20 euros. Les inscripcions es tanquen el 24 de gener o quan s'esgotin els dorsals disponibles. I més atletisme, perquè la santcugatenca Jael Bastué s'ha proclamat campiona d'Espanya dels 200 metres amb un temps de 22,57 segons. Aquest triomf suposa el seu setè títol nacional absolut i el quart consecutiu en aquesta distància, que ha aconseguit en el Campionat d'Espanya d'Atletisme, celebrat a Màlaga. I una victòria més amb accent santcugatenc. Laia Cid ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya sub-12 d'escacs, disputat entre el 13 i el 18 de juliol a Vícar, Almeria. La jugadora del Club Escacs Dos Torres de Sant Cugat ha anat de més, de menys a més en aquest torneig. Després d'una derrota inesperada a la primera ronda, ha aconseguit 6 punts i mig en 9 rondes. La puntuació li ha servit per acabar el podi femení i vintena a la classificació general. Cita ha aconseguit aquest resultat en el seu debut a la categoria sub-12.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera,
2: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Nascut a Barcelona, format en el món empresarial i amb tota una vida vinculada al sector financer. Va arribar a Sant Cugat l'any 1995 buscant qualitat de vida i s'hi va acabar arrelant profundament. President del Sant Cugat Futbol Club, des de l'any 2008, ha viscut moments històrics dins i fora dels terrenys de joc i combina la seva passió per l'esport amb un fort compromís social i de ciutat. Avui parlem amb el president del Sant Cugat Futbol Club, Llorenç Santa Susagna. Benvingut, com estàs?
1: Gràcies, Carme. Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu.
0: Farem un repàs de la teva trajectòria personal, professional, i començarem pel principi de tot. Tu vas néixer a Barcelona, vas viure a Barcelona durant força temps.
1: Sí, des del naixement, fins que vaig vindre aquí.
0: O sigui que bastants anys. Explica'ns com recordes la teva infantesa, els primers anys de vida allà a la ciutat.
1: A Barcelona. Uh-huh. Home, vivíem en una família molt humil, nombrosa, perquè en la mateixa vivenda hi vivien doncs, els pares, els germans, els oncles i els avis. Era una miqueta gran, és veritat, però estàvem molt atapeïts. Era Ciutat Vella i bé, escolta, molt feliços, però amb unes condicions, anem a dir, poc confortables, si es pot dir així, no? Però bueno, era el que ens va deparar la vida i molt content.
0: I com era la vida familiar en aquell entorn?
1: Molt propera, Això sí que era una... Trobo que era una virtut familiar, no? Perquè allà a la taula ens trobàvem tres generacions i cadascú podia explicar la seva història. Un escoltava l'altre, l'altre escoltava l'un, ens ajudàvem. I, per tant, era molt maca aquesta convivència, tots junts.
0: Quants germans tens?
1: Tres. Bueno, tres comptant-me a mi, dos més.
0: Ah, i com era la vostra relació?
1: Molt bé. Mira, jo era el gran, o sóc el gran. El mitjà és el Josep Antoni, que té 4 anys menys. I el més petit, el Xavi, que té 4 menys que el segon, o sigui, 8 anys menys que jo, i que també viu a Sant Cugat.
0: Uh-huh. I quins són els valors, els aprenentatges que us van transmetre des de casa?
1: Pues mira, sobretot l'estimació, l'educació, el respecte, la humilitat. O sigui, jo recordo només que valors fantàstics, no?, que ens han ajudat, no només a la generació meva, als meus germans, als parelles, sinó que això s'ha transmès també als nostres fills, no? A vegades, quan veuen el carinyo o el tracte que hem tingut amb les àvies, no? Una ens va deixar fa 3 anys, l'altra encara viu, els pares van morir més joves, no? I veig com els tracten amb elles, els dos nens. Dic, hòstia, és admirable com tracteu vosaltres a les iaies, a les àvies. Dic, hòstia, com és això? Perquè avui en dia no tinc la sensació que això sigui així. Diu, papa, és que us ho hem vist fer a vosaltres. I, hòstia, jo quan sento això, doncs em posa la pell de gallina, no? I dic, hòstia, alguna cosa hem fet bé aquesta vida, sobretot dintre del nucli familiar, no amb l'educació dels nostres fills.
0: Trobes a faltar alguna cosa d'aquella etapa?
1: Amb el pare. El pare.
0: Llorenç, t'has emocionat recordant el pare?
1: Doncs sí.
0: Que fa poc que l'has perdut.
1: No, que va. Ens va deixar, doncs farà ja 30 anys, quasi bé, però...
0: Però dona la sensació que,
1: molt.
0: Que era una peça molt important per tu.
1: I tant. Era un referent. Ell m'estimava molt a mi també i ja has vist. Jo que sóc una persona que amb l'edat m'he tornat, anem a dir, més fred, no sé si es pot dir així, sóc de poc plorar, quasi bé gens, i mira, ara amb aquesta pregunta pues m'ha agafat la plorera.
0: I era la relació entre els germans i el pare igual? O notaves que hi havia una relació més especial amb tu?
1: Jo amb ell era el gran, notava que era una relació més propera amb ell. Ell em veia a mi també pues, com a... Jo ajudava també amb els meus germans, perquè com deien la família era molt humil, el meu pare feia de fuster, teníem una llateria, i amb prou feines podíem anar tirant endavant, no? I llavors jo tenia que fer feines domèstiques, sent petit. L'ajudava amb ell, ell feia de fuster, l'acompanyava pues, a portar els mobles, ajudava també a vendre, mentre estudiava el batxiller nocturn, a vendre la botiga, la mare va aprendre l'ofici de fusteria. Clar, tots ens ajudàvem allà perquè feia falta. I llavors una altra de les meves funcions era, quan anàvem a l'escola, que anàvem els tres germans, clar, jo era el que em cuidava d'ells dos, no? I per tant jo tenia una mena de responsabilitat familiar. També feia les compres. Bé, molt content perquè són valors que vaig viure a casa, que els hem transmès als nostres fills, i que ja has vist ara que m'emociona molt.
0: I escolta una cosa, eres bon estudiant?
1: Era estudiant, sí, però no era un referent d'estudiants. Estudiava, bueno, per treure una bona nota i tampoc més.
0: Treballador, diríem, no?
1: Treballador total. Clar, em tocava, com deia, doncs mira, jo feia el batxillerat superior a la nit, i el fèiem a la nit perquè al matí tenia que ajudar els pares. Després vaig acabar entrant al banc, a Banca Catalana, amb 15 anys, i feia, pel matí de 8 a 3 treballava al banc. A la tarda tenia que estar estudiant una miqueta i fer el superior per la tarda. Entre mig estava a la lleteria despatxant. I els caps de setmana anava a la catedral a ajudar el capellà pues a fer batejos. O sigui, era un pluriempleo total. No? Per tant, treballador autèntic. És un altre dels valors que hem viscut a casa, al treball, no? Amb independència del gènere, tothom feia tot.
0: Et vas formar fent un màster en direcció d'empreses. Tenies clar cap a on volies enfocar el teu futur?
1: Mira, com et deia, als 15 anys, quan vaig entrar al banc, jo ajudava a casa, i estava a la lleteria i tot això. Tot just havíem acabat el superior. El batxillerat elemental. I un veí, el Miquel, passava per allà a casa, allò que parles, què, Miquel, com estàs i què faràs ara? Diu, mira, doncs jo estudiaré al superior i tal. Diu, però clar, tinc un problema, li deia, perquè ell no va voler seguir. Diu, jo volia fer-lo per la nit, per la tarda, per poder ajudar a casa, i no puc fer-ho perquè no treballo. Diu, i no sé com sortir-me'n. Diu, això és molt senzill. Diu, mira, Banca Catalana jo ja ho he fet. Vas allà, fas una sol·licitud, i amb aquesta sol·licitud, perquè facis un examen, et val per l'institut perquè et puguin anotar per la tarda. I així vaig fer-ho. O sigui, per tant, tot això ara és induït i és casual, no? Em presento els exàmens, surto ben parat del primer, fem el segon i m'admeten. I mira, això va ser una casualitat i a partir d'aquí pues, em va agradar moltíssim. Jo no tenia cap vocació en aquell moment d'entrar en un banc, ni molt menys. La meva vocació era pues, estudiar i ajudar sobretot a casa, no? Però a partir d'aquí, pues, mira, em va agafar una gran afició, una gran professionalitat i fins que m'he jubilat.
0: L'any 1995 és, podríem dir, que un punt d'inflexió perquè arribes a Sant Cugat.

0: al lloc de residència després d'un any i mig. I em presenta el projecte. Dic, ostres, que maco, tu. Un edifici plurifamiliar, amb 20 veïns, zona jardinada, amb una piscina... Bueno, el model de vivenda que s'estava edificant en aquella època, justament al Parc Central, que tot era el mateix model, no? I jo li diu, no t'agrada? Dic, hòstia, clar que m'agrada. Diu, però la meva dona no vol. Diu, ensenya-li, ensenya-li, que li agradarà. Dic, no, Toni, que em fotrà més bronca, que ja sé que no vol. Ell insisteix, però ensenya-li. Diu, bueno, va, doncs l'ensenyaré. I quina era la meva sorpresa? Que li ensenyo i diu... Ah, però això està bé per la nena. La nena tenia 4 anys, llavors. Ah, està bé. I dic, hòstia, no puc entendre, de veritat, eh? Intentant-ho jo durant anys i no hi ha manera. I ara amb això, doncs, encantat. Vam vindre, vam anar a Òrgan, amb en Jordi Montserrat, ens va ensenyar un pis de referència i ja vam marxar ja amb la paga i senyal, quasi bé. Ens va donar un mes de temps per si volíem desdins-se i ja el que vam veure de la ciutat, el model, el planell, ja sabíem el que era Sant Cugat, no? Era l'obertura dels túnels, també, feia poc, i dius, escolta, ens vam assabentar també de com anava el tema d'estudis, el tema d'escoles, ens van dir que anava, funcionava molt bé, vam fer referències, i bueno, tot es va encarar, i cap a Sant Cugat hi falta gent.
1: Veníeu amb una criatura ja, amb la filla?
0: 4
1: anys. Teniu dos fills, no?
0: Sí, va ser arribar, vam arribar al juliol del 95, i en Gerard, que és el petit, va néixer ja al febrer. O sigui, vam arribar aquí, amb la nena que ja en tenia 6, i ja n'eren 3 mesos. Una altra serà a casa. Però clar, arribes allà, el parquet que s'infla, les obres inacabades, un nen, un altre petit... A mi em va tocar ser el president de l'escala i allò va ser un caos. Va ser un caos. M'hem passat mig any, que jo vaig dir, i si ens en tornem a Barcelona?
1: Però, bueno. Un cop instal·lat a la ciutat, et comences a implicar de seguida amb entitats locals.
0: Sí.
1: Com a referències, l'Escola Catalunya, que m'imagino que és l'escola on han anat els teus fills.
0: On vam arribar, que m'he apuntat la nena.
1: El Mirasol Baco, que sí. És el club de futbol de referència, també.
0: Correcte.
1: Del barri.
0: Correcte.
1: I més tard, al Sangó.
0: Sí.
1: Mm? D'on neix aquesta vocació de tan associativa?
0: Mira, jo crec que és innat. A mi m'agrada. Soc una persona extrovertida, m'agrada ajudar, m'agrada l'associacionisme, i va ser arribar allà i es va detectar un problema que era que en l'edifici del Parc Volari, doncs, degut al terra, que era argilós, produïa esquerdes. I llavors, després, la directora ja diu, hòstia, hem de fer alguna cosa perquè tot això aquí els nens, doncs, els hi caurà el sostre, aquí els nens no poden estar així, bueno, què hem de fer? Doncs fem l'associació de l'AMPA llavors, anem a l'Ajuntament, i bueno, doncs així vam començar. I em vaig induir jo, clar, pel benestar de la nena i de les seves amiguetes, doncs vaig entrar en el que era aquest món, no? I a partir d'aquí, doncs mira, estant a l'escola, vam crear el futbol base del Mirasol, teníem el grup on estava el Gerard, que ja tenia llavors 6 anys, jugava força bé, un grupet que jugava força bé a futbol, i vam dir, hòstia, doncs per què no anem al Mirasol i fem un equip? I llavors vam parlar amb els responsables que hi havien, i escolta, doncs vam crear un equip de futbol i vinga, ja estem allà entrenant al futbol. I fèiem de tot, clar, fèiem d'entrenador, un pare feia entrenador, l'altre feia directiu, tot ens ho fèiem nosaltres. I al cap de 2 anys, doncs ens van trucar al Sant Cugat si volíem anar allà. Li vaig dir al meu fill, ja era l'època de Levi, dic, va, pare, anem a provar. I anem allà i mira, doncs allà vam començar. Vam començar, sabien que jo venia de directiu del Mirasol, vaig estar cuidant-me del canvi de vestidors, de la instal·lació de l'aigua, i bueno, faltava gent i tot eren mans i mànigues per part de tothom. I arribo aquí i em diuen, escolta, tu ets directiu. Dic, sí, jo, encara que el nen estigui aquí, fins que no acabi allà el meu compromís, seguiré sent directiu del Mirasol, i això ho hem deixat. I per què no t'apuntes aquí? Home, ja no puc estar dos juntes alhora, això ja no entraré a casa, perquè em fotran fora. No, però aquí són dos reunions anuals, van dir. Dos reunions anuals, pues, en els quals ja portem 20 anys, i les dues reunions anuals, pues, la meva dona me la recorda sovint, no?
1: Ja.
0: I mira, m'agrada treballar per la gent, m'agrada col·laborar i m'agrada fer coses i m'agrada ser actiu.
1: I li agrada fer tantes coses al president del Sant Cugat que també podem dir que ha tingut una etapa amb una vinculació al món de la política a través de la participació en les eleccions municipals del 2015, no?
0: Sí.
1: Com va ser això?
0: Sí, doncs mira, em va trucar un dia a la Mercè Conesa i em diu, Llorenç, voldria que formessis part de la meva llista. Jo li vaig dir, pues, encantat. Jo encantat de sentir-te, i teníem molt bona relació, des d'ella com a alcaldessa i jo com a president del club. Vam xerrar i en seguida em va convèncer de formar part. I jo era independent, mai he estat afiliat a cap partit polític, i vaig dir, escolta'm, jo no...

0: estic afiliat ni tinc intenció de formar part de... No pateixis, Llorenç, també ens va bé que a la llista hi hagi gent independent, no? I mira, doncs em vaig presentar i no vaig sortir per un regidor i, bueno, va ser la meva aparició al món de la política.
1: Jo no sé si t'has quedat amb ganes, però, de tornar-ho a provar, d'intentar-ho de nou?
0: Mira, jo he tingut propostes des de llavors diverses per formar part de llistes de diverses eleccions, de diversos tipus. I la meva resposta sempre ha sigut de desestiment. No he volgut. Carme, jo soc una persona que m'agrada molt la política, però molt. M'agrada molt treballar pel meu país, m'agrada molt treballar per la meva ciutat, m'agrada molt treballar per la meva gent, per les entitats i pels clubs. Però el que no m'agrada de la política és que sota el seu paraigües hi ha determinats agents i estaments amb unes maneres de fer que jo no hi combrego. Per tant, mentre aquestes maneres segueixin sent d'aquesta manera, jo al món de la política no hi aniré. Per tant, m'agrada, ja t'he contestat, sí, però no m'hi apuntaré.
1: Ja hem parlat de la teva arribada al Sant Cugat Esport. Des d'aleshores, durant aquests 20 anys, el club ha crescut molt. Quins diries que han estat els moments clau o decisius durant la teva presidència?
0: Home, jo crec que el moment clau és trobar una junta amb moltes ganes de treballar, que s'estimava molt el club. Hi havia membres, que encara avui en dia hi són, que portaven ja més temps que jo i que teníem la voluntat i interès de que aquest club creixés una miqueta i es pogués posar a l'alçada el que tenia que ser el club de Sant Cugat, no? I aquest és un dels punts bàsics, perquè, clar, aquí a la vida necessites pues, tenir un equip i que puguis treballar conjuntament, no? Una altra etapa va ser arribar també a trobar-nos amb una coordinació esportiva tremendament extraordinària, que això ens ha fet pues, créixer esportivament, també. I que, a més, els dos membres, el directiu de Junta i l'esportiu, combreguéssim i tinguéssim molt bona sintonia i sempre tinguéssim la mateixa visió del que volíem que era un club, tant a nivell esportiu com social com econòmic. I jo diria que aquest és l'èxit. Després, pel camí que m'he trobat, molt bons entrenadors, molt bones famílies, molts bons jugadors, però els fonaments es fan configurant una junta potent que molts d'ells encara estem avui en dia. La junta la configurem 13 persones, 8 nois i 5 noies, una part, una nucli és antiga, i l'altra part doncs van venint i van marxant, pares i mares que formen part, i per tant, jo crec que és si no el que més, el factor determinant d'aquest èxit.
1: Uh-huh. De les moltes experiències que podries comentar i que has acumulat al llarg d'aquest temps, podem parlar de la teva participació a la Federació Catalana de Futbol. Uh-huh. I més recentment has pogut anar a gaudir de la final de la Supercopa Aràbia. Què representa el fet d'haver arribat a assolir doncs, aquestes fites, aquestes experiències?
0: Pues un orgull. Jo, com et deia, sóc una persona, com diu en Lluís Recoder, no? Una persona que tenim una gran relació. És la primera persona que l'he sentit dir, definir-se com a persona vitalista. I jo l'he sentit dir fa molts anys. I vaig dir, és un qualificatiu que diu moltes coses amb una sola paraula, i diferent. Jo no he sentit dir a ningú més. Jo també sóc vitalista. I llavors em mou fer moltes coses. Jo no sé si la gent veu això també, i llavors em va convidant també a determinats estaments. El de la federació, doncs, bueno, l'any 2018, amb unes eleccions, se'm convida a ser el president de la Junta Electoral de les eleccions. I a mi, doncs, quan la Federació Catalana doncs, em demana participar, doncs jo tinc clar que els clubs són la federació i que un dels estaments que he de treballar és per la federació. I va ser un orgull, que comptessin amb mi. Per fer això va ser un orgull. I aquesta va ser la primera etapa. Després em sorprèn positivament quan les eleccions del 2022 em demanen que sigui membre de la comissió gestora. Clar, aquí ja anem pujant una miqueta. La comissió gestora és la que exerceix de president mentre hi ha absència de càrrec electoral. I llavors allà vaig ocupar el càrrec de vicepresident. I les últimes, el 23, Pues el president de llavors ja havia plegat, es va jubilar, i em va dir, Llorenç, vols ser el president? Dic, més bona alegria no podeu donar. I tant que sí, vaig gaudir moltíssim. Ser el president del comissió gestora, ocupar el càrrec de president en funcions durant aquests 15 dies, és algo extraordinari que no oblidaré a la meva vida. És un orgull poder estar allà representant a 1.400 clubs, cents de mil de llicències, i participar en aquests actes, m'enorgulleix moltíssim. I per últim, a Benet Aràbia, això a la Supercopa, doncs pots imaginar, és una experiència extraordinària.
1: Ets culer.
0: No? Porto 53 anys d'antiguitat. La meva mare té el soci 400 i pico, 73. El meu fill, 27. Tota la família són culers, no? I per tant, ser culer, anar representant a la Federació Catalana, anar allà, conèixer un munt de gent, no? D'allà hem conegut pues, gent pues, diversa, no? De la Federació Espanyola, de la Federació Catalana, sempre treus contactes, per la meva manera de ser. I estem treballant en projectes nascuts des de fa 6 dies, amb gent, no? Sempre estem en coses profitoses, més enllà del lleure, no? I com no, de gaudir d'aquest triomf final, no? Pensa que la majoria de gent eren del Madrid. I llavors, pues, bueno, ve a ser minoria, però és igual, eh? Jo el dia de la final em vaig plantificar la samarreta del Barça i cap al camp hi falta gent. I, escolta, va ser un orgull, un orgull.
1: Sabem que tens aficions, com per exemple anar a buscar bolets, ballar sardanes, que tens unes habilitats que estan molt relacionades amb el bricolatge i la jardineria.
0: Molt bé.
1: Ara, tens temps per fer totes aquestes coses?
0: Mira, jo voldria que el dia tingués més hores. Això és impossible. Com que no pot ser així, llavors, pues, anem a dir que tinc temps, però que a vegades el mal utilitzo. Perquè l'ocupar aquest temps vol dir que deixo d'atendre, pues, per exemple, l'entorn familiar, no? Tinc la sort que la Begoña, la meva esposa, com deia, és una santa. Quan em sentin dirà, sí, tu dius molt aquestes coses, però pues, a casa fas una altra cosa. Però és veritat, i admeto públicament que no està, no li presto el temps que voldria. Però, clar, ella sap que soc molt vitalista, que tinc moltes passions, que m'agrada fer moltes coses. A mi em costa a casa veure una pel·lícula. No sé estar una hora i mitja veient una pel·lícula. He de fer alguna altra cosa. No és que sigui nerviós, no, soc una persona tranquil·la. Però soc actiu. I llavors, doncs, bueno, i més coses faria si tingués més temps, però bueno, amb això no tinc prou, perquè el Sanko m'ocupa moltes hores també.
1: Ja m'imagino. Estem acabant. Una última qüestió, i mirant cap al futur. Algun somni, alguna assignatura pendent?
0: Home, el meu somni seria poder viure en una societat més humana, respectuosa i sobretot menys egoista. Ja sé que podia afegir més adjectius, però jo amb aquests en quedaria. És molt difícil. Però depèn de tothom. El que demano és que tothom posi el seu gra de sorra i amb els seus àmbits pues, intenti col·laborar perquè puguem viure tots plegats en una societat millor i poder transmetre als nostres i als nostres fills una altra imatge. Com deia, més humana, més respectuosa i menys egoista. I el somni? Pues la meva passió, Carme. Si et dic que la meva passió, ja pots imaginar que és el Sanko. Jo vull seguir treballant per fer un Sanko cada dia més gran, per fer un Sanko cada dia millor, i especialment en aquest any, amb el seu 110 aniversari de la seva fundació.
1: Llorenç, doncs gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Hem fet un passeig per la teva vida i hem descobert doncs, un altre Llorenç.
0: Moltes gràcies, Carme. Ha sigut un plaer poder estar aquí, poder explicar les vivències i poder explicar doncs els oients, doncs, dades de la meva persona, pues, em fa molta il·lusió, com et deia.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, Carme.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Avui al Faves Comptades tenim el plaer de rebre la Maria José Muñoz. És una sancoatenca que ha revolucionat la manera de fer i de veure els dorayakis, aquests pastissets japonesos que han captivat el seu cor i el de més de 400.000 seguidors a Instagram amb el projecte Dorayaki Revolution. Maria José Muñoz, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: No sé com va sortir aquesta passió teva per la pastisseria i la rebosteria.
1: Doncs, aviam, els meus avis eren moliners. Ja partint d'aquesta base, això ja va en vena, val? Però bueno, durant molts anys he fet altres coses. Vaig treballar a hosteleria, després vaig estudiar per ser administrativa, després vaig estudiar també a l'Escola d'Art de Sant Cugat, vaig fer arts i oficis i vaig muntar una empresa de retolació i disseny gràfic. I amb el 2008 vaig tancar l'empresa i me'n vaig anar a treballar amb el meu proveïdor d'impressió digital gran format, que feia més tants per a fires, etc etc. I el primer any i mig molt bé, fins que em van començar a fer moving. Llavors, per jo pal·liar aquest moving, vaig començar a fer-li festes a les nenes, que eren petites, temàtiques, pues, així mones amb el tot de disseny gràfic, el disseny de l'ampolleta, de no sé què, de, bueno, pues tot així mono, no? I vaig descobrir la pastisseria i dic, ostres, és tu?
0: Clar, la creativitat ja la tenies,
1: la creativitat,
0: no?
1: La part creativa... Sí, perquè a més vaig estar molts anys anant a l'escola d'art després de quan vaig acabar, a fer pintura i escultura. I llavors, clar, quan vaig descobrir el que es podia fer amb pastisseria, amb el fondant i xocolata i tot això, pues era canviar el fang pel sucre. Uh-huh. I ja està, bueno, vaig descobrir la meva passió amb quasi 40 anys, 39 així, o 37.
0: Clar, tenies aquestes arrels una mica, no?, dels teus avis.
1: Exacte,
0: que
1: és que jo crec que m'han estat guiant fins que no m'han vist ficada en farina, no han parat.
0: Tenies aquestes arrels, tens tota la part creativa amb el teu ofici, amb el que t'has guanyat la vida molts anys. I dius, i començo a fer festes per a les meves filles, no? Amb tematitzades, amb tota aquesta personalització, tot el que implica una festa. Però en quin moment a tu et ve el cap que allò és de debò? És a dir, que va més enllà d'una cosa que a tu t'agrada fer, com d'un hobby, d'un passatemps, i que tu et pots guanyar la vida amb la pastisseria. Què et fa fer aquest clic?
1: Aquest clic, doncs, que és la teva passió, que no pots deixar de fer allò, que no pots parar de pensar en fer projectes, en fer pastissos, com jo quan feia pastissos és que m'enajenava mentalment. O sigui, quan estàs fent allò, estàs absolutament... evadida de la vida. O sigui, estàs gaudint tant que i estàs allà pim-pam, esculpint un pastís, traiem la forma del pastís, el pa de pessic, i quan veus el que has fet, dius, ostres, això ho he fet jo. No, és que ni m'he adonat, estava tan...
0: Absorbida, no?
1: I apassionada. És que no sé, és com que et batega el cor d'una manera... És que no sabria explicar-ho. O sigui, no pots parar de fer i no pots parar de pensar 24/7.
0: I a casa teva com s'ho van prendre? Perquè ara jo m'imagino allà la Maria José tancada a la cuina, fent pastissos, més pastissos, més pastissos i,
1: bueno, bé,
0: i més reposteria. Què tal el sucre a casa?
1: Bueno, bé,
0: moment,
1: són els meus conejillos de Índies. tenen el paladar molt, molt exigent. Per això el lema de la web que posa... dorayakis creativos para paladares exigentes.
0: Sí.
1: Pues és que els paladares exigentes ja els tinc a casa.
0: Són els que tens a casa, són la primera criba.
1: La primera criba. Si a més els hi agrada, és éxito seguro.
0: Clar, hem parlat de la reposteria, de pastissos, però el llibre que tu publiques i un dels teus projectes primordials és el Dorayaki Revolution. El dorayaki, per aquelles persones que no ho sàpiguen, és aquell pastisset japonès, que ens ho explicaràs molt millor tu que el que ho pugui fer jo. Explica'ns per què et centres una part tan important del teu projecte de pastisseria i rebosteria en el dorayaki, i per aquells oients que potser pel nom no sàpiguen què és, explica'ns què és un dorayaki.
1: Pues el dorayaki és un pastisset japonès que el va popularitzar el Doraemon a Espanya, quan va venir el Doraemon l'any 90 i alguna cosa, 90, bueno, no sé si me'n recordo, 93, 94, uh-huh. Als anys 90 va venir el Doraemon i el va popularitzar a Espanya. I, bueno, és un pastisset que és molt, bueno, molt tou, i generalment el clàssic de Japó està farcit d'anko. L'anko és una pasta de mongeta de soja vermella, que es diu azuki, i bueno, és una pasta que es fa amb, amb aquesta mongeta. I ja està, és el clàssic, però al Japó fan dorayakis de molts més sabors. Fan de castanya, fan, bueno, de moltíssims sabors.
0: I tu per què et va venir aquesta passió pel dorayaki?
1: Pues el dorayaki em va apassionar, primer, bueno, perquè el vaig descobrir amb el Doraemon, que sóc molt fan del Doraemon, i de la gastronomia japonesa, i després perquè és un pastisset com molt senzill, però a la vegada també pot ser molt sofisticat. Val? Perquè si tu fas un dorayaki d'anko normal, clàssic, pues és supersenzill. No? Allà al Japó pues és lo más, uh-huh. És el més clàssic. Però si tu li dones una miqueta de volta i apliques coneixements pastissers per fer i omplir d'altres sabors com més gourmet, doncs ja pots fer un dorayaki bastant més sofisticat.
0: És com els entrepans aquí, no? O els sàndwichs, que podem tenir des del més bàsic a tota la creativitat que ens puguem imaginar entre el pa.
1: Una hamburguesa del McDonald's a una hamburguesa del David Muñoz, uh-huh. per exemple.
0: Hi ha un ampli recorregut.
1: Un ampli recorregut, però al final l'essència és una hamburguesa. Pues el dorayaki igual.
0: Tantes possibilitats com la teva creativitat i la teva perícia a la cuina, també,
1: exacte.
0: Et permeti.
1: Sí.
0: Tu ens dius, passes aquesta etapa laboral, la cuina és com un refugi, la reposteria, i t'obsessiona en
1: molt.
0: cuinar, i fas un blog.
1: Sí.
0: No?
1: Bueno, primer va venir el llibre.
0: Primer llibre.
1: Sí, perquè bueno, després del moving i tot això, vaig descobrir la meva passió, vaig començar a estudiar pastisseria, molts cursos de pastisseria, vaig estudiar a la Baking School, que és l'escola del gremi, i altres centres, i vaig aprendre tant, em van transmetre tanta passió als meus mestres, que vaig dir, jo també vull formar-me per ser profe. Val? Llavors em vaig formar per ser profe. Però, clar, mentrestant jo anava treballant en pastisseries i estava treballant a una pastisseria a Caldes de Montbui i va venir la pandèmia. I a la pandèmia, pues, clar, com que hi havia tanta incertesa, em van dir, bueno, pues vete para casa i tal. Clar, jo a casa dic, si a mi se me cae el cielo encima, se'm cau el sostre a sobre, què faig? T'ocupes o te preocupes? Llavors em vaig ocupar. Feia anys que havia començat a començar un llibre de receptes de dorayakis, i dic, ostres, pues lo voy a recuperar. I
0: allò que tens al calaix, no?
1: Sí.
0: Aquells projectes que mai tens el moment per acabar de donar-li
1: Exacte.
0: Forma.
1: Exacte. I llavors dic, doncs ara és el moment. I em vaig liar i vaig fer 50 receptes de dorayakis.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que són 16 masses diferents. I després hi ha 30 receptes de farcits. Que clar, que en realitat el llibre són 50 receptes, però són més, perquè tu pots fer servir una massa amb un farcit que encara que no estigui aquí, pues tu pots fer la teva combinació. Per tant, és infinito.
0: Tantes masses, tantes combinacions,
1: Exacte.
0: I tu les combines com vols.
1: Exacte. I després, quan vaig acabar el llibre, dic, hòstia, ara què? Dic, pues ara m'hago una pàgina web, m'hago el blog i m'obro les xarxes socials.
0: I aquí hi ha hagut una de la part, no?, de l'èxit del teu projecte. Mm. El llibre és la primera part, després hi ha aquest blog amb la teva web i a les xarxes socials, sobretot a Instagram, tens més de 400.000 seguidors.
1: Sí, ara estic baixant de seguidors, no sé per què, però... Bueno, Instagram, allò que com a vegades...
0: Els algoritmes,
1: sí,
0: que els carrega el dimoni.
1: Que els carrega el dimoni i fan... Estan fent neteja de comptes, allò que a vegades fan comptes que estan inactives i coses d'aquestes, doncs de tant en tant van fent... I bueno, però bueno, ten ara mateix 438.000, no està gens malament.
0: Déu-n'hi-do, gairebé mig milió aviat és dit. Quin és el perfil dels teus seguidors? Què et demanen?
1: Mira, tinc dos diferents. Tinc professionals i després tinc aficionats. Mm-hmm. Llavors, clar... Com que jo ensenyo pastisseria a través de les xarxes socials, doncs em segueix també, o sigui, em segueix molt aficionat, però també em segueix moltíssims professionals.
0: Molta gent del sector de la pastisseria.
1: Del sector de la pastisseria o de la cuina o bueno, que tingui a veure, perquè a vegades em diuen, ostres, és que, clar, jo soy cocinera, però sigo tus recetes i és que sempre me funcionen i bueno, sí, que em segueixen gent de, pues, tant de l'àmbit...
0: I des d'on són la gent que et segueix majoritàriament? D'arreu del món.
1: De tot el planeta.
0: La teva perícia i el teu amor pels dorayakis, de fet, t'ha portat a viatjar al Japó,
1: sí.
0: On aquest octubre es va emetre una entrevista que et van fer. Com va ser l'experiència?
1: Bueno, va ser un programa de televisió, tipus reality show. Llavors, doncs, bueno, és la televisió de Tòquio, que em van contactar per Facebook i em van dir que si volia anar al Japó, que fan un programa que agafa gent d'arreu del món que popularitza, o sigui, que popularitza la cultura japonesa. Dona igual l'àmbit, eh? Ja uh-huh. sigui el dorayaki, ja sigui pintar paper, o és igual, tot el que tingui a veure amb la cultura japonesa, doncs llavors et porten i fan un programa pues, tipo reality show, que vas tot el dia allà caminant des que arribes al Japó. Et segueixen les càmeres i va ser una setmana de rodatge molt, molt guai. Van estar també rodant a casa, a la família, van estar rodant al monestir, van estar rodant, bueno, en el poble, pues, lo típico, pues está salido de aquí, de este pueblo. I bueno, i el van emetre allà al Japó el 13 d'octubre. I bueno, no em deixen compartir imatges, això és una llàstima molt gran. Però, bueno, vaig conèixer allà al Japó, a la pastisseria Ueno Usagiya. Van ser els que van fer popular els dorayakis allà. I llavors, només aterrar al Japó, em van portar a conèixer el jefe de... O sigui, em van portar a Usagiya, d'aquesta pastisseria, que surt al llibre. I bueno, pues ja, bueno, ens hem fet ja molt amics. Ara ja ens seguim mútuament i parlem bastant sovint per Instagram.
0: T'ha portat a pistes per millorar els teus dorayakis?
1: No, vaig estar... Sí. Bueno, vaig estar de formació, vaig estar 3 dies en un obrador. O sigui, els japonesos treballen moltíssim. O sigui, diuen dels xinus, però els japonesos treballen moltíssim. I vaig estar 3 dies en un obrador aprenent a com fan els dorayakis realment allà. Per fer l'anko es tiren 3 dies. 3 dies per fer l'anko. Sí, i em vaig posar a plorar perquè m'ho va ensenyar. Era una família molt... portava una pastisseria amb una família i la mare era una senyora gran. Uh-huh. I m'estava ensenyant a fer l'anko com la pel·li de una pastilleria en Tòquio, uh-huh. que la senyora ensenya a fer l'anko... Pues, era, o sigui, va ser la imatge clavada de la peli. O sigui, tu saps, no saps com vaig plorar. Perquè dic, hosti, és que això és la peli. O sigui, em va ensenyar a fer l'anko com el fan allà...
0: Una tradició, una tradició
1: el mètode,
0: familiar,
1: el mètode tradicional, la mare i el fill. Bueno, va ser increïble. I després també em van portar a 2 pastisseries més, a una a Kyoto, que era 10ª generació, que, bueno, també brutal.
0: I d'aquesta experiència, a part dels dorayakis, has agafat alguna idea més per alguna altra recepta de reposteria que pugui ser un projecte...
1: A Kyoto fan els dorayakis sense ou i fan dorayaki roll, que és... Bueno,
0: enrotllat.
1: I és diferent, i sense ou. Aquest ho feien per als uns monges budistes, que uh-huh. eren vegans, també. Llavors, clar, no posaven res de... D'origen
0: animal. De fet, tu ens has explicat de les teves receptes, però en els teus llibres i les teves receptes Instagram hi ha receptes per a tothom. Tens receptes per a tots els tipus de públics. Ara ens parles dels vegans.
1: Sí.
0: També tens per a les persones que no poden prendre gluten.
1: Mm.
0: Com és que has diversificat tant les teves receptes perquè tothom, tingui la intolerància o l'al·lèrgia que tingui, pugui fer-se el seu propi dorayaki?
1: Perquè jo mateixa tinc intolerància a la lactosa. Val? Llavors, sé que hi ha molta gent amb intoleràncies. Llavors, no hi ha tanta gent a Instagram ni a xarxes que ensenyin a fer dorayakis, en concret, o pastisseria. Sense gluten sí que hi ha, cada vegada hi ha més, però bueno, sense gluten, sense lactosa, sense sucre, sense no sé què, vegans... O sigui, bueno, el tinc ja com a col·lectius especials, mm-hmm. que així... es diuen en pastisseria i bueno, i així també tinc més ventall per fer per crear contingut.
0: El dorayaki tradicional, ens ho explicaves, és el danko.
1: El danko.
0: No sé quin és el que té més èxit a les teves xarxes socials, de quin farciment agrada més. Potser a mi em ve el cap el de cacau, però no sé si n'hi ha algun que sigui estrella, i quin és el teu preferit.
1: De xocolata... De, bueno, xocolata, la xocolata sempre triomfa. La xocolata sempre triomfa. L'anko, passen dues coses. O t'agrada molt o no t'agrada gens. Però m'he vingut del Japó amb una combinació de... Jo crec que és el millor dorayaki que he menjat a la meva vida, que el vaig fer, els hi vaig fer a la meva família aquí i van flipar, que és anko, calent, i després amb un quadrat de mantega i sal de l'Himalaya i pebre. Bueno,
0: és el teu
1: realment,
0: preferit?
1: Realment és el meu favorit i està de plorar. I s'ha de menjar calent, que la mantega es va desfent per dintre. Espectacular. El vaig menjar a una pastisseria allà, a Japó, que em van portar els del programa, i, bueno, increïble.
0: Els teus projectes, en tot cas, van més enllà dels dorayakis. Tens el llibre que ens has parlat, que va néixer amb la pandèmia el 2000, també fas cursos, fas tallers, tens botiga online. Com ha evolucionat el teu projecte des de l'origen fins a dia d'avui?
1: Pues, bueno, tinc la botiga online, com dius, faig cursos presencials i online. També ara surto al... El novembre tinc un novembre bastant liat, el 7, 8 i 9 vaig a Saragossa, el 15 vaig a Santa Coloma de Farners, 21, 22 i 23 me'n vaig a Màlaga, la setmana següent, que és el 25 o 28 o uh-huh. alguna cosa així, estic aquí a l'Ateneu també donant cursos, o sigui que a l'Ateneu faig cursos també bastant durant tot l'any. Vaig fent...
0: I com són aquests cursos que, per la gent que ens escolta, que són sobretot persones de Sant Cugat?
1: De pastisseria i pastisseria... Mira, ara faré un de postres, un bufet de postres saludables, i després pastisseria de Nadal, que farem un tronc de Nadal creatiu, em sembla que serà de lemon pie, uh-huh. o red velvet, alguna cosa així. Bueno, de pastisseria, si entreu a la pàgina de l'Ateneu,
0: allà hi ha els cursos,
1: els cursos
0: i tallers. Clar, aprofitant que et tenim aquí, doncs aprofitarem i farem algunes preguntes als que ens agradi cuinar una mica, quins errors cometem més o quins consells ens donaries. Si parlem dels dorayakis, que és un dels teus productes estrella, què ha de tenir un bon dorayaki i en què no ens podem equivocar? Quins són les passes claus per fer-ho amb èxit?
1: Vale. Primer de tot... per fer una massa de dorayaki perfecta és s'han de batre els ous amb els sucres. Els sucres són el sucre que porta mel i llavors amb l'ou. Llavors s'ha de batre molt fins que es dissol el sucre i la mel, vale? Amb l'ou llavors es farà com un xarop, que això el que farà és que li donarà elasticitat després a la massa quan es faci. Després el que farem serà...
0: I això, perdona, Maria José, ho podem fer a mà o ho hem de fer amb un robot?
1: No, això es pot fer a mà. Ho pots fer amb unes varilles manuals, mm-hmm. perfectament.
0: No hi ha excusa.
1: No hi ha excusa.
0: Vale. Vale?
1: O sigui, no necessites ni batedores ni res. Amb unes varilles
0: Perfecte.
1: Manuals ho pots fer. Llavors, important, dissolem els sucres, el mel i el sucre amb els ous, posem una culleradeta d'essència de vainilla, que al Japó els fan molt diferent, els dorayakis. De totes les pastisseries que vaig visitar, tots ho fan diferent.
0: Allò que diuen que de maestrillo tiene su librillo.
1: Exacte, jo vaig al·lucinar. Perquè un li posa salsa de soja. L'obrador on vaig estar 3 dies, allà ficada, els hi posen salsa de soja en comptes de vainilla. Però bueno, cadascú... Estaven bons, Estaven bons. Tinc que experimentar més això.
0: Mira...
1: Després afegirem les farines. Les farines s'ha de fer una barreja de farines. ¿Vale? Allà al Japó també barregen farines. ¿Vale? Llavors, perquè si posem farina de blat normal, completament, que la tortita queda com molt...
0: Amassada, no?
1: Apelmazada i queda com gomosa. Llavors, si posem només la farina de rebosteria, que porta una miqueta de gasificant... quedarà molt fluffy. Molt fluffy vol dir amb massa gasifica.
0: Esponjosa.
1: Massa esponjosa, exacte. Llavors, si fem meitat i meitat, queda clavada.
0: Perfecte.
1: I llavors posarem després una mitja culleradeta d'impulsor, que és la levadura química royal, i mitja culleradeta de bicarbonat de sodi. Que això farà que quan tu poses la tortita a la planxa, pujarà cap a dalt i com que queda enganxat, també a l'ample. Per això fa aquesta forma d'abombado. Això ho fa el bicarbonat i l'impulsor.
0: Perfecte.
1: Val? I llavors, és molt important també que la massa reposi com a mínim mitja hora, val? Perquè totes les partícules de la farina s'hidratin per igual.
0: I això no ens ho podem saltar.
1: Això no es pot saltar, no, perquè després no desenvolupa igual a la sartén, a la planxa.
0: Val. I quanta estona? Ens queden 30 segons. Quanta estona a la planxa?
1: Pues, no molt. Quan tingui ja moltes bombolles, li dones la volta 30 segons i ja està, perquè si després el sobrecous, també malament. Bueno, i abans te faltava dir, en els 30 segons, que tinc l'Acadèmia de Pastisseria Online.
0: Doncs vinga, tothom convidat a tafanejar, a través del teu perfil d'Instagram i a través de la teva pàgina web. Maria José, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tota la teva trajectòria amb la pastisseria.
1: A vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
3: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
2: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

Sabies que existeixen llacs que canten? Un dels exemples més sorprenents és el fenomen conegut com a lake singing o ice singing, que es produeix quan la superfície d'un llac glaçat vibra i genera sons que semblen trets làser, sons electrònics o fins i tot melodies alienígenes. Aquests sorolls s'han enregistrat en llocs com el llac Baikal, el llac Superior i alguns llacs dels Pirineus. El mecanisme és purament físic, però impressionant. Quan el gel s'expandeix o es contrau per canvis de temperatura, es formen petites esquerdes llarguíssimes que transmeten vibracions al llarg de tota la superfície. Aquestes vibracions, en ressonar, produeixen sons que poden durar segons sencers i viatjar a gran distància sota el gel. Cada llac genera cants diferents segons el gruix del gel, la temperatura i la forma de l'esquerda, de manera que cada llac té una mena de signatura musical. Alguns científics comparen aquests tons amb els produïts per instruments de corda gegants, ja que el gel actua com una membrana tensada. El més curiós és que moltes persones el senten només quan caminen sobre el gel. Sembla que el llac respongui als seus passos.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, obert per vacances. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: entre el blues i el country. Aquest tema, mi en Bobby McGee, ha composat l'any 69, ni més ni menys que per Kris Kristofferson i Fred Foster, va ser enregistrat per primera vegada l'any 70. L'interpretava, el cantava Roger Miller, i és que Bobby McGee, es pot referir a l'escurçament del nom de Robert o Barbara, per tant es pot referir a noi o a noia, també quedava bé amb veu masculina, però no va ser la versió de Roger Miller la que va patar més. La més famosa, la que ens ha quedat per sempre, va ser quan la Janis Joplin li va posar les seves cordes vocals i la va incloure dins de l'àlbum pòstum Pearl. Això passava l'any 71 i es convertia d'aquesta manera, tot i que Janis Joplin ja no ho veuria perquè ja havia mort, es convertiria en l'únic número 1 d'aquesta apreciada cantant nord-americana. I és una cançó, una road song, una cançó de carretera. Descriu les aventures de viatge per carretera, després per tren, d'una parella. No sabem si estan enamorats o no, i suposo que sí, perquè li sap com a greu a la Janis Joplin haver perdut el Bobby McGee. Diu que canviaria qualsevol cosa del seu futur només per tornar a estar amb ell. Les mil històries que els hi passen a la carretera, algunes de bones i algunes de dolentes. És d'aquelles viatges musicals que ens duen això, a pensar que agafem el cotxe o que agafem un camí, no? Sigui en cotxe, sigui en tren, sigui com sigui, ara avió potser no s'hi presta tant, i que ens porti on sigui, és igual, perquè l'important és la companyia, i el Bobby McGee sembla que és una molt bona companyia per viatjar. Per cert, que d'aquesta cançó s'ha extret una frase que encara ronda avui dia en tots els àmbits, en els àmbits doncs, de tertúlies d'actualitat, en els àmbits polítics fins i tot, que és aquesta frase de "Freedom is just another word for nothing left to lose", que ve a dir que la llibertat és una altra manera de dir que és que no tens res a perdre, no? I té aquest doble sentit tan xulo, el Kris Kristofferson ho ha explicat moltes vegades, té aquest doble sentit tan xulo de que sí, perfecte que ets lliure, però això vol dir, no? Té aquest regustet nostàlgic i negatiu, si voleu, de que és que ho has perdut tot. Per tant, és una llibertat, és un caramel enverinat, és un preu molt alt que has de pagar per la llibertat. Bueno, cançons de carretera, cançons que ens transporten als anys 70 i que, de fet, m'hagués agradat molt haver pensat en ella ahir. Ahir potser era el dia per posar aquesta cançó. Però bé, ens ho farem venir bé i amb el permís de l'Enric Rubio de Cardedeu, va, ho empastarem amb el tema del dia. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, que costa trobar cançons amb aquests temes del dia que ens heu posat, eh? Passa que sí, sempre n'hi ha de xules.
1: Però has fet bé, la cosa va de viatges sí, aquesta setmana. Sí. Bé, jo ja saps que divendres ja me'n vaig de viatge,
0: sí,
1: així
0: literal,
1: que...
0: Sí, literal, que diuen.
1: Jo crec que va molt bé aquesta setmaneta amb aquest tema de rerefons.
0: Ahir preguntàvem si voleu, o ahir o no sé quan ja, si preferiu viatges planificats o viatges doncs, més lliures. I avui preguntem, atenció, destinacions estranyes, potser que no et venen, que no són de primera línia, no? Que no et venen a la ment directament com a destinacions ideals, però
1: correcte,
0: impossibles, no sé, com ho has fet anar això?
1: Sí, avui parlarem de destinacions infravalorades.
0: Infravalorades, però... més aviat, sí.
1: Però ho farem de manera general, ja que no volem pas que una petita joia desconeguda passi a ser un indret massificat, eh? Això ja ho hem dit als nostres oients. Mm-hmm. Així que, mira, si mirem arreu de Catalunya, a Núria, les comarques sí, amb menys pes turístic són sí, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. I realment mai ho entendré, perquè, de fet, a mi, personalment, és un dels llocs més increïbles del país. Té uns llocs fantàstics. I trobem un turisme pràcticament desaparegut, amb una terra i una gent dedicada principalment a l'agricultura i la ramaderia, i un patrimoni arquitectònic i cultural que de fet, no te l'acabes. Cada vall és un petit tresor. De fet, la gent que hi va passar uns dies, tot i ser poca, és un perfil turístic d'altíssima qualitat. Però de què estem parlant quan parlem de turisme de qualitat? Sí. Doncs d'aquelles persones, en definitiva, que quan viatgen ho fan respectant l'indret on van. Consumeixen els comerços locals, s'integren en el teixit veïnal i busquen conèixer i assimilar els trets, tradicions i característiques que fan diferent aquells llocs. S'esforcen per aprendre l'idioma, les paraules que només existeixen en aquella zona, com pot ser també part de l'argot, i fugen de qualsevol cosa impostada i artificial que hagi estat posada en calçador allà només per el més ràpid reclam de les masses. Però, per contra, Núria, com massa vegades estem acostumats, aquell turisme que destrueix l'identitat i els recursos allà on va és aquell que sempre buscarà doncs, les grans cadenes hoteleres i els preus rebentats en packs especialment dissenyats per ells, el que cada dia omplirà la banyera de l'habitació tot i estar en sequera i que mai coneixerà què és una botiga de barri ni els productes de la terra, perquè consumirà tot en una cadena de supermercats amb abast internacional que tindrà a la porta del seu hotel. El que pretendrà també, en definitiva, que la gent canviï sempre d'idioma i que allà on va buscarà sempre les botigues i empreses que es poden trobar a cada racó i ciutat del món, que ara mateix semblen gairebé clons. Així que aneu on aneu, ja sigui una destinació infravalorada i encara de verge de turisme o un lloc altament gentrificat i artificial, busqueu i rebusqueu els comerços locals, demaneu els productes elaborats al mateix lloc, pregunteu per les històries del poble, feu per conèixer la seva gent. I és que per respectar, abans s'ha de conèixer. I aquest és un deure que tenim com a viatgers. I, a veure, ja per acabar us dic que sempre que pugueu estalvieu-vos l'avió, gent de bé, que a la cantonada de casa sovint hi tenim els llocs més espectaculars. I en cas que es vulgui anar més lluny, sovint trobem opcions de transport com el tren que ens permet gaudir no només de la destinació, sinó del viatge. Què te'n sembla?
0: Ui, però és que ara estem molts fent el mea culpa, eh? Estem molts pensant, ui, sí, sí, és que l'Enric té raó, és que l'Enric té raó. Escolta, jo afegiria encara una altra cosa. És responsabilitat dels viatgers buscar tot això, però és responsabilitat dels autòctons també no deixar convertir la seva ciutat o el seu poble en un parc temàtic per turistes, eh?
1: Correcte, correcte.
0: Aneu en compte perquè això passa.
1: I tant que sí, és molt fàcil,
0: no
1: és molt fàcil fer-ho. I sobretot en un país radial com el que estem, on encara que tots paguem els mateixos impostos, sembla que només van a la zona de metropolitana de Barcelona, no? I després, doncs, a vegades hi ha gent, doncs, que per guanyar-se les garrofes, doncs, intenta agafar l'opció més fàcil. Tot i així, la meva culpa també cap a aquesta radialització del país, crec.
0: Ui, no acabaríem, eh? Més
1: no
0: val
1: acabaríem.
0: Que
1: no. Oi, Enric? I visca l'àrea metropolitana, eh? O sigui...
0: Sí, sí, ara t'has ficat en un jardinet, eh?
1: Sí, no m'importa, ja estan acostumats els que coneixen.
0: És molt del camp, ja sabeu, l'Enric és molt de jardins. Molt bé, molt xulo, molt xulo. Ens fas reflexionar, Enric, molt bé. Però ens portaràs bona música, també, no?
1: Home, per suposat, sí. Això sempre.
0: I bones opcions, bones recomanacions dels oients, sí?
1: Home, ja en tinc algunes, 3 o 4 àudios,
0: ja
1: t'ho dic.
0: Ostres, sí, la gent sí, no s'espera. Sí. Ho escoltarem a les 10. A les 10, paciència, escoltarem tot aquest recull d'opinions sobre això, quin és el lloc, doncs, destinacions turístiques no tan habituals, no? I
1: perfecte.
0: Petites joies per descobrir.
1: Perfecte.
0: Enric, ens diràs la teva, també? Bueno, ja has dit, les terres de Ponent, les terres de Ponent, que estan contents,
1: eh? Us ho diré de forma general, perquè hi ha una vall concreta allà que m'agrada molt, però no la vull desvetllar. Però sí, us portaré algunes indicacions.
0: Molt bé, molt bé. Fins ara, Enric, gràcies.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Avui us explicarem, entre altres coses, com ho heu de fer per demanar llicència d'obres. Si és que heu de fer obres a casa, sembla que s'han agilitzat els tràmits, eh? O almenys això és el que pretén la nova normativa. També parlarem d'una activitat social i solidària en benefici del poble saharaui. Us explicarem com es pot combatre la canya americana, que pot arribar a ser tot un problema amb rucs, que els hi encanta i sembla, diria jo, que se la mengen, eh? Després no us ho explicaran millor. Anirem a pintar aquarel·les, que és una activitat ben xula per fer durant l'estiu o durant tot l'any, si voleu, des de les ens explicaran aquesta joia patrimonial que tenen, l'alfolí de la sal. I coneixerem com es cuinava a la cuina del rei Alfons XIII. Tot això dins l'Obert per vacances, i atenció amb el reportatge d'avui, perquè ens proposen diverses destinacions infravalorades que valen molt la pena. Comencem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera connexió és per Girona FM. Said Esbai, bon dia.
3: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Comencem explicant-vos que Territori construirà una rotonda a Llambilles per tal de reduir les cues i mantindrà el semàfor només per a vianants.
3: Doncs així ho preveu Territori, de construir aquesta nova rotonda, l'accés de Llambilles, per tal de reduir les cues que hi ha a la C65 i que es generen també amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà, però serà només per a vianants i l'estona que estigui vermell serà molt menor. L'escoltem.
4: Crec que tindrà de ben segons bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Els temps van canviant, per això aquesta també aquesta necessària, no?, planificació mirada, però si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat, perquè efectivament el temps canvia i hem de permetre una circulació més fluida.
3: De fet, el projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu també una inversió de 3,3 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte, però creu que és una solució temporal i insta també a la Generalitat a fer un nou traçat allunyat dels nuclis urbans per millorar precisament la seguretat viària.
0: Canviant de tema, una prova pilot permet recuperar més d'una tona d'aliments de l'escola Àngels Alemany. Això és a Lloret de Mar.
3: Doncs tot aquest menjar correspon a 5.200 racions des del setembre de 2025 fins a aquest passat mes de juny que s'han ofert a través d'una màquina expenedora allà mateix.
0: I en clau política, Junts condiciona el vot al cartipàs de Girona a mantenir el control al padró i no fer la moratòria a botigues de bicis.
3: De fet, hem sabut ara fa una estona que presentaran avui mateix el nou cartipàs, o almenys la proposta per part de Guanyem. Entretant, en relació amb la suspensió de llicències, la portaveu Gemma Geis ha instat el govern de Guanyem i Esquerra a posar el focus en altres tipologies de comerços més conflictius, com per exemple supermercats 24 hores o locals de manicura.
0: Doncs així parlant de política, acabem aquesta connexió amb Girona FM. Saïta Esbai, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Rubí, amb Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Actualitzem les dades sobre l'incendi del metro de Barcelona que us explicàvem ahir. TMB diu que el fum de l'incendi de dilluns entre les estacions del Clot i les Glòries va entrar al vagó del metro perquè el passatge va obrir les portes amb el tirador d'emergència.
5: Doncs sí, Núria, ho va explicar ahir el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores. El maquinista va aturar el tren a uns 50 metres d'on va veure el foc i es va posar en contacte amb el centre de control. Aquí li van indicar que tornés enrere per poder evacuar els passatgers i en aquest trasllat va trobar algunes portes obertes activades amb el tirador d'emergència que, tal com va puntualitzar Flores, s'entén per la situació de nervis que es va viure en aquell moment. Segons Flores, tots els trens del món tenen aquest mecanisme i un sistema d'autoprotecció per evitar l'entrada de fum de l'exterior, però aquest es va neutralitzar amb l'obertura de les portes. Flores també ha assegurat que la investigació que està en marxa podrà determinar l'origen del foc.
6: La investigació sobre els fets està en marxa. Hem d'investigar per conèixer tant des de la perspectiva de no tan sols el tren que ha passat i les càmeres d'aquest tren, sinó altres trens que hem pogut passar abans i poder recuperar, intentar saber el què i recuperar la cronologia dels fets i també des de la perspectiva del propi material, l'anàlisi del material cremat, etc. I això és el que estan ara els serveis tècnics fent per poder elaborar aquestes causes amb tota la prudència que hem de tenir i mantenir encara per no entrar en especulacions quan encara estem analitzant tots aquests fets.
5: Recordem que l'incendi al metro de Barcelona va provocar 131 ferits lleus i 6 menys greus. Flores ja va indicar ahir que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, però ha insistit que aquest tipus de material no es troba en cap altre punt de la xarxa.
0: I dins de la crònica del fet divers, aquesta matinada els Mossos han detingut un home a Barcelona relacionat amb la mort violenta d'una dona.
5: L'han detingut al voltant de 2:15 del districte de Sant Martí i els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. La dona va ser trobada en un pis del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, i després de rebre l'avís, cap a 8:15 del vespre, diverses patrulles de la policia catalana es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar la dona ferida de gravetat. La víctima va ser atesa pels serveis d'emergències i posteriorment es va confirmar la seva mort.
0: Ha quedat arxivada la denúncia per delicte d'odi al porter del Sabadell. Recordem que va incitar a insultar Pedro Sánchez.
5: Doncs sí, Núria, el jutge interpreta que no va cometre el delicte que denunciava la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Recordem que durant els actes de celebració d'ascens a la Lliga Hypermotion, el 20 de juny, Diego Foli va incitar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol. En l'escrit, el magistrat considera inadequada i incorrecta l'actitud del porter, però creu que no comporta que es pugui determinar un delicte d'odi.
0: Hi ha res de quedar-nos sense temps, una quarta notícia, però crec que és molt bonica. La banda Juriol ha convertit el dolor dels incendis del Bages el 2022 en una cançó d'homenatge als bombers.
5: El grup ha publicat una nova versió acústica de Cendra, una cançó nascuda arran dels incendis del Bages del 2022 que va afectar prop de 1.750 hectàrees. Aquest homenatge als bombers de la Generalitat també es converteix en una crida a la prevenció dels incendis i la reinterpretació, que es titula Cendra 5.1, s'acompanya d'un videoclip que combina imatges cedides pels bombers amb escenes enregistrades al Parc de Manresa.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias. Una abraçada des de Rubí.
5: Una abraçada, Núria.
0: Marxem cap a Terres de Ponent, a Lleida, 1-1. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, ens parles de l'abandonament d'animals de companyia, no?, que augmenten durant l'estiu.
7: Bé, no, em sembla que... No era ben bé això.
0: No era ben bé això, perdona. Això és però notícia de Tarragona.
7: Correcte,
0: perdona, m'he colat, si voleu, tu mateix.
7: No, si voleu us puc explicar que la ciutat de Lleida...

0: En aquest sentit, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que diverses ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat.
1: És absurd que hi hagi 22 municipis que perdin el topall del preu del lloguer, perquè què ens estan volent dir? Que Lleida o Figueres ja no tenen un problema d'habitatge? Que els llogaters de Reus, de Tortosa, de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim? Que les famílies que viuen en aquests municipis ja no estan tenint problemes per pagar el lloguer o per trobar un habitatge? Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Al global de la demarcació de Lleida, per exemple, tres municipis surten de la llista, que són Lleida, Cervera i Guissona, i altres vuit s'incorporen al registre: Rosselló, Torrefarrera, Vallfogona, Balaguer, Gramunt, Torà, La Pobla de Segur, Montferrer, Castellbó i Ribera d'Urgellet, que passen a pertànyer a aquesta zona de mercat residencial tens.
2: Alguna altra informació que es vulguis donar de Terres de Ponent?
0: Doncs sí, en Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs s'incorpora la peça més antiga de la seva biblioteca amb una donació d'un incunable impresa a Lleida cap al 1485. El volum ha de ser catalogat, digitalitzat i posat a disposició de ciutadans i investigadors. L'obra és d'una extraordinària raresa bibliogràfica, va ser impresa pel tipògraf Enric Botel i ha passat a formar part del llegat del bibliòfil Ramon Areny Batlle, després que els seus besnebots l'hagin cedit a la institució. En aquest sentit, Sílvia Farrús, responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, ha explicat que serà la peça més antiga de la biblioteca.
3: És interessant l'incunable, doncs, perquè ja és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca. Ja en teníem un, del llegat Areny, també, precisament, que era de l'any 1498. Aquest està datat al 1485 per les característiques tipogràfiques, o sigui, no és la datació exacta, però per les característiques, pels tipus de fonts que veia servir el Botel, que era l'impressor que va fer aquest exemplar, doncs es pot datar al 1485.
0: Amb aquesta incorporació, el centre ha reforçat el seu fons patrimonial amb un dels pocs exemplars coneguts d'aquesta edició conservats arreu del món. I faig un darrer punt només referent a l'eclipsi d'aquí a uns dies, que és que la ciutat de Lleida ha exhaurit totes les entrades per veure aquest eclipsi des dels espais habilitats per la Paeria, una de les zones del camp de futbol dels Magraners, amb capacitat per 100.000 persones, i l'altra, la Seu Vella, amb capacitat per a 1.500.
2: Molt bé, aquell dia estarem tots connectats, eh?
0: Així estarem.
2: Clar que sí. Quim Gasó, uau, Lleida, una abraçada, gràcies.
0: Adéu, vagi bé.
2: I avui l'actualitat tarragonina se'n va cap a Terres de l'Ebre. Saludem Víctor Montesino de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Parlem del Pla Ter, i és que el govern ha decidit retardar fins l'estiu del 2027 l'aprovació definitiva del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
4: Així és. Segons avançava a nit 3CAT Info, però hem pogut confirmar des de la Plana Ràdio, l'executiu obrirà un segon procés d'informació pública per a introduir canvis al document després del rebuig de prop de 300 ajuntaments que preparen una associació per a reclamar-ne la reforma. El sector de les energies renovables també ha presentat al·legacions perquè revisen les zones prioritàries d'implantació i es facilite la tramitació dels futurs projectes.
2: Precisament ahir es va concentrar a Miravet, a la Ribera d'Ebre, representants de municipis, entitats i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre, justament per rebutjar aquest pla.
4: Doncs sí, reclamen un repartiment més equilibrat de les energies renovables i denuncien que el territori ja ha assumit prou càrrega energètica. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales Gutiérrez, demana al govern que compta amb el territori i ha assegurat que la quota energètica de les Terres de l'Ebre ja està més que saldada.
5: Crec que Catalunya ha de liderar la proposta de l'energia renovable arreu del país, però estem totalment en contra de com s'ha fet aquest plàter. Sense comptar en els ajuntaments, sense comptar en la gent del territori, que bàsicament som els que sabem, els que vivim d'aquí, els que volem seguir vivint d'aquí. El plàter actual ens trinxa el territori miserablement i crec que estem a temps de tirar enrere i començar de nou.
4: Recordem, esta plataforma de municipis en contra del Pla Ter, que compta amb gairebé 300 adhesions, com hem dit fa un moment, volen constituir-se com a associació per tal de fer front a este pla, ja que no se senten amb el suport necessari per part de la Federació de Municipis de Catalunya.
2: I el govern invertirà 3 milions d'euros en el projecte Som Ruralitat, s'impulsa des de les Terres de l'Ebre per afavorir el desenvolupament dels municipis rurals.
4: Així és, una notícia més positiva. Bueno, la de que es cancela els posposa el partit també us bastant. En aquest cas, parlem d'una subvenció finançada amb el Fons de Transició Nuclear que donarà suport durant 3 anys a un projecte liderat per la cooperativa Fites Terres de l'Ebre amb la col·laboració de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella. La iniciativa preveu crear almenys 28 llocs de treball en agricultura i cures, recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats, mobilitzar habitatges buits i atraure noves famílies per a combatre el despoblament dels municipis rurals.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor Montesino, des de la Plana Ràdio. Fins ara.
4: Gràcies a vosaltres, a reveure.

0: I ara sí, parlem de la protectora d'animals i dels abandonaments dels animals de companyia que augmenten durant l'estiu. Marina Pérez Got, Tarragona, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, aquí a Tarragona la protectora està bastant al límit, amb uns 120 gossos i uns 250 gats acollits en aquests moments, i això se suma a diferents factors que inclouen l'abandonament per vacances, la situació econòmica complicada o camades no desitjades. La conscienciació envers el benestar animal ha millorat, però aquests encara es veuen com una eina i com no com éssers vius.
0: Continuen, per altra banda, canviant de tema, les festes arreu del nostre territori.
1: Doncs sí, ja saps que ens agrada sortir de festa. Ahir va començar el Festival Internacional de Música de Cambrils, el FINC, que va inaugurar una nova edició amb la pianista suïssa Boogie La Diva, acompanyada per The Barcelona Big Blues Band. El concert va ser gratuït i ara aniran passant diferents artistes amb trajectòries diverses, com per exemple Ana Torroja o Siloé.
0: O Jethro Tull, els mítics Jethro Tull.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: No, els deia perquè no els sabia pronunciar, però veig que tu sí.
0: Però no sé com es... Tota la vida els hem dit així, Jethro Tull, no sé com es deuen dir.
1: Així que perfecte.
0: I a Tarragona?
1: A Tarragona comencen les festes del barri de la Mora, s'allargaran durant tot aquest cap de setmana i continuen les festes del Morell, que també hi haurà festa aquest cap de setmana, de Vilaseca, l'Espluga de Francolí i els Pallaresos, o sigui, pots triar on anar.
0: I només és dimecres.
1: I només és dimecres.
0: Molt bé. Continuem de festa en festa. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Si m'heu demanat una llicència d'obra a un ajuntament, ja sabeu que aquest tràmit burocràtic pot arribar a tardar fins a 2 anys d'espera. Ara, el govern de la Generalitat ha fet una proposta per reduir aquests tràmits d'anys a mesos. A Ràdio Rubí en parlem ara amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Albert Soler, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Molt bon dia, Cristina.
4: Bon dia, Albert.
3: Amb ella parlarem d'aquesta proposta per simplificar molts tràmits administratius que sovint, per manca de personal o altres per pura burocràcia, allarguen en excés els terminis d'una llicència d'obres que hauria de tardar només uns mesos. Hi ha dos canvis principals, pel que hem pogut veure, que són el tràmit de certificació del projecte de l'obra, que el podrà fer una entitat externa a l'Ajuntament, per exemple, el propi Col·legi d'Arquitectes, aquí... Totes aquestes entitats se'n diran entitats col·laboradores autoritzades per l'administració, que són les ECAU. L'altra gran mesura és la del silenci administratiu positiu. És a dir, que si no respon l'Ajuntament, el promotor de l'obra podrà avançar en alguns aspectes. Quins creus que serà més efectiu per reduir aquests famosos terminis que s'allarguen tant, Cristina?
4: Bé, són dues mesures diferents que m'agradaria aclarir. Jo voldria començar per la del silenci positiu, perquè aquí crec que hi ha temes que no s'acaben de... que no acaben d'estar clars. Per exemple, el silenci administratiu positiu, no, és que quan passa el temps que té l'administració per donar resposta i no te l'ha donat, tu pots començar amb l'obra. No? Què passa? Que això no vol dir que estiguis eximit de compliment. O sigui, que si tu en aquell projecte hi ha algun punt que no complia urbanísticament o tècnicament, a posteriori te'l poden tirar enrere. Vale? O sigui, no vol dir que amb el silenci estigui ja tot beneït. Que això comporta molt de risc, tant per l'arquitecte en aquest cas, no? Perquè estàs assumint unes responsabilitats molt grans. Imagina't que has calculat malament l'alçada i t'has passat d'alçada i has d'enderrocar una planta. Que aquí, qui ho paga, això? No? I després pel promotor, que té el problema que té un edifici doncs, fora d'ordenació, no? En aquest cas. Llavors, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el tema del silenci administratiu positiu. És veritat que aquesta normativa, aquest projecte de llei, amplia els supòsits, no?, respecte al que teníem, però aquest punt que et comento no l'anul·la. O sigui, que sempre has de complir amb normativa, encara que puguis tirar. Vale? Llavors, jo crec que serà complicat tant que tècnics com promotors acceptin aquests riscos.
3: Volguin arriscar, clar.
4: No? I respecte a l'altre, a veure, Nosaltres com a col·legi estem preparant una sèrie d'alternatives a aquesta mesura, que estem treballant amb la Generalitat, perquè com a col·legi volem ser part de la solució i com a arquitectes, però no creiem que sigui una mesura per reduir terminis, perquè el procés de llicència és molt ampli. O sigui, la revisió tècnica, que és el que et soluciona l'ECAU, en aquest cas, és una part del procés. Hi ha ajuntaments, per exemple, com Sant Cugat, com Gavà, que han fet estudi de processos i han mirat, no?, què passa des de que tu entres a la instància fins que tens la llicència. I realment, la part tècnica és una part petita. Després hi ha informes sectorials, hi ha els temps de firmes, hi ha els temps de la instància. Vull dir,
3: el coll d'ampolla, bueno, realment on està, el coll d'ampolla, en aquests casos?
4: El coll d'ampolla és amb tot el procés administratiu que ens hem muntat, no? Que cada cop és més gran, cada cop hi ha més passes, i realment simplificar seria retallar aquestes passes, per la meva manera de veure-ho, eh? Però està clar que potser en alguns projectes molt grans, no?, aquesta normativa serà d'aplicat compliment, o sigui, d'aplicació en les vivendes que provinguin del Pla 50.000 del president Illa, vale? Perquè són unes vivendes que donen resposta a l'emergència habitacional que estem, no?, i aquí cal, doncs, unes mesures, doncs, més dràstiques. Per la resta no serà obligatori, serà optatiu.
3: Per tant, si algun particular vol fer reformes a casa seva, unes reformes importants, que necessitin un permís, o fer-se una piscina al pati, o qualsevol... Això, diríem, es poden acollir en aquest nou sistema, aquesta gent, al particular, o en aquest cas no?
4: De moment no. De moment les mesures que estan sortint ara, que després t'explicaré també una respecte al programari de revisió, al BIM, en aquest cas, que també va sortir fa unes setmanes, estan pensades per l'obra major, per les llicències d'obra major, que són... la típica obra nova, no?, els blocs de pisos, una vivenda unifamiliar, bueno, unes oficines, o una gran rehabilitació, que és, jo tinc la meva vivenda unifamiliar o el meu bloc de pisos i el rehabilito sencer de dalt a baix. O sigui, està pensat bàsicament per aquest tipus de llicències, ara per ara.
3: Per tant, està pensat, com deies, no?, per, en el fons de la qüestió és perquè diguem, les propostes d'habitatge social que es fan arribin més ràpid del que tocaria o pels terminis en els que estem parlant, no? Una mica l'objectiu ve per aquí. D'acord. Llavors, dèiem el tema de les ECAU, no? De treure una mica una part del procés dels tècnics municipals i externalitzar-lo, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què ha de tenir una entitat per poder fer aquest tipus de certificats?
4: Un aclariment respecte a això, o sigui, la proposta de Catalunya, pensa que diverses comunitats d'Espanya estan aplicant aquest sistema de diferents maneres. I la proposta de Catalunya s'assembla a la de València i a la de Galícia, amb què se li treu totalment a l'arquitecte municipal la decisió. O sigui, la CAU vindria a substituir. I això, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes és una part que hem de treballar, perquè creiem que l'arquitecte municipal, pues, és una figura molt valuosa en el procés i que se l'ha d'ajudar, no substituir-lo. Vale?
3: Per tant, disculpa, ara aquesta proposta de la Generalitat està en una exposició pública i hi ha període d'al·legacions. Per tant, entenc que el col·legi, una de les al·legacions pot ser aquesta, no?
4: Sí, al col·legi estem preparant una sèrie d'al·legacions que s'entreguen el dia 30 de setembre amb la voluntat de portar i de sumar i de millorar aquesta mesura. Llavors, què ha de tenir una ECAU? A Barcelona, per exemple, ja tenim ECAS, que es diuen, que fan la revisió tècnica exclusivament, sense la part urbanística, diguem-ne. I al final hi ha un procés d'habilitació, s'ha de desenvolupar un cop s'aprovi aquest avantprojecte de llei i es farà el reglament, i aquí es dirà les condicions que han de tenir aquestes ECAUs i un seguro. O sigui, com a tal, no ens preocupa, perquè ja et dic que a Barcelona ja funcionava i ja hi ha empreses, inclosos els col·legis, òbviament, que estem preparats per assumir aquest repte i aquest rol.
3: Molt bé. Si finalment el Parlament acaba aprovant aquesta reforma amb les al·legacions que presenteu i es puguin incloure aquests petits canvis, els ajuntaments, he llegit que els ajuntaments podran triar si agafar el que diríem el carril ràpid o el carril de sempre, no diré el lent, sinó el de sempre. Això crec que té alguns matisos, no? Té alguns matisos aquest concepte.
4: Sí. Per Pla 50.000, per a projectes provenients del Pla 50.000 serà obligatori. I llavors, l'Ajuntament pot escollir acollir-se o no aquesta modalitat i després, si s'ha decidit acollir-se, el ciutadà o el promotor també podrà escollir anar-la per la via tradicional o per la via d'un ECAU. Llavors, si vas per la via de l'ECAU, això té un sobrecost que serà els honoraris de l'ECAU en concret, que ara mateix sembla que no estan regulats, que també serà una cosa segurament que demanarem, mm-hmm. perquè en el model de Barcelona, de les ECAs, sí que l'Ajuntament posa un topall per dalt i un topall per baix, amb la qual les ECAs ens movem dins d'aquest, mm-hmm. i ens agradaria anar cap a aquest model.
3: Per tant, entenc que pot ser que el promotor, no?, que li proposin, mira, podem anar més ràpid, però té un sobrecost. Què prefereix vostè, no? Té un petit sobrecost, però, a canvi, en lloc de 2 anys, potser tardarem 4 o 5 mesos, per posar un exemple, exacte. No? D'acord. Tornem als ajuntaments. Per un costat parlaves del paper, no?, dels arquitectes municipals, no?, que pot quedar una mica en entredit amb aquesta proposta, però també moltes vegades es parla de si al final... no tots els ajuntaments hi ha la mateixa demora de mesos, no? Hi ha, hi ha diversos graus i, de fet, des del col·legi sempre es fa com una mena de rànquing, etc. Moltes vegades atribuïm la falta de mans al departament de llicències, no?
4: Vull dir completament.
3: Que això també és així, no? Per tant, aquesta ECAU pot ajudar en aquest sentit de... aquelles, o almenys aparentment, no? Per això et dic, també ha vingut per explicar-ho, no? Però almenys a ulls de fora, no?, de dir... falten mans, doncs externalitzem-ho, com fa l'Ajuntament amb tants altres conceptes, eh? Quan no tens mans pròpies, externalitzes un servei.
4: Sí, sí, sí. El que passa és que nosaltres, per exemple, presentàvem dins de les 6 mesures que vam presentar a la Generalitat, que nosaltres els diem les mesures del mentrestant, perquè les mesures que està traient ara la Generalitat no són d'aplicació immediata. Perquè, per exemple, aquesta mateixa, doncs les ECAUs es tindran que donar d'alta, es tindran que formar. Imagina't, hi ha 947 municipis a Catalunya. Una ECAU s'ha d'aprendre la normativa de 947 municipis. No? Potser les ECAUs privades, com que són empreses, són un negoci, doncs aprendran la dels municipis més grans, però el Col·legi d'Arquitectes, com a entitat de dret públic, pues assumirà tots els municipis, no? Segurament això no està encara definit, no?, ni decidit, però podria arribar a ser així. Què passa? Que 947 municipis, 947 normatives, normativa estatal, normativa catalana. O sigui, una de les mesures que nosaltres estem demanant és homogenitzar aquests criteris, no? Justament per poder anar més ràpid. O sigui, a vegades també el problema dels tècnics municipals és que ells mateixos no saben a què atenir-se. Que aplicar, no? Llavors nosaltres amb això ens volem ajudar homogenitzant. I un altre que proposàvem era fer una bossa de tècnics que formats, que en aquest cas el col·legi té un postgrau de formació per a arquitectes municipals, que siguessin contactats per la Generalitat i que poguessin anar als punts calents, no? De llicències a ajudar. Perquè està clar que
3: falten mans.
4: Allà on hi haguessin, faltessin mans, cap allà que anirien aquests arquitectes de suport. Això era una de les propostes que teníem, perquè tenim claríssim que falten mans a tots els ajuntaments. Això ve de la crisi, eh? No, ni tan sols del Covid. A la crisi es van fer una sèrie de normes, no?, que no es podien recuperar els llocs que es jubilaven, o... i hi ha un dèficit important. Cada cop hi ha més burocràcia, més normativa i menys mans. O sigui,
3: clar, malament. I llavors els expedients
4: s'acumulen
3: en una muntanya. Val, per tant, les previsibles encara no ho heu acabat de decidir, no? Perquè estem fem l'entrevista just en el procés, no?, de pensar aquestes al·legacions, però més o menys ens les has explicat quines poden ser les al·legacions que pot presentar el col·legi per mirar de millorar aquesta proposta inicial de l'Ajuntament. Abans d'acabar, però, també us volia preguntar per una aplicació que heu posat en marxa des del col·legi en el marc de la Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, que ha sigut aquest 2026, municipis i també que es va presentar amb el motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que també s'ha fet, va acabar fa uns dies i es va fer aquí a Barcelona. L'APP es diu Rutes. Què hi podem trobar en aquesta aplicació?
4: Sí, aquesta aplicació és una novetat, ara de fa uns mesos. Nosaltres tenim una web que és Arquitectura Catalana, on pots trobar més de 3.600 obres d'arquitectes catalans i estan mapejades. O sigui, tu si vas a fer turisme, doncs, no? o visites la zona de Rubí, en aquest cas, doncs entres a la web i pots trobar les obres. Quina és la novetat de l'aplicació? Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta, que jo en aquest cas és el que recomanaria. Pues, tens una estona, no sé, el dissabte, no? Què fem amb els nens? Mai saps què fer. Doncs t'agafes l'aplicació, marques la zona on estàs i ell et munta una ruta per edificis d'interès que tu també, a més, també pots dir si vols d'arquitectura moderna, d'arquitectura clàssica. O sigui, realment és una aplicació molt recomanable tenir, no? I més aquests mesos que tenim la cana ja tres mesos a casa, no?
3: Exacte.
4: I ja no saps què fer més. Per, bueno, culturitzar-se amb arquitectura.
3: I també pot servir, ara que ho expliques, imagina, estàs passejant per qualsevol poble i fins i tot pel teu, i sempre has vist un edifici bonic, diferent als altres, i dius... i no saps qui l'ha fet, què hi ha al darrere, no? Doncs pots entrar en aquesta aplicació i si està cartografiada, diguem,
4: a veure. Si està cartografiada, la trobes, sí, perquè els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat certificat, no?, per algun premi. Llavors, sí, un edifici t'agrada, pots mirar a veure si...
3: a veure si té alguna cosa, no?,
4: si
3: o si va guanyar el premi.
4: Sí.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Cristina Mora, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, per venir fins a Ràdio Rubí i explicar-nos a l'Obert per Vacances aquesta novetat amb la llei que crec que pot ser molt interessant per a molta gent que ens estigui escoltant.
4: Pues moltes gràcies, Albert.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Seguim endavant. I ara ens porten un projecte social i solidari des de Ràdio Barberà. Ens proposen parlar del programa Vacances en Pau, que també té lloc a això, a Barberà, no?, i que fa molts anys ja que es du a terme. Es tracta de solidaritat amb el poble saharaui.
5: El programa Vacances en Pau és una iniciativa solidària que acumula un llarg recorregut a casa nostra. Des de l'any 1989, cada estiu, centenars de famílies catalanes acullen a casa seva infants saharauis durant el mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, nens i nenes d'entre 8 i 12 anys tenen l'oportunitat de deixar de banda, encara que sigui només temporalment, les dures condicions de vida als campaments de refugiats del desert del Tinduf. En Gregorio Belmonte forma part de JALA, Solidaris amb el Poble Saharaui, una de les entitats involucrades en aquest programa, el programa Vacances a Sant Pau. Bon dia, Gregorio. Per què és important que els infants saharauis puguin passar l'estiu aquí? I quins són els objectius fonamentals del programa Vacances a Sant Pau?
6: Principalment perquè les condicions climàtiques del desert de Tinduf, d'Argèlia, on estan refugiades, són molt dures. Són 50-52 graus. En aquest estiu, per exemple, també estan tenint una plaga de mosquits molt important. I llavors el que facilita més que els infants tinguin unes vacances, puguin descansar millor. També la qüestió de fer una revisió mèdica. I, per últim, també el més important, que és un projecte de reivindicació política de la situació del poble saharaui.
5: Clar, perquè més enllà de la qüestió humanitària d'atendre la necessitat d'aquests nens i nenes i que puguin descansar ni que sigui un temps de les dures condicions, també serveix perquè molta part de la població catalana pugui conèixer per què, viuen aquests nens i nenes en el desert del Tinduf, en campament de refugiats.
6: Sí, amb aquest projecte el que aconseguim és això, que les famílies que acullen i tot el voltant d'aquestes famílies coneixen que el Sàhara Occidental està ocupat pel Marroc des del 1975, que va ser una ocupació violenta i amb una repressió constant al Sàhara Occidental, on encara viuen saharauis que reivindiquen, i llavors va haver-hi tota una part de població que va sortir al desert, va ser acollida per Argèlia, i des de fa 50 anys viuen en un campament de refugiats. Amb això el que volem és Cortés expressa també que aquesta situació, hi ha resolucions de la ONU que diuen que s'hauria de fer un referèndum per la independència del Sàhara Occidental, i això no s'ha donat. Per tant, dins d'un món on hi ha molts conflictes, el conflicte saharaui és molt antic, està molt silenciat, i aquest projecte el que vol és que hi hagi una conscienciació de la ciutadania i un recolzament polític al poble saharaui.
5: Tornar a posar el focus sobre aquest conflicte que per la seva durada, doncs, moltes vegades per també l'atenció mediàtica. Hi ha aquesta dimensió de la conscienciació, hi ha la dimensió humanitària, l'atenció sanitària, per exemple, als infants, i també té un component important d'intercanvi cultural, no? Les pròpies famílies que acullen aquests infants també aprenen moltes coses sobre la cultura del Sàhara Occidental, i a fons lligam normalment fort, moltes de les famílies repeteixen.
6: Sí, es crea, com bé dius, un lligam afectiu molt important i molt interessant. Hi ha una integració cultural, evidentment aquests infants tenen una forma de vida diferent, més col·lectiva en les jaimes, en el camp de refugiades. També són musulmans, per tant això, bueno, pues en el tema del menjar, pues també ens hem d'adaptar. La barrera idiomàtica, el primer any quan arriben, pues també s'ha d'anar superant, però això no són barreres infranqueables, sinó que al contrari, van fent un lligam. També les famílies que tenen fills i filles d'aquestes edats, doncs també és una experiència molt enriquidora pels nostres infants, no? Que han de compartir, rebre doncs algú diferent durant 2 mesos, i el que tu dius, després això sempre es complementa, intentem que les famílies de Barberà viatgin als campaments a conèixer la família d'origen de l'infant, i també això, no? Que es generi aquesta relació, aquesta solidaritat, evidentment també el que nosaltres podem aportar a aquests infants i a aquelles famílies, pues, és molt important per la vida diària.
5: És un programa, com deia a l'inici de l'entrevista, que està molt consolidat, són pràcticament 40 anys de fer aquestes acollides, però sí que he pogut llegir que explicava que en els darrers anys no s'han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, que venen centenars d'infants, però en venen menys que abans de la pandèmia, o que potser en altre moment s'havien arribat a xifres més elevades. Quan nens i nenes vindran aquest estiu a Catalunya?
6: Aquest estiu a Catalunya està 240 infants. És veritat que hi ha hagut, no, diversos factors perquè fan que hi hagi menys famílies d'acollida. Infants hi ha els mateixos o inclús més, però bueno, la pandèmia va ser un moment important, va interrompre el projecte a 2 anys, això va fer que les famílies es deslliguessin, i també hi ha un canvi generacional de famílies, hi ha moltes famílies que estan molt lligades molts anys políticament, des de l'esquerra política, i això també s'ha notat. També hi ha les famílies d'avui, pues, també pateixen precarietat laborals, canvis d'horaris constant en les feines, moltes famílies depenen dels avis, i a vegades pues, tampoc volen portar un infant que també s'ha pues, d'afegir amb els avis, no? Encara que nosaltres pues, disposem de, bueno, sempre procurem que aquests infants vagin al casal d'estiu, per això, no? Primer perquè relacionin els infants saharauis entre ells de la mateixa ciutat o de la mateixa zona, però és evident que hi ha un canvi generacional de famílies, de situacions diverses. Hem passat pues, això de pràcticament 2.000 infants a l'estiu a Catalunya a 250, no?
5: Doncs esperem que també moments de, com aquesta entrevista on se li dona visibilitat a la iniciativa serveixin perquè més gent la conegui i es pugui afegir a aquest programa Vacances en Pau, que com ho dèiem des de l'any 1989 permet que infants saharauis d'entre 8 i 12 anys visitin Catalunya durant l'estiu i generin aquest vincle amb famílies catalanes. Gràcies, Gregorio, per les teves explicacions.
6: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: Vacances en Pau, un programa que es replica en diferents pobles i ciutats i poblacions en definitiva de Catalunya. Avui hem conegut com ho viuen a Barberà del Vallès. Ràdio Barberà, Òscar Blanco, moltes gràcies. Ja sabeu que a l'Obert per Vacances ens agrada parlar de fauna, i en aquest cas, de rucs. I és que un ramat de rucs ha pasturat durant mesos vora la riera de la Bisbal de Sant Jaume dels Domenys. L'objectiu? Doncs dur a terme una prova pilot amb aquest animal per controlar la canya americana. La canya americana, una espècie invasora que pel que sembla als rucs els agrada moltíssim. Per descobrir de què tracta aquest projecte, la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio, ara està en companyia d'un dels tècnics que han dut a terme aquest projecte. Laia Batlle, bon dia.
7: Molt bon dia, Núria.
0: Molt xula, eh? Molt interessant aquesta entrevista. Digues, explica.
7: Sí, doncs,
0: com mengen la canya americana, com esmorzen els rucs avui?
7: Durant unes setmanes, aquest ramat de rucs, del qual parles, van ser els protagonistes al municipi.
8: No es parlava d'una altra cosa aquí al municipi, clar. Però més és que han fet una tasca prou important com mantenir a ratlla la canya americana. Per entendre una mica més el per què s'ha fet aquest estudi, tenim amb nosaltres el tècnic del grup ecologista GPEC, el Xavier Pedro. Xavier, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Explica'ns, Xavier, en què ha consistit aquesta prova pilot.
9: Mira, el que volíem doncs, era estudiar l'efecte que tenien els rucs i si ens servien per fer aquest control de la canya americana. Bueno, la canya, que és una de les espècies invasores que està catalogada com de les 10 pitjors que hi ha al món. I nosaltres ja fa anys que fem projectes de restauració en aquesta riera i en d'altres cursos fluvials. I sobretot el que intentem és controlar aquesta espècie, la canya. I tant nosaltres com altres entitats, administració i sòl, que dedica són molts recursos, molts diners i molts altres recursos a controlar aquesta canya. I sí que sabíem, eren coneixedors, que tant amb els cavalls com amb els rucs els hi agrada menjar aquesta espècie, la canya, i van voler provar, no?, amb rucs, a veure si funcionava com a mètode de control. Per exemple, si fas una desbrossada, si treus la canya primer, si es mengen els rebrots o si deixes la canya sencera, si se la mengen i de quina manera. I el que hem fet doncs, és un seguiment per veure també quines altres espècies del bosc de ribera, les espècies autòctones, es menjaven i poder saber si era un mètode que podria ser útil o no podria ser útil doncs, en aquesta riera i en altres zones de Catalunya i del món.
8: Ha estat útil?
9: Doncs sembla que sí, en aquest cas sí. El que hem fet és, doncs, aquest any hem estat ara, acaba de finalitzar el projecte, i hem estat estudiant, doncs, això, a veure quines espècies es menjaven i quines no. Hem descobert coses que són interessants, val? Com algunes espècies que serveixen per regenerar el bosc de ribera, que no se les mengen, i sobretot, com que d'això no es tenien dades i no es coneixia i no estava registrat enlloc, doncs sobretot jo penso que ha sigut molt útil per això.
8: Mm. Per què heu escollit rucs i no un altre tipus d'animal?
9: Vale, mira, com deia abans, doncs els cavalls, per exemple, també se la mengen, però els cavalls és un animal que és força més delicat que els rucs. Els rucs, bueno, tenen una resistència i una capacitat per estar en ambients que siguin més hostils, no? Diguéssim. Aquest projecte, sobretot, ha comptat el que volíem, a part d'estudiar si era bo per l'ecosistema, no? També volíem estudiar si era bo pels animals, perquè diguem, no proposarem fer servir rucs per aquest control si tampoc és bo pels animals, no? O sigui, no seria compatible. Mm. Volíem, d'una manera, intentar demostrar aquesta compatibilitat o demostrar que no ho era. I per això hem comptat amb un equip veterinari que bueno, els ha revisat abans de que fessin el treball, no? Durant i després del treball, també per mirar per si passava alguna cosa que poguessin estar amatents de poder ajudar-los.
8: Deia abans que aquí a Sant Jaume es va crear un rebombori dient tenim uns rucs aquí pasturant. Quin paper han jugat els veïns i veïnes del municipi i també l'escola, Xavier?
9: Ha sigut molt bonic perquè els rucs els hem posat en tres parcel·les experimentals diferents i la primera que vam escollir ja era expressament que era a prop de la vila, en un camí on hi ha molta gent que hi va passejar. I, clar, hi vam posar uns cartells informatius que explicaven el projecte, també derivàvem doncs, a participar com a voluntari o voluntària. I, bueno, doncs, clar, la gent es va trobar en un camí doncs, que és força de pas, sobretot gent que hi va a peu, doncs això, que la gent començava a parlar entre els veïns, veïnes i tot això, i bueno, va tindre una molt bona acollida i, clar, a més, vam tindre la gran sort que tots els animals que provenen d'una ramaderia d'aquí al poble, d'una ramaderia que tenen, són pastors, que tenen ovelles i cabres, però com que també els agraden molt els animals, tenen uns quants rucs que els hi vam sol·licitar si podríem formar part d'aquest projecte, i ells encantats. Mm-hmm. I bueno, com que estava al costat, doncs aquests rucs teníem la sort que són molt bons, són molt dòcils, no hi havia cap mena de perill de que mosseguin, com fan molts altres rucs, mm-hmm. o et puguis emportar una cosa. I bueno, clar, doncs també hi havia mares amb petits, en concret hi havia tres mares amb els seus pollins, i llavors, doncs, clar, això va fer també doncs, que, bueno, que sigui una cosa, doncs, una experiència agradable, no?, per tothom tindre aquests veïns.
8: I per últim, molt breument, com queda ara el projecte? És a dir, quin és el següent pas?
9: El següent pas és volem fer una segona fase, no? Estem buscant ara, estem pendents de trobar el finançament per fer-la, i el que sí que hem fet és, per exemple, hem presentat el projecte a Bèlgica en una conferència que vam estar per parlar d'una altra cosa, i va tindre molt bona acollida, no? Molta gent que es va interessar també, i aquí volem transformar el projecte en que sigui molt més científic. Ara hem registrat totes les dades que hem pogut, però volem comptar amb el suport d'universitats, per exemple, el Departament de Botànica de la Universitat de Girona, de la UB, i buscar entitats científiques que puguin formar part del projecte perquè puguem recollir dades i sigui útil, no?, per compartir aquesta experiència.
0: Doncs moltíssimes gràcies, molt interessant aquesta entrevista sobre els rucs i la canya americana. Així la podrem controlar, la podrem tenir a ratlla. Javier Pedro, tècnic del grup ecologista GPEC, moltíssimes gràcies i endavant amb el projecte.
9: Moltes gràcies.
0: I a Laia Vall, companya de Domenys Ràdio, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest trosset de Sant Jaume dels Domenys.
8: Un plaer, Núria, que vagi molt bé.
0: Ens seguim escoltant durant l'estiu. Amb la Laia Batlle i amb altres poblacions de Catalunya, que ja veieu que l'Obert per Vacances el fem entre unes 70 emissores de tot el país. Nosaltres tanquem la primera hora i després tornem amb més arguments. Us ve de gust pintar una aquarel·la? A mi, moltíssim.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
13: Anar a una piscina caribenya.
14: Dormir en un hotel del Far West.
15: Volar a llums d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
16: Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
18: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Música a Ràdio Sant Cugat.
21: Let's do it, man.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els Amics de les Arts explicant les anècdotes de diferents viatges, i és que depèn molt, no?, del punt de vista en què es miri. Anar a un lloc o un altre pot ser llocs emblemàtics i a tu que no et diguin res, o pot ser el raconet més allunyat del món o més inhòspit i que t'ho passis superbé, siguin les vacances o el viatge de la teva vida. Això depèn molt, però insisteixo, igual com deia al començament, i fa molt també amb qui viatgis. Enric Rubio, jo me n'aniria amb tu de vacances, va.
1: Ah, va, jo també.
0: Vinga, som-hi, som-hi.
1: Que la camper hi falta gent.
0: Això. Enric, què diuen els oients? Quins són aquells indrets, doncs, no tan obvis per anar de vacances, que hem de descobrir?
1: Molta cosa. Si vols, va, sí. Comencem amb els àudios, que és el que més hem rebut avui. Escoltem a la Susi.
2: Destinacions infravalorades hi ha moltíssimes. Perquè crec que a vegades no és tant el lloc, sinó la gent amb qui estàs, clar, en aquell moment, i amb qui ho comparteixes.
0: Ai, ai.
2: De totes maneres, estic convençudíssima que el poble, o sigui, el mateix poble on vivim, hi ha racons que encara no coneixem i que són increïbles. A mi em va passar, per exemple, amb Cardedeu, que quan vaig descobrir la Font dels Oms, em vaig meravellar. Era un espai preciós enmig de... del bosc, que hi ha com un gorg, que és un lloc increïble. I de fet, infravalorat no sé si està, però infravalorat per mi sí que ho estava perquè ni el coneixia.
1: Veus? En aquest cas l'hem posat, l'hem dit, perquè és al vell mig del poble, és una zona urbanitzada, per tant no és una cosa que quedi amagada. Però sí.
0: La Font dels?
1: Dels Oms. De fet, la gent s'hi va banyar a l'estiu, la gent del poble aquí. Sí. És un petit parc per on passa el torrent, no, és una riera, perquè quan és plena sequera queda sec, però sempre queda una rajolí d'aigua i es fa una mica de bassa, de gorg, podríem dir d'alguna manera. I sí, és una zona molt ombrívola.
0: És com la platja de Cardedeu.
1: Sí, podríem dir-ho així, exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Exacte.
0: La Font dels Oms, vinga, m'ho apunto.
1: Qui no es contenta és per qui no vol, i tant que sí. I t'haig de dir, Núria, que avui m'han picat la cresta.
0: No,
1: sí,
0: a tu
1: ja
0: no.
1: Ho veuràs,
0: amb l'Enric no us hi poseu, que ningú es posi amb l'Enric, No.
1: Doncs mira, ens l'han picat des del Ripollès, que no saps qui ens l'ha picat.
0: No ho sé.
1: La Pilar?
0: Pilar, li permetem tot a la Pilar. Què
1: li
0: passa? Què passa?
1: Ja veureu què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: A veure, clar, destinacions infravalorades. Aquí hi ha el risc de començar a dir llocs molt top secrets i que es comencin a massificar. Per tant, anirem amb molt de compte. Però sí que és veritat que, per exemple, a mi m'enamora molt més la platja de sorra fina tirant cap a zones de Cunit, de Cubelles, i aquest tipus de platges que són molt planetes i que no t'enfonses i pots anar caminant amb els peus a l'aigua fins molt endins. A mi això m'encanta.
0: Doncs l'esperem a Tarragona.
3: Tinc la sensació que potser tenen més èxit les platges de cap a la zona de Girona.
1: Potser sí, aquestes més
3: infravalorades. Que et fas mal als peus, que tot són pedres... Jo crec que aquestes... No es valoren prou aquestes platges d'aquesta zona.
1: Aquesta era la Maria que ja veieu que us prefereix a vosaltres a les platges
0: Costa
1: de Girona.
0: Costa Daurada, Maria, t'esperem. Era la Maria, no era la Pilar?
1: Era la Maria. M'he equivocat d'àudio. Era la Maria, en aquest cas. Ella no m'ha picat la cresta. En aquest cas, si voleu, anem a escoltar aquí sí que me l'ha picat. Ja veureu per quin motiu ja.
4: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar, sí.
4: Jo crec que els destins infravalorats són tots aquells que no has d'agafar un avió per anar-hi. La gent pensa que si no va molt lluny, el destí no interessa. I, per cert, tinc una queixa. Ai. El noi Silvestre va dir que jo tenia 72 anys.
0: Ah, no.
4: I només tinc 70. Només, Només 70.
1: 70 i trescant per aquestes muntanyes de Déu, amunt i avall tot el dia, Jo de gran vaixer com ella.
0: Dos anys fan, Dos
1: Home.
0: Anys són importants.
1: Sí,
0: fas tonta. Bé de dir-ho, Pilar. No, és veritat. Sí. Molt bé.
1: Ja ho veus, Tothom coincideix amb això, una mica, que a vegades no cal anar tan lluny. De fet, jo sóc un fervent defensor d'això, que en el propi Poles, jo crec que si totes i tots vosaltres ara mateix rebusqueu dins la memòria, teniu racons del vostre poble, per petit que sigui, que potser no hi heu passat mai o no us hi heu detingut suficientment estona.
0: Sí, és veritat, i activitats per fer, no?
1: Sí, uf, mare de Déu. Sí.
0: Doncs vinga, anem-hi pensant, perquè ara teniu una altra opció, una altra manera d'entrar a programa i d'explicar la vostra abans de que tanquem, abans de les 11. Tornarem a llegir o a escoltar els vostres missatges. Molt bé.
1: I tant que sí.
0: Doncs tornem a connectar. Enric Rubio, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Salut, a reveure.
0: Salut.

Doncs mireu, ara el que hem de fer és escoltar un reportatge que ens doni idees sobre això, destinacions infravalorades, no? N'hi ha moltíssimes i cadascú té la seva, però el que han fet els companys i les companyes de Roda de Barà és sortir al carrer i preguntar. I arran de les respostes s'ha ampliat una miqueta més la informació. A veure si us dona moltes idees aquest reportatge de Roda de Barà.

0: Cada any milions de persones visiten París, Roma o Nova York. Però què passa amb els llocs que gairebé ningú té en compte com a destinació de vacances? Indrets poc coneguts, que no obstant això, tenen un gran atractiu turístic, històric o natural i no acostumen a aparèixer a les guies més populars. Llocs que sovint sorprenen els visitants perquè ofereixen molt més del que s'espera. Poden amagar paisatges espectaculars, patrimoni i experiències que no tenen res a envejar als grans reclams turístics. Així que avui volem mirar cap a un altre costat, cap a aquells racons que potser no tenen tanta fama, però que quan els descobreixes et deixen una empremta difícil d'oblidar. I abans de començar el nostre viatge, hem volgut preguntar: quin és aquell lloc que has visitat o que t'agradaria visitar i que creus que molta gent encara no coneix prou?
1: Un indret que em va sorprendre molt va ser Cudillero, Astúries.
2: Cármenes, Villamanín...
3: Jo crec que per mi, Cracòvia.
2: El Marroc. Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen.
4: Es diu el Valle de los Templos, Sicília.
3: I ara com ciutat, sinó les Cotswolds, que és la campiña anglesa.
1: Sofia, la capital de Bulgària, em va sorprendre molt.
0: Doncs volem fer una ruta per alguns d'aquests territoris que sorprenen. No buscarem el lloc més famós ni el més fotografiat. Buscarem històries, paisatges, cultura i aquella sensació que tenen alguns viatges, la d'haver descobert alguna cosa especial. Perquè moltes vegades el valor d'un lloc no està en quanta gent hi va, sinó en tot allò que ens regala quan hi arribem. Comencem el nostre recorregut al nord d'Espanya, Astúries. A la costa cantàbrica hi trobem Cudillero, un petit poble mariner que sembla construït en forma d'amfiteatre mirant cap al mar. Un poble que va encantar a la Sandra.
1: És un poble superpetit, amb cases molt colorides, molta vida, la gent superamable, el dinar espectacular i molt bé de preu. La veritat és que és un poble pesquer, vull dir, tenen allà mateix el port. És el que més em va agradar del poble, vull dir, la gent, el bon rotllo que es respirava, tothom amable. És un poble petit, no? Llavors, pues, tothom saluda, tothom et vol ajudar. Les vistes són impressionants. Té unes... clar, no deixa de ser Astúries. Va ser increïble. Vull dir, és un viatge que guardo amb molt bon record perquè no m'esperava que aquell poble m'agradés tant. La tranquil·litat, la pau, la bona gent, el bon ambient, la gastronomia espectacular, vull dir... I com està tot... totes les cases, no?, pintades, molt colorides. Vull dir, em va resultar molt agradable. I Cudillero sempre és un poble 10.
0: I amagat entre les muntanyes de la serralada cantàbrica, Cármenes és un petit poble de la província de Lleó. Ens ho explica la Sílvia.
2: Hi ha uns poblets per allà, Cármenes, Villamanín, són poblets d'interior, amb un riu molt guapo i molt i sorprenent. Vull dir, tu passeges per allà i és molt agradable, és bonic i, a més, superbarat menjar bé i barat. Per tant, el recomano i sorprèn el que ens reconeix. Hi ha unes coves de Valporquero... Hi ha una zona que per nosaltres que vivim a Catalunya a vegades és bastant desconegut. Tyle było dni do
0: utraty sił. I seguim el nostre viatge per Europa. Cracòvia, Polònia, una ciutat amb una enorme riquesa històrica, places medievals, carrers plens de vida i una atmosfera que combina tradició i modernitat. Almenys això pensa la Neus.
3: A mi, Cracòvia va ser un país que em va deixar molt sobtada. Em va encantar. Una ciutat petiteta, molt poc de moment massificada, les coses com sigui. La cultura em va encantar, el tema d'Auschwitz, per descomptat. tot el que és la zona jueva, saps? Encara la marxa que n'hi ha allà, anys 70, 80 d'aquí, el que vivien aquí, la música al carrer, música en directe, saps? A mi això em va agradar molt. És una ciutat propera per mi.
0: I de Polònia marxem fins al Regne Unit, als Cotswolds, una regió de pobles de pedra, paisatges verds i carreteres que semblen tretes d'una pel·lícula.
3: També em va encantar, no està gens massificada, de moment. És que de les Cotswolds, te diria tant, té molt d'encanto. O sigui, són poblets i poblets i poblets, enriuets. Em va agradar moltíssim. 4, 5, 6 pobles més destacats d'aquella zona i nosaltres vam fer tota la ruta en cotxe i és com una relaxació bestial.
0: I una destinació sorprenent del Marroc és Ifrane, una de les més inesperades, com diu la Sílvia.
2: Hi ha moltes zones del Marroc molt diferents i que sorprenen. La zona era la zona d'Ifrane, no és massa gran, que és, li diuen la Suïssa marroquí, perquè sorprèn tant, és verda, amb un aire fresc, i no sé si és molt coneguda, la veritat, perquè està com al mig de del país, i clar, hi ha zones d'esquí, o sigui, muntanya, al Atlas, i sorprèn molt.
0: A la costa sud de Sicília s'amaga un dels grans tresors arqueològics del Mediterrani, la Vall dels Temples d'Agrigent. Malgrat el nom, no és una vall pròpiament dita, sinó una carena on fa més de 2.400 anys s'hi van aixecar alguns dels temples grecs millor conservats del món. Ho explica la Juanita.
4: I vaig quedar bocabadada en un lloc que vaig anar que no m'ho imaginava pas que podia veure això tan xulo. Es diu el Valle de los Templos. És un conjunt de temples grec. I la veritat és que no m'ho esperava. I a més és que vas pel mig de Sicília d'una banda cap a una altra i et trobes a sobre d'una muntanyeta. Els veus des de la carretera. Vull dir que és impressionant. I a més hi ha algun que està pràcticament sencer.
0: I finalment parlem de Sofia, la capital de Bulgària, una de les ciutats més antigues d'Europa, amb més de 7.000 anys d'història. Ens la recomana la Isabel.
5: És una ciutat on viuen diferents religions i cultures, esglésies ortodoxes, temples catòlics, mesquites i una sinagoga. Comparteixen espai en total normalitat. A més, s'hi menja molt bé. La gastronomia és deliciosa i els preus són molt econòmics. Sense dubte, una destinació que recomano descobrir.
0: Al final, potser una destinació no es converteix en especial perquè aparegui a totes les portades, sinó perquè aconsegueix despertar una emoció. Cudillero, Agrigent, Cracòvia, Sofia, el Marroc... Són només alguns exemples d'aquells llocs que esperen ser descoberts amb una mirada diferent. Perquè viatjar també és això, sortir del camí marcat i deixar espai per a la sorpresa.
6: Moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions tan ben documentades, Sònia Camí, companya de Roda de Barà Ràdio. Ai, seguim viatjant dins l'Obert per Vacances i res, ens queden uns 40 minuts de programa que aprofitarem molt bé. Ara toca pintar. Tot seguit, una entrevista plena de color, perquè entrem al taller d'un artista que fa anys que treballa amb una tècnica delicada i exigent, l'aquarel·la. Molta gent l'associa als primers dibuixos de l'escola o als llibres de manualitats, però l'aquarel·la és també una de les disciplines més rigoroses de les belles arts. I és que cada pinzellada és gairebé irreversible, tal com pintes es queda. L'aigua es converteix en una aliada imprevisible i el resultat depèn tant de la tècnica com de la capacitat de l'artista. Però vinga, que de tot plegat en parlem amb el propi artista que està acompanyant a l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ens presentes el Fermí.
7: Sí, us presento el Fermí. Potser alguns de... ens esteu escoltant ja el coneixeu. A Tarragona és molt possible que el coneguin. També és molt possible que el coneguin, per exemple, cap a Ponent, perquè és nascut a Vinaixa, va créixer però a Tarragona,

0: ple amb unes paletes de pintura, fins i tot una làmina que no sé jo si ja està acabada del tot o no, ara li preguntarem al Fermí. També uns tubs de colors, una paleta que tinc just penjada aquí al meu costat. Per tant, ja et pots imaginar quin és l'univers creatiu d'aquest estudi.
1: Passa que moltes pintures diferents, però justament sembla que ell treballa molt l'aquarel·la, que jo sempre he relacionat l'aquarel·la amb l'estiu. No, perquè per pintar cels i mars trobo que és fantàstica aquesta liquositat. A veure què et diu.
0: Mira, no sé què en pensa el Fermí. El Fermí és pintor, il·lustrador, dibuixant, dissenyador gràfic, publicitari.
1: Tot,
0: té una gran carta de presentació. Fermí, bon dia i gràcies per rebre'ns a casa teva.
2: Hola, bon dia. De res, per mi és un honor que t'hagis desplaçat fins des d'aquí.
0: Escolta una cosa, Fermí, això que deia la Núria ara. Aquarel·la és sinònim d'estiu amb aquests mars, aquestes vistes, aquests cels?
2: Bé, sí, però jo he conegut molts aquarel·listes que no han pintat precisament mars, que han sigut, jo recordo un gran aquarel·lista de Reus, que el seu era pintar màquines de tren amb els seus vapors, aquelles màquines antigues, o sigui que no necessàriament ha de ser... Ara amb el meu cas, de rebot sí que és així, perquè jo vaig començar a pintar aquarel·les precisament a Altafulla. I clar, el primer que vaig pintar a Altafulla va ser el mar. I sí que el que diu l'Eduard, l'aquarel·la és aigua, és aigua difuminada i es presta doncs, a fer cels i a fer mar, sobretot. És aigua.
0: Núria, tu que pintes aquarel·la? Que
1: no, ja, no, però si alguna vegada ho he provat, perquè ara t'ho posen molt fàcil, perquè fins i tot hi ha aquells pinzells amb aigua a dintre, eh? Si alguna vegada ho he provat, relaxa molt. És que és una... jo no tinc tècnica ni res, però entenc que és una tècnica especial. Sí, sí.
2: Sí, és una tècnica especial, encara que en el meu cas, vull dir, jo tota la vida m'he dedicat al disseny gràfic, a la il·lustració, i en la publicitat, vull dir, no pintava. Ara, en el moment que vaig vindre aquí a Altafulla, ja de gran, això farà 30 anys només, em vaig dir, bueno, aquí disposo de temps, disposo d'unes vistes meravelloses, un poble ple d'encant, una mar blava i tal, posem-se a pintar. I vaig decidir, home, i per què no m'hi poso amb aquarel·la, que no ho havia fet pràcticament mai? Com que diuen que és tan difícil, m'hi posaré a veure què passa. I, bueno, de difícil no en té res per un professional que dibuixa i pinta tota la vida, però simplement és una tècnica més.
0: Però no siguis modest, perquè des d'aquí m'explicaves abans, fora d'antena, que quantes obres han arribat a sortir?
2: Pues sí, ho vaig calcular fa un parell o tres d'anys, unes 1.500 aquarel·les. Potser ara són més, no? I llavors és allò de que sí, a través de moltes exposicions m'ha anat sortint. Potser actualment aquí a casa han de tindre entre 400 i 500. Llavors vol dir que més de 1.000 aquarel·les algú altre les té penjades por ahí. I això a mi m'omple de satisfacció.
0: Escolta una cosa, què té l'aigua, que és tan imprevisible? Això és una dificultat afegida en la tècnica de l'aquarel·la?
2: Sí, bueno, jo sempre em diuen, em fan la mateixa pregunta. L'oli és una pintura que és additiva, o sigui, que és anar posant. Si no t'agrada el groc, que és pintat, al damunt li pintes vermell i hi poso retoques amb negre i fas el que vols. L'aquarel·la simplement és més delicada.
0: És això que deia la Núria al principi, sí. No? Que el primer traç que fem amb l'aquarel·la... Sí. És ja el definitiu.
2: Sí, però tu has de saber quin traç vols fer i te sortirà. Per tant, és una cosa que és simplement més delicada i has de saber el que vols fer.
0: No hi ha marge per rectificar amb l'aquarel·la?
2: Sí, i tant. Jo sempre explico una anècdota. En una de les oposicions que vaig fer al port, jo vaig pintar una sèrie de barques del Serrallo i una colla de barques estaven lligades al Norai, de ferro, quedava tot molt guapo, molt maco, i va vindre un pescador i va dir, escolti, perdoni, diu, però això, aquest quadre està malament. Dic, i això per què? Diu, perquè tal com estan lligades les barques, diu, l'endemà no en quedarà ni una, se les hauran portat la corrent. O sigui, el Norais estaven al revés. I clar, jo ràpidament vaig emportar l'aquarel·la cap a casa, vaig girar els Norais, els vaig pintar, i ningú sap que els Norais aquells estaven al revés. O sigui, hi ha tècniques per esborrar i per rectificar.
1: Mira, o sigui, Eduard...
2: Que no, no, ni,
0: Sí, digues, digues.
1: Eduard, perdoneu, que interrompo i tiro cap a un altre costat, però és que ara t'explotarà el cap. Ahir l'Eduard ens parlava des de la desembocadura

0: del riu Gaià, des de, no? Parlàvem de les tortugues, no sé si d'ahir o un dia anterior.
1: Abans d'ahir, el Catllà, la desembocadura no, era el Catllà, però sí,
0: el
1: riu Gaià.
0: Ens imaginem el passeig al voltant del riu, al llarg del riu Gaià, eh? El Fermí ho ha pintat també. Estic veient una aquarel·la preciosa d'aquell, sí, no?
2: Sí, sí, jo vaig fer una manifestació, una exposició tota de pintures, o sigui, tot del Gaià i els seus voltants. Aquests bosquets, tota la vegetació, totes les fulles, o sigui, tot dedicat exclusivament al Gaià i al seu entorn.
1: I no t'ho perdis, Núria, perquè tu que ets de Tarragona, segur que t'agradarà veure els elements del seguici festiu de la ciutat. Doncs el Fermí també els ha pintat tot i, de fet, aquest divendres inaugura una exposició que es diu Homenatge a Tarragona de Festa Major de 24 noves aquarel·les de les festes de Santa Tecla, i això serà el Fòrum d'Altafulla. És una exposició que tens ja preparada. Em penso que pot ser que hagi vist els quadres aquí. Quan he entrat a casa teva, Fermí, els tenies aquí al costat de la porta.
2: Amuntegats aquí, preparats per agafar el jeep i portar-los cap de l'exposició, sí, sí. Està tot a punt.
1: Aquest cop has decidit això, pintar els elements de la Festa Major.
2: Sí, bueno, de fet, algú, quan vaig començar a pintar, les aquarel·les eren molt senzilles, no hi havia gent, no hi havia persones. I algú em va criticar que eren massa sèries, que li faltaven vida. I llavors, jo precisament, com que m'he dedicat en els meus inicis a fer il·lustració per novel·les i per llibres i tal, amb tècniques similars a l'aquarel·la, amb tècnica de pintura gouache. Amb gouache es pinta com si fos un acrílic, que es pinta amb aigua, però cobreix les pintures, no és aquarel·la. Però algunes vegades la difuminació és tipus com l'aquarel·la. Llavors vaig dir, bueno, doncs em faré una de Tarragona, de les festes, amb força gent, perquè vegin que sí que puc fer pintura en vida. I llavors em vaig fer un parell de Tarragona de les festes, això ja fa anys, eh? Els vaig fer allà al museu que hi havia de Tarragona, la Casa Castellarnau, em vaig fer 2 anys seguits dintre de les festes de Santa Tecla, i llavors al cap d'uns anys doncs em vaig decidir, va haver una amiga que em va dir, escolta, per què no tornes a... per què no pintes els cabeçudos, bueno, els capgrossos i tal, i vaig pensar, per què no la torno a repetir? Al fi i al cap, a mi la il·lustració m'agrada fer il·lustració, no? Que al fi i al cap també era la meva antiga professió. I per això aquest any sempre faig Altafulla, doncs, i amb un raconet posava Tarragona, algú Tarragona, doncs aquest any és al revés. Tota serà de Tarragona, i amb un raconet, l'habitació aquella interna que hi ha, doncs serà dedicada a Altafulla. O sigui, me n'en recordo.
1: Escolta una cosa, Fermí, qui veu tots els quadres, qui visita una exposició teva, no s'anima després a agafar també unes aquarel·les i dir, vinga, va, provem-ho de manera autodidacta?
2: Sí, hi ha molta gent que els anima, i perquè en teoria l'aquarel·la sembla que sigui fàcil. I ja t'ho dic, de fàcil no en té res, per el que deies, la pinzellada que fas és la que queda. El que passa que professionalment ja saps els secrets, i ja saps que si per fer aquesta difuminació has de fer aquest tipus de pinzellada i has de posar aquest color, i llavors arriba un moment que sí, que és fàcil.
1: Home, ho acostumem a associar, no?, a la pintura de la canalla, als nens.
2: Sí.
1: Però no és així, i avui ho estem explicant en primera persona.
2: De totes maneres, això és una deformació que ve històrica des de fa molts anys abans. Abans els pintors eren hòmens, i els hòmens eren els que anaven bruts de pintura i creaven i pintaven, i les dones les deixaven amb un raconet amb aigua perquè anessin fent taquetes de color, i així sortia l'aquarel·la, que era més fàcil, més de senyoretes, i això pot ser creat aquesta il·lusió falsa a través del temps. Crec que una mica, potser és això. Però ja t'ho dic, és una tècnica més artística que necessita, doncs, saber-ne, i el que la domina, doncs, no hi ha cap secret.
1: I relaxa? Ajuda a fer teràpia?
2: Sí, encara que també et diré una cosa, amb molta gent que no s'equivoqui massa, amb el sentit de que l'aquarel·la amb tothom l'associa, i potser és l'autèntica aquarel·la, aquesta, la difuminada d'aigües, de colors, que va fent diferents tonalitats. En el meu cas, és la tècnica aquesta mateixa, però aplicada a la, diem, podríem dir, més il·lustració, a la que llavors aconsegueix jo uns quadres amb molt detall, molt detallistes.
1: I tant. I,
2: mentre que l'aquarel·la és una cosa més, més improvisada, i aquells en diuen, els entesos, que són els autèntics aquarel·listes. Que jo m'aparto de l'aquarel·la, però jo continuo dient que jo pinto aquarel·la, el que passa que és el meu estil.
1: De fet, Núria, no et perdis l'anècdota, abans també fora de micros el Fermí me l'explicava, que en una exposició ell es va fer una mica el despistat per escoltar els comentaris d'aquella gent que visitava l'exposició.
0: I què
1: et van dir? Què et van dir? Explica-ho tu.
2: Em van dir, diu, ese tío sabe mucho, está muy bien hecho, muy bien hecho. De hecho, son fotografías que pinta encima y queda tan bien que no lo parece fotografía, pero si rascas un poco verás que detrás hay la foto. Pero es tan bueno que no se nota.
0: I et vas poder contenir de no contestar-los i escolteu que no hi ha res a sota.
2: No, perquè mira, fa 30 anys que estic exposant aquí el tapullet d'anècdotes d'aquestes. De tot tipus, em podria explicar, podries escriure un llibre d'anècdotes de la gent que passen i tal.
0: Doncs t'emplacem a fer-ho. Hem d'acabar l'entrevista, Eduard. Se'ns acaba el temps i
1: mira, segur que et diré deixa'm més anècdotes. Deixa'm només que li pregunti per si aquesta làmina que tens just aquí al darrere està acabada o no, com que veig que encara és el pupitre de treball.
2: Sí, li prepararé un pas per tu i si em dóna temps la pujo i si no, doncs es quedarà aquí.
1: Però la tens ja...
2: Sí.
1: Doncs mira, farem una fotografia...
0: Ah, sí.
1: De fet, li farem una foto al Fermí amb aquesta aquarel·la perquè vegeu tots el realista que és.
2: Sí, però ja aclarir que aquesta aquarel·la és de l'any passat. El que passa que hi havia coses que no m'agradaven i ara les he rectificat.
1: Ah, mira, allò que parlàvem abans.
2: Sí, no diré quines coses, però crec que el quadre ara ha millorat bastant.
1: Fermí, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que vagi molt bé aquesta exposició i per molts anys de seguir pintant amb aquarel·les.
2: Sí, espero que sí, molts anys i sempre amb aquarel·la, perquè pintar olis i acrílics i tal ja n'he fet, però vull dir, el trobo més avorrit. És més divertit fer el que estic fent.
1: Doncs per molts anys de diversió. Gràcies.
2: Moltes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me.
0: Adar, Virgili.
1: Ja ho veus, Núria, aquarel·les. I si tu les aquarel·les et porten a l'estiu, escolta, a les tardes, que no fas antena, agafa les aquarel·les i el pinzell.
0: Doncs mira, aquesta tarda m'hi poso i també us envio una foto, penjarem una foto per comparar l'aquarel·la del Fermí amb la meva, d'acord?
1: Fantàstic.
0: Eduard Virgili, moltes, moltes gràcies. Molt interessant.
1: A tu.
0: Fins ara.
3: Obert per vacances.
0: Des d'Altafulla, cap a l'Escala, perquè allà tenen un monument patrimonial que val la pena conèixer una mica més a fons, tot i que jo crec que si heu anat a l'Escala ja n'heu sentit a parlar o l'heu visitat. És l'Alfolí de l'Escala, ens ho explica l'Ona Vila.
4: Entre els carrerons del nucli antic de l'Escala, el carrer Alfolí número 6, a tocar de la platja, s'alça un dels edificis més emblemàtics del municipi, l'Alfolí de la Sal. Un casal de planta basilical amb tres naus rectangulars, dos pisos d'alçada i un pati interior. Construït a finals del segle XVII, l'Alfolí de la Sal va ser magatzem de sal, duana marítima i pòsit de pescadors, i durant segles va representar el motor econòmic i de desenvolupament de l'Escala, que va passar de ser un barri de pescadors a una veritable vila marinera. Actualment convertit en un museu, l'edifici recull tota aquesta memòria en una exposició permanent titulada L'Escala i el mar d'Empúries. La data de construcció de l'edifici de l'Alfolí de la Sal és incerta, tot i que la façana principal, la llinda d'una finestra, du la data de 1697. Ara bé, d'aquella època, l'Arxiu Municipal de l'Escala no en té cap constància. No se sap qui va construir l'edifici, de qui era propietat ni quins usos tenia. Les primeres informacions que es tenen sobre l'immoble són del 1716, quan amb el decret de nova planta va ser designat Alfolí de la Sal, tal com explica la directora del Museu de l'Escala i l'Arxiu Municipal, Mariona Font.
5: Sí que sabem que a partir de la Guerra de Successió, amb el decret de nova planta, a partir de 1716 és destinat Alfolí de la Sal, que era doncs, el lloc, el magatzem de la sal, on tota la gent que necessitava sal l'havia d'anar a comprar. Era un comerç estancat, que se'n diu, i era controlat pel rei. Només hi havia 15 alfolins a tot Catalunya on la gent podien anar doncs, a buscar la sal que necessitaven. se'n van construir al llarg de la costa i després també n'hi havia d'interior centres de producció de la sal, com el de Cardona o com el de Gerri de la Sal. L'Escala no és un lloc productor de sal, sinó que és un alfolí de distribució. La sal que es distribuïa aquí provenia d'Eivissa i dels Alfacs, del delta de l'Ebre, i venia amb grans barques, amb pailabots, que amarraven just aquí a la platja i la descarregaven amb els lleus de sardinals i el portaven, doncs, aquesta sal a guardar aquí en aquest magatzem fins que no venien a buscar-la.
4: En aquest sentit, segurament es va escollir l'edifici en qüestió per la seva proximitat amb la platja. L'edifici segurament era privat i, tot i que es desconeix quin era el propietari abans del 1800, sí que se sap que a partir del segle XIX la propietat era del figuerenc Francesc de Romà, a qui la hisenda reial pagava un lloguer. La compra de sal per part dels municipis era un fet obligatori, perquè aquest impost era el que finançava les conquestes i empreses reials.
5: Estaven obligats a venir a buscar un cop a l'any sal a l'Alfolí de l'Escala més de 200 pobles que estaven repartits amb l'Alt Empordà, una part del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i fins i tot a Ripollès i Cerdanya. O sigui, amb les comunicacions que hi havia en aquell moment, amb els camins que hi havia, doncs venir a buscar la sal aquí a l'Escala, doncs havia de ser també tota una aventura.
4: L'emmagatzematge i distribució de la sal es feien a la planta baixa, a la nau principal i a les adjacents.
5: Sabem que les tres sales que estaven així amb les arcades, amb les voltes de mig punt, eren a magatzem, i que l'última, la de la dreta, en deien el toldo, que era on la gent podia anar a comprar la sal a granel. La resta era ja per si la volies anar a comprar a l'engròs, i en canvi, si la volies anar a comprar a granel, tenia l'altra entrada per poder-ho fer.
4: La primera planta, en canvi, es destinava a habitatge i vivia l'administrador que portava els comptes de l'Alfolí. Segons fonts documentals, el primer administrador que va tenir el magatzem de la sal de l'Escala va ser el cunyat de l'administrador de les Salines de Catalunya, un home que vivia amb totes les comoditats que pertocaven a un noble de l'època, tal com mostren els inventaris notarials que es conserven. D'aquella època també han arribat fins als nostres dies rebuts que detallen les comandes de sal de diferents pobles i també els llibres de l'administrador. Aquests últims es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Paral·lelament al magatzem de sal, al segle XVIII, l'Alfolí va funcionar també durant unes dècades com a duana marítima.
5: Una part era Alfolí i l'altra duana marítima, perquè el port de l'Escala també va guanyar importància amb el comerç de cabotatge. Hi havia famílies que tenien vaixells que els carregaven, anaven a vendre, doncs, o tant a la Fira de Bellcaire a França o per tota la costa, i això, doncs, també necessitava, doncs, una duana. El fet d'haver-hi, doncs, aquestes dues institucions va fer que vinguessin també gent important, famílies importants aquí a l'Escala i s'instal·lessin. Clar, hem de pensar que al principi del segle XVI el nucli del poble era Sant Martí d'Empúries. Només uns pocs pescadors es van començar a fer les cases, les barraques, més que res, més que cases, eren aquí al port de l'Escala, i de mica en mica al construir aquest edifici, això va fer que la població de l'Escala, doncs, en molts pocs anys es multipliqués per mil. Va venir molta gent a viure aquí. I després, per això, també es va demanar, doncs, que la capitalitat del terme municipal no es passés a l'Escala en detriment de Sant Martí d'Empúries.
4: El magatzem de sal i la duana van estar en marxa fins a finals del 1869. A partir d'aquell moment, tot i que l'edifici continuava en mans privades, va passar a tenir molts usos diferents, sempre lligats amb el món de la pesca i la salaó.
5: Sobretot es van llogar les parts de sota dels magatzems i hi havia, doncs, un barriler, hi havia diferents fàbriques de salaó que també van llogar els espais, i després hi va haver-hi també el pòsit de pescadors, fins que a partir dels anys 50 hi va quedar totalment inutilitzat, i com que no s'hi feia res, es va anar degradant, i als 70 doncs amenaçava ruïna.
4: Aleshores, amb l'auge del turisme, l'edifici va ser objecte d'especulació, així com el cementiri mariner de l'Escala, que l'empresariat volia convertir en un aparcament.
5: Clar, aquest edifici, si el veus així des de l'exterior, no crida massa l'atenció, però quan entres sí que després descobreixes que realment és un edifici espectacular. I en aquells moments, a principis dels 70, hi va haver-hi tota gent que el volien comprar i enderrocar-lo per fer-hi pisos turístics. Clar, en aquell moment, doncs, la gent, doncs, mirava cap al futur i no pensava que aquests monuments que hi havia aquí al poble fossin tan importants.
4: Per sort, una associació ciutadana, la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular, va aconseguir conservar tots dos monuments.
5: Aquesta Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular va recollint firmes i va anar, doncs, demanant que es protegissin aquests edificis. edificis. I sí, a partir del 78 es van protegir i després amb l'arribada de la democràcia, gràcies a l'informe de l'Eduard Carbonell, van ser declarats els dos edificis, tant el Folí de la Sal com el cementiri mariner, com a béns d'interès cultural.
4: Un dels fets que va propiciar l'estima del poble de l'Escala per l'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser la Festa de la Sal, que es va celebrar per primer cop l'any 1997, coincidint amb l'aniversari del tercer centenari de la construcció de l'edifici.
5: El 1990 es van recuperar aquestes fotografies, aquests negatius d'en Josep Esquirol, on es veia aquests pailabots que descarregaven sal aquí a l'Escala, amb totes aquestes barques. Clar, aquest fet, i que l'edifici de l'Alfolí encara estava en mans privades i que no se sabia tenir un destí incert, va fer que des de la Ajuntament i des de l'arxiu es creés la Festa de la Sal perquè la gent fos una mica conscient de què tenien i que potser sí que valia la pena preservar-lo. En aquest moment de la festa era quan es reivindicava més aquest paper important de l'Alfolí de la Sal. I això va permetre doncs, que amb aquesta pressió finalment l'Ajuntament el 2006 el comprés. Van tenir la sort d'aquí l'Ajuntament que vam poder aconseguir una subvenció que era l'1% cultural i amb aquesta gran subvenció es va pagar molt de la rehabilitació de l'edifici i va durar molts anys. Allò es va inaugurar així per plantes i va ser al principi el 2017.
4: Una rehabilitació que va durar més de 10 anys i que va permetre conservar algunes de les parts originals de l'edifici que es conserven encara avui i permeten veure, per exemple, la riquesa que tenia la primera planta de l'edifici quan acollia l'habitatge de l'administrador de l'Alfolí.
5: Es guarda un terra original a la sala dels còdols, que precisament té aquest nom perquè són tot aquest terra està fet amb còdols, amb riarencs d'aquí de la platja, i en el primer pis doncs aquest sostre de fusta que era un enteixinat, que anava tot ell policromat, que mostra la riquesa amb què vivia doncs, aquest administrador de la sal. Aquesta rehabilitació que es va fer es va permetre doncs, amb el muntatge de l'exposició al primer pis de guanyar el Premi de Museologia l'any que es va inaugurar, el 2017, i després, posteriorment, vam ser nominats a millor museu europeu de l'any el 2020.
4: Després de la reforma, l'edifici de l'Alfolí de la Sal es va inaugurar com a museu. Actualment acull exposicions temporals a la planta baixa, una exposició permanent sobre la història de l'Escala i una sala dedicada a l'escriptora Caterina Albert Víctor Català a la primera planta i la seu de l'Arxiu Històric de l'Escala a la planta superior.
5: A la primera planta hi ha una exposició que es diu L'Escala i la Mar d'Empúries i es fa un repàs doncs, a tota la història dels canvis de paisatge i tots els pobles que han vingut a habitar doncs, aquí a l'Escala. S'inicia doncs, des de l'època del Neolític i acaba doncs, ara doncs, en el segle XX. I aquí, a la part central, doncs, és on s'explica més aquest origen de la platja de l'Escala com a lloc de botigues, les barraques dels pescadors que pesquen amb la tècnica dels sardinals i que després doncs se construeix aquest gran edifici i se li dona l'ús de magatzem de la sal. I clar, la unió entre que tens la sal més amb tota la pesca que portaven doncs, aquests sardinals, el que fa és que sobresurti sobretot aquesta indústria de la salaó que ha fet que l'Escala sigui coneguda doncs, arreu.
4: Així, l'edifici de l'Alfolí de la Sal, que al segle XVIII va impulsar el creixement econòmic i social de l'Escala, és ara un espai on el municipi preserva la seva memòria i explica la seva identitat al món.
0: L'Alfolí de la Sal, visita obligada si aneu a l'Escala, no confondre, i també s'ha de visitar amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, que hi ha a l'Escala. Dos peces que expliquen el municipi, la història del municipi perfectament i de la seva activitat. És un podcast de patrimoni que ens han dut des de Ràdio L'Escala a la companya Ona Vila. Seguim endavant. Vinga, i ara anem als fogons. Des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban ens proposa conèixer com era la cuina del rei Alfons XIII, un podcast de cuina, de converses a la cuina, més que no pas de receptes.
6: La Rosa Samper és neta i filla de cuineres i avui parlarem amb ella de la cuina de principis del segle XX. Mos situem a l'any 1915. Los marquesos de les Atalayuelas tenien molta relació amb los reis de l'època Alfons XIII i la Victòria Eugènia i de tant en tant los convidaven a casa a menjar. La marquesa sempre presumia de la seva cuinera Agustina Labuñoles, de qui estava encantada.
7: La meva iaia va ser una cuinera molt peculiar perquè, bueno, pel lloc on va estar treballant. Primer els marquesos i després els reis. La marquesa sempre presumia perquè deia que la muchacha, la cocinera que ella tenia, que d'una celga una patata i una cebolla sabia pollo asado. En un moment donat se queden sense cuinera personal dels Reis. I llavors li diuen a la marquesa que si, por favor, mentre encontraven a alguien, li podrien deixar la xica esta que tiene del pueblo, que total, que la marquesa una mica així, bueno, perquè no es podia negar, perquè eren los Reis, i el marquès era la madreta d'Alfons XIII, total, que se'n va la iaia a palau.
6: La reina, la Victoria Eugenia, era una persona molt senzilla, però en canvi el rei era més sofisticat a l'hora de menjar. I l'Agustina li preparava moltes vegades un dels seus plats preferits. Per cert, en aquells temps, a la cuina de Palau hi havia unes 200 persones treballant.
7: La iaia de tant en tant hi baixava, però era una cuina, ella tenia una zona petita on feia el menjar del dia a dia dels Reis, ¿vale? I un dels plats que li encantava a Alfons XIII era, jo ho diré en castellà, los pichones con vino tinto y manzanas con cebolla. I clar, la iaia els hi feia i ell sempre diia estos pichones son como terciopelo en la boca. És senzilla de fer, era ell dia que tenia el sabor a terciopelado perquè els havia trobat suaus, cuitets, penso. Simplement era doradets los pichons, llavors ho feien en unes marmites altes, ¿vale? Llavors allò coïa tot igual. Llavors era doradets los pichons, afegir-li ceba talladeta, caramelitzar-la una mica, pochar-la ben pochadeta amb el mateix oli, el mateix suquet dels pichons, afegir-li uns trossets de manzana i llavors, en un cas o a part, posava la iaia el vi i llavors lo reduïa una mica per l'alcohol, ¿vale? I perquè al reduir l'alcohol també se feia com una miqueta més espesset, ¿vale? Lligava una mica. Llavors, quan havia reduït el vi, lo tirava junt amb on estava la carn del pitxó, la ceba i la poma, i llavors ho deixava tapar. Llavors, al cap de 10 minuts, no sé, quan ella veia que ja quasi estava acabadet de coure, i tirava una miqueta de caldo. I llavors en la mica de la ceba, més la manzana, la salsa quedava lligadeta.
6: L'Agustina va estar prop d'un any cuinant per als Reis i va estar molt a gust. I una de les persones que va agafar més confiança va ser en la infanta Isabel de Borbó, coneguda com la Xata, molt propera al poble i que tenia un gran cor.
7: La infanta Isabel sempre li diia a la iaia, Agustina, la corte és com un corsé que aprieta mucho i a mi me gusta ir muy suelta y muy ligera.
6: L'Agustina, abans i després de cuinar per als Reis, tal com hem dit, ho va fer per als marquesos d'Alcanar, los marquesos de les Atalaiuelas, a qui de tant en tant també els preparava plats típics del poble.
7: Perquè com que el marquès pervenia d'aquí d'Alcanar, li feia molta gràcia pues, los plats típics d'aquí del poble, no? I una de les coses que li agradava molt era lo clàssic suquet de peix. I llavors li feia un suquet d'escrita en la seva picadeta, bueno, tal com ella ho feia, i li posava o patata o moniato baix, com a base, o les dues coses. I llavors damunt l'escrita, amb lo pebre roget del poble, que es feia abans i tal. I li encantava. I això era un dels plats que ella va continuar fent després a casa, sobretot els divendres sants. Se podia fer en escrita, es podia fer també en bacallà.
6: Quan l'Agustina va anar a viure a Madrid, no sabia parlar castellà i això li va portar més d'una anècdota. Una de les més divertides va ser quan la marquesa li va demanar que comprés un quilo de filets i va anar a la merceria a demanar un quilo de fil. La infanta Isabel, en la que va agafar tanta confiança a la cort, li va regalar unes arracades de marfil d'un viatge que havia fet a París, una joia que la Rosa encara avui conserva en molta estima.
0: Déu-n'hi-do, quines converses de cuina tan interessants. Avui el que ens ha portat la companya Cristina Esteban des d'Alcanar Ràdio, ni més ni menys que als fogons de la cuina d'Enric XIII i també del marquès d'Atalaiuelas d'Alcanar. Déu-n'hi-do, converses de cuina d'època avui. Vinga, va, que anem tancant programa. 10 minutets i seran les 11. Passem per l'agenda d'activitats. I saludem com cada dia a aquesta hora la Lídia Porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, ho he llegit bé, això? Gregotecno?
8: Jo crec que sí.
0: Grego, no, digue'm.
8: Sí, Gregotecno. Ho estaves dient bé.
0: Què és el Gregor Tecno? Explica'ns.
9: Doncs sí, és un artista de Barcelona que fusiona el cant gregorià amb música electrònica. El nom ja ens dona una miqueta de pistes. I avui actuarà al Museu d'Història de Catalunya, en la seva terrassa, tancant l'edició de les Nits d'Estiu, que és un cicle que connecta la història amb música contemporània, amb artistes que hi han passat per la terrassa, com Santa Salut, Joan Garriga o Maria Hein. I escoltem un momentet de Gregor Tecno per veure què és, que és una mica curiós, no? Sí.

0: És tal qual ho hem dit, eh? Can Gregorià i base tecnològica. És tal qual m'ho imaginava, molt bé. Però en directe ha de tenir un punt encara més interessant. Això serà avui a les 10 del vespre, com deies, no? A la terrassa del Museu d'Història de Catalunya.
1: Sí, i les entrades són 16 euros i inclou una consumició.
0: I seguim parlant de la segona proposta de cinema a la platja.
1: A Sitges hi ha una nova cita del cicle Cinema Lliure a la platja i avui la veig de la Fregata acull la projecció de Little Amélie, que és una pel·lícula que narra la història d'una nena belga criada al Japó que descobreix que té una mirada plena de sinceritat i imaginació. I si volem, escoltem una miqueta el tràiler.
2: Excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo.
1: Doncs bé, abans de la projecció també es podran veure dos curtmetratges, un que es diu Matcha, que és la història sobre el dol i la memòria a través de la cerimònia japonesa del te, i Platgerbat, que és una reflexió sobre els petits plaers quotidians. Això és avui, dimecres, 29 de juliol, a la platja de la Fregata, com bé comentàvem, i començarà amb Pic es pongui el sol, entre 2:15 i les 10 del vespre.
0: M'agrada aquesta apreciació, ells ja avisen, eh? Diu, d'entre 2:15 i les 10, però quan es pongui el sol? Perquè, clar, si s'ha de projectar, no? Que estem en condicions lumíniques.
1: Ens hi hem de veure.
0: Vinga, i ara una salutació a tothom que ens escolta des de Lleida, perquè la darrera activitat que clou l'agenda d'avui ens du cap al claustre de la Seu Vella.
1: Sí, al claustre de la Seu Vella tindrem el cicle Nits de Lluna Plena i hi ha un espectacle que es diu Acústic del Quartet Immortality, que és una formació que oferirà un concert íntim amb veu, guitarra, caixa i piano, interpretant cançons d'autor, música pop i peces de teatre. Una miqueta varietat en un entorn útil com és el claustre de la Seu Vella de Lleida.
0: Molt xulo, espectacular. Mira, els estem escoltant de fons, em sembla, no?
1: Sí.
0: El Quartet d'Immortalitat. Lídia Porta, moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Fins demà, companya.
1: Fins demà.
0: I vinga, van tancant ara sí el programa i ho fem en connexió amb l'Enric Rubio, Cardedeu. Bon dia i adeu. Què tal, Enric?
3: Molt bon dia i adeu, així m'agrada.
0: Tenim alguna aportació més pel que fa amb aquestes destinacions infravalorades?
3: Doncs mira, t'haig de dir que el que són les comarques de secà, no perquè ho hagi dit jo, però ha guanyat per golejada. Ens diuen des d'aquí, ens diu Visca l'Oest, la Laura Alcalde, no sabem si és d'allà o si ho visita com a turista de qualitat.
0: Molt bé.
3: I també ens comenten, des d'aquí l'Alfred, ens diu, la Conca de Barberà, poblacions com Conesa són destinacions increïbles, tant per la seva gent com per l'encant del poble. No sé si el coneixes, tu, aquest poble.
0: Conesa, no ben bé, però la Conca de Barberà té rotllo, sí.
3: Sí.
0: Val la pena.
3: I, de fet, també ens recomanen doncs, a visitar tot el que seria... Molta gent es queda en el Pallars Sobirà, no?, que puja cap a dalt, no?, i, sí. En canvi, el Pallars Jussà té uns tresors increïbles. Això ens ho diu l'Antoni, també, de Pons, i diu que és una zona que val la pena aturar-s'hi.
0: Molt bé. Ens deixem perdre aquest estiu, doncs, per llocs que no ens ho pensàvem mai. A veure si ens ho passem bé. Demà, canviem els viatges.
3: Tema del dia. Canviem els viatges. És que tenim el Dia Internacional de l'Amistat, així que parlem d'amics i d'amigues. I mira, és que aquest any, amb 3 setmanetes que portem, ja en som molts d'amics i amigues aquí a l'Obert per vacances. Per tant, escolta'm, obrim el meló. Quins són els millors amics? Quines són les millors amigues?
0: Sí, sí.
3: Mira, tema general de l'amistat.
0: Jo aprofiteu la nostra antena per enviar un missatge de gratitud als vostres amics o amigues, per dir-los a través de l'antena de l'Obert per vacances com us els estimeu.
3: Clar, oi tant que sí. Em sembla fabulós.
0: Serà molt entranyable demà. Ja estic buscant cançó, no sé pas què posarem. Tu ja les tens triades, no?
3: Sí, en tenim algunes. He vist que me n'has posat alguna, per tant, mira, jo en aquest cas n'he posat una per demà.
0: Molt bé, doncs vinga, acabem de conformar la selecció musical. Què estem escoltant? Això que sona de fons és...
3: Pont i Pissador.
0: Pont i Pissador, veritat?
3: Sí, sí, evidentment.
0: És una bogeria de grup, eh?
3: Una bogeria de grup, de fet, els que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada, però quan aneu a veure un directe és tan bèstia, tan espectacular...
0: Això és etiqueta rockabilly directament? O com ho definiríem?
3: Toquen de tot, sobretot toquen música tradicional i tenen una norma que és no fer servir cap instrument que sigui mínimament conegut. O sigui, intenten tirar cap a instruments que siguin sempre... especials, diferents, i a nivell de cant tenen una qualitat brutal, perquè de fet inclús et fan cants harmònics, cant mongol, cant... és increïble. De fet, tenen molts tutorials que val la pena repassar-los pel YouTube d'aquest grup, que ens ofereixen perquè puguem intentar imitar lleugerament el que ens fan.
0: Quin munt de recomanacions avui, Enric. Anem a pair-ho tot, vinga.
3: I tant que sí.
0: Fins demà, amics de Cardedeu, una abraçada.
3: A reveure.
0: Això és el que ens passa a les 11, que hem de pair tot el programa que hem començat a les 9, perquè és com una esquitxada de temes i de recomanacions, i us emplacem a reescoltar-lo, el trobareu a les nostres xarxes penjat, i d'aquesta manera podeu repescar. Però demà no ens en adonarem, que ja tornarem a ser demà a les 9 amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Que passeu bon dia. Em sorprèn el que s'aprèn quan un bon dia vas i deixes fer un viatge en aquest tren.
4: FM Ràdio Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.
5: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Com cada dijous a aquesta hora obrim la pàgina cultural del Faves Comptades. Avui ho fem per parlar de música coral i de la trajectòria de tres alumnes de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, que actualment formen part de la Coral Jove del Conservatori. Ens acompanyen l'Anna Fuster, molt bon dia. El Joel Soriano, bon dia.
1: Bon dia, també.
0: I la Júlia Albero, molt bon dia. Bon dia. Els tres benvinguts. Durant el programa escoltarem diferents peces relacionades amb la seva experiència coral, com no podia ser d'una altra manera. També ens acompanya la Clara del Ruste, professora d'educació del cos del centre. Clara, benvinguda.
2: Hola, bon dia a tots.
0: Bon dia. Vinga, que anaves embalada a explicar-me què hem escoltat.
2: Sí,
0: d'entrada.
2: Sí, perquè és una carta de presentació, perquè és una peça composta per en Raimon Romaní, que es diu Ànima Mea, i era interessant subratllar aquest fet, perquè el Pal de Paller, director de tot aquest moviment i tota aquesta família, com ells diuen, del món de la coral en el conservatori, doncs és el Raimon Romaní. Ànima Mea, en llatí, i cal dir que això es va, aquesta gravació és en directe de l'any 22, a la qual van participar en un concurs molt important a Avilés. Participaven també una coral de Madrid, una altra de Valladolid, una altra de Villarrobledo i un de Toledo. I resulta que en aquest certamen van guanyar aquest premi, primer premi fantàstic, cantant també No se va la paloma, d'arranjament de Manuel Oltra, també Del mal que pas no puc guarir, te'l tabull. Io mio son Jovineta. Claudio Monteverdi. I després El cant de l'alegria, també d'un altre compositor, Xavier Cardona. Per tant, estem dintre de tot aquest repertori, Ànima Mea, també, de Raimon Romaní.
0: Uh-huh. Bé, doncs avui tenim l'oportunitat de conèixer millor la Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat, dirigida per Raimon Romaní, com ens ha especificat ja la Clara. I comencem amb la Júlia Albero, que has participat en aquest i altres certàmens. Com és l'experiència de cantar en una coral?
3: Home, jo descriuria com... O sigui, per mi és com una religió, pràcticament, no? És a dir... Jo hi vaig tots els dijous, pràcticament és com anar a missa, no? I també viure la família coral és com viure-la com una comunitat, no? Llavors, participar en una coral, que també és algo vital durant molt de temps, és algo vital per mi.
0: Quant temps portes?
3: Jo a la coral jove hi vaig... No, coral jove no. A la coral juvenil, perquè això em poden ajudar una mica també, ells no... La coral del conservatori es divideix en tres grans corals, no?
1: Sí, com en tres fases d'edats, no? Està sí, la coral juvenil, sí. Està la coral del conservatori i està la coral jove, no? Va per franges d'edats. La juvenil va de 12 a 15, diria.
3: Sí.
1: La coral del conservatori va de 16 a 20, sí. A 19. I la jove, que seríem nosaltres, va de 20 a 25, amb alguna excepció. Però
0: I heu anat passant per les diferents sí. corals?
3: Sí, sí.
1: I aquí sí?
4: No tots.
3: No.
1: I aquí
3: clar,
1: no.
3: Jo sí, jo
2: la
3: vaig
2: Júlia.
3: Començar
2: la
3: Júlia, des dels tens... 12 anys. Sí, sí.
2: Sí.
3: Uh-huh. I vaig passar per totes les etapes.
2: Sí.
0: I concretament l'experiència de participar en aquesta coral jove del conservatori?
3: Bé, o sigui, per mi és el que deia abans, és forma part del meu dia a dia, és algo molt essencial d'aquí sóc jo, no?, com a persona. Mm-hmm. I llavors, bueno, els objectius que hi marca el Raimon, el director, no?, com a la seva vocació, també són una mica els meus, no?
0: I quin record guardes de la vostra participació en aquest certamen Coral Villa de Avilés?
3: La veritat és que no pensàvem que guanyaríem. És una realitat, no hi pensàvem. Perquè ja, o sigui, veníem... Jo crec que va ser com el punt d'inflexió de començar a tenir un gran recorregut, no? Llavors, sempre quan diuen els premis, vas amb nervis, no? Tots agafats de les mans, a veure què dirà cadascú, no? Diuen la tercera posició i no som nosaltres. Diuen la segona posició, tampoc som nosaltres. I quan ja...
0: I havíeu llançat la tovallola, o què?
3: Sí, clar, hi ha moments que dius, potser ja està, no? Ja... fora de tal, no? Però clar, quan després diuen que guanyes és una experiència molt abrumadora, sí, sí.
0: L'èxtasi.
2: Sí. I en el vídeo està recollit, també es veu en el moment, sí, hi ha tot un vídeo complet de tota aquesta fase, però sobretot és conseqüència d'un gran treball, perquè el Raimon, mm-hmm. en aquest sentit, és molt rigorós, en el sentit d'aconseguir aquesta... Bueno, ja en parlareu vosaltres, també, eh? Perquè són els que ells ho viuen, eh? De primera mà, eh? Sí, sí, endavant.
0: Tenim més música, no?
2: Sí, sí, sí. I tenim aquesta segona música, que en parlaré, sí, perquè és molt especial. Què volia dir? És una música que es va recuperar, un senyor, un gran compositor, pianista, i aquestes recuperacions estan, són molt potents, perquè és el Ola Geisel. Geilo, veus? Dit així. Va recuperar perquè va descobrir un còdex molt antic en un monestir suís, i aquest còdex d'Engelberg resulta que van fer a partir d'aquí tota una composició. I això va ser molt interessant. És una música a capella, van entrant diferents veus, inspirada en música antiga, però clar, és una cosa actual inspirada en música antiga.
0: Escoltem una mica?
2: I tant.
0: Vinga, va.

0: Jo voldria dir que torna a ser en llatí, per tant ja ens parlaran què passa amb aquest llatí que permet cantar tan bé i dir les coses tan ben dites. I el text és molt curiós perquè diu: l'unicorn és capturat, és presentat a la cort reial, a la trampa dels caçadors, arrossegant-se, es va alliberar del pal perquè estava ferit, es cura amb el verí de la víbora. Diu: canteu aleluia al xai moribund, canteu aleluia, crideu aleluia al lleó victoriós. Bé, alguna cosa passava.
1: Jo m'agradaria saber quina és la sensació de cantar una llengua com el llatí, que m'imagino que abans heu de fer una traducció per saber què és el que esteu cantant, no? O no?
2: Sí, de fet sí. Jo crec que molts cops, ja no només en
3: llatí, sinó en qualsevol idioma en el que cantem, no? Ja sigui alemany, ja sigui italià, ja sigui català, castellà, qualsevol idioma, jo crec que és important sempre traduir-te'l a la teva llengua, no? per saber interpretar l'obra. Al final, cantant no és un fet de moure les cordes vocals i ja està, no? És un fet de sentir. I no es pot transmetre un sentiment si no entens el que estàs sentint, no? Jo crec que la llengua és una de les principals maneres de transmetre-ho. Llavors, a l'assolir aquest coneixement del que estàs dient, pots aprendre una mica del que cantes.
1: Ara que cantar en llatí és ben bé diferent a tots els altres idiomes, no?
3: Sí. Bueno, té coses que potser altres no tenen, no? Cada idioma té la seva particularitat, no? I el llatí sempre ve d'aquests textos antics, acostumen a ser textos, potser inclús alguns de la Bíblia o coses així, no? Que a l'hora de cantar-los dius: ostres, jo què sé, alguna obra que hem cantat del Raimon, no? Cielos Novos, per exemple, aquest cel nou, terra nova, no? I has d'imaginar-te tot un cel nou, una terra nova, vull dir, tu has de creure, no? I cantar-ho amb aquesta força telúrica quasi, no? De què vol transmetre l'obra.
0: Clar, perquè es canta amb paraules i llavors aquestes paraules expressen i sons i acompanyen aquesta música. Aquí són els grans compositors que fonen la música amb les lletres i amb la paraula, no?
1: L'Anna volia dir alguna cosa, no?
4: Bé, jo al respecte del que deia en Joel, precisament, per mi, en la meva experiència personal, cantar en llatí quasi que és un descans de vegades quan estem cantant amb tants idiomes diferents, perquè al final, per qüestions pràctiques, per exemple, és més senzill de pronunciar, és més senzill de cantar. En canvi, quan estem fent un Mendelssohn i hem de cantar en alemany i tots pronunciar alemany correctament sense que ningú el parli,
1: o basc.
4: Fins i tot català o castellà antic, a mi personalment em sembla més un repte que quan hem de cantar en llatí.
1: I jo m'imagino que arriba un moment que apreneu una mica dels diferents idiomes, no? Encara que no els parleu. Perquè de cantar.
5: De fet, bueno, jo anava a comentar també que hi ha gent a la coral, com la Núria, no? que ella coneix també bastant el llatí i ho pot traduir tal qual, no? Llavors, bueno, a part de que coneix, també s'assembla a, per exemple, a italià, no? I és fàcil d'entendre què està passant, sí.
1: Mm-hmm. Clara,
0: sí.
1: Tenim més?
0: Sí,
1: més música,
0: una tercera,
1: no?
0: I aquesta és Monteverdi, i aquí anem amb un autor que realment és el de la transició entre el Renaixement i la música barroca. És molt important en el món del cant i de les peces per aquest moment de bisagra i això en la música. Per tant, anem fent de música, si ho aneu veient, unes trajectòries diferents però importants i claus d'autor contemporani. Tenim el Raimon, autor contemporani, ara Monteverdi, aquest de bisagra, que res, amb aquesta peça cantada per un grup coral d'Indonèsia.

0: Una coral d'Indonèsia.
1: Sí.
0: És ben bé que tant se val d'on venim que...
1: Sí, és això.
0: Eh?
1: És això.
0: Que quan un es posa en el paper de cantaire d'una sí. coral, no es distingeixen els accents, no?
1: No, no, és així. Eh? Que permet aquesta, no sé, aquest coneixement d'altres cultures cantant el mateix, amb les llengües...
0: És que si no ens dius que és una coral d'Indonèsia,
1: eh, sí?
0: no haguéssim
1: no.
0: dit pues que són ells mateixos, no?
1: L'hauríeu de veure en el vídeo, perquè estan preciosos.
0: Escolta, deixeu-me que li pregunti a l'Anna
1: sí.
0: Fuster quina és la seva vinculació amb la música, Anna.
2: Doncs mira, jo vaig començar a estudiar música de més gran, amb 17, 16, 17 anys vaig començar a tocar el piano, i a partir d'aquí vaig decidir que volia fer la carrera de musicologia. Llavors, a primer de carrera havíem de fer llenguatge musical i s'havia de cantar. Jo mai havia cantat, em feia una vergonya horrible fer l'examen de lectura recitada i entonada. I llavors vaig decidir apuntar-me al cor de l'Autònoma i a partir d'aquí vaig començar a cantar i vaig descobrir que m'encantava. I vaig començar a interessar-me per aquest món, vaig conèixer la coral jove i ara per mi és una part essencial de la meva vida, del meu dia a dia, i no m'imagino deixant de cantar mai.
0: Perquè què t'ha portat? O sigui, què has trobat que desconeixies que existia?
2: Doncs he trobat que desconeixia que existia, que pots no tenir vergonya de la teva veu, que a la nostra cultura això és un tema que portem molt arrelat, la veu és una cosa tan personal que ens fa vergonya mostrar-la. De fet, si tu veus algú de lluny, potser no el reconeixes, però si et fa un crit, sí. Llavors, jo tenia molta vergonya de cantar de la meva veu, i he descobert que cantar no només em permet alliberar una mica aquesta part de mi, sinó que també em permet fer-ho juntament amb gent que té les mateixes passions i amb qui m'he acabat convertint en íntima, en amiga íntima. Sí.
0: O sigui, tenim el cas de l'Anna, que ella s'incorpora, diríem, més gran. Tenim
2: sí.
0: el cas de l'Anna, que comença...
1: De la Júlia.
0: Ai, de la Júlia.
1: Veterana.
0: Això, que ella ha fet tot el recorregut, diríem, natural. I en el cas del Joel?
3: Bueno, jo vaig començar a tocar el piano de molt, molt petit i sempre m'havia agradat la música i sempre havia fet alguna classe de cant, sempre havia fet alguna cosa així, no? I quan vaig ser ja molt més gran vaig decidir que era hora d'apuntar-me a un conservatori i a treure un títol professional de piano, no? I del qual arribo em van dir, no, tu, per les hores et toca fer coral. I jo vaig dir, bueno, pues mira, doncs ho farem.
0: Sí?
3: I em vaig apuntar amb desconeixement absolut, no? Jo ja havia cantat en algun conjunt grupal de veus i tal, però mai havia cantat en una coral a aquest nivell, diguéssim, no? I quan vaig entrar, sí que vaig veure com... És això que ha dit l'Anna, no? Com entres com única vergonya, no? Tothom es coneix molt, tothom ha compartit molt, i tu entres allà i dius, i jo què faig aquí, no, realment?
2: Estaves molt natural, tu, eh?
3: Bueno, perquè jo també soc molt extrovertit així,
2: sí.
3: no?
2: Però... Sí.
3: però vaig entrar res, no farà ara 2 anys.
0: 2 anys?
3: 2 anys. Però, per exemple, aquest certamen d'Avilés... que tant se'n parla, que va ser una de les fites importants de la coral jove, no? Jo no l'he viscut, però se n'ha parlat tant i hem compartit tantes emocions, al final és això, no? Les emocions que ens uneixen, no? Cantar junts, estar flor de pell a l'escenari, no? Que és com pràcticament si l'hagués viscut, aquest concurs. O sigui, jo et podria explicar la història com si jo hagués cantat en aquell
0: concurs. I què has descobert formant part de la coral?
3: Jo he descobert l'emoció de cantar. L'emoció de cantar i l'emoció de fer emocionar la gent cantant, no? Aquesta transmissió, o sigui, a mi m'emociona, i de fet és el que dèiem abans, no? Quan estem a concursos, que potser hi ha una mica cinisme en això dels concursos, no? Perquè, clar, la música no és per competir, la música és per gaudir-la i tal. Sí que és veritat, no? Però nosaltres no fem els concursos per comparar-nos, per competir, ho fem per gaudir de la música, per veure altres corals, per veure altre món, per gaudir de la música, si més no, no? I a l'hora de quan estem allà als concursos, sortim a l'escenari, demostrem tot el que valem o el que creiem que valem, si més no, no? I jo he descobert això, el gaudi de sortir a un escenari i gaudir cantant.
0: I aquest gaudi no es converteix en una mena d'alliberament?
2: Oi tant.
4: Sí, sí.
0: Clar. Sí,
2: no? Sí. També sobretot perquè...

0: Quin plaer, escolta, està tot tan ben embastadet, no?
1: No, i a més, en aquest cas, sense director, ells empasten fantàstic. Són directors de cors de tota una regió d'Estats Units. En aquest cas tenen el Raymond Romaní, que és rigorós, exigent, meticulós, li encanta, no? Dieu vosaltres en aquest sentit,
2: jo
1: per homenatge.
2: Jo crec que té moltes diferències aquesta coral amb la nostra, no? Que ha dit que són 12 persones, no?
1: Sí, clar.
2: És un cor de cambra, pràcticament. Sí, sí.
0: Vosaltres quan sou?
3: Ara mateix.
2: 40. Sí, sí.
1: Clar. Quina potència.
2: I va creixent, va creixent.
1: Sí?
2: Sí, llavors. Sí, no té director, no? Com has dit.
1: Aquest no té director.
2: Aquesta, bueno...
1: No, no, clar. Estan tots absurds. És una altra història.
0: Però és que amb 40 o més ja necessites un director, si no allò és un grigall.
1: Sí, sí, sí.
0: No? Pot ser un grigall.
1: Sí, sí, sí.
0: S'han d'entendre molt bé. Per cert, que volem aprofitar perquè ens expliqueu si esteu treballant en algun nou projecte. Què esteu preparant?
3: Bueno, constantment estem treballant nous projectes, no? Sempre hi ha projectes quasi transversals. Bueno, tenim projectes, evidentment, de la Coral Jove, no? També venim de fer projectes sempre amb la família coral, no? Amb les tres corals juntes de totes les edats, que la fem cap al febrer-març, que ja l'hem fet, però bueno... I ara, bueno, estem preparant, evidentment, el Gran Premi, Gran Premi Coral, de... que es farà aquest any, es celebra Cocentaina, i és bàsicament un certamen que recull les, per dir-ho així, és molt pedant, no? Però les 5 millors corals d'Espanya que es presenten, perquè n'hi ha que no es presenten. I...
0: Ah, lo millor, la millor de totes no es presenta,
3: ah,
0: no?
3: Ah, clar, clar. Que et puc assegurar que es presenta, però bueno.
0: I això per quan? Per quan és?
3: Això es farà el novembre, novembre d'aquest mateix any, del 26, a Cocentaina, a València. I bé, és un projecte de són 5 concursos a nivell estatal que estan associats, que el guanyador de cada un representa la ciutat, que són Granada, Egea, Burgos,
2: Cocentaina sí. I Egea
3: i San Vicente de la Barquera.
2: De la Barquera. Ah,
3: vale. El guanyador de cada un d'aquests 5 l'any següent representa la ciutat i és com que guanya el premi a coral.
0: Un repte per vosaltres?
2: Sí, sí, totalment. Sí, sí, totalment.
3: És tot un repte.
0: Després nosaltres... de l'experiència d'Avilés, no?
4: Bé, nosaltres no, per Granada. Sí, sí. Per Granada l'any passat. Sí, llavors, sí. Això ja va ser un repte per nosaltres perquè el resultat que vam tenir no, tampoc ens l'esperàvem. Llavors ara tornar-hi i a més a Cocentaina, que és una sala molt seca. I
2: sí, sí, sí.
4: És un repte, sí.
3: I a més que estem parlant de cors amb molta potència, molt de recorregut.
2: Amb molta història,
3: molta
2: sí,
3: història
2: sí.
3: També. Vull dir que són... No serà fàcil... posicionar-nos en un bon... Bueno.
2: I que segurament porten fent aquest concurs ells moltíssimes més vegades que nosaltres.
0: S'han engrescat, aquesta
1: sí.
0: Colla, i hem de repassar molt ràpidament, Clara,
1: sí.
0: Si vols
1: sí, sí,
0: fer algun apunt d'alguna de les activitats que teniu previstes.
1: Sí, hi ha una trobada de corals que es fa tot a Sant Cugat, que venen les de Vic, de Girona, i totes aquí a Sant Cugat, que és el dia 21, aquesta trobada de corals. També del 23 al 26 fem una cosa molt important a l'escola des de fa temps, que és la Setmana de la Creació per la Música i el Moviment. Aquesta importància del cos, de la creativitat, la música, els instruments, tot en allà a l'escola. I es fa totes aquestes mostres. I, escolteu-me, hi ha una colònia de corals d'adults, perquè ara això ja es fa també. Els adults fan...
0: Fan colònies dels adults,
1: sí,
0: també?
1: Sí, amb el Raymond Romaní.
3: Sort.
1: I ho fan a la Conreria Tiana. I ho fan del 14 al 15. Això és preciós. Es troben i ho han exigit ells, perquè quedaven com marginats. Clar. Ai, no, ells no. Doncs sí, també. I anem a escoltar quin? La 6.
0: Acabarem amb la 6?
1: Amb la 6, perquè és Mendelssohn.
0: Ah, ostres,
1: clar,
0: paraules majors,
1: escolta'm,
0: això.
1: Escolta'm, i aquí digues alguna cosa, Joel.
3: Mendelssohn és, bueno, almenys per mi, és una de les figures centre del romanticisme primigeni, no?, diguéssim, i és aquesta obra, el Den Erhard seinen Engeln befohlen.
0: Ui, parlant alemany,
1: Sí, sí.
3: És meravellosa, parla dels àngels, parla del cel, i tota l'obra, l'harmonia empasta...

0: amb la veu, o sigui, tot està molt pensat i trobo que Mendelssohn això ho fa molt bé.
1: Ai, com deia abans la Júlia, això fa missa, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però és fantàstic, eh?
2: Fa connexió,
1: jo
2: eh?
1: Crec que...
2: connexió amb el cos, amb tot. Mm.
1: A l'Anna Fuster, a la Júlia Albero, al Joel Soriano i, evidentment, a la Clara del Roster. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per parlar d'aquesta fantàstica, fantàstica tasca que feu al Conservatori. Avui coneixent la coral jove del Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
3: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Gràcies, Clara.
4: La ràdio amb samarreta.

L'eternitat és tot el que ens queda per compartir, estimat Alexa. L'eternitat d'un silenci teixit d'ecos de vida inorgànica que, malgrat la mutació constant i la desaparició progressiva dels miratges de la memòria, particular i col·lectiva, murmurant, fins ara mirall, t'honora i t'acompanya cap al país dels cavalls salvatges.

0: Avui a la secció de literatura ens centrarem en una de les veus més originals i inquietes de la literatura catalana contemporània, Jordi Cussà Balaguer, escriptor, traductor i dramaturg. Repassarem la seva trajectòria des dels seus anys a Barcelona i també algunes temporades a Sant Cugat fins a l'impacte de les seves novel·les i traduccions. Avui el descobrim de la mà del llibreter de La Salvatge, Roger Grífols. Roger, benvingut.
1: Gràcies.
0: Això que llegies
1: Encantat.
0: És un fragment de...
1: De Cavalls Salvatges, la primera novel·la que va escriure el ja mort Jordi Cussà, un escriptor que a nosaltres particularment ens encanta poder recomanar, perquè encara avui en dia, tot i que s'ha anat reivindicant amb el pas del temps, i això que és tan humà, no?, de quan es mor algú tothom se'n recorda d'ell, nosaltres encara és bastant força desconegut i intentem poder recomanar-lo sempre que podem.
0: Vaja. És el que et anava a dir. No és un nom molt anomenat, molt conegut entre els lectors més corrents i normals, no?
1: Exactament. També és veritat que ell tampoc s'hi prestava gaire, perquè era una persona que no era... No és que li agradés gaire, no s'hi trobava tampoc massa còmode, diguéssim, davant dels focus. També és veritat que moltes vegades era ignorat... No sé si deliberadament, però sí que és veritat que, sobretot per aquestes primeres obres que va fer una mica, que estan una mica entrelligades amb el tema del... Potser un tema no és molt bonic, que és el per exemple, el de les drogues als anys 80, i les addiccions que van arrasar, diguéssim, gairebé, bueno, a tot el planeta. Surt una mica fora del cànon del que s'entendria com la literatura
0: convencional
1: no? més bueno, diré una cosa que és políticament incorrecta, no? Per les tietes, diguéssim. I s'escapa una mica d'aquí i potser per això tampoc va tenir gaire... I això, i també perquè vivia un amic... Tampoc feia vida a Barcelona. Som un país, vulguis o no, molt també...
0: Centralista.
1: Sí. Tot es concentra, sembla que si no fas vida a Barcelona o no...
0: No existeixes, no?
1: Proliferes per allà, diguéssim, que no acabes d'existir. Llavors ell era bastant... Feia una vida bastant monàstica, a Berga, Catalunya Central, tot i que sí que m'has dit una cosa que jo no ho sabia, que havia estat...
0: Algunes temporades.
1: Per aquí Sant Cugat, a prop de casa nostra, i
0: sí,
1: també
0: sembla
1: per Barcelona.
0: Sí. Uh-huh. Hem parlat de Cavalls Salvatges, que és una obra, la seva primera, de l'any 2000.
1: Uh-huh.
0: Què la fa tan especial, aquesta obra?
1: Aquesta obra l'escriu ell poc temps després de deixar, diguéssim, l'addicció de les drogues dures. Bueno, ell havia estat enganxat a l'heroïna durant 10 anys, també havia fet de camell, vull dir que va tenir una vida bastant... No diria polifacètica, sinó més aviat particular i com de pel·lícula de Martin Scorsese, una mica. I es va dedicar, mentre es desintoxicava, es va tancar una casa rural, em sembla, que li van deixar, i allà va començar, mentre es desintoxicava, va ser com un tractament per ell, va ser... pedagògic, perquè va començar a vomitar tot allò que portava dins, que, clar, era tota aquesta vida que havia tingut, tots els amics...
0: En forma de
1: sí,
0: literatura, podríem.
1: Que no és ben bé autobiogràfica, la... Aquesta novel·la té aspectes autobiogràfics, naturalment, i bastants, però també té moltes altres parts que són novel·lades directament, però sí que va ser com això, per ell va ser com una curació, com una manera de d'encarar, diguéssim, la seva pròpia addicció, la seva pròpia sanació, la seva pròpia supervivència. Clar, va ser molt dolorós aquest procés perquè, clar, es van recordar de molts amics que ja no hi eren, perquè tot això va coincidir també, clar, com sabeu, el tema de l'addicció de l'heroïna va provocar, a part de la mort, diguéssim, directa per la pròpia ingesta de droga, també va comportar el virus del SIDA. També moltes altres persones també van acabar indirectament mortes també pel tema aquest tan dur que va ser el...
0: Moltes epidèmies alhora.
1: Sí, exacte.
0: No? Podem dir que...
1: I és especial, perdona, disculpa. És molt especial per la manera com que està escrita, perquè no és una novel·la de drogues. Vull dir, sí que el tema de la droga hi és, però en realitat tracta els temes de la literatura universal, com l'amor, l'amistat, la mort. Vull dir que en realitat és una gran novel·la, per mi és una de les millors novel·les, segurament, escrites en català de les darreres dècades.
0: Hem de dir que és un escriptor que és molt eclèctic, no?, perquè abasta diversos gèneres.
1: Correcte. Ell va voler... Clar, va començar així, però ell no va voler que el... que l'etiquetessin només, això. Que... Perquè moltes vegades, despectiva o semidespectivament, se'l coneixia com aquest ex-yonqui que escrivia, no? Vull dir que aquest ex-yonqui que s'havia convertit en
0: semblava
1: escriptor.
0: Semblava que era més yonqui que escriptor.
1: Correcte, i era no? com que només semblava que tot era, no? Tot girava al voltant del... de la droga i de les addiccions. En realitat, el que a ell li agradava és jugar amb el llenguatge, escriure, crear històries, crear relats, i... En realitat, això de l'era circumstancial, vull dir, no va escriure això perquè era en aquell moment el que necessitava escriure. Després va fer més endavant una segona part, que no és ben bé així, però és, que és Formentera Lady, que també va sobre una mica sobre aquest tema, també. Però, a banda d'això, va escriure les altres novel·les que va escriure, no tenien res a veure amb... I també el teatre tampoc tenia res a veure. Poesia també va escriure, vull dir que va ser molt polifacètic. I això de la novel·la de yonquis o de novel·les de drogues és circumstancial, perquè només me'n va fer com a molt un parell, i no les considero així jo. Vull dir que són en realitat novel·les, alta literatura per mi.
0: Citarem alguns títols, per exemple, novel·les, tenia La Serp,
1: sí,
0: que
1: correcte.
0: Va ser el 2001.
1: Sí, sobre la Fundació d'Empúries, novel·la històrica molt, també molt... Va fent salts temporals, juga molt amb el llenguatge, és un... Té un llenguatge molt ric, el català... O sigui, el desenvolupa d'una forma molt, molt original, trobo. I sí, La Serp va ser el... Per treure's una mica l'etiqueta aquesta va ser precisament aquesta novel·la.
0: I també té una altra novel·la amb tocs més de política, A reveure Espanya, el 2010.
1: Sí, sí. També té El noi de Sarajevo, que aquest va guanyar... també cada finalista va guanyar un premi. Té, bueno, la darrera abans de l'Apòstuma, que era l'emperador i la reina Lluna, que és sobre la fundació del el primer emperador xinès que va, diguéssim, va aglutinar va unificar la Xina, diguéssim, la Xina tal, antiga, diguéssim, que és aquest, són 600 pàgines, és una obra magna, que amb aquesta obra va guanyar el Premi Serra d'Or, que té molt prestigi. La pena és que es va morir, just li van donar i es va morir, vull dir que era... Va tastar la mel de l'èxit, diguéssim, del reconeixement literari i reconeixement a nivell de lectors, perquè estava anant molt bé aquesta novel·la, anava per la tercera edició, quan va rebre el premi aquest, i bueno, al cap d'un dia es va morir.
0: Hem parlat, diguem, de la seva versatilitat, no? En quant a treballar un gènere o un altre... Però és que, a més, també va fer de traductor.
1: Correcte.
0: De traductor de
1: grans noms. Sí, sí. Sí, sí, sí, això potser no se sap tant, però ell... Imagino que també complementava, perquè ja sabem que la vida de l'escriptor, suposo que la carrera d'escriptor, no sé si et dona... No sé que siguis el Dan Brown i tots aquests... No sé si et dona per viure, llavors suposo que era el complement perfecte. Llavors es dedicava a traduir, també, de l'anglès... Patricia Highsmith, Truman Capote, Boyle, vull dir que va traduir amb molts grans noms i em consta que ho va fer un gran encert. A banda de traduir també el Cavalls Salvatges i Formentera Lady del català al castellà, vull dir, va traduir les seves pròpies novel·les.
0: Ah, sí? Va ser ell mateix qui va traduir
1: Sí, sí, una editorial relativament petita de novel·la negra, més o menys, que es diu Sahalin, que ens agrada molt també, es va voler publicar-lo i ell mateix es va encarregar de traduir, diguéssim, els seus propis textos.
0: I segurament de fer aquestes traduccions d'aquests grans noms de la literatura universal, podríem dir, alguna cosa també se li va quedar impregnada.
1: Segurament, no? Sí, sí. Sí, sí, clar, també n'aprenia molt de la traducció, i traduir també és jugar amb el llenguatge, és un ofici també, és artesanal pràcticament, però també és molt imaginatiu, de buscar la millor solució, i segurament d'aquest hàbit, diguéssim, de buscar, de rebregar el llenguatge, de buscar la millor solució, segurament també l'Alba va ajudar molt a la seva pròpia producció artística.
0: Sobre els trets característics que defineixen l'estil literari de Cussà?
1: Jo, sobretot, penso que és això, com juga amb el llenguatge, en aquest cas en la llengua catalana, perquè això és molt original. També l'originalitat que té, o la... Perquè moltes vegades se'ns ha dit, no?, que la literatura catalana és impossible escriure català sobre certs temes, no? Utilitzant llenguatge, per exemple, els temes aquests més de carrer, de baixos fons, de yonquis, per dir-ho d'alguna forma. I en aquest cas era un artista, vull dir, perquè tu quan llegeixes Cavalls Salvatges o Formentera Lady no veus cap mena d'impostura. Tot flueix d'una manera molt natural. I això no és fàcil en català, perquè és que et creus totalment la... No és impostat, no et creus totalment el que t'està explicant l'autor, llavors hi entres molt millor. Contracció de paraules... Ell jugava molt, era un gran juganer amb la llengua. I també tenia molta imaginació, la manera de crear històries dintre la mateixa història, o sigui, barrejava molts estils, podia fer dins d'una mateixa novel·la, hi havia literatura epistolar, introduïa moltes cançons, també era com... Era metaliteratura, com es diu ara, no? Que també... Quan ell havia sigut discjòquei, llavors també introdueix el tema de la música, és molt important.
0: Tot estava relacionat.
1: Correcte. Tot està relacionat, i llavors també és com que... És com si estiguessis enmig d'una pel·lícula, també, que vas sentint com les cançons, si t'agrada la música, també, això és veritat.
0: I malgrat... hem dit al principi que no ha estat un autor massa conegut, la figura de Jordi Cussà, de quina manera ha influït en la literatura catalana actual?
1: Jo crec que cada cop...
0: Si ho ha fet,
1: Potser d'una manera, potser evident no, però sí que penso que cada cop... dels propis coetanis hi havia molts escriptors que ja potser ja també el tenien ben considerat. Jo penso que per a les noves generacions també l'estan descobrint ara. I potser encara no som conscients de l'abast que tindrà, però penso que sí que cada cop, a poc, no és una cosa que diguis, ostres, mira, que està molt reivindicat, però penso que cada vegada més sí que incidirà més i serà més present, diguéssim, dins de la literatura catalana contemporània. El que passa que és veritat que a vegades les coses necessiten temps, no? Com tot, i no... Hi ha autors que potser arriben i ja triomfen, i aquest serà, en el seu cas, serà una cosa més a foc lent, i penso que potser requerirà una mica de temps. Nosaltres també, evidentment, el anirem recomanant sempre que puguem, i de fet, moltes vegades que el recomanem, o la gran majoria de vegades que el recomanem, també és ser un públic concret, no se li pot recomanar a tothom, sempre ens ho acaben valorant i ens donen les gràcies per haver-los descobert aquest autor tan fantàstic.
0: Bé, doncs avui li donarem les gràcies al Roger Grífols, el llibreter de La Salvatge, per portar-nos aquest autor. No sé si vols afegir alguna cosa
1: només
0: més.
1: Només per acabar, perquè sempre se l'ha tingut com un escriptor maleït, perquè és veritat que tenia aquesta aura d'escriptor maleït, de poeta maleït, que tant... Vull dir que tant hem vist en literatura universal. Llavors ell tenia una frase molt curiosa sobre això. Diu, s'han acabat els poetes maleïts que veneràvem quan teníem 18 anys. O almenys jo era tan burro per admirar-los als 18 anys. Per què ha de ser maleït un poeta o un escriptor? Ha de ser beneït, conegut i, si pot ser, comprat. Que això és en definitiva el que tot escriptor vol.
0: El que s'espera, també. Roger, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, és un plaer, com sempre.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
2: Avui parlarem de l'amistat, de la família, del dol i, en general, dels reptes quotidians i reals de la vida. Em penso que ja t'ho ensumes, més o menys, perquè no quadra amb el guió que t'he donat.
3: No gaire.
2: Efectivament, parlarem de Gel a 40 graus, el llibre debut de la nostra magnífica presentadora Laura Cera, editat per Campana.
3: M'heu colat ara mateix?
2: Una mica, una mica.
3: I mira, però... que estava previnguda de fa temps, però no m'ho esperava.
2: Ho hem fet bé, ho hem fet bé també, em penso. I el llibre té a la Laia com a protagonista, una matronina a prop dels 30, la qual s'enfronta als canvis que pateixen les nostres relacions al llarg de la vida i d'unes expectatives que no sempre es compleixen. Benvinguda, Laura Cera, com estàs?
3: És una entrevista o no?
2: És una entrevista.
3: Moltes gràcies, Carles Bancs, quin plaer, no?
2: Hem canviat una mica l'actualitat per parlar del llibre i en ell expliques també que escriure un llibre era un dels objectius, no?, de la teva vida.
3: Sí.
2: A mi m'agradaria saber quin va ser el procés perquè es fes realitat.
3: Ha estat tot molta casualitat o causalitat, no sé, depèn de com ho vulguis mirar, perquè no hi havia cap mena de pretensió en acabar publicant una novel·la. Quan jo vaig començar a escriure aquesta història, estàvem en ple confinament i tenia moltes ganes de buidar el pap, de reflexionar sobre qüestions que a mi m'interessaven o que necessitava d'alguna manera plasmar sobre paper. I em vaig trobar fent una història que no era la meva, sinó la de la Laia. I a partir d'aquí vaig pensar, per què no? Provem-ho.
2: En el teu cas s'ha complert aquest objectiu de vida, però posem massa expectatives a la nostra vida sovint, o a les persones?
3: Constantment, jo crec. Sí, mira, m'agrada molt que diguis a les persones, perquè crec que és una cosa inevitable i que algunes fem sense adonar-nos-en, fins i tot. I el problema de les expectatives, jo crec que no està malament, però sí que és cert que depèn d'on les col·loquis, després et frustren, si no les assoleixes. I aquesta és la part negativa, jo crec. No poder aconseguir el que tu t'havies dibuixat mentalment o el que tu havies donat per fet, que seria d'una manera determinada.
2: Clar, potser si li poses les expectatives a en Ricard, doncs t'acabarà sortint malament tot plegat, no?
3: Sí, és un personatge bastant creat perquè caigui malament, em sembla, als lectors.
2: Ho ha aconseguit, en el meu cas.
3: L'has llegit, de veritat?
2: T'ho prometo.
3: Sí, molta gent m'està dient, i no em sorprèn, perquè evidentment és una cosa molt premeditada. En el cas d'aquest personatge, no tots poden ser bons, no? Sempre ha d'haver-hi una mica un antagonista. I serveix per moltes altres coses, aquest personatge. També serveix per posar sobre la taula qüestions com, per exemple, el maltractament psicològic, que a vegades sembla que no existeixi o que hi ha comentaris o situacions aparentment banals o les que no donen importància, però que van omplint un sac que al final pot acabar patant.
2: Sí, que a vegades també utilitza com una mica una tècnica que a Llatinoamèrica es coneix com la llei del hielo, la llei del gel, que és intentar evadir els conflictes, i que lliga bastant també amb el títol del llibre.
3: No ve per aquí, però...
2: Ja, ho sé, però hi vaig pensar i vaig dir, pues, em lliga bastant, i això és l'amor en parella, però moltes vegades descuidem també, no?, l'amor de l'amistat, i que no sempre és fàcil també mantenir l'amistat i que sempre tot vagi bé.
3: I no en parlem prou, digues.
2: És diferent el dol de perdre un amic que el de perdre una parella?
3: Crec que és diferent perquè no el considerem dol moltes vegades, però pot ser molt pitjor que trencar amb una parella sentimental. Perquè a vegades, quan tu poses punt i final a una relació de parella o la posa l'altra persona, és perquè passen coses, no? O perquè s'acaba l'amor, si ho romantitzem una mica. Però hi ha moltes relacions d'amistat que s'acaben o que es comencen a desfer i ho veus i no ho pots evitar. I no saps ben bé què ha passat perquè potser no hi ha hagut una traïció com a tal, no? Però és la vida. I és una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre molt des de ben joveneta i tenia moltes ganes de parlar-ne d'aquelles persones que són molt importants durant una temporada, durant una època, però de cop i volta no saps ben bé per què deixen d'estar-hi, potser, i no tornen, o sí, al cap d'un temps, però també et conforma això com a persona.
2: I que moltes vegades és una cosa que vivim com sols, no? És a dir, quan ho deixes amb la parella, de cop tu, totes les teves amistats se't volquen a sobre, et donen suport, estan allà les 24 hores del dia. En canvi, quan et passa això amb un amic, com que la comunicació és més difícil, com que tampoc sabem què ens està passant, doncs també és més complicat, no?, sentir-nos recolzats pel nostre entorn.
3: Hi ha una persona que en aquest programa hem entrevistat més una vegada, que és la Marina Garcés, que fa molt pocs mesos va publicar un llibre que es diu La passió dels estranys, si no recordo malament, i ella parla d'això, del fet de la pèrdua de l'amistat, d'una ruptura d'amistat, no?, o de com no estem acostumats a parlar sobre això, i al final és molt important perquè els amics formen part del nostre dia a dia i a vegades ho donem per fet, i potser això fa que no valorem prou certes coses.
2: De fet, la Laia, la protagonista, hi ha moments on ho valora, li dona moltes voltes, però té moltes altres coses, la Laia, a banda de relacions humanes que van canviant. La Laia, per exemple, també treballa a la ràdio, és periodista, és mataronina. Quant de Laura Cera hi ha en la Laia?
3: Evidentment, la Laia té molta cosa de Laura Cera, i la gent que em conegui, ho estic dient molt aquests dies, m'hi veurà segurament en molts capítols i en moltes situacions, però la Laia no és la Laura Cera. I és una cosa que aquelles persones que em llegeixin i que no coneixen de res, espero que ni tan sols es plantegin, que simplement es deixin submergir per aquesta història i que connectin no necessàriament amb la Laia, sinó amb qualsevol dels altres personatges, perquè crec que en algun moment qualsevol persona pot connectar amb alguna cosa d'un personatge de novel·la. Però sí, jo a la Laia li he fet passar coses, situacions que jo conec en primera persona o que he conegut a través del meu entorn més proper. I al final són situacions molt quotidianes, molt normals. Recordo que una vegada el col·laborador d'aquest programa, l'Esteve Vallmajor Díez de Andino, se'l va llegir i em deia: si això mai es publica, Laura, la gent dirà que en aquesta novel·la es parla d'amistat, d'amor, de relacions, de dol, de mort, però en realitat es parla de la vida, no? Perquè és que passa un any natural i passen coses molt quotidianes, molt diàries, que són al final aquelles coses o aquelles situacions que ens fan créixer o que ens fan tirar endavant, penso, encara que no sempre sortim com voldríem o com esperàvem.
2: Ara que parlaves de l'any natural, sí. La Laia també va cap endavant i va cap enrere. I molts capítols del llibre s'expliquen a partir de dates importants. Com d'importants són les dates del nostre calendari personal? Perquè tots en compartim un de comú, però també cadascú en té un de personal.
3: Jo crec que ens marca moltíssim, i de fet, en una de les antigues versions de la novel·la, al principi de cada capítol hi havia la data, dia, mes i any, precisament per això, perquè jo sempre he cregut fermament que el que vivim, que hi ha dies que marquen un abans i un després, no? I a vegades no en som conscients, a vegades ho pensem un temps més tard, però jo crec que moltíssim és aquella famosa motxilla que sempre diem que carreguem, i ja no parlem només de morts, de pèrdues o de relacions concretes, sinó de petits moments que poden marcar la diferència i que poden fer canviar també el rumb del que teníem previst.
2: Laura, com bé sabràs, estem a Valors a l'Alça, i aquí també ens agrada parlar de valors. Quins són els valors essencials de les relacions humanes perquè funcionin, perquè ens facin créixer?
3: Mira, hi ha un valor, que és el de la convivència, que de fet et confessaré que era com el títol provisional que jo li havia posat en aquest manuscrit quan l'estava escrivint, perquè com que en aquell moment jo no em passava ni pel cap que es pogués arribar a publicar, per mi era convivència, que va ser com la primera paraula, el primer nom d'arxiu que va tenir el document que vaig començar a escriure. I crec que la convivència és el que ho mou tot en el dia a dia, i ho veiem tant a petita escala, ho podem veure dins d'aquest estudi ara mateix, no?, que som tu i jo, però tenim a dues persones més amb les que estem convivint almenys durant les properes dues hores, però també ho estem veient a escala internacional o global. I crec que la convivència és com la clau i és el valor que teixeix d'alguna manera tota aquesta història.
2: Laura Cera, autora de Gel a 40 graus, moltes gràcies i molt d'èxit, que segur que el tens. Et deixo tornar a entomar el timó del programa i espero que hagis estat a gust. Fins ara.
3: Moltíssimes gràcies, companys. Ha estat un plaer. Gràcies, Carles, per les teves preguntes.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: que...
1: Coneixes la paradoxa del vaixell de Teseu? Imagina't un vaixell antic, el famós vaixell de Teseu. Amb el pas dels anys, les taules de fusta del vaixell es van podrint i els fusters les substitueixen una per una fins que no en queda cap de les originals. Aleshores, sorgeix una pregunta fascinant. Continua sent el mateix vaixell? La paradoxa del vaixell de Teseu planteja un dilema filosòfic sobre la identitat i el canvi. Si tots els components d'un objecte són reemplaçats, continua sent el mateix objecte o es converteix en un completament diferent? Les coses es compliquen encara més si algú agafa les taules velles i reconstrueix un altre vaixell amb elles. Quina de les dues seria el veritable vaixell de Teseu? Qui conserva la forma original o el que conserva les peces originals? Aquesta paradoxa no només aplica als objectes, també es relaciona amb els éssers humans. Cada cèl·lula del nostre cos és renovada amb el temps i tanmateix ens continuem considerant la mateixa persona. Què ens fa ser nosaltres? La matèria de què estem fets o la continuïtat de la nostra consciència i dels nostres records?
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials en d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Un luxe, com sempre, poder recuperar aquests moments radiofònics que tenim a la nostra memòria, però sempre és divertit i interessant tornar a posar aquests talls, tornar-los a escoltar per a reviure aquells moments. I els tornem a reviure juntament amb el company Jordi Casellas. Què tal, Jordi? Com va tot?
4: Hola, Esteve, molt bé, content de nou de trobar-nos aquí en aquest programa que tant ens agrada fer i tant ens agrada cuidar i escoltar i repassar tots aquests talls de veu mítics. Avui em sembla que ve un programa que d'aquests que ens farà posar la pell de gallina.
3: Exacte, anem a fer un caire diferent de programa, anem cap als esports. I començarem amb una melodia que ben segur tots recordarem i ens posarà una mica la pell de gallina.

0: Avui l'himne del Barça ens servirà de fil argumental per parlar d'algunes de les mítiques retransmissions esportives en català que vam poder escoltar en directe a la ràdio. El mestre, Joaquim Maria Puyal, va ser el periodista que va fer la primera transmissió en català d'un partit de futbol. Era el Futbol Club Barcelona contra la Unió Deportiva Las Palmas el 5 de setembre de l'any 1976 a través de EAJ1 Ràdio Barcelona.
1: La veritat és que actualment estem tots molt acostumats a veure unes retransmissions a través de la televisió espectaculars, amb uns angles bestials, amb una càmera que va sola, robotitzada pel mig del camp, i és pràcticament com si estiguessis a dins del camp. Però estem parlant de principis dels anys 90, l'època en la que avui ens volem centrar a nivell radiofònic, i en aquells moments la televisió, tot i que començava a haver-hi més tecnologia que la dels anys 80, les coses eren molt diferents i costava una mica més seguir els partits. I en aquells moments era molt clàssic veure d'una banda, per tenir una mica de referència del joc, la retransmissió esportiva a través de la televisió, però a la vegada també baixar el volum de la televisió i posar el Puyal per la ràdio. Això jo crec que ho hem fet tots.
0: Sí, de fet és una característica que jo crec que en el temps ha anat perdurant. Jo recordo perfectament, i no fa molt, tenir el volum de la televisió baixada i escoltar els partits de futbol a través de la ràdio. La imatge et dona, és cert, no? un detall de la jugada, una proximitat en el que està passant, però la ràdio jo crec que et dona una sèrie d'informació que a vegades va molt més enllà de la pròpia televisió.
1: I la potència que hi ha en les retransmissions esportives radiofòniques, la passió que pot imprimir qualsevol locutor radiofònic, com podria ser, per exemple, Joaquim Maria Puyal, jo crec que això a la televisió queda una mica més difós, perquè al final les imatges són les que criden l'atenció i et fixes més en les imatges que no pas en el que estàs escoltant. Però quan algú com en Puyal t'està locutant un partit i t'està cantant un gol com aquest...
2: Parà Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca el socio, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
1: Doncs se posa senzillament la pell de gallina, encara m'estava passant ara. Això tenia lloc el 20 de maig de 1992, el gol de falta de Koeman a Wembley que va donar la victòria per primera vegada a la història al Barça a la Lliga de Campions. Això va ser increïble. Jo recordo en aquella època que estava estudiant pels exàmens de final de curs, i mentrestant anava mirant el partit. No el vaig veure tot, això em va passar tota la meva vida com a estudiant, mentre estava estudiant i veient les finals del Barça, però en aquesta ocasió sí que recordo fer les dues coses a la vegada, els apunts a sobre la taula i vaig veure en directe el gol de Koeman a Wembley.
0: Sí, també recordo haver-lo sentit per la ràdio. No tinc constància de que fos mitjans de la televisió, segur que tenia que ser per la ràdio, perquè de fet sempre ho feia d'aquesta manera. I com bé dius, eren unes èpoques en les quals compaginàvem els estudis amb la ràdio de fons i que ens donava l'oportunitat, doncs, això de no perdre fil.
1: Més exemples de gols locutats pel mestre Puyal. Ens remuntem ara una mica més endavant, el 30 d'octubre de 1993. Aquest va ser un gol del mític Romario, una de les persones, un dels jugadors que més vegades va vestir la samarreta blaugrana i que va tenir un munt d'èxits.
2: Una miqueta més. Atenció, un altre contra la Barça, Romario! Gol de Romario! Romario marcat al tercer! Romario marcat al tercer! Al minut 34, una pilota que l'Alum la deixa perfectament cap a l'eix de l'atac i Romario entrant com una bala afusella el tercer gol del Barcelona. L'assistència de Romario és perfecta.
3: Va coix.
2: Romario sembla que s'ha fet mal en la jugada.
4: S'ha fet una estrabada segurament a la cuixa dreta. Ara Àngel Mur la tendrà, acompanyat de Fernando Baños.
2: L'Adrub li ha fet una passada òptima a Romario. Romario l'aprofitava al màxim, entrant a l'àrea amb molt de perill, i ha fusellat el tercer gol. Ha rebut a última hora l'escomesa de Juanito i la sortida de Diego, que va de bòlit, però Romario ha pogut marcar el tercer pel Barça. Al minut 34 de la primera part, Barça 3, Atleti de Madrid 0.
5: Quants gols ha fet Romario a la Lliga?
6: 9.
3: 9, sí.
5: N'ha fet 9 i ja passa davant a Zucker, que en portava 7 fins ara.
3: Romario... Estan dient a Romario que 5 minuts i descanso. Vivid Cruyff.
2: Bé, és una mentida com una casa perquè falten 10 minuts per acabar la primera part, però, evidentment, Cruyff, que és un home ambiciós, No vol substituir Romario, no vol substituir Romario, tot i que Stoichkov ha sortit de la banqueta.
1: Fixeu-vos que aquí tenim ja l'embrió del futbol a Catalunya Ràdio actual. Evidentment és una altra època, però aquí van néixer doncs, aquestes retransmissions esportives tan increïbles amb les veus d'Antoni Bassas, Pilar Calvo, Joaquim Maria Puyal i tants altres que encara avui dia segueixen a l'antena de Catalunya Ràdio amb aquestes retransmissions del Barça.
0: Amb aquest tall radiofònic ens donem compte d'aquesta varietat d'actors que intervenen en una transmissió i com tots ells aporten el seu granet de sorra, donant informació des de peu de camp, des de cabina de transmissió. És aquesta la màgia que dèiem de la ràdio en el futbol, no? que et dona molta informació des de molts punts de vista i molt ràpidament.
1: I fixem-nos també en la qualitat de so de les retransmissions, com ha canviat. Abans era molt fàcil identificar si el Barça estava jugant a casa o no per la qualitat de so de la locució d'en Puyal. Per exemple, com hem pogut escoltar en el gol de Wembley, estava a fora tot l'equip del programa perquè el so era telefònic. En algunes retransmissions més properes a Barcelona s'utilitzaven línies microfòniques que ja augmentaven una mica la qualitat i, evidentment, si la retransmissió es feia en directe des del Camp Nou, la qualitat era perfecta. I també a peu de camp teníem l'Antoni Bassas, que anava amb un telèfon mòbil o amb una microfònica, ara mateix no ho sé exactament, però amb una qualitat de so molt pobra. En canvi, avui dia sí que tenim amb una facilitat extrema, des d'un mòbil mateix, poder retransmetre en directe des de qualsevol punt. Això és un dels avantatges que tenim avui dia amb internet.
6: La Maroteca de la Ràdio.
1: Bé, seguim amb més talls. De fet, ja amb l'últim tall que us portem avui, un moment que també vaig viure en directe a la ràdio va ser quan el Barça va convertir-se en campió de la Lliga 90-91. Després d'una sèrie de temporades nefastes, finalment el Barça, que ja estava forjant el seu Dream Team, va aconseguir guanyar la Lliga el 12 de maig de 1991. I a més va ser de forma matemàtica. Encara no s'havia acabat la Lliga i tenia tant avantatge per davant que va aconseguir ser ja el triomfador d'aquella Lliga Espanyola 90-91 a falta d'algunes jornades d'acabar. Un programa que va tenir lloc en directe a Catalunya Ràdio, amb la conducció de Santi Carreras i amb els periodistes Pilar Calvo i Antoni Bassas, dels quals us parlàvem ara mateix, Jaume Boix, Jordi Basté, Cesc Armengol, Eduard Solà, Colla Ballester, Toni Flores, Tomàs Llebre, Mònica Sanz, Jordi Túrria, Pere Escobar i Xavier Palau. I Jordi, ens podries dir alguns noms dels protagonistes que podrem escoltar en aquests minuts de gravació?
0: Doncs sí, entre els jugadors d'aquella època recordem a Stoichkov, Andoni Zubizarreta, Alexanko, Amor, Vaquero, Eusebio, Chiqui Begristain, Laudrup, Andoni Goicoechea, Sergi, Ronald Koeman, Albert Ferrer, Carles Busquets, Pep Guardiola, que llavors encara estava al filial, venia d'allà, i qui més, Esteve?
1: Doncs això pel que fa als jugadors, però per la banda de l'staff tècnic, recordar, evidentment, l'entrenador Johan Cruyff, el seu assistent Carles Reixac, Toni Bruins i, d'altra banda, el presi, Josep Lluís Núñez. Tota una temporada diferent de l'actual, en la qual els presidents duraven moltíssims anys i després d'uns anys de sequera durant els 80, finalment, aquell 1991 va ressorgir el Barça i el nom de Núñez va quedar registrat per sempre a la memòria de tots, no? I, d'altra banda, Jordi Pujol, el president de la Generalitat, que també va participar d'aquestes celebracions dels títols del Barça. No sé si ho recordarà, Jordi, l'època en la qual el Barça anava al balcó de la Generalitat a celebrar un títol. Això ara mateix seria impensable amb la plaça Sant Jaume de gom a gom amb els jugadors del Barça que feien saltar en ple balcó de la Generalitat el president del Barça. Això ara mateix seria una cosa impensable.
0: Sí, ho recordo. De fet, no sé quin dels jugadors era el que era més revolucionari. M'atreviria a dir Stoichkov, que és el que el va fer allò agafar i saltar. I sí, tots recordem aquella imatge de Jordi Pujol fent uns saltets sobre el balcó de la Generalitat per instàncies de Risto Stoichkov.
1: Doncs en els següents minuts anem a recordar aquests moments que vam escoltar en directe a l'antena de Catalunya Ràdio aquell 12 de maig de 1991. Esperem que ho disfruteu tant com nosaltres i esperem retrobar-vos a la propera edició de la Maroteca de la Ràdio, que ben aviat estarà a l'antena de Ràdio Sant Cugat. Gràcies, Jordi. Fins a la propera.
0: Gràcies, Esteve. Com sempre, encantat. Fins la propera.
4: I grita Julio Alberto.
7: Julio Alberto!
4: Alberto, que... parlar als seguidors del Barça, que el recorden. 9 anys al Barça. I ara sí.
7: Solamente quiero deciros una cosa. Tenéis equipo campeón para muchos años. Yo me voy el 30 de junio, pero nunca os podré olvidar.
4: Mira, de Julio Alberto, com deia, 9 anys al Barça. Acaba el contracte.
8: Ara, vamos a fallar.
4: I ara Julio Salinas.
8: Vamos a fallar.
4: Carrano, com li estic dient? Ara vamos a fallar. Com se'l coneix, Bruno Koeman? El Jordi Pujol, que li diu a Julio Salinas, que sí que es pot trobar la corbata.
8: Oye, eh!
4: I també grita a Julio Salinas.
8: A ver, eh! A què parlo català? Calla. Oye, sois una afición de puta madre y el próximo año...
4: Després de l'expressió contundent de Julio Salinas, la veterania un cop més davant del micròfon. Urbano, un altre dels jugadors que hi ha...
7: Este año, 3 títulos. El año que viene, otros 3.
4: Com dèiem, un dels jugadors que queden d'aquella llista 84-85... que va servir per la Copa d'Europa 85-86. Que es va perdre, però el fet és que la pròxima oportunitat serà la temporada vinent, Nando.
7: En primer lugar, agradecer el apoyo que hemos tenido durante todo el año. Y bueno, los que no pueden venir hoy, bueno, que sepan que el juego es bueno, así que lo esperamos, ¿eh?
4: Ricardo Serna.
7: Lo que quiero es que no marchéis de aquí porque posiblemente el jueves estemos aquí otra vez y en junio posiblemente también vamos a estar aquí. Así que no vayáis muy lejos.
4: S'has de dormir fins al dijous de la setmana vinent. I la cita de juny, doncs, per la final de la Copa del Rei. Sí que ve aquest any.
7: Avui la Lliga, dilluns la Recopa i d'aquí a una estona la Copa.
4: Ho havia promès, eh? Que parlaria en català i el cert és que ho compteu. Estan buscant... Em sembla que és Mijai Laudrup.
9: Li estan dient que és justament a l'Aldrup i ara naturalment rep l'ovació per la gent en ser reconegut.
4: Alejandro primer.
7: Muchas gracias. Y a ver si nos vemos el jueves. Visca Barça. Gracias a todos. Sois maravillosos.
10: Miquel Soler no ha aparegut, Pilar.
4: No, no, Miquel Soler no l'hem dit. El Jordi Pujol, qui ha parlat ara. Els seguidors de tot Catalunya i els seguidors del Barça que són aquí avui a la plaça Sant Jaume.
9: Sí, atenció, perquè m'estic acostant a Miquel Soler. Parla el president o encara no?
4: No, no, no encara.
9: Aviam, perdó un moment només. No, no passaré, no. Miquel! Miquel! Miquel! Mira un moment. Com és que no surts?
11: Ja he sortit.
9: Aquí, ja has sortit, tu?
11: Allà a la finestra.
9: No has parlat o no has parlat?
11: Sí, no m'han sentit.
9: No t'han sentit?
11: Oh, el cansament rovellat.
9: Molt bé. Parla el president de la Generalitat.
4: Parlarà primer Johan Cruyff, a petit. l'afició de Jordi Pujol.
12: En un momento dado.
13: En un momento.
4: Això ho ha dit Aleixanco, eh? Això ho ha dit Aleixanco, en un momento dado. Però Johan, puedes decirlo.
13: Como he dicho ya muchas veces.
12: En un momento dado.
13: En un momento dado. Si cada partido en casa tenemos esta afición, es imposible perder. Por lo tanto, volvemos aquí otra vez. Lo normal.
14: Escolteu, escolteu.
4: El president de la Generalitat.
14: Escolteu.
4: El micròfon acompanyat de l'honorable Jordi Pujol.
13: Gràcies a tots i fins al dijous. Visca el Barça, visca Catalunya! Escolteu, només tres coses. La primera, que dijous tornin de Rotterdam amb la Copa. La segona, visca el Barça. La tercera, visca Catalunya!
4: Tots estan d'acord amb les tres coses proposades per Jordi Pujol, el president de la Generalitat, en el moment que deixen la balconada de la Generalitat, del Palau de la Generalitat. Antoni Bassas, endavant.
15: Gràcies. Sí, en efecte, els jugadors estan retrocedint.

0: Ha parecido que había un poco de ironía cuando hablabas en la Merced con nosotros.
1: No, qué va. Lo que pasa es que los recibimientos suelen ser progresivos, ¿no? O sea, un momento más tranquilo y luego va acumulándose más gente.
0: Tú ya ganaste una liga con el Athletic. Dime algo de la comparación.
1: Gané dos con el Athletic. Esa es la desventaja. Solo ganó una con el Barça.
0: Desde luego.
1: No, la comparación no hay ninguna. Yo creo que vascos y catalanes somos parecidos y diferentes. Y en eso es la comparación.
0: Gracias. Johan Cruyff y José María Cullell.
2: A la vida deportiva de la ciutat.
3: Però serà un honor si
2: guanyo. M'agradaria molt tenir-te al meu costat, eh?
3: Estàs molt orgulloso. Si puedo ayudar algo,
2: pues escolta'm.
3: Per Catalunya, todo encantado.
2: Pues està molt bé, eh?
3: Gràcies.
2: Parlem quan tornis de Rotterdam amb la Recopa, eh?
3: Vale,
2: d'acord?
3: Vale, ja la veiem.
2: Vinga. Salut, mago.
0: Bé, atenció que aquí sembla que hi ha una notícia. Sembla que el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Josep Maria Cullell, perdoni, li acaba d'oferir la possibilitat de col·laborar amb vostè amb Johan Cruyff, segons que hem sentit.
2: Bé, sí, però ja en parlarem més endavant. Sí, és així, però hem quedat que en parlaríem tornant de Rotterdam.
0: Podria concretar una miqueta quin és el tipus d'oferta que li fa?
2: Bueno, de fet, és el que penso és que en aquesta ciutat cal potenciar molt l'esport de base. I jo crec que s'ha de trobar doncs una fórmula, o podem trobar una fórmula, que en parlaríem tornant de Rotterdam, en la que ell i jo poguéssim col·laborar, si fos l'alcalde, que ell continuarà al Barça, òbviament, però que el seu consell fos per mi molt important de cares a desenvolupar doncs el futbol de base, les barriades i dels nanos i tot plegat.
0: La seva resposta ha estat bastant afirmativa, de moment.
2: Sí, ha dit que en parlaríem i que estava molt orgullós de que li oferís.
0: Parlem de les seves últimes 24 hores en relació al Barça. Ahir un desconcert, suposo que molt gran, i avui una alegria.
2: Avui una gran alegria, i a més el que compta històricament és això. Compte que d'aquí 4 o 5 anys la gent el que dirà és que el Barça l'any 90-91 va guanyar la Lliga brillantment 3 jornades abans d'acabar-se. I molt content perquè el Cruyff m'hagi dit que això pot tirar endavant.
0: Això és un fitxatge.
2: Això és un fitxatge. I crec que és un fitxatge de la ciutat, no meu.
0: Molt bé, ja ho veurem. Gràcies, Josep Maria Cullell. Bona nit, el candidat a l'Ajuntament de Barcelona.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: Estan per aquí bevent xampany tranquil·lament. Sí que ve aquest any. Avui, si no em parles en català, et tiro pel balcó.
6: Ha parlat ahir al balcó? T'ha parlat, no?
0: Sí, no, però ara per antena, home.
6: A veure, què demanes?
0: No, home, et demano, per exemple, tu estaves a la graderia de Totxa quan la Real va guanyar aquelles lligues a començaments dels 80. No eres jugador encara. Podria ser una mica de comparació de l'ambient?
6: Hombre, és difícil, no?, fer una comparació de lo que jo sentia en aquests moments, perquè jo era d'allí, no?, jo era de Sant Sebastià. Entonces, per mi el record és impressionant, però ja fa 3 anys que estem aquí i per mi és molt important haver guanyat la Lliga perquè realment he vist de veritat què és lo que, com han celebrat aquí els títols.
0: Ja. Tu has sigut dels pocs que ha anat a veure el partit a la televisió, has estat amb la Pilar allà a TV3. Suposo que estàs molt content també perquè la Real hagi guanyat, però les coses han començat fatal perquè, segons que deia Xavier Palau, a més del gol, l'Atlètic ha tingut un munt d'ocasions al principi.
6: No, el començament de la Real ha estat horrible perquè, bueno, han resut un gol i encara han tingut l'Atlètic de Madrid dues o tres oportunitats més per marcar. Però després la Real ha marcat l'empat i la segona part han estat l'Atlètic de Madrid en darrere, tot l'equip. I es veia que la Real podia marcar.
0: Ja. El gol a buscar diguet t'ha sortit de l'ànima, no?
6: Sí, de veritat, perquè he vist moltes icurrinyes ahir a baix i ho he pensat dir de cor.
0: I ara dimecres què?
6: Dimecres ja veurem, és una pena que el futbol sigui 11 contra 11, no? Perquè si fos per l'afició guanyaríem tots els títols.
0: Yeah. Si la tinguéssiu sempre així a l'estadi, eh?
6: Sí, és veritat. Jo no sé on està la gent, perquè he vist gent molt jove. Sí. Tots que estan aquí a la plaça en llama són molt joves i al cap la veritat és que la gent és una mica més adult.
0: És una mica més gran, potser.
6: Sí, jo crec que sí.
0: I potser no crida tant. Xiqui, enhorabona.
7: Antoni, recorda-li a Xiqui Begristain les felicitacions que fèiem al voltant de 4:07 de la tarda.
0: Em diu Santi Carreras que heu començat a parlar de felicitacions ja aquesta tarda. Heu parlat quan faltaven 5 minuts per acabar el partit o just quan marcava el segon gol a la Real de la Ciutat i em demana que et recordi aquelles felicitacions que ara ja tenen un...

0: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu.
2: Gràcies. En efecte, recomposo la meva posició per mirar d'encaixar encara microfònicament algun altre jugador que no hagi passat pels nostres micròfons en els diversos ambients en què han estat. Digues, Pilar.
3: Aprofitem que recomposes la teva posició per dir que Enric Truñó, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha sortit a la balconada i ha anunciat que dimecres a les pantalles del Palau Sant Jordi es podrà seguir en directe el partit de la final de la Recopa d'Europa, i que per dimarts i dimecres, partit de Barça de bàsquet, i dimecres per seguir doncs, aquest partit de la Recopa.
1: Dimarts juguen a Badalona. Pilar.
3: Doncs mira, ho havia entès jo malament.
1: Dimarts el segon partit del playoff torna a ser a Badalona, perquè la penya va ser el primer classificat.
2: Tinc aquí al costat... Perdona, Pilar, volies fer alguna cosa més o no?
3: No, no, ja està.
2: D'acord. Tinc al costat Josep Maria Corbella, que és l'encarregat de material del Barcelona. Amb aquest senyor no parlem mai, perquè ell fa la seva feina molt discretament i molt eficientment, per cert. Però avui està content, suposo, per una cosa. I és que els jugadors... Aquest darrere que crides és Amor, que és un catxondo i que té moltes ganes de celebrar. Ara parlem amb tu. Dic... que els jugadors no es quedaran la samarreta amb la que han guanyat la Lliga, perquè materialment estaven a casa seva, que no es quedin la samarreta de felpa que durien portar.
4: No se l'han quedat, perquè avui dia estava preparat pel dissabte. Llavors, al passar el que va passar, pues, diguéssim, vam recuperar les samarretes. Ara, pues, el pròxim dia, a casa, pues, els hi donarem totes amb molt de grado.
2: Els seus companys estan dient que com és que t'entrevisten, i és que en Corbella és tota una institució en això del Barcelona. Ha estat sent un digne hereu d'en Papi Anguera, que durant molts anys, i que suposo que deu estar molt content aquest cap de setmana, et va ensenyar com es portava tot aquest tema, no?
4: Sí, ell, vull dir, jo vaig ser el que el vaig substituir, i és un home, pues, que jo l'aprecio, i espero, pues, que puguem estar molts anys i que ell ho pugui veure des de casa seva o amb un altre ajuntament.
2: El dimecres no portem la samarreta blaugrana, no?
4: No, el dimecres anirem tots de blau.
2: De blau com a Berna.
4: Com a Berna, sí. Yeah. A veure si tenim la mateixa sort.
2: Tant de bo, no?
4: Amb la Sampdoria, vull dir que es va anar de blau.
2: Sí.
4: Passa que amb el blau vam tindre un mal record, que va ser la final de Sevilla, però vull dir que millor no recordar-ho.
2: Sí, però oi que aquella no duia la franja blaugrana? O també la duia?
4: Sí, la duia, és la mateixa.
2: Potser podríem desvetllar que tu tenies la samarreta blaugrana oficial amb el número 4 preparada per si la deixant córrer via la copa poder-se-la posar.
4: Ah, sí.
2: És veritat, eh?
4: Sí, és veritat. És veritat, Antoni.
2: En fi, Josep Maria, felicitats també
4: vale.
2: Per la part que et toca.
4: Vale,
2: i també a la resta de components de l'equip del Barcelona, que estan sent cridats pel cap de premsa del Barcelona perquè se'n vagin cap a l'autocar. Seran acomiadats. Abans parlarem amb Amor, que era un home feliç. Ahir l'Amor i jo estàvem a la jardinera que ens portava de l'avió cap a la terminal del Prat i tots dos fèiem una cara que déu-n'hi-do. Però avui les coses han canviat.
5: Ha canviat tot. La veritat és que ahir ja no sabia ni el que fer, no? Si riure, si posar-me a plorar. La veritat és que estava molt... Bueno, molt dolorit per tot, però bueno, avui s'ha oblidat tot, no?
2: El contrast d'aquestes 24 hores és brutal, eh?
5: La persona canvia, eh? És la bomba, això, eh?
2: Tu on estaves quan l'Atlètic ha acabat de perdre el partit?
5: A casa.
2: A casa.
5: Sí,
2: ho has sentit immediatament coets, això?
5: Sí. Ho estava escoltant a la ràdio i ho he sentit i, bueno, imagina't. S'ha posat a sonar el telèfon i vinga, no parava.
2: I la corbata i cap aquí?
5: Sí, la corbata i cap aquí.
2: Bé, ara tu queda una setmana de relativa tranquil·litat perquè dimecres no jugues. Suposo que això ara... veient la gent aquí, et deu coure més que mai, no poder ser.
5: Sí, més que mai per això, perquè volia estar allà a la final, però bueno, la gent està mentalitzada i això li dona més moda a la gent, no? Jo estaré allà animant, a fora, i a veure si el dios, pues, com ha dit el míster, pues, estem aquí una altra vegada.
2: Quan sabràs si la targeta d'ahir val o no val?
5: Em diuen que per fer una obstrucció normalment no compta.
2: Yeah.
5: Més que res agressió, però no. Jo era que esperava, a veure si compta o no.
2: Tu que ets un home de la casa, això et deu fer molt feliç, no, tot això?
5: Feliç, i abans ho estava comentant, perquè el de la casa normalment vol arribar, vol jugar, vol guanyar, i de moment, com tot va bé, pues, imagina com estic.
2: 3 anys del primer equip i 3 títols.
5: Sí.
2: La Recopa primer, la Copa...
5: Copa Rei, Liga, aquest any no ha acabat encara, i a veure si l'any que ve, si estem encara aquí, pues, algun mes, no?
2: Què vols dir, que t'ha fet una oferta al Madrid, alguna cosa?
5: No, perquè no, he renovat i estic molt content
2: doncs,
5: aquí.
2: Doncs aleshores segur que estaràs aquí, home.
5: Home, esperem que sí.
2: Doncs vinga, felicitat.
5: Gràcies.
2: Guillem Amor, un dels homes encara més endarrerits, que està marxant ja del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Mentre mirem de veure exactament què és el que passa amb la resta de jugadors, que sembla com si estiguessin sent convidats al pati dels Trongers del Palau de la Generalitat. Estem cobrint la distància que hi ha entre el Saló de Sant Jordi i el Palau de la Generalitat. No tinc gaire lluny Hristo Stoikov. En Bulgària se celebra algo así parecido, no?
6: Igual.
2: Sí o no?
6: Pero poco gente.
2: Poco gente.
6: Sí, yeah. Normal.
2: ¿Qué te ha parecido todo esto?
6: Muy, muy bien, muy, muy contento, porque mucha gente quiere ganar la Liga y ahora ganamos la Liga. Sí. Muy contento.
2: Molt bé, gràcies. El reclamen cap a la fotografia, que es faran ara al darrere de la font del Pati dels Trongers, on brolla l'aigua d'un Sant Jordi cavalcant. El president de la Generalitat i Marta Ferrusola dempeus, al seu costat Cruyff, a l'altre cantó Núñez, darrere Reixac, Soler, Casaus, i agenollats en la posició, diríem, principal, Toni Brins, Estolet, Goicoetxe, Àngel Mur, Jaume Langa, Josep Malgosa, Àngel Vilda, Ferrer, Laudrup, Eusebio, el doctor Bastit, Ricard Maixencs i alguns altres directius que se sumen a una fotografia que es pretén que sigui històric. Alguns dels jugadors ja no porten la corbata, com és el cas de Subi Serreta, altres s'han afluixat el nus, però la uniformitat és impecable. Els somriures de Cruyff són molt amplis, i ara el president de la Generalitat dona per tancada la fase fotogràfica, de manera que suposo que podrem seguir fent comentaris amb altra gent. Suposo que ara hi haurà el comiat oficial, per veig que bé que parlen Reixac i Cruyff, perdó, Reixac i Pujol, que són portats en una part per part del president de la Generalitat, suposo que per parlar més tranquil·lament i lluny dels micròfons d'un i altre cantó. Mirarem, però, de poder xerrar amb ells, per bé que insisteixo, ara inicien un passeig pel pati dels Trongers i fa de molt bon estar. Què deben decir-se, Toni?
7: No lo sé, yo pienso eso, ellos van a hablar el táctica para el miércoles.
2: El táctica para el miércoles,
7: sí, yo pienso Pujol, pienso un quiere jugar con un delantero, un poco más control en defensa, mejor que contra Cádiz. Estas cosas, yo pienso, dice Cádiz, está un poco cachondeo. Vamos a más en serio miércoles contra los ingleses.
2: ¿Tú cuando viste el partido ayer de Cádiz debiste pensar que te habían cambiado los papeles? Que el equipo que tú sabías cosas de que el Cádiz no era el que estabas viendo, ¿no?
7: No, Cádiz es un partido uno dentro de los 38, ¿sí?
2: Ya. Pero es increíble, ¿no?
7: Ya, pero ok, vamos, es posible. Hay situaciones, no hay directamente el equipo titular, hay tocados, hay jugadores sí. Que piensan... Hombre, quiere jugar miércoles la Copa de Europa, tampoco el ambiente no está en Cádiz. Hay mucha gente para el circuito de Jerez de Motor, en el mismo hotel, hay muchas otras cosas. El campo está en hierba muy alto, muy seco, la tierra está como cemento. Los jugadores quiere jugar miércoles en Rotterdam en tope, so está un poco preocupado para la guerra, la entrada de Cádiz. Cádiz tiene razón, claro, quiere ganar el partido, toma riesgos y ganar rápido en dos, tres contraataques.
2: También el Manchester perdió 3-0.
7: Sí, claro, yo he visto el Manchester último partido contra el Arsenal. Pero hay indiferencia, nosotros somos campeones ahora de España, el Manchester es el sexto o séptimo en la liga inglesa, para mí nosotros somos los favoritos para ganar este título miércoles.
2: Pues ojalá, gracias. ¿Has estado en casa escuchando el partido hoy?
8: Sí, claro.
2: Cuando ha marcado el Atlético la cosa estaba bastante mal, ¿no?
8: Sí, pero sabemos del fútbol y como te he dicho antes, que nosotros tenemos aunque, por ejemplo, después de perder ayer, queríamos ganar la Liga en casa, por ejemplo, contra Real Sociedad, este año no podemos perderlo, porque aunque no queremos ganarlo hoy, hemos ganado hoy. Y eso es lo bonito.
2: Sin duda, sin duda. El público ha disfrutado mucho con el momento dado de Alessanco, ¿eh?
8: Bueno, espero que sí, espero que sí. Espero que sí, porque la broma está bien, ¿no? Porque me gusta mucho, por eso digo... Yo me gusta tener un gorro, pero si tenía el peluco de Arús, lo sacaba ahora mismo, ¿eh?
2: Hay para todos, ¿eh? Hay para todos.
8: Todos,
2: hay para todos. Esto para el miércoles es muy bueno, ¿no?
8: Sí. Hay que animar, hay que probar de sacar uno más y, sin apuros, los tres. Porque estamos en los tres.
2: Muy bien, gracias, Johan Cruyff. entrenador del Barcelona, que s'acomiada de Josep Lluís Vilaseca, que va ser directiu del Barcelona quan ell era jugador del Barcelona, quan va ser fitxat, quan va ser portat de l'Ajax d'Amsterdam. En aquests moments, la directiva blaugrana, Núñez, al costat de Johan Cruyff, se'n van cap a l'autocar. Hi ha salutacions a banda i banda, els jugadors pujaran a l'autocar i nosaltres suposo que acabarem de fer les últimes entrevistes amb els jugadors.
3: President, només una pregunta. Dijous, ens tornem a veure dijous aquí?
9: Almenys jo el desitjaria.
3: D'acord, gràcies, el president Núñez.
2: Carles Reixac cap a l'autocar. Això és més emocionant que quan la vas guanyar com a jugador, la Lliga, o no?
9: Home, ara com que estic vivint aquest moment és més emocionant ara. Però ara quasi no me'n recordo.
2: Molt bé, gràcies, Carles Reixac, que et diu que no recorda tant allò i que és un home absolutament feliç. Bueno, esto es muy emocionante, ¿no?
10: Sí, muy agradable, ¿no? Eso que lo que nos gustaría hacer cada año, pero es muy difícil.
2: Ojalá, Vaquero. Gràcies, que en aquest moment se'n va cap a l'autocar darrere d'ell el capità Aleixanko, les dones dels directius i alguns directius que estan a l'autocar del darrere, preparat de tots els detalls, gerent del Barcelona, Anton Parera. Tot ha anat bé?
11: Ha anat fantàstic.
2: Al final s'han obert les portes de l'estadi, per això.
11: Sí, perquè hi havia molta gent i nosaltres no teníem previst que vingués gent a l'estadi, però, bueno, hi havia molta gent, però finalment les hem obert.
2: El sopar del Ritz només és per vostès, per desgràcia,
11: sí,
2: no?
11: Sí, si no hi ha, invasions, sí.
2: Igual han d'obrir les portes, també.
11: Espero que no, perquè seria un programa de públic important per l'hotel.
2: Hi ha alguna novetat a cada dimecres, d'entrades, de desplaçaments, alguna cosa que s'hagi dit?
11: No, tot està a punt d'esgotar-se i intentar guanyar.
3: I com sempre et pregunta l'Antoni, quina recaptació d'il·lusió i de carinyo hi ha hagut avui?
11: Mana?
3: Quina recaptació heu fet avui?
11: Oh. Avui la millor de la història, perquè un títol és sempre la màxima que es pot aconseguir.
2: Gràcies, el gerent. Que poètica i que metafòrica la pregunta de la nostra companya. Els jugadors del Barcelona estan ja tots a l'autocar pràcticament. Els autocars que estan encarats cap al carrer Ferran pujaran Rambles amunt. I els jugadors del Barcelona, com ha quedat dit, juntament amb els directius, es reuniran en un sopar que esperen sigui íntim a l'Hotel Ritz de Barcelona. En aquests moments l'únic que podem fer ja des del Palau, des de la plaça de Sant Jaume, entre el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament, és referendar que els jugadors marxaran aplaudits i vitorejats per centèsima vegada. Subissarret és l'home que tarda més en anar a pujar l'autocar per la porta lateral i suposo que això, la comitiva és a punt de marxar, amb l'esperança que han dit tots en els seus parlaments de tornar a ser aquí d'aquí 4 dies, dijous que ve, l'endemà de la final de la Recopa a Rotterdam, que el Barcelona disputarà el Manchester United. Ha posat l'autocar primera, acaba de tancar ara bé la porta, suposo, una directiva, l'única directiva rassegada, la senyora Rosa Blas Taverner, que puja l'altre autocar, i intentant-se obrir pas, això és una operació bastant difícil, quan són 11:45 tocats de la nit, l'autocar que condueix els campions de Lliga de la temporada 90-91, el Futbol Club Barcelona, és a punt de deixar la plaça de Sant Jaume i anar-se'n cap a l'Hotel Ritz de Barcelona. En aquests moments l'autocar se'n va, els jugadors saluden el públic els hi torna les salutacions, sona el clàxon, els directius i alguns familiars s'ho miren estorats des del darrere. Aquí se'n va l'expedició campiona de Lliga de l'any 90-91. Jo em quedo amb la frase d'Àngel Mur, els terminis cada vegada s'estan fent més curts, entre la de Lenny Rey i la de Cruyff, 14 anys, entre la de Cruyff i la de Venables, 11, i entre la de Venables i la de Cruyff i Reixac com a entrenadors, només 6. Veurem si aquesta progressiva reducció dels terminis continua tenint en la història alguna mena de seguiment. Això ha acabat ja a la plaça de Sant Jaume, es desfan les tanques i diria que amb molt d'ordre la gent està abandonant les posicions que ocupava des de primera hora de la tarda per venir a vitorejar aquí al cor de Catalunya els campions de Lliga, el Futbol Club Barcelona. Si no voleu res més des dels estudis i si Pilar Calvo no ha d'afegir res més, nosaltres tancarem ja aquest punt de connexió des de la plaça de Sant Jaume.
1: Molt bé, doncs tanquem aquest punt amb Antoni Bassas. En Pilar Calvo tampoc no hi ha res més a afegir, Pilar?
3: No, a reveure.
1: Doncs molt bé, nosaltres buscarem seguidament a Catalunya Ràdio pràcticament 6 hores i mitja de transmissió a l'altre punt informatiu, que és justament on la festa continua, a l'Hotel Ritz.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
14: Finalment, aquest any sí. 26 anys després, la Lliga torna a Can Barça.
1: I per arribar a l'Hotel Ritz cal fer una trajectòria, un seguiment de carrers que ens ho pot dir Odol Serra, unitat mòbil.
15: Sí, doncs en aquests moments som nosaltres a prop del carrer Ferran, a les mateixes Rambles. Vegem ja com ja està tot preparat perquè l'expedició del Futbol Club Barcelona doncs emprengui el camí Rambles cap amunt. Tal com ha comentat abans Antoni Bassas, efectivament la gent va enfilant camint cap a casa seva o bé per a altres llocs per continuar la celebració de forma molt tranquil·la, molt cívica, com a mínim en el lloc on estem nosaltres, davant justament de la comitiva del Futbol Club Barcelona. La tranquil·litat és la nota predominant, la gent va tirant cap amunt, alguns s'esperen per voler veure tornar a passar els jugadors del Futbol Club Barcelona, que sens dubte són els protagonistes del dia d'avui. Ara, concretament, des de la nostra posició podem veure perfectament ja els autocars com estan enfilant el camí de les Rambles cap amunt.
1: Segur que ara aquest recorregut fins a l'Hotel Ritz serà molt més ràpid. I justament a l'Hotel Ritz busquem una altra comunicació amb Josep Adolf Estradé. Bona nit.
16: Bona nit. Estem a l'exterior, en concret, de l'Hotel Ritz, en aquesta primera connexió, perquè també volem copsar una mica quin és l'ambient que hi ha a la façana, a l'entrada de l'Hotel Ritz, i també és bastant considerable. Jo calculo que hi deuen haver-hi uns 700 aficionats del Futbol Club Barcelona que estan esperant l'arribada de l'equip des de fa estona. Segurament seran aficionats que en gran quantitat no hauran pogut trobar lloc a la plaça de Sant Jaume i que fa estona que han vingut aquí a la porta de l'Hotel Ritz. Pel que fa a l'interior d'aquest hotel que hi ha a la Gran Via de Barcelona, hem de comentar que el sopar oficialment l'organitza Joan Gaspar, fins al punt que a les targetes d'invitació que hi ha a cada taula i a cada lloc on s'asseuran els comensals posa Joan Gaspar es complau en convidar els campions de Lliga 1990-1991. I ell ha convidat personalment tothom, hi ha membres de la Junta Directiva, membres de les diferents seccions del Futbol Club en Barcelona, hi ha fins i tot algun que altre company de la candidatura de Joan Gaspar a la Cambra de Comerç de Barcelona. Com que Joan Gaspar ha convidat personalment, doncs hi està veient tota mena de convidats. Avui, per tant, 700 persones a l'exterior de l'hotel. A dintre, jo calculo que entre convidats, que també hi ha exjugadors i tècnics del futbol base del Barça, m'havia oblidat de dir-ho, doncs deu haver-hi ja unes 600 persones, i d'aquí uns instants, si us sembla, en una pròxima connexió, parlem amb alguns dels protagonistes d'aquest sopar que començarà, suposem, d'aquí a no gaires minuts.
1: Doncs si tu ets a la porta de l'hotel Ritz, haurem d'anar cap a l'interior. Buscarem a l'interior la comunicació amb un altre dels homes de Catalunya Ràdio, amb micròfon mòbil, amb Jaume Boix. Pràcticament ara mateix passen 8 minuts de 11:45. Jaume Boix, bona nit.
17: Hola, bona nit. I aquí, doncs, tot a punt, en aquesta sala, el Saló Imperial de l'Hotel Ritz, tot a punt, diem, per rebre els jugadors i els directius del Barça campió. I amb nosaltres, el maître de l'hotel, el senyor Joan Dinarès, que està cuidant fins a l'últim detall tot el que ha de ser aquest sopar dels campions. Senyor Dinarès, bona nit.
18: Bona nit.
17: Bé, hem de començar parlant del que podia haver sigut ahir i que serà avui. De quina manera ha perjudicat això a l'organització d'aquest sopar?
18: Bueno, el que és perjudicar no ha perjudicat gens. En tot cas, els nervis, diguem, d'estar preparats ahir, de tenir-ho després, doncs, que anul·lar-ho tot, amb quant a camarers, amb quant a desmuntatge de taules, la cuina, per exemple, doncs, tornar a guardar-ho tot a la nevera, preparat per avui o preparat per un altre dia. O sigui que, en fi, més que res ha estat un problema de nervis, però bueno, al final doncs som campions i superem tots plegats.
17: Campions han estat els jugadors del Barça, els 25 jugadors són de la plantilla, però aquí veiem taules per bastants més.
18: Bueno, això està muntat per unes 400 persones.
17: 400 persones en un sopar dedicat als campions de Lliga que avui ben segur no passaran gana, tot i que hauran tingut temps de fer gana en aquest recorregut que han fet des de l'estadi del Futbol Club Barcelona fins que arribaran aquí a l'Hotel Ritz.
18: Doncs sí, està preparat per 400, és un bufet de freds i de calents, amb pastaleria, amb postres, diguem, no? Cafè, conyac, licors, xampany, i bueno, és un bufet molt ben preparat, molt maco, com vostè pot veure, no? Amb una copa monumental.
17: Un pastís impressionant.
18: Perfecte, sí, de mantequilla dolça, en fi, tot està preparat.
17: El pastís és una obra d'art.
18: És una obra d'art, sí.
17: El podríem descriure, no?
18: Bueno, això més que aviat ho tindria que descriure el pasteler que l'ha fet. No sóc jo la persona més adequada per parlar-ne, eh? Això és robar-li l'ocasió de fer-ho ell.
17: Tècnicament ha dit que és de mantequilla, però el que sí que cal dir és que intenta representar com un castell.
18: Un castell, diguem, de gent que agafen doncs, tots plegats una copa, no?, que l'enlairen amunt. En fi, és molt maco.
17: El que està molt clar és que avui els jugadors del Barça, si s'han fet gana, aquí quedaran satisfets.
18: Això per descomptat.
17: Molt bé, són les declaracions al micròfon de Catalunya Ràdio del maître de l'hotel Ritz, Sant Joan Dinares, que ens ha comentat el que serà el protagonista d'aquí uns minuts al Saló Imperial d'aquest hotel.
13: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Queden 12 minuts per arribar a les 12 de la nit. Serà el moment de posar el punt final a aquesta llarga transmissió del seguiment primer des de Totxa, pràcticament a les 5 de la tarda, del Reial Societat Atlètic de Madrid. Ha començat malament les coses, però finalment, matemàticament, el Barça ha aconseguit aquesta tarda el títol de Lliga. L'onzè a la seva història. 2-1 ha guanyat la Reial Societat. I ara també serà bo, en aquests 12 minuts que ens queden per arribar a la mitjanit, fer un resum, fer balanç del que hem pogut viure a la sintonia de Catalunya Ràdio i recordar també fets puntuals, fets que han marcat una jornada històrica pel Futbol Club Barcelona. Una jornada que recordarà com la d'aquell dia que el Barça, matemàticament, va aconseguir el títol de Lliga.

0: Fer memòria, una conversa del president de la Generalitat, amb Antoni Bassas.
1: Aquest és el títol que valorem més, a part del dia que quedarem campions d'Europa, no? Perquè la Recopa mateix, tot i que és molt important, internacionalment és més important que ser campió de Lliga, de la Lliga Espanyola, però l'hem guanyat diversos cops, és una competició que li tenim bastant la mida presa. En canvi, la Lliga se'ns escapa molt sovint i d'una manera frustrant. Aquest any no. Malgrat l'ensurt que ens van donar ahir, oi? Amb aquell partit de Cádiz, malgrat això, doncs, la temporada ha estat bona, ha estat francament bona. La prova és que acabem amb molt d'avantatge i molt abans, quatre partits abans que s'acabi la Lliga, som campions. I és lògic que es desbordi l'alegria dels barcelonistes, i que són tanta i tanta gent a Catalunya, no? I poc o molt de tots els catalans. En tot cas, la meva, jo, evidentment, em sento molt satisfet, molt content de que el Barça en guanyi.
2: En primer lloc, unes paraules d'agraïment, perquè...
0: És el Parlament de Josep Lluís Núñez a l'Ajuntament de Barcelona, al Saló de Cent.
2: ...pugui estar aquí al Consell de Cent per celebrar un títol que és el campió de Lliga, per nosaltres és una gran satisfacció i una gran il·lusió. Nosaltres aquest any érem conscients que era un any molt important, i era molt important perquè també som conscients que l'any que ve a la nostra ciutat se celebraran uns Jocs Olímpics. Jo diria els millors jocs que s'han celebrat fins ara.
3: Una altra volta que estiguin els vostres peus.
0: Nicolau Casaus a la Basílica de la Mercè.
3: Barcelona, encapçalada pel nostre president, per tal d'ofrenar-nos el títol que més esperàvem, el campionat de Lliga 1990-91. Nosaltres despreguem, senyora, i us agraïm la gran protecció que ens heu donat, sobretot els nostres associats i simpatitzants, els nostres jugadors, els nostres tècnics, tot el personal del club, el consell directiu i a totes les seves famílies.
4: Tampoco quiero decir tantos como ellos.
0: Joan Cruyff a l'Ajuntament de Barcelona.
4: Deja todas las banderas hasta jueves porque volvemos.

Falten 9 minuts i arribarem a les 12 de la nit. Aquests són alguns dels recordatoris que han pogut seguir a l'antena de Catalunya Ràdio, al Parlament de Josep Lluís Núñez, a l'Ajuntament de Barcelona, també les últimes paraules de Joan Cruyff, també al Parlament, al president de la Generalitat, Jordi Pujol, també Nicolau Casaus a la Basílica de la Mercè, però encara n'hi ha d'altres.

0: dels Jocs, el nostre primer club s'hagi proclamat campió d'Espanya i esperem dintre de molt pocs dies... que
1: Pasqual Maragall a l'Ajuntament de Barcelona.
0: En prova d'agraïment, podria...
2: Por este recibimiento y que espero que se repita muchas veces más. Visca Barça.
1: Aleixanco, a l'Ajuntament de Barcelona, un dels capitans del Futbol Club Barcelona. Entre recordatori i recordatori, l'actualitat que marca avui, ara mateix, el sopar que es fa a l'Hotel Ritz. Comunicacions, Josep Adolf Estradé, Hotel Ritz.
3: L'actualitat ara mateix és la xerrada, la conversa, la tertúlia que estan tenint els convidats d'aquest sopar i els protagonistes d'aquesta vetllada, jugadors, tècnics, directius, senyores, que acaben d'arribar fa uns minuts. Una conversa que s'està mantenint en el vestíbul de l'Hotel Ritz abans que tothom s'entauli, abans de passar al gran saló on es farà aquest sopar, que per tant no serà un sopar íntim entre plantilla, directius i tècnics, com en un principi s'havia previst, sinó que serà un sopar multitudinari del que Joan Gaspar ens n'ha dit que hi havien 300 convidats, tot i que aquí n'hi ha més de 400. Potser no hi cabrà tothom, però el cas és que de sopar n'hi ha per estona.

0: el Maragall, al seu costat ara ve Guedistany, que saluda Enrique Lacalle, ha guanyat una bona posició, l'alcaldable pel PP, que s'ha de dir tot, és un habitual a la llotja de Can Barthes, el del Cibat sempre, i ara sembla que l'alcalde convida els altres a parlar. Aquest és Koeman, Ronald Koeman. Os esperamos el jueves a dir Julio Salinas.
1: ¡Ánimo!
0: Ánimo, ha dit Stoikov, que aixeca els braços. Criden a més jugadors. Aquest és Amor, amb el crit que s'emporta l'ovació al moment de la nit. Visca el Barça i entra el jueves a dir Nando. Primer any al Barça, primera lliga. S'ha regressat. L'altre para. Home, no hi ha gaire originalitat, però... Espero que dijous sereu tots aquí, ha dit Ferrer.
1: Hasta
0: la pròxim, ha dit Toni Bruny. Johan Cruyff, que no para d'aixecar el Covid. I Gora Euskadi, amb l'autèntica ovació de Tigre Guedistany. Comença res ara. Quiero veros a todos en Rotterdam el jueves aquí.
1: Visca el Barça,
0: visca el Barça hasta el jueves, a Nico y Coitea. Están empañando casados, que sembla que no vol parlar. Cap als tres títols, ha dit abrandadament Miquel Soler. Gairebé es menja el micròfon. Tal com ens esperàvem ara el públic, no pressiona la... Vaquero. Vaquero, que saluda amb la mà i provoca l'ovació del públic. I Stoikov, que aixeca una senyera i la uneja amb la mà d'Albert Ferrer. Stoikov i Ferrer aixecant una senyera entre Josep Lluís Núñez i Pasqual Maragall. Una encaixada de mans ara entre l'alcalde i el president de Barcelona, Julio Alberto. Que deixarà un petó i aixeca el seu dit polze de la mà dreta. Amb una mirada plena de tendresa. Ara s'abraça possiblement amb Pasqual Maragall. Josep Maria Cullell arriba finalment a l'alçada de la balconada, somrient, mentre Cruyff, a petició dels fotògrafs, no para d'aixecar el Covid. Un cop més, i aquesta aixecada del Covid provoca... Cruyff cap al micròfon, ha dit visca el Barça. Però entra definitivament a l'interior de la...
2: Este campeonato, mucha gente muy, muy, muy nervioso. Ahora este ánimo... En el miércoles se puede ganar en Manchester United.
3: Finalment, aquest any sí. Sis anys després, la Lliga torna a Can Barça.
4: Soc a l'Òscar Nebreda, a l'Òscar. Bueno, la meva felicitació és la següent. Feliz, feliz en tu día, amiguitos, que Dios os bendiga y que ganéis muchas más. Apa, això s'ha de dir.
5: Tot el camp és un clam. Som la gent del Barça. Bueno, estic supercontent, doncs, perquè el Barça ha guanyat la Lliga i em sembla que l'any que ve per fi podré jugar, perquè fa temps que vaig darrere de jugar amb el Barça. I podré jugar de davant.
6: Amics futboleros, soc l'Amparo Moreno. Simplement vull dir que si en music hall és important la cama, en futbol és la lliga, és la lliga, i l'hem guanyada. Endavant, Barça!
7: Hola, sóc Josep Maria Flotats. Fantàstic! Moltes i moltes felicitats. De tant en tant hi ha justícia i els millors guanyen.
8: Pràcticament ens acostem a les 12 de la nit. Des de les 5 de la tarda hem estat seguint tota l'actualitat que ha generat aquest títol aconseguit pel Futbol Club Barcelona. Catalunya Ràdio, un grup de gent, de persones que han estat treballant per seguir, pam a pam, tot el que ha marcat l'actualitat de la jornada d'avui. Mercè Illa, Cesc Armengol, Tomàs Fortesa, Esther Carreras, Daniel Badia, Josep Maria Parelló, Eduard Solà, Colla Ballester, Tomàs Llebre, Mònica Sanz, Enric Casals, José Antonio Rodríguez, Jesús López, Jordi Raventós, Martí Cuní, Conrad Cortàsser, Martí Fernández, Jordi Túrria, Josep Adolf Estradé, Pere Flores, Toni Molero, Ricard Gifreu, Luis Ángel Alonso, Antoni Bassas, Pilar Calvo, Eudald Serra, Jordi Basté, Lluís Urpí, Martí Trilla, Pere Escobar, Xavier Palau, tots treballant al voltant d'aquest fet avui noticiable. El Futbol Club Barcelona ja és matemàticament campió de Lliga, tot i que encara falten algunes jornades perquè s'acabi aquesta Lliga 90-91.
3: El Barça ha guanyat la Lliga. El títol de Lliga ha tornat al Camp Nou.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur, i li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-nos això processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
3: Quatre gotes, l'aigua del futur.
2: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista, I malgrat això volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
4: Hola, moltes gràcies.
2: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
4: Doncs el que hem fet ha sigut amb aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya en des de que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui aparèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps. No? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registra els pluviomètrics, comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
2: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
4: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis, no? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
2: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
4: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si es posen 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dintre del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris d'unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
2: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
4: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que recomana per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només no tenen en compte la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït. I és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrània Occidental, és la zona que més que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
2: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
4: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des de 1950 de les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani, vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
2: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
4: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Prepirineu de Girona, 2015-2008, també és excepcional i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada. No sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pugui ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques, no, estem parlant de tot el país en general, res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
2: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
4: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
2: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
4: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fem una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
2: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
4: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
2: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva, algunes intervencions com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
5: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte als darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
2: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
5: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic ha augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients fins després la utilització d'aigua reciclada, per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
2: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
6: Jo crec que, per una banda, Hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys. I això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista. S'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos. Però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser, jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
2: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita, ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa.

0: Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
1: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
0: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya el 2050?
1: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
0: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit, hi haurà realment canvis dràstics?
1: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginaven que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patiran molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les Terres Baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot. La pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
0: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens l'hem d'imaginar així?
1: Jo penso que la propera sequera que vindrà, vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. Però al futur també tindrem sequeres molt dures, molt dures. Probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat pràcticament a tot el país.

0: ha acabat, però vindrà un altre. Hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidroilògic. Què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà a que la sequera assumirà una miqueta el nas i aleshores lamentarem un altre cop el cicle hidroilògic. No, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
1: Clar, ara és el moment de treballar al futur i més en aquest context mediterrani que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
0: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes, any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua. Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara. Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot. Mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels monegres?
0: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort, no? Aleshores, també està la mà humana en el bon sentit d'organitzar el territori d'una forma adequada. Per exemple, de cara als incendis forestals, tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país, i d'altra banda, si organitzem, si planifiquem ben el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, taques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic que encara no hem comentat és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
0: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria. El Glòria fa 5 anys, el 2020, el gener del 2020, va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes, i d'altra banda està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí, i pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana habita, viu, vivim al litoral. I allà es concentren moltes activitats i el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
0: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafa, ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent, eh?
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa, que ha estat un plaer amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació doncs, que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia i del processament de les dades que necessiten refrigerar-se amb aigua, i aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començarem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
3: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res! No ha fet res! Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell! No! Ara el meu fill no té cap culpa! Ell no, sisplau! Ell no! No! Què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol! Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé. De moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana ha passat i ja s'han oblidat d'ella.
0: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
0: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. Ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
0: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i... La inspectora dels nassos em va tractar de boig.
0: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
0: I tot això li ho has dit a la policia?
1: Esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Ah, si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra. Però no ho és. No en té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideixi fer-li passar per això,
0: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
0: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no. Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
0: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
0: Sí.
1: Què has dit?
0: Que sí.
1: Que sí, que què?
0: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
0: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
0: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
0: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
0: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
0: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
0: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
0: Truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. I no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
0: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
0: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: Sí? Es pot saber qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mil·límetres, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Anna, recorda que hem quedat demà, a les 5, vale?
3: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
0: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes. Som-hi.
0: Museu Particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsoda bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol. Perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cacà és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un Neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagà, però bé, potser hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
6: Avui aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa, la resta no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar... els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana, és a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després doncs els reutilitzaven per això, no és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
6: Oh, quina bona idea!
4: Si no, que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
6: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
6: Ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses
6: sí.
4: tu que,
6: no,
4: que anava
6: sí,
4: allà...
6: No, és poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren utilitzar en pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat, o si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
6: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
6: Ah, menys mal.
4: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
6: Però ja està, ja està, bueno, tira,
4: clar,
6: tira.
4: Tu esborra allò.
6: Endavant, tira, saps? Endavant.
4: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
6: Bueno...
4: Ta-tan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies, sí, quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys perquè aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes. No és fins al 1942 que neix la doble capa, i a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
6: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, qui qüestiona la seva utilitat, o si, si creu, no?, que està o no està en perill d'extinció, no?, de la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no?, i tornar als lavabos secs, o el que seria la, la comuna dels nostres avis, doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
6: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no ha prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins del que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics. i he exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada, quan era petita, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament.
1: Llavors, bé, tenir... tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet
0: estan
1: lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i...

0: tu ara te l'imagines només sent tapete. Però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia, els pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xoxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia
1: més
0: dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de,
0: perquè,
1: de
0: clar,
1: l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit el paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Oberpla, pues ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Cada residu compta.
4: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou a una edició més de Cada residu compta. Avui tenim a la Tere Zamora amb nosaltres. Què tal, Tere, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bé.
4: Et veig remenant papers i això deu voler dir que ens has d'explicar moltes coses perquè el 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge. I a l'entorn d'aquesta data el que hem volgut és parlar del reciclatge com aquest repte col·lectiu que tenim, un repte col·lectiu que no deixa de ser la suma de molts reptes individuals. Seria alguna cosa
5: així
4: o no?
5: Tot suma. És el repte que tenim tots, que tenim que tenim com a societat, de fet, podríem dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, hem d'incloure tots els actors més protagonistes d'aquest ambient i de la nostra societat. Llavors tenim les administracions, tenim les empreses, tenim la ciutadania,

0: i tenim totes les persones amb totes les edats.
1: Podríem pensar que reciclar Tere és allò de poso el cartró al blau, els envasos, és que anava a dir el plàstic i dic, no, com amb els envasos de plàstic al groc o al vidre al verd. Però jo crec que és molt més que això.
0: Sí, de fet, diguem-ne, és una paraula que ara ja forma part, no, del nostre dia a dia des de fa molts anys i, com moltes vegades passa, a vegades és un reduccionisme, no? I acabem parlant de reciclar quan, de fet, diguem-ne, reciclar és una part del procés. Uh-huh. El que hem de fer és que hem de pensar en tot allò que suposa el consum, la manera en la que consumim, reflexionar, diguem-ne, sobre tot allò que fem en el nostre dia a dia i que comporta que la nostra activitat generi una part de materials, de productes, que podríem dir així, que ja no utilitzem i, per tant, acaben tenint aquest concepte de residus. I iniciem tot aquell procés que és què fem quan hem generat, diguem-ne, aquests residus. I aquí és on apareix pròpiament el reciclatge, uh-huh, i el fet de separar.
1: És que és el que et anava a dir. En realitat, nosaltres diem, jo reciclo, a casa reciclo, però en realitat seria a casa separo.
0: Aquest seria el concepte que hauríem d'haver introduït.
1: Però no ho vam fer així i ara ja el tenim com interioritzat,
0: correcte,
1: no?
0: I el concepte de reciclar seria, ostres, jo quan compro, quan vaig a comprar, quan penso en el meu dia a dia i la manera que tinc de consumir i de viure, jo reciclo. És a dir, poso la mirada en allò que suposarà el meu impacte, la meva petjada amb aquesta generació d'aquests residus. Després sí que ve el fet de que tingui unes condicions a casa per poder separar adequadament tot allò que jo ja no utilitzo al final de vida de tots aquests productes. I llavors sí que la paraula clau és separació i moltes vegades nosaltres no reciclem, separem.
1: Exacte.
0: Qui recicla és aquelles entitats que són les responsables...
1: Que transformen, no, diguéssim?
0: Correcte, de fer la recollida d'aquest producte, d'aquest residu, que és bo que també comencéssim a canviar. És un producte, no sempre és un residu, perquè quan passa pel procés del reciclatge, com tu dius, bé has dit, es transforma, pot acabar sent, doncs, un nou producte, un material que sigui valuós i que aquí és en el procés en el que també entenem tot aquest procés del reciclatge.
1: Sempre ha quedat com malament, no?, aprofitar els residus, allò de les sobres del menjar, una cosa trencada que s'ha d'arreglar... Però jo crec que hem de fer aquest canvi de xip,
0: encara,
1: que ja l'estem fent.
0: Encara hi ha molta gent.
1: Tu creus que encara sí?
0: Encara hi ha molta gent. Encara et descobreixes, vull dir, quan moltes vegades tu ja tens integrat un hàbit, o fas, no?, i tens en compte quan vas a comprar, dius, no, mira, compraré això que va en aquest envàs més gran, perquè tant per tant una bossa de plàstic menys, no? Quan has integrat això, quan tens molt clar que tu separes, quan confies poc o molt en tot el procés que pugui haver, no? Però entens que és necessari i que segur que hi ha un sistema de reciclatge prou correcte. Quan tu tens integrat tot això, et sembla que ho té el conjunt de la ciutadania, però no és així. De fet, diguem-ne, encara ens hi trobem amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, de separada.
1: Separació. Jo em referia més...
0: Correcte.
1: A tot el que envolta, no? Al reciclatge, per exemple. A mi no em fa cap vergonya en un restaurant demanar que em posin en una carmanyola, en un envàs, les restes del menjar que no m'he menjat.
0: A tu no et fa cap vergonya.
1: Però molta gent
0: però
1: encara sí.
0: Però hi ha molta gent que sí.
1: O una ampolla de vi que t'ha quedat la meitat...
0: Emportar-te-la,
1: home,
0: sí, sí.
1: Home, per favor.
0: No, per això dic que quan tu tens integrat una sèrie d'hàbits, et sembla que estan molt generalitzats, i no és el cas.
1: Per tant, continuem llançant molt menjar,
0: Continues anant al bar, i si et dona per demanar aigua de l'aixeta, la resta de companys que van amb tu en el bar dirà perdona, no podem demanar una ampolla d'aigua? Sembla que... I això...
1: El tema per això és que, clar, hi ha llocs que l'aigua de la xeta és molt dolenta, Tere.
0: No sempre, però
1: hi ha països o hi ha zones del nostre país que l'aigua és molt més bona.
0: De fet, hi ha ciutats, perquè moltes vegades l'aigua procedeix d'una mina o procedeix de pont, però també és un costum o hàbit que podem tenir, no? I en aquest sentit també és un element que quan t'acostumes, jo m'hi he trobat que et diuen, no, però és molt dolenta, i me la porten i dic, pues jo no la trobo gens dolenta.
1: Ja.
0: Vull dir que també és una qüestió...
1: Escolta, ho hem dit una mica, no? Però estem dient que el reciclatge és un repte col·lectiu. És un repte col·lectiu perquè l'hem de fer entre tots, però també perquè tots hi tenim molt a dir, no? Vull dir, hi tenim molt a fer, diguéssim.
0: Sí, sí, sí, sí, no? Clarament, cadascú, des de l'espai que ocupa, des de les seves funcions, el seu dia a dia, les seves responsabilitats. Llavors, bueno, hem de tenir en compte que nosaltres aquí a Catalunya, i una mica ens situem sobre la mitja en la que es troba Espanya, estem entre, fet a Catalunya, sobre el 47% de recollida selectiva. I els objectius que ens marca Europa és que el 2025 ja hauríem d'estar al 55% i de cara al 2030 al 60% i de cara al 2035 al 65%. Això amb els residus municipals, que és el que més ens afectaria com a ciutadania, perquè són els residus domiciliaris. Per tant, hi ha molta feina a fer. Qui apareix aquí? Doncs tot el que són les condicions en les que els productes es posen en el mercat, per tant, els fabricants, les empreses, i després les condicions que permetin que reciclar o separar, en aquest cas, si utilitzem la paraula adequada, resulti més fàcil per la ciutadania. I aquí apareixen, doncs, l'administració municipal, en el sentit de quin és el sistema de recollida, que sabent com respon la ciutadania, doncs com estan canviant, que ens hi trobem en molts municipis actualment, que estan canviant els sistemes de recollida per poder facilitar que la ciutadania també faci més separació i, per tant, que aquests percentatges els puguem anar assolint.
1: Jo sempre he sentit que la gent gran està molt conscienciada. I que, de fet, estem recuperant hàbits d'aquella memòria, d'aquella memòria ambiental, que tu en parles moltes vegades i que em sembla un concepte molt bonic d'aprofitar el menjar del dia anterior, de fer les croquetes, de fer els canelons, de no llançar la roba sinó arreglar-la perquè li vagi bé a algú altre, d'aprofitar l'oli per fer sabó. Tot això, els avis i les àvies de la nostra generació, estem parlant, no de la generació dels més joves, perquè però sí que jo recordo la meva àvia amb tot això. I el jovent?
0: A veure, el jovent tenim, evidentment, una certa diversitat, no? Però per una banda han crescut amb un ambient que dintre de les escoles s'hi ha treballat molt, el tema de l'escola verda, de l'impacte ambiental, del que suposa el medi ambient, diguem-ne, i l'actitud que s'ha de prendre. Però després, en el seu dia a dia, doncs no sempre després continuen aplicant, no? Llavors els hi costa molt determinades limitacions que poden suposar mantenir uns hàbits, no? Llavors els temes, per exemple, de cuinar a casa, el fet de reparar roba, que tu has citat ara, ja em diràs quanta gent jove sap cosir i sap fer-se una vora, o sap refer, diguem-ne, no?, una peça de roba. Llavors aquí
1: jo
0: es perd una mica més.
1: Ets
0: una mica jove,
1: No, gens jove.
0: No, però vull dir que és una certa contradicció que hi ha entre una visió, un saber que el repte existeix, i després, diguem-ne, doncs posar o prendre les decisions i posar les mesures perquè puguem anar en una direcció contrària.
1: Doncs aquí al Cada Residu Conta us anirem ajudant a fer aquest canvi d'hàbits, a fer aquesta conscienciació també que ens fa falta encara en molts aspectes del nostre dia a dia. La setmana que ve més. Fins llavors. Adéu, Tere.
0: Moltes gràcies.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, com cada setmana cuinem amb la Joana, la nostra cuinera. Ens porta directament l'olla dels sabors més autèntics, en receptes creatives elaborades amb productes de proximitat, ens descobreix com transformar ingredients locals en plats deliciosos, saludables i plens de tradició. Una cita imprescindible que tenim cada setmana, el dimecres, per a tots els amants de la bona cuina i el gust local. La cuinera de la, ràdio cuina de proximitat, de risoteràpia i de consells garantida. Bon dia, Joana!
1: Bon dia, quins elogis avui,
0: no, bueno, és que és la veritat, no? Abans de tant en tant hem de dir les veritats, no? Vinga.
1: Bon dia a tothom.
0: Vinga, a veure què
1: avui. Avui també portem un plat, tal com tu dius, de proximitat, que és el que hem de procurar, perquè els nostres pagesos, pobres, passen molts apuros per poder tirar endavant, i això d'anar a comprar i comprar productes de la Índia, de la Xina, d'aquí, doncs mirem de que tot sigui d'aquí per donar vida als d'aquí, perquè si aquesta gent han de plegar, ho tenim malament,
0: Jo avui comentava amb la tertúlia que aleshores també els supermercats aquí a Tordera la majoria són de València i de zones...
1: Bueno, encara si són de per aquí, molt bé, però és que compres mandarines que venen de Sud-àfrica... No, perquè... Però, bueno, quan vam entrar a la Comunitat Europea, per això ja ens ho podíem pensar, Però, bueno, això és un desastre. Perquè primer hauria de ser algú d'aquí, i si aquí llavors en falta, anar a buscar fora. Però és que ara mires i tot ve de Múrcia, ve de...
0: I el més bo, un deia que se'n va cap fora,
1: I molta cosa se'n va agafar
0: lo
1: cap
0: bo,
1: a fora.
0: Sí. Vinga,
1: bueno,
0: Joana.
1: Doncs, un conill... Us ho porto conill amb pèsols i carxofes, perquè ara els pèsols estan molt bons i les carxofes ja són una mica grosses, però ja encara podem aprofitar aquests dies per fer-los.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs, també, o sigui, el conill aquest que us porto és un conill de pagès, que si em podeu trobar... Doncs,
0: no,
1: clar,
0: és difícil, també, però vaja... Se'n troba, no, Joana?
1: Sí. Segons on se'n troben. Doncs llavors què farem? Els ingredients per aquestes quatre persones, com sempre fem, és un conill. Jo sempre el compro una mica petit. A mi no m'agrada el conill gros. Un conill de quilo, quilo 100, tot el més, costella. Jo hi vaig barrejar una mica de costella, d'aquesta, d'oroc.
0: Ah, va, boníssim.
1: Una mica de costella i d'oroc, però no un tall per cada un. Per exemple, de cada tall, depèn del gros que sigui, traiat en tres trossos. Un parell de talls, però petitets. I un parell de botifarres crues, que també els vaig tallar trossets. I ho vaig, bueno, ho vaig barrejar. Doncs llavors posarem aquest conill, la costella, depèn del tall, poseu-n'hi dos trossets per cada un, tampoc no cal molta. Dues botifarres d'aquestes crues.
0: Però ja tallades?
1: Sí, llavors els atallo. Els atallo.
0: Vale.
1: Els atallo a trossets. Cada tros, tres o quatre, depèn de l'ús. Un quilo de pèsols, pèsols naturals. Jo dic un quilo perquè quan estan desgranats queden uns 300 grams.
0: Un quilo amb la pellofa i tot.
1: Exacte. Si els compreu congelats, haureu de posar-hi uns 300 grams. Més no cal. Llavors, tres carxofes o quatre, depèn del tamany de la carxofa. Una ceba per fer aquest sofregit.
0: La carxofa, te pregunto igual, Joana, tallada ja?
1: Sí. Ara ho explicarem tot. Una ceba per fer aquest sofregit. Llavors, tomaca natural, com sempre, també. Un trosset de canyella per rostir tota aquesta carn. Un bon raig de birranci, per com la tinguem rostida. Oli, sal, aigua, farina i la picada, com sempre, d'aquelles ametlles que diem, 10, 12, 15. Alls. Aquesta cabeça d'alls que us he dit, jo rosteixo aquest conill i llavors aquests alls els desgrano i és els que faig la picada.
0: Bueno, però aquests alls ja els poses al conill amb fresc...
1: Ara ho explicarem.
0: Vale.
1: I llavors, un trosset de xocolata també per la picada, un trosset petit de xocolata negra. Això per la picada. Bueno, què farem? Direm al nostre carnisser que ens talli el conill a octaus. Jo sempre faig les espatlles a part, sempre tretes senceres, i llavors l'altre ho tallo a octaus. Llavors la costella també la tallarem i posarem a rostir aquesta carn junt amb aquesta cabeça d'alls que hem dit i aquest tros de canyella. I la costella. La botifarra la posarem a l'última hora. Llavors, quan això ja ho tinguem tot rostidet, hi posarem la botifarra tallada a trossets, a la mida que a nosaltres ens agradi, de cada botifarra, 3 o 4 trossos. Quan tinguem això fet, ho reservarem. I en aquest mateix oli
0: tota ho traiem. La
1: menys jo... la cabeça d'aix i el trosset de canyella.
0: Joana, la botifarra no es desfà?
1: No, les estidores o amb el gabinet, la tallo, no. Queda ben sellada, eh? Vale. Perquè com que no hi treus la tripa, si traguessis la tripa sí que se'ns desfaria. Al treure la tripa, llavors sí, ens quedaria tot esmicolat, però com que no li treus, queda com si la fessis a la brasa, però a trossets.
0: Molt bé.
1: I llavors, amb aquest oli que hem acabat de sofregir, de fregir tot això, hi posarem la ceba. La ceba, ja sabeu que els sofregits sempre són, la base és tot sempre la mateixa. Tant per fer vedella amb bolets, i pots fer algun canvi d'algun ingredient, però poc. Llavors, què farem? Agafarem aquesta ceba, la ben sofregirem, com estarà ben sofregida, i tirarem el raig de birranci.
0: Un momento. Tallada així...
1: Ratllada. Jo la ratllo amb el ratllador. Vale. La ratllo amb el ratllador.
0: Te vaig tallant avui jo.
1: No, però esclar, és que si no, no ens n'entrem.
0: Ah, vale. Ceba ratllada.
1: Ceba ratllada amb el ratllador. La posarem junt amb aquest... amb aquesta cabeça d'aix, que els podem deixar aquí, i aquest tros de canyella que unirem, que això ens anirà donant el gust. La deixarem ben rosseta, com sigui ben rossa, i tirarem aquest bon raig de birranci. Per què? Perquè ens pujaran tots els sucres i la ceba encara ens quedarà més rosseta.
0: Ah, que bo! Això és una tàctica,
1: més rosseta. Llavors, hi posarem aquesta tomaca que hem dit, també la passarem un rato que ens quedi tot com una marmelada, i anem tirant una mica d'aigua, perquè no se'ns agafi si convé, i com veiem que aquesta tomaca ja està, i tirarem aquesta mica de pebre vermell, que jo sempre és el que poso per donar aquest color i per donar aquest gust.
0: Ara, jo m'hi acostumava ja, Joana, tant de dimutu... I bueno, bé, molt bé, li notes un puntet més diferent,
1: I el color, també canvia, i tot això. Bueno, llavors, quan tinguem aquest bon sofregit, i tirarem aquest conill que ja en tenim reservat, el passarem una mica i llavors hi posarem l'aigua que ens convingui per cobrir-lo, però més val que no el cobrim del tot. Sempre som a temps de tirar-hi una mica més.
0: Caldo, si en tenim, també.
1: Si en teniu, si volem, també una mica de caldo, De caldo o de verdures o caldo vegetal, que no sigui gaire fort, Si és d'una escudella, el que heu de fer és rebaixar l'embaiga, perquè llavors queda molt fort. I llavors també, si és d'una escudella, treu el gust d'aquest conill.
0: Sí, de tot el que ja has fet.
1: El bo és trobar-hi aquest conill, que és el bo. Vull dir, amb aigua també queda bo, Llavors, què farem? Si ho mengem el mateix dia, quan tinguem aquest conill una mitjoreta, que llavors el deixem tapat a foc baix que vagi estovant-se, doncs llavors hi tirarem els pèsols.
0: Ah, està bé.
1: En aquí mateix, no cal que els abullim a part, si el fem el mateix dia. Mentrestant, haurem agafat aquestes carxofes i haurem deixat ben bé el que és el cor. Els posarem amb aigua i una mica de llimona o julivert, com sempre, perquè no se'ns ennegreixin, i els tallarem en 4 trossos. Els enfarinarem i llavors els reservarem. I farem la picada. I ja la tirarem també aquí dins aquest conill. Els pèsols gairebé ja estaran cuits, perquè els pèsols vol poc rato, 10 o 15 minuts. I quan ho tinguem...
0: Me fan una por els pèsols, Joana, que...
1: No, els queden molt bons,
0: Bueno, però jo em quedo sempre... Ja,
1: perquè els abulls massa. Perquè jo els vaig deixar 7 minuts l'altre dia, perquè eren tan tendres que en 7 minuts van estar...
0: Que me queden xupar, com... Ja, xupar, realment, no sé.
1: Llavors, quan tinguem aquesta cassola feta, agafarem les escarxofes i els hi posarem a sobre. Perquè ens quedi l'escarxofa, com que l'hem fregit, la textura aquesta una mica i no ens quedi tan molla, ho tirarem a sobre. Si ho fem l'endemà, jo el que faig és que faig la cassola i no hi poso res. I llavors l'endemà sí que agafo aquests pèsols, els abullo amb molt poca aigua i una mica pèl de sucre.
0: Ah.
1: Per què? Perquè el sucre fa que el pèsol agafi més gust, tingui més sabor de pèsol, puja. Però molt poc, L'aigua, res. Quan bull, li posa 100 minuts. Llavors els escorres i els hi tires a sobre junt amb les escarxofes. Això si ho has fet el dia abans o dos dies abans. I si ho fas el mateix dia, doncs ho podem fer del mateix dia.
0: I si li tires a dintre la cassola, no passa això, que quedin d'aquella manera?
1: No, quedaran perfectes.
0: Quedaran perfectes.
1: Queden perfectes. I tapats perquè quedin aquella verdor que no marxi, com els abulls. Però res, 5 minuts els pèsols ara, ja t'ho dic, és que molt poc rato. I llavors ho rectifiquem de sal, ho provem, si de sal ho trobem bé, i si no, hi tirem una mica de sal, perquè hem salat el conill, hem empebrat i de tot. I llavors, que a nosaltres ens agrada un punt més de sal, ho rectifiquem de sal, i si ho podem deixar reposar una horeta, millor, perquè és més bo.
0: I si encara és per l'endemà,
1: si és
0: abans, millor, no?
1: Encara millor, només és posar-hi aquesta escarxofa i aquest peso.
0: Sembla un plat complicat.
1: No,
0: però posats
1: no,
0: a fer-lo, no, ho tens tot posat, allà mateix.
1: Una vegada ho tens tot rostidet, ja està.
0: El dia que faci pèsols i me quedin bé, t'ho faré saber.
1: Ah, això, m'ho fas sapiguer i llavors en parlem.
0: Parlem, perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ja, els pèsols i els pèsols.
1: I ara estan molt bons els pèsols, molt, clar. Però han vingut molt aviat, perquè imagina't, estem a març, abans no venien fins a mitjans d'abril, i les faves ja n'hi han, vull dir, tot s'ha adelantat, un mes i mig tot s'ha adelantat.
0: Els has pogut comprar al mercat?
1: Sí, al mercat n'hi ha, naturals. Fa temps que anaven molt més cara, ara ja es poden comprar perquè van a 5 euros i pico. Anaven a 8 i 10, els pèsols. Bueno, doncs repassem aquests ingredients.
0: Endavant.
1: Aquest conill, la costella, el nostre gust, la que vulguem, les dues botifarres, un quilo de pèsols si són naturals, que en quedaran uns 300, les tres carxofes, una cabeça d'alls, 4 cullerades de tomàquet natural, un trosset de canyella, vi ranci, oli, sal i aigua, i una mica de farina per enfarinar aquestes carxofes que hem dit, i la picada, 12-15 ametlles, els alls, que aquests que jo els aprofito i els hi trec, els apelo, i li poso la meitat de la cabeça, la poso a la picada.
0: Després els deixes així sencers, no?
1: Els alls, no. Jo agafo tota la cabeça i li poso sencera.
0: Bueno, però després com treu...
1: Com els atrec, els poso sencers al mini-pímer i els atrituro.
0: Ah, val,
1: els atrituro amb el julivert i les ametlles. I la mica de xocolata aquesta que hi hem posat. I ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana.
1: Ja ho tenim.
0: Doncs moltíssimes gràcies una vegada més per aquestes receptes que ens aportes de proximitat, bones i fetes amb molt de carinyo.
1: Molt de carinyo, sí.
0: Fins la propera setmana.
1: Vinga,
0: bona setmana.
1: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament, troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la grip poeta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web parauladenisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, aquí estem amb Vincent Teca, estàvem sentint Dream On by Moabi i tenim avui a dos convidats molt especials, a la Mireia d'Altaleia, benvinguda, Mireia.
1: Moltes gràcies.
0: I a l'Assís, que té diverses coses, però ara està, bàsicament avui vindrà a parlar-nos de les botes i la boteria Tourné.
2: Sí, moltes gràcies per invitar-nos.
0: Molt bé. Doncs començarem una mica amb la Mireia i normalment acabem el programa preguntant a la gent quin vi seria i per què. I ens ha portat un vi molt interessant i, per tant, et preguntaré, Mireia, ja, quin vi series i per què?
1: Doncs jo segur que seria bombolles. Primer perquè m'agraden molt les bombolles, però també crec que com de personalitat i de caràcter soc bastant bombolla, bastant mogudeta, no? I hauria de ser una pansa blanca, no? que és la varietat que més representa l'ella, que és d'on soc jo, i per això he portat aquest Bruan, que és un cava que aquest any la varem a 25, farà 20 anys que l'estem fent, és un cava de pansa blanca, però a més és sense sulfits, no? O sigui, sense maquillatge i sense res afegit. I jo crec que també podríem dir que sóc jo, perquè jo també sempre vaig sense maquillatge. O sigui, m'agrada ser... Sóc molt transparent, sóc una persona molt, molt directa, con lo bueno y con lo malo, però crec que amb els anys he après que sigui més bo que dolent i que sóc tal com sóc. No?
0: Molt
1: tal
0: bé.
1: Com raja,
0: i tant,
1: una mica com,
0: natural.
1: Com aquest cava natural, exacte, com aquest cava natural de pansa blanca.
0: I llavors és del celler dels Aus?
1: És del celler de les Aus.
0: De les Aus.
1: Sí.
0: I aquest, veig un dibuix d'un ocellet, això és el nom, suposo, de l'ocell? O...
1: És el Bruan, que és aquest ocell. El celler de les Aus és un celler que neix d'Altalella, és com el celler radical d'Altalella, que vam començar fent proves l'any 2006, però el 2012 jo em vaig fer jove agricultora de la Unió Europea i llavors vaig crear el celler. I aquest celler és com el celler radical d'Altalella, que és un homenatge a tots els ocells del Parc Natural de la Serralada Marina, que és on estem ubicats i que per això podem estar on estem, davant del mar, a 12 quilòmetres de Barcelona, perquè estem en una àrea protegida.
0: Sí, sí, jo he visitat el celler i la veritat és que és maquíssim i té unes vistes que són, bueno, una passada. Llavors, allò, tornem al vi que estem prenent, que dius que és sense sulfits, llavors la guarda d'aquest vi es pot guardar durant un temps o...?
1: Doncs la veritat és que sí, i sí, ho hem provat. És a dir, pensem que els sulfits sí que es poden fer servir per moltes coses, no? Però les dues característiques principals, les dues funcions principals del sulfit seria un que és com antioxidable, no? I l'altre és antimicrobià. Aleshores, com que aquí tenim el diòxid de carboni, està fent el mateix efecte, no? que uns sulfits, i realment hem anat guardant moltes ampolles de danyades antigues, degorjades, sense degorjar, la veritat és que l'evolució és boníssima. Pensem que finalment, un cop nosaltres elaborem aquest cava, tot el que era oxidable ja s'ha oxidat, no? Perquè finalment mai ha estat protegit. O sigui, no és que de cop estava protegit amb sulfits i ho ha deixat d'estar. Aleshores, jo podria fins i tot afirmar que evoluciona a vegades molt millor que vins que, o caves que porten sulfits, que els sulfits al final s'acaba transformant, no?
0: Sí, sí, molt bé.
1: Vull dir, això és un 2022, jo crec que està fresquíssim.
0: Molt fresc, sí.
1: Però ara estem, també nosaltres guardem ampolles, diverses ampolles de cada anyada, 1.000, 2.000 ampolles, depèn, i ara estem també venent 2018, que el vam degorjar el 2020, o sigui que porta, o sigui, 2 anys de criança sobre lies i després 5 anys en ampolla degorjat, és a dir, que ja no té les lies protegint, i està espectacular, està espectacular. I al final... els fets ho demostren, no?
0: Pots explicar als oients què és degorjar un vi?
1: Sí. El cava o els escumosos, però jo em centraré en el cava, no? Està elaborat amb el mètode que es diu tradicional o mètode champenoise, que és el mètode que es fa servir també a la xampanya, que consta de 2 fermentacions. La primera fermentació consisteix en transformar el most, no?, que és el suc del raïm, en un vi que li el denominem vi base. Vi base perquè, bueno, generalment és un raïm que es cull a principis de barema, és a dir, que té una miqueta menys de grau i té més acidesa, vale? Aleshores obtenim un vi base sobre els 10 graus, més o menys, o ara podrà ser una mica menys, però sobre els 10 graus d'alcohol, no? Mm-hmm. I això es diu vi base. Un cop tenim aquest vi base, que ja està sec, que tots els llevats han transformat el sucre en alcohol i diòxid de carboni, començarà una segona fermentació a dintre d'una ampolla. La primera fermentació pot ser en barriques i tal, però la genèrica és en dipòsits, i la segona fermentació començarà a dintre d'una ampolla. En aquesta ampolla hi afegirem el licor de tiratge, no? Que bàsicament, resumint, serien més llevats amb una mica més de sucre perquè segueixin fermentant, no? I aquests llevats es menjaran el sucre i faran una mica més de diòxid de carboni i una mica més d'alcohol. Mm-hmm. Això es fa dintre de l'ampolla, per això les ampolles de cava són més gruixudes, perquè aguantin tota aquesta pressió d'aquest gas endogen, perquè el cava és gas endogen, no és gas afegit, i quan acabi aquesta fermentació es farà una criança, mínim de 9 mesos en el cas del cava, tot i que cellers com el nostre treballem amb llargues criances, i en el moment d'haver de sortir al mercat, al moment de l'expedició, haurem de degorjar, que voldrà dir aquests llevats que han fet aquesta segona fermentació, que han estat en criança, no?, fent l'autòlisi, etc., doncs s'han de retirar de l'ampolla. Aleshores, l'ampolla normalment està en horitzontal, en una rima, disposició de rima. Quan saps que el vols treure al mercat, l'has de començar a posar vertical amb el coll de l'ampolla a sota, cap a baix. Tot el llevat es disposa a la part inferior i aleshores es fa el degorjat, que es pot fer en fred o en calent, que és o congelem aquesta part i obrim l'ampolla i la pròpia pressió expulsa el llevat, o per a los más ágiles y atrevidos es pot fer en calent, que és tenir molt bon joc de muñeca per obrir, degorjar i quedar-te amb el cabanet, no? Llavors és en aquest moment on ja s'afegeix el tap d'expedició, que seria el tap de sudo que sortirà al mercat, i que també es pot afegir licor d'expedició, perquè, bueno, ja sabem que el cava, doncs, pot ser brut, semisec, etc., o brut nature, que és el nostre cas, que nosaltres no afegim absolutament res. Tots els nostres caves són brut nature.
0: Mm-hmm. Molt bé. Molt interessant, gràcies. I llavors, què és les varietats aquestes per al canvi climàtic, el programa?
1: Els briacs,
0: sí.
1: Bueno, doncs mira, els briacs són unes varietats, són uns híbrids, vale? Són varietats resistents al canvi climàtic. Per situar-nos una mica, totes les vinyes que veiem nosaltres, com la majoria d'agricultura que veiem nosaltres, nosaltres, vull dir els humans, vale? Són plantes clonades, no? O sigui, hi ha uns vivaristes en el món que es dediquen a fer créixer en uns vivers unes plantes, no? I la majoria són clons, és a dir, que són com l'oveja d'oli, vale? A vegades fem servir la paraula clons malament, però és això, un clon és un germà bessó 100% mateix ADN, no? Llavors, quan els humans sabem que una cosa ens funciona, no? Com a nivell d'agricultura, doncs la reproduïm moltes vegades iguals perquè és molt segur, no? És econòmic, és fàcil, saps que funciona, etc. Llavors això, després de la revolució verda, doncs, i la globalització i l'increment exponencial de la població en el món, doncs l'agricultura va créixer així, clonant. Sí que amb algunes mutacions, algunes modificacions, però bueno, això que ha portat a que el món, i ens centrem en el món vitivinícola, tinguem varietats que seran més o menys tradicionals o autòctones, que es diuen, però jo prefereixo sempre parlar de tradicionals, que finalment són camps de monocultius, perquè ens dediquem a un monocultiu, però que són totes les mateixes plantes. O sigui, són gemeles, hermanes totales, no? O sigui, mateix ADN. I anem plantant sempre les mateixes. Llavors, què passa? El clima canvia, les plagues canvien i les nostres plantes sempre són les mateixes. Aleshores, les nostres espècies de vinyes no evolucionen. No, llavors, com que no evolucionen, no es poden adaptar. I aleshores tenim uns organismes que potser ens agrada com funciona a nivell durant un temps, no? Amb les característiques climàtiques que tenim, amb les condicions o les característiques organolèptiques que podem tenir, però clar, el clima canvia i aquesta espècie, generació tras generació, no canvia perquè l'hem reproduït asexualment. Vale? No hi ha hagut una recombinació genètica d'un pare i una mare que creen un individu nou i que després hi ha una selecció natural. I com que no hi ha reproducció sexual, doncs l'espècie està allí. O sigui, sí, no toquem la biodiversitat, però és que no evoluciona ni endavant ni enrere. No? Aleshores, nosaltres, bueno, jo fa molts anys vaig tenir la sort d'estar fent una tesi d'un màster a Suïssa, el 2011, i allà, pam, descobreixo que fan agricultura ecològica a Suïssa i està tot el sant dia plovent. Tenen més fongs que nadie, no? I llavors, clar, m'expliquen que hi ha aquests híbrids, els piwis, que jo havia sentit a parlar i tal, i al tornar aquí, doncs, amb el Josep Maria Albet, que era el nostre soci d'un celler que teníem al Priorat, Mas Igneus, i en part que és íntim amic del meu pare, és família, doncs ell també estava molt interessat en això i vam decidir crear una empresa, no?, per començar a desenvolupar els nostres propis híbrids, agafar les varietats més importants que tenim al nostre territori i començar-les a creuar, no?, amb pol·len de varietats que sabíem que tenien gens de resistència, doncs, a les malalties fúngiques que més ens afecten, també tenir en compte l'augment de la temperatura, no?, que fa que el cicle de la vinya cada vegada s'escurci pues, més, intentar millorar tot això, i durant ja no sé quants anys que portem, més de 10, pues hem estat desenvolupant moltes varietats i ara ja estem una mica al procés final de legalització, etc. No? Però hem fet moltes microvinificacions, perquè evidentment un dels grans objectius també és no perdre les característiques organolèptiques de la nostra cultura vínica, no? O sigui, pues que la pansa blanca segueixi sent una pansa blanca, que el macabeu segueixi sent un macabeu, però que sigui l'evolució, no? Millorada d'aquesta espècie.
0: Mm-hmm. Llavors, per exemple, si fos una pansa blanca, seria un exemple d'un híbrid que heu fet, quin seria?
1: O sigui... És que són codis.
0: Ja, yeah.
1: No té nom encara.
0: Ah, no té nom.
1: No té nom. I a part hi ha una normativa de Ginebra i tal que els noms no poden ser. No pot ser Pansa Blanca 2025. Uh-huh. O sigui, tot això s'està negociant i tal, no? Vull dir,
0: sí, però no estan permeses, no? Els
1: híbrids no estan permesos al nostre país, a la resta del planeta Terra sí. Però, bueno, ja sabem on vivim, no? Llavors, bueno, doncs... Però bueno, no vol dir que la ciència no hagi d'avançar, eh? Uh-huh. Vull dir, al final una cosa és l'administració i l'altra és les empreses, que són els que hem d'aixecar el país i guanyar-nos la vida, i la ciència, que la ciència no pot parar mai d'avançar. Uh-huh. O sigui, si no és el sector públic, doncs que sigui el privat, però és la manera de que avanci el món, també.
0: No, i és pel bé de tot, vull dir,
1: evidentment.
0: Sol,
1: és tot. Que els, o sigui, les millores són infinites, no? O sigui, pots mirar millores directes de que, evidentment, doncs, haurem de tractar menys les nostres vinyes, és una millora econòmica, és una millora mediambiental, però és infinit. O sigui, quan comences a avançar a llarg plaç, no? Vull dir, és el futur. Uh-huh. O sigui, bueno, jo dic present ja, no? Però vull dir, ens omplim la boca de parlar d'agricultura ecològica, d'agricultura biodinàmica, bla, bla, bla, però seguim amb els nostres tractors, havent de tractar amb sofre i coure, perquè vull dir, tenim les infeccions que tenim i no hi ha una altra manera de fer-ho. O sigui, podem fer agricultura regenerativa, ho fem també, podem millorar moltes coses, però el que no pots fer és jugar-te-la i perdre el 90% de la teva producció.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, jo he vist, vaig estar a Jerez ara fa, no sé, la setmana passada, i clar, hi ha vinyes 90% tot perdut pel milio, vull dir, espera't aquí aquest any què passarà, no? Aleshores, sempre jo crec que hem de fer una reflexió, no? De dir, bueno, l'agricultura ha d'estar adaptada i l'agricultura ecològica, el significat, jo que al final he crescut en una vinya ecològica i tots els cellers que he treballat són ecològics, però crec que hem d'anar a buscar una agricultura natural, no? Una agricultura adaptada que realment, vull dir, no sé, que tingui futur de veritat. O sigui, no vull dir la paraula sostenible perquè ara tothom la diu, però és que és el significat. O sigui, que sigui sostenible a nivell econòmic, a nivell de temps, a nivell d'ecosistemes, a nivell de que la gent s'hi vulgui dedicar en un futur també, no? Perquè la consciència de les noves generacions cada vegada és més extrema. I bueno, no ho sé, per sí, mi sí. És molt important i crec que anem fent la feina que, que toca, tot i que sigui lenta, es fa.
0: Tu què opines, així estàs...
2: No, realment, al final hi ha moltes pors de vegades amb tema d'això de varietats, transgènics i aquest tipus d'històries, per això hi ha tota aquesta legislació...
1: Bueno, és que més... això no són transgènics,
2: exacte, és el problema. Però hi ha aquesta legislació més fixa aquí, i, però realment al final, és veritat, portem molts anys treballant només amb clones, per tant, són varietats que no s'han pogut anar adaptant al territori, però sí que és veritat que tenim unes varietats adaptades al territori també, que són aquestes que portem des de forma tradicional. Llavors és buscar aquest mix, realment, d'intentar també... Però parla d'això, però també parla de les denominacions d'origen i parla de tot una mica, no? De realment què volem ser quan siguem grans una mica i si realment ens volem basar en quin tipus de varietats i quin tipus de món ens volem basar. Segurament on ens basàvem fa uns anys, que érem copiar vins de fora, doncs segurament ja tenim clar més o menys que no és el nostre, no és el que ens donarà... quan els nostres fills no continuaran amb això, però i dintre d'això hem de veure si les varietats aquestes poden ser una bona cosa per tothom, en definitiva. Ara s'estan obrint molt i estan intentant fer vins ja, i vull dir que ja es veurà, s'anirà veient. Sí.
0: Molt bé. I, Mireia, ens pots parlar una mica d'Aleia, de la Déu, Aleia...
1: De la història, aquesta petita joia.
0: Sí.
1: Bueno, la denominació d'origen Aleia és... la més petita, sí, o de les més petites d'Espanya. A dia d'avui crec que no arribem a les 200 hectàrees. Estem a 12 quilòmetres de Barcelona. De fet, una part de la DEO és àrea metropolitana de Barcelona, davant del mar. Hi ha una part que també està al Vallès. Però, bueno, jo parlo de lo mío, no? Llavors, és una DEO que a dia d'avui té 7 cellers, però que és una DEO amb molta història, no? Vull dir, abans dels romans, els íbers es dedicaven ja a l'agricultura en la nostra zona. No fa tant, les vinyes arribaven al mar. O sigui, jo tinc gent gran que em diu que els seus pares, no ells, però que els seus pares recorden quan les vinyes arriben al mar, que això em sembla espectacular, perquè des de casa sembla que arribis al mar, però no, hi ha una autopista i després és al mar, no? Però sí, arribaven al mar. I és una DEO que això, que abans dels romans doncs, ja tenia història amb el vi, no? Hi havia... La nostra zona es denominava la Laietània, que és un nom doncs, molt potent a la nostra regió, per tant, vull dir, vol dir que eren potents, no?, aquesta gent. I és una DEO doncs, que ha viscut, clar, a prop d'una metròpoli, i això doncs, és un risc. No, és un risc que al final doncs, la gent durant molts anys ha volgut marxar de l'entorn rural, no?, i anar a l'entorn urbà i al final penso que, jo ara ho dic últimament, doncs, són vinyes urbanes, no? I a vegades impacta molt, no?, cada cop estàs allà en el teu nínxol total, però pam, tot són cases al voltant i tal. Però jo crec que és un regal, no?, també, que fem una mica, és aquesta responsabilitat social que crec que fem els que ens dediquem a això. I és una DEO, doncs, que va ser molt potent. A nivell d'hectàrees es van arribar a comptabilitzar 2.000 hectàrees abans de la filoxera. Durant la filoxera, com tot, es va perdre absolutament tot. Llavors la indústria tèxtil va recuperar una mica, va voler recuperar la zona, es va fundar la cooperativa, que va ser com el més similar a una DEO, no?, en el seu moment. I a partir d'aquí doncs han anat sorgint diferents projectes. Penso que jo estic molt orgullosa del que hem fet, perquè al final nosaltres vam començar amb una hectàrea quan jo tenia 5 anys i portem 60 plantades per nosaltres mateixos. Vull dir, ens podríem haver dedicat, jo dic, abans, podríem haver fet una altra cosa, no?, però no. I a mi pues, m'omple d'orgull, la veritat, perquè jo, pues, jo vaig estudiar biologia i la meva passió era l'agricultura. Després he hagut de fer de tot, no?, com tothom. Però m'agrada tenir aquesta petjada i aquesta responsabilitat sobre un territori que, vull dir, que estava pràcticament mort, no? I al final pues, es crea, no?, crees una mica de més sentiment de pertinença a la gent, no?, que la gent estigui orgullosa del que es fa al territori, i això també pues, és molt màgic, no?, perquè al final, o sigui, ja que el món se'n va bastant a la merda, pues, com a mínim, no?, que el teu dia a dia i el que tu fas, trobar-li cert sentit, doncs crec que... No sé, que et fa sentir molt realitzat, ja no només pel vi o tot, no? Jo sempre dic que al final el vi és com l'eina que ens permet viure com vivim, on vivim, no?, a l'entorn que vivim, no?, obrir la porta a la finestra de casa i tal.

0: super irregular com en el, jo crec que la resta del planeta ja podem dir, perquè és irregular a tot arreu quan parles amb qualsevol persona que es dediqui al món del vi, però és un sol molt adient, no? Perquè nosaltres tenim una orografia de valls i de pendents i de rieres i de pluja torrencial, llavors té molt bon drenatge. Les arrels poden anar en profunditat a buscar aigua d'altres moments de pluja, i és un sòl amb un pH àcid, més àcid que en molts altres llocs, no? Llavors això ens permet compensar bastant la climatologia mediterrània, perquè bueno, podem treballar amb acies natural, no? I això bueno, ens agrada molt i és molt característic, i penso que aquest sòl més la proximitat al mar, no, ens fa bastant únics, no? Mm-hmm. I al final és el que intentem fer tots, que hi ha molts vins al món, molts, o sigui, moltíssims, és, a vegades posa una mica de pell de gallina, però que tu, no sé, tinguis la teva pròpia identitat, no et puguis identificar amb el que tu fas i d'on ets, doncs jo crec que el nostre indret ens ho posa més fàcil que potser en un altre lloc, no? Mm-hmm. I això, doncs, després repercuteix en els vins i això, crear la teva pròpia mm-hmm. identitat, doncs, és molt xulo.
1: I quina, com, o sigui, què notes al vi? Perquè,
0: bueno, jo crec que tots els nostres vins tenen una empremta salina, la tenen, mm-hmm. o sigui, hi ha un postgust salí, no? Després tothom em diu, però la pansa blanca és el mateix que el xarel·lo? I dic, a veure, és que no entraré a parlar de quin tipus de clon és, o perquè no em sembla, ja és massa que es posa això, però al final, o sigui, no va per separat, o sigui, és una pansa blanca que creix en sòl granític, per tant, és diferent i transmet aquest granit, no? I el transmet. I llavors sí que, a vegades, depenent de quin recipient tu fas servir per fermentar o per criança, doncs sí que notaràs que brillen més o que es noten més el granit, per exemple. No? Jo m'he donat compte que amb els ous de formigó realment la pansa blanca brilla molt, no? Perquè aquest punt que li dona elèctric, la tensió, és com, a vegades penso com si xupés un granit, no? I llavors això connecta molt més amb el territori, amb el terroir, no? D'on venim nosaltres. I, bueno, clar, depèn una mica, no? Però jo crec que sí que es nota, els nostres vins, doncs, són frescos, són salats i tenen aquest record del granit, no? De, dic la paraula que està prohibida, que és la mineralitat, però és que cada sol té la seva pròpia mineralitat i el granit és
1: totalment,
0: doncs és quarts mica fal d'espalt i ho pots notar, no? I evidentment no és un mateix un vi jove que té molta fruita, que no sé què, o un vi amb molta barrica, o un cava que té 80 mesos de criança, però hi ha vins en els que pots aconseguir que realment, no? Això que et deia, pensant en que un vi que tenim al Cau d'en Genís, que realment amb l'ou doncs fa que sobresurtin molt aquestes característiques. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I feu tots els estils de vins, no? Feu...
0: Sí. Sí, és molt divertit, però és que seria molt avorrit, no? O sigui, jo intento sempre dir-li a algú, imagina't que tu ets perruquer i sempre has de fer el mateix tallat de cabell. O sigui, quin avorriment, o qualsevol cosa, no? O, vull dir, al final és que, no ho sé, o sigui, tu has de fer una mica el que creus que ets capaç de vendre, perquè també no, però després també has de fer coses que a tu et motivin, que t'engresquin i que et facin evolucionar com a elaborador, com a persona, com a tot, no? Uh-huh. I crec que és una sort també, perquè al final al món del vi podem fer moltes coses molt diferents i és molt divertit també.
1: Sí. I quina producció teniu? Quantes?
0: Pues nosaltres arribem a... venem unes 400.000 ampolles, però clar, fem moltes coses a part també. Vull dir, venem això, però després, clar, nosaltres tenim més d'un milió d'ampolles en criança, perquè tenim pues, cas de paratge, cabes de col·lecció... Mm-hmm. Bueno, sí, estem entretinguts.
1: I el vostre... on veneu? A fora? A local?
0: Doncs, mercat nacional, ara deu ser un 55% més o menys, que sobretot és Catalunya, Balears, Madrid, País Basc, però bueno, al final també pues, trobes clients molt interessants a Jerez o a Astúries, pots trobar gent, no? És connectar amb aquella persona que saps que aprecia els teus vins.

0: I després a nivell internacional pues, estem també bastant a tope, el que passa que ja estem potser en més de 30 països, eh? Però et diria que n'hi ha, que el 80% el venem amb els 15 primers, no? Vull dir, està bastant repartit. Però bueno, és que hi ha molta guerra fora. Hi ha molta, molta competència. Molts vins, molt bons i molt baratos.
1: Sí,
0: Llavors,
1: sí.
0: bueno... I després també tenim l'enoturisme, que això ja representa pues, un 15% de la nostra facturació. L'any passat vam rebre 12.000 persones a casa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que per un celler de la nostra mida és una bogeria, sí.
1: Sí.
0: Però
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: això també... A mi m'encanta, no?, que puguem compartir la cultura del vi i hem de connectar la gent. O sigui, és que és l'única manera de que puguem sobreviure en aquest món. O sigui, que la gent se n'adoni que això no és un... No sé, que no és una fàbrica, no? Vull dir que hi ha un procés boig a darrere de molt d'esforç i donar-li valor, donar-li valor.
1: Totalment,
0: Sí.
1: totalment d'acord. Doncs, com t'he fet la pregunta abans, ja, lo de quin vi series, però quin vi has fet o heu venut o el que sigui per tu una passada que diguis és que aquest era o és. Tens un vi així?
0: A veure, sí, és que jo, per això t'he portat aquest, eh? Vull dir,
1: Ah, és
0: no,
1: aquest.
0: no... Sí, ara... O sigui, en va èpoques i en va anyades, però estic molt contenta d'aquest, justament, del Bruant 2022, perquè, o sigui, el trobo com molt elegant, molt, molt gastronòmic, que descriu molt bé el territori, i és com... No ho sé, és com que és molt directe, molt clar... No ho sé... No, no em facis triar un altre, si m'agrada aquest.
1: No, no.
0: Per això te l'he portat.
1: No, no. A mi la veritat és que m'agrada molt. És, com dius tu, molt fresc. I es nota el territori.
0: I
1: O
0: té aquesta
1: sigui que...
0: amargor de la pansa blanca, que també, amb la salinitat, no?, i l'acidesa, el fa llarg, fresc.
1: Sí. Doncs felicitats,
0: Moltes
1: Mireia, i
0: gràcies.
1: moltes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I després de la pausa seguirem amb la 6.
2: Vinga.

0: Molt bé, hem estat amb Moabi Baverol i ara seguim amb la Sis Oriol.
1: Bones.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: I aquí també tenim, bueno, tot un munt de preguntes i curiositats i...
1: Sí, sí, doncs sí. Debutaria tornant, en definitiva.
0: Exacte.
1: De la fusta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, també tens un celler, però avui ens centrarem una mica més en el tema aquest, que ens expliquis una mica, bueno, tot la història i com veu anar a parar aquí a la Boteria Torner.
1: Doncs no, per explicar-ho resumint, intentant resumir, perquè és complicat, però bueno, Boteria Torner és l'única boteria que existeix a Catalunya, des de deu fer 20-25 anys. Existeixen altres boters petits que fan reparacions, en alguns que s'han anat, el cas que són gent que s'ha anat fent gran i ha anat tancant, per dir-ho així, però realment com a boteria, que la gent que fem enologia comprem botes, només existeix Boteria Torner. I aleshores, des de l'any 2000, jo els coneixia personalment amb ells, perquè sempre hem treballat amb aquesta boteria, i també perquè vam fer tot un projecte de recuperació del castanyer, com la fusta tradicional de la zona, d'aquí del Montseny, i, bueno, i tenim aquesta grau de familiaritat amb ells. I aleshores, bueno, va ser l'any 2023, em sembla, que vam, bueno, ja havia parlat amb ells altres vegades, i, però bueno, l'any 2023, doncs jo i molts altres enòlegs i tots els cellers, doncs en definitiva vam rebre aquest mail on ens deien que ells paraven, és a dir, que ells deixaven la boteria i que s'ho venien, que ho traspassaven i que, bueno, que en definitiva pararien. Aleshores, així com van rebre moltíssimes cartes ells, en definitiva, de molta gent, preguntant com és que ho deixaven. I a veure, al final, realment, clar, jo mateix també m'ho preguntava, però mateix quan els coneixia amb ells, clar, l'Agustí tenia 85 anys, la Montse, digo, clar, són gent, no tenien ningú que els hi seguís allà, en definitiva, era lo normal, per dir-ho així, no? Ells havien intentat alguna altra vegada, doncs sí que t'ho deixaven, bueno, a veure si trobo, bueno, com ho hem de fer, no?, això per seguir, no sé què, no? Però en definitiva, al final, doncs, aquest 2003 ells van fer aquesta carta, i jo vaig anar allà, doncs, parlant amb la Montse directament, i que, ostres, i què, però no heu trobat ningú, i em movia en el sentit de... Anava allà per intentar... Vaig parlar amb distribuïdors, amb gent que ven botes, amb altres gent, en definitiva, per veure si algú podia tirar això endavant i com ho podria tirar, no? I anava preguntant, però veia que al final, com en tota la vida, al final les coses les has de fer tu, en definitiva, és a dir, com, bueno, si ho veus molt clar, per dir-ho així, i així va ser com anar fent, doncs la Montse, me recordo un dia, em preguntava, però vosaltres, i perquè vaig preguntar, ostres, mira, els números, i realment com ho podríem fer, perquè ells la seva idea no era de fer un traspàs de negoci, sinó vendre-ho tot. Mm-hmm. I ja tenien comprador de les màquines cap a Andalusia i cap a Rioja i tot això, no? I, bueno, en definitiva va ser quan al final, doncs, la Montse em va dir, però realment aneu en sèrio? O vull dir, tu pots quedar tu? I dic, ostres, no ho sé, serà l'única opció que queda, en definitiva. I aleshores aquí com va ser, com, bueno, ja vam parlar amb ells seriosament, amb mon pare, i realment vam tenir la sort de que amb la setmana, és a dir, ells al mes d'abril havien de marxar de la nau, que es van vendre, i nosaltres vam... Aquella setmana, el dilluns, hi va anar un noi allà a la Boteria Torner preguntant realment què havia passat, no sé què, i em va trucar la Montse dient si em podia donar el telèfon d'una persona que s'havia posat en contacte també per potser continuar amb la boteria. I bueno, aquest noi era el Sergi Camps, aquest home, que el Sergi Camps és l'expropietari de Maquinària Moderna, que havia, bueno, ja s'havia vengut l'empresa doncs, feia dos anys o un any, no ho sé ben bé, no, i que en definitiva, doncs, des d'un primer moment, ens va dir que sí a tot, en definitiva. Llavors va ser acabar de fer el clec de dir, doncs vinga, tirem endavant. Llavors des d'aquell moment, doncs, som cellers de Can Suriol, que és de casa meva, en definitiva, amb el Sergi Camps i la Núria Guillaumes, que a veure, és la meva dona també, doncs som els tres que hem posat els diners per intentar que això continuï. Llavors som tres socis i continuen la boteria, la idea és que continuen tots els treballadors que teníem abans, és a dir, continuen tots ells iguals, hem hagut d'agafar un mes per administració, però continuen tots els treballadors, i la idea és això, doncs vam agafar-ho perquè no parés. Mm. I aquí és on es vam trobar el 2023, i hem anat fent fins a aguantar fins ara, que encara estem, bueno, encara estem remant, en definitiva.
0: Molt valents, eh?
1: Sí, entre valents i inconscients, com sempre, tota la vida, però també és veritat que hi ha aquest altre punt del sí que explico moltes vegades, no?, que si les coses al final les fas pel cor, i perquè, si més no, jo, la meva vida, jo la tenia lligada, bueno, com m'ha explicat ell, la tenia lligada a Can Suriol i no necessitava res més, i realment les meves hores ja eren... Vull dir, no necessitava res més per ocupar el meu temps, per dir-ho així, però sí que és veritat que era com una... Per mi, el perdre la Boteria Torner, que eren els nostres proveïdors de les botes, en definitiva, de casa, però per mi no només era això, sinó que era perdre, per mi, part del que és un vi català, és a dir, de la nostra identitat, perquè és impossible... Al final, el protagonista principal d'un vi és el vi, el raïm, però sempre hi ha hagut un actor secundari, no d'ara, sinó de fa més de 3.000 anys, que és la bota, la fusta, que és, a més, l'únic recipient que està viu. Llavors, amb realment, per tant, pot viure i fer viure el vi. Uh-huh. Aleshores, amb, clar, és un recipient que si realment ho fas amb les fustes nostres i de la nostra manera, et pot donar molta identitat i tradicionalitat i tipicitat als nostres vins. Uh-huh. Per tant, per mi, perdre l'única boteria catalana era perdre, no sé, una tercera part del que és un vi català. Al final, el vi és també el raïm, el lloc, però també on el fermentem i com el criem i després com l'embotellem o fem totes... Per tant, el tema de la criança i fermentació és molt important en el vi. I per tant, perdre les botes nostres, en definitiva, era perdre, per mi, una tercera part mínim de la identitat del que és un vi català.
0: I com és que s'ha perdut l'ofici de... Perquè hi ha llocs d'Espanya on inclús el propi celler té... es fa les botes.
1: Sí, amb diferents coses. Són moltes... també estem en un lloc, Catalunya, que té moltes coses bones i que som gent molt oberta, amb moltes ganes de fer moltes coses, i de vegades per això també ens ha passat amb moltes coses que ens ha fet com no estimar ben bé el que realment som, per dir-ho així, no? Intentar fer còpies d'altres coses, intentar imitar altres regions, que tampoc no està malament, però aleshores, clar, vas perdent una mica de la teva identitat. Llavors, realment, a mi encara la pregunta me la puc fer jo mateix, també. Però realment, perquè encara no l'entenc, no? Però clar, que això, 200-300 milions d'ampolles l'any vengudes i fetes per cellers catalans no siguin capaços de mantenir una pròpia boteria, és estrany. És però per mi parla, bueno, no ho sé, potser hem de canviar coses, en definitiva.
0: Val, quines fustes feu servir?
1: Mira, des del primer... Clar, la història és que nosaltres, amb ells, per exemple, a la boteria Tourner, els anys que els hi va anar millor, per exemple, són els anys 2000, i era perquè venia amb barrica americana per fer vins amb merlot, cabernet, imitació, en definitiva, que és el que es venia en aquell moment, els vins internacionals, per dir-ho així, no? Tot i això, l'any 2000 mateix també és quan comença la recuperació del castanyer, no? Llavors, nosaltres realment, com a boteria Tourner, continuem fent botes de roure americà i roure francès, amb fusta que comprem a França o a Amèrica, en definitiva, i les produïm aquí a Catalunya, però realment el que creiem que ens farà diferents i el que on veiem un valor afegit, en definitiva, és en les fustes catalanes, amb les nostres fustes, que fins i tot les veiem bones i més bones i que, per tant, també fins i tot ens poden servir per exportar i fins i tot a altres llocs del món. Aleshores, la idea és que nosaltres, des d'un primer moment, la fusta que fa celebrar... La fusta que fa, per dir-ho així, salvar la boteria és el castanyer, però directament des del primer moment doncs, hem mirat amb el castanyer, hem mirat amb la càssia, aquells que treballen ja, el cirerer també, i altres fustes que tenim allà, també, doncs, i la gent em pregunta que si faig, que si, no sé, altres fustes, no? Però, sobretot, per dir-ho així, també la cosa que ens hem trobat és que el primer que vam fer quan vam agafar boteria Tourner és anar al bosc, en definitiva. Llavors, tu vas al bosc, parles amb el serrador, que al final és la persona de confiança, que et diu, mira, aquí tenim aquests castanyers, que els agafem d'aquesta cara nord, amb aquest tema, pam, o aquí tenim aquestes acàcies, això. I dintre d'aquestes fustes, doncs, hi havia, quan vam anar allà a la serradora, hi havia marcats, hi havia tot d'uns arbres molt grossos, en definitiva, que semblaven roures, que estaven marcats allà amb una placa. I llavors vam preguntar realment això què són. Això són roures, perquè realment semblaven roures blancs, no? D'aquests, bueno, el roure blanc, per dir-ho així, o Quercus petrea, o el roure de fulla gran, per dir-ho així. I llavors també li vam preguntar, i diu, sí, això són roures, que en definitiva se'n van cap a França. Val? Aleshores, clar, aquí és on veiem que resulta que hi ha fusta catalana que se'n va cap a França a fer altre tipus de fusta, no sé què fan allà, però bueno, podeu suposar, en definitiva. I aleshores, aquí és on vam dir, ostres, doncs no pot ser. Llavors va ser des d'aquest primer moment que també vam agafar aquesta fusta, que és el roure, que també és una altra de les fustes que hem incorporat. És a dir, ara també tenim aquest roure català, en definitiva, que és un roure que sobretot el trobeu... Clar, cada fusta, podríem estar estona explicant-vos d'on ve, quals anys de creixement, la densitat, la tipus de... que depèn de la densitat, doncs, donar més o menys oxigen. Llavors també hi ha moltes històries, però, doncs, per exemple, en el cas del roure, ve sobretot de la zona de la Garrotxa, que n'hi ha molt de roure, i després també tota la zona del Pirineu, més... I la història és que aquest roure català, per dir-ho així, així com el roure francès, ara tot és de silvicultura, perquè el que han fet és plantar-lo i... Doncs clar, tot aquest roure ve en definitiva, ve de boscos salvatges, on quan es talla un roure se'n planta un altre, o on ha crescut un altre al costat, però no és que sigui una plantació. Llavors resulta que, clar, el creixement és molt més lent. És a dir, si amb un roure francès habitualment estàs amb 60 anys de creixement, ara estan 60-70, doncs nosaltres amb un roure català estan als 80 anys de creixement. Llavors això et dona una densitat molt petita, que fa que l'oxigen també passi molt poc, i és tot això. Llavors què passa? Que, per dir-ho així, jo crec que la fusta nostra, la catalana, la que hem de potenciar és el castanyer, l'hem d'explicar, i fins i tot hauríem d'intentar no sé com dir-ho, en part, eh? Que el consumidor entengui que és el tas que li ha d'agradar, perquè és el nostre, però sí que és que el roure, al final, quan tu deixes provar roure, és el 99,9% dels vins que la persona ha provat és amb roure. Mm-hmm. Per tant, se sent com a casa, tot i que realment no sigui casa seva, no sé com dir-ho, no? Mm-hmm. Llavors, per tant, aquest roure català doncs, també pot ser una cosa que ens ajudi realment a poder tirar endavant.
0: I quines característiques diferents? O sigui, si jo tasto un vi amb castany o amb roure, quina diferència notaria?
1: Clar, molt, molt diferent, realment, sí. Igual, però el que passa és que és... El que parlava també amb la Mireia, però, que és tot, eh? Però perquè al final cada cosa va afectant, però clar, si tu poses el mateix vi, fins i tot només amb una bota de 220, amb una bota de 1.000, ja et canvia. Uh-huh. Doncs imagina't amb una fusta o una altra fusta. Uh-huh. Clar, són permeabilitats de l'oxigen diferent, vol dir que un vi envelleix molt més ràpid o molt més lent, o pot respirar, no pot respirar, o el maquilla o no el maquilla, és a dir, li afegeix aromes, o només hi ha fustes com el castanyer que són més neutres, per dir-ho així, doncs que el que fan és que el vi pugui respirar i que apareixin les aromes del propi vi, si n'hi ha. En canvi, en altres fustes, doncs, que el que fan és donar directament un aroma al vi, per dir-ho així, no? I en fustes que et donen, com el castanyer, que et dona un punt més de tanicitat o un punt més de dolçor també en boca, o te'ls allarguen els vins, i altres vins, doncs, que et donen menys tanins, per dir-ho així. Però, clar, tot això també depèn dels anys de secatge, de com s'elabora... Per tant, són moltes coses que fan, al final, vull dir, canviar un vi. Però, realment, canvia molt el vi. És a dir, jo ho veig també perquè, en general, clar, la gent quan diu fusta... És, quan diu fusta vol dir roure, en definitiva. Uh-huh. Llavors, totes les altres fustes són les que els hi hem d'ensenyar o hem de... Clar, des del coneixement i sabent del que estem fent, doncs jo crec que podem fer un pas endavant, perquè es poden fer vins igual de bons o millors, fins i tot, però diferents, realment.
0: I quines mides hi han de botes? Perquè tots tenen noms diferents i tot depèn.
1: Sí, no, amb això fins i tot depèn de com m'agafaries a mi tot, perquè hi han noms i noms i noms i és molt maco tot aquest món. També només, és a dir, nosaltres ja ho explico moltes vegades, que és com... És a dir, la raó per salvar la boteria final va ser el tema del castanyer, la nostra fusta, però clar, jo per mi salvàvem això i salvàvem un ofici, en definitiva, l'ofici artesà del mestre boter, no? I clar, amb aquest ofici hi ha una mà de noms brutals, que és quan fes una visita, si veniu mai a fer una visita allà, veureu, doncs, que si ara en diuen les diferents coses, no?, del repicar, però els cèrcols, cada cèrcol té el seu nom, cada barrica, cada mida, tot això, no? Llavors, les mides, nosaltres ara mateix a Boteria Torner fem des de barrils, que en diem, que són els barrils més petits, fins les botes. Llavors, per exemple, la bota, que en dèiem bota de celler, tota la vida eren la de 650 o la de 1.000, que és la que teníem a totes les masies catalanes hi havia, que és la bota de castanyer de 1.000 litres, 1.200, que eren les 20 càrregues. Però nosaltres ara fem botes des de barrils, des de 10 litres fins a 1.200, és el nostre rang de on fem nosaltres els litres. I després també podem arribar a fer barrils troncocònics, que són aquests més grans, que ja són barrils, poden fer a 2.000 o 3.000 litres, pot arribar a ser, però en definitiva el que nosaltres fem més és això, des d'això. I realment, en general, les barriques més petites, els barrils els fem servir, doncs, es fan servir més com a decoració, o fins i tot amb bodegues, o amb cellers així que venen l'engròs, o aquest tipus d'històries. Els barrils, per exemple, de 120, fins a els de 100 o 125, es fa servir també moltes vegades moltes destil·leries, i també gent que fan vermuts, brandis, amb destil·leries, conyacs, amb whiskies fins i tot, i després a partir de la barrica de 220 seria més la barrica de criança de vi. Clar, la barrica, per dir-ho així, és la de 220, tot l'altre serien les botes, que serien les que... La barrica, per dir-ho així, clar, és un nom que arriba fa tot plegat 30 anys, en definitiva, uh-huh. És quan arriben totes aquestes barriques amb aquest tamany. Uh-huh.
0: Sí. Llavors, com és el procés d'elaborar una barrica, una bota?
1: Amb la Mireia us explica molt bé el procés del cava. Jo no sé si seré tan bo explicant-ho, perquè és com molt senzill, però en definitiva... Clar, tot comença al bosc.
0: Sí.
1: Hem d'esperar aquests anys que creixi l'arbre. Uh-huh. Amb un castanyer podem esperar 40-50 anys, amb un roure uns 80 anys. Doncs tenim aquest tavell. Però clar, això vol dir que algú va plantar aquest arbre en aquell moment. És com una bogeria pensar-ho. Després es està, amb mínim, diem més o menys, per tindre una norma, un any de secatge per cada centímetre. Què vol dir un any de secatge? Vol dir que ha d'estar un any la fusta tallada a fora, a l'intempèrie. Per què? Doncs perquè s'assequi, però s'assequi de forma natural, perquè si ho assequem amb calor, no sé com dir-ho, doncs el que fas és treure l'humitat, però no rastres els tanins. El que hem de fer és que hi hagi aigua, que hi hagi humitat, que hi hagi fongs, que hi hagi de tot, que va fent que la fusta es vagi endolcint, que en diu el mestre boter. Doncs després, quan ja han passat aquests 2-3 anys, és quan arriba la fusta ja a la boteria i diem, vale, vinga, anem a provar-la. Llavors és quan el mestre boter, que en tenim dos mestres boters que tenim la gràcia de tenir-los, que és el Jaume i el Salva, que són dos persones que van començar a treballar fa més de 40 anys a la boteria. I aquests són realment els nostres mestres boters. Que és una de les altres coses que tenim és trobar els relleu.
0: Clar.
1: Això és una de les coses més complicades que tindrem en el futur. Bé, en un futur pròxim, perquè en definitiva són en 2-3 anys, vull dir que és una bogeria. Però en definitiva arriba la fusta, ells la passen, l'oloren, miren si va bé, no va bé, la poleixen i veuen, pam, està perfecta, podem entrar. Miren l'humitat, que sigui menys del 18%. Llavors, quan un cop entra la barrica allà, doncs s'ha de començar a carejar, que és fer tots els... Hi ha les diferents màquines amb els diferents noms, no? Però sempre és un procés molt artesanal, en el nostre cas. Llavors, bé, anem carejant, anem fent tota la fusta, de les diferents formes que hem d'anar fent, i aleshores, quan tenim la fusta tallada, fem la cana, que ve a ser... En posem les fustes, les anem posant al costat de l'altra, i sabem que per fer una barrica de 220 necessitem 2,20 m de fustes. Doncs llavors anem fent aquesta cana. A partir d'aquí la vestim, és com posar una fusta al costat de l'altra, i aleshores l'anem posant al cèrcol. I quan tenim tot això fet, tenim la barrica que en diem la bota vestida. Vestida amb B alta, que vol dir que té està oberta, és a dir, està tancada per dalt i oberta per baix. I aquí, quan arribem aquí, arribem a un punt, potser el moment més, com més màgic també en el món de la bota, que és el moment en què hem de tancar aquesta fusta, i clar, per tancar-la per sota, per fer tota aquesta força, necessitem que la fusta estigui humida una altra vegada i que tingui, clar, necessitem molta força, humitat i foc. I aquí és on ve tota aquesta combinació que anem fent, anem tancant la bota fins que queda tancada per les dues bandes, per dalt i per baix. Aleshores, a partir d'aquí comencem el que en diem els torrats, perquè per tancar la bota estem pocs minuts, però en canvi per fer el torrat doncs podem arribar a estar 30, 40, 50, una hora. Val? Llavors, amb el torrat, amb el món del vi, clar, és diferent. Per exemple, en un torrat, si venem de vegades per destileries, en general, volen un torrat com molt intens i molt ràpid, perquè ells el que volen és l'aportació molt de fum i de cremats. En canvi, en el món del vi, que són molt més subtils, llavors realment el que volem és que realment el cremat, aquest torrat, entri cap a la fusta, perquè realment volem que penetri. Perquè igual que el vi penetrarà, doncs aquest torrat també ha de penetrar. I llavors tenim des de torrats suaus, mitjos i forts. Llavors tot això s'acaba posant les tapes de les dues botes, de les botes en definitiva, les dues tapes, i sempre l'última prosa que fem és polir, que moltes vegades, quan veniu allà a la boteria, si mai veniu de visita, veureu que, clar, tenim uns cèrcols que són com raros, són, en diem cèrcols de foc o cèrcols de ferro, que els fem servir durant tot el temps, perquè per fer tot això hem de posar i treure els cèrcols moltes vegades. Llavors, al final de tot és quan traiem els cèrcols, polim, no els traiem tots, en traiem per parts, perquè si no es desmuntaria la bota, eh? Però llavors vas traient cèrcols, vas polint perquè quedi maco i vas posant els cèrcols garbanitzats, que són els últims, els que veieu realment habitualment. I l'últim procés que es fa és el procés d'estanyar, que vol dir posar aigua a dintre de la bota, posar-hi pressió amb un compressor i començar a moure la bota. Llavors vas movent la bota i veus si hi ha algun porus, algun lloc que pot sortir una mica d'aigua o que hi ha algun problema. Llavors allà es pot decidir si es repara o es canvia directament una costella. Llavors aquest seria tot el procés. Llavors realment al final de tot doncs, és quan marquem el làser, doncs, el nostre nom, el nom del client, l'any doncs, que l'hem fet, el torrat que té i totes aquestes característiques.
0: O sigui que dura unes hores fer un...
1: Sí, més o menys, a vegades m'ho pregunten, és complicat, però si un mestre boter ho tingués preparat i volgués fer tot una bota, més o menys em sembla, pel que diuen, haurien de fer unes 4 botes al dia.
0: Ah,
1: és a dir, cada 2 hores més o menys podria fer una bota. Si té les eines adients i això. Habitualment com es fa? Passes fusta en general, que això és una cosa que és molt xula, que és, clar, veure que jo me'n recordo quan anàvem a comprar i anàvem per allà més sovint de lo normal, els veia sempre obrint el foc amb la seva i fent mitja hora, una hora per esmorzar, i no entenia, dic, això canviarà, si ara la gent ja no vol esmorzar, la gent vol anar cap a casa ràpid, no sé com dir-ho, no? I no, això no ho he canviat ni ho canviaré, perquè en definitiva és una feina física i és dir, necessiten aquest punt d'esmorzar bé, no d'esmorzar de cafè amb llet, per dir-ho així. I llavors, realment, i el que fan és que ells, en general, durant tota la tarda, migdia tarda, van preparant fustes, el dia segon, a primera hora, a les 8, és quan engegues el foc, i al cap d'una hora, dues hores, és quan realment acabes de passar totes aquelles, les torres, és a dir, vas com amb aquest punt de seriat d'anar fent, doncs, fas unes fustes a la nit, a la tarda, i al matí és quan passes les botes, per al foc, i les acabes, per dir-ho així.
0: Val. Sí, sí. I quant temps pots tenir una bota? O sigui, quant et dura? Depèn de l'ús que li donguis, segurament.
1: Clar, és que però... això ja és... depèn de l'enòleg, tot 100%, i depèn del que tu vulguis en un vi. Llavors, clar, ja no és bou... És a dir, clar, el nostre entendre, igual com explica el Jaume, un dels mestres boters, el més important per mi és entendre que el protagonista en un vi ha de ser el raïm, i per tant tot l'altre han de ser actors secundaris en general, no? Llavors, la bota és l'actor secundari principal de sempre, i però per a l'efecte secundari. Llavors, però clar, hi ha gent que vol sigui principal, doncs també depèn, al final. Mm. Clar, per nosaltres, la bota, doncs quan en general la gent la fa servir, doncs pot, en general, aquests 2, 3, 4, 5 anys, depenent del que vulguis aportar en el vi, i després, en general, la gent els pots tornar a xular, que xular és com... Fem un procés que és com treure part de l'interior de la bota, 5 mil·límetres, llavors les podem tornar a torrar i tornar-les a fer servir durant 3-4 anys. I després el que explico de la, justament de sostenibilitat és això, és a dir, el que, clar, una bota, tu agafes aquest bosc, aquest arbre, fas una bota, d'aquesta bota en fas 5 anys un vi, després durant 3 o 4 anys un altre vi, o uns quants vins que passaran per allà, però és que després d'això en fas, per exemple, la bota, la pintes i li poses el teu nom, la fas servir per fer a fora a un restaurant, li dones una perquè taula. Pugui tindre una taula, però és que després quan acaba això la pots partir per la meitat i fer unes jardineres, i quan es fa les jardineres al final, o pots fer unes cubiteres o el que sigui, i al final allò és fusta que pots cremar la teva llar de foc, i per tant et dona calor, i és tot el cercle complet, per dir-ho així, no? Que aquella mateixa fusta que s'hagués cremat amb el cultiu actual que tenim dels boscos a Catalunya, en definitiva, doncs s'hagués cremat el bosc cada estiu, amb, doncs, que és el que acaba passant per la mala gestió de tot això. Sí, sí.
0: Molt interessant, molt interessant. I llavors es pot visitar, no? La...
1: Sí, el Boteria Torner, per dir-ho així, ara estem a Vilafranca, ells estaven a Avinyonet, nosaltres vam anar cap a Vilafranca perquè ells es van vendre la nau on estaven i nosaltres vam buscar aquesta nau a Vilafranca. Es pot visitar, fem visites. Sí que és que ara com ara fem visites de mínim 10 persones, no fem visites com per només de 2. De vegades sumem gent i llavors som els 10, però sí, si es pot visitar, és molt xulo de visitar per veure tot aquest procés. Entre setmana ho veureu més operatiu, a cap de setmana doncs, també passem un vídeo, es veu tot, i també pots provar, i també deixem provar vins doncs, amb això, elaborats amb botes nostres, en definitiva.
0: Està bé.
1: Sí, sí.
0: I tu, si fossis una bota, quina seria?
1: Clar, el castanyer, no hi ha castanyer. Més. Una bota de castanyer i gran, de 1.000-1.200 litres mínim. Sí, sí, una bota de castanyer gran, que al final són les botes que realment aporten molta subtilesa en el vi. És a dir, que realment la majoria dels vins, que per exemple, la fem a Can Suriol també, si no diem que estan fets amb bota de castanyer, realment no ho sabries.
0: Mm-hmm. Doncs moltes gràcies als dos. Jo estaria aquí parlant molta més estona, però tot el bo s'acaba. I gràcies, Mireia, gràcies, Assís. Gràcies. I ens veiem aviat, segur.
1: Un plaer.
0: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

El passat 3 d'octubre, Netflix estrenà un nou capítol de la seva sèrie Monsters. Aquesta sèrie antològica recorre les vides reals i imaginàries dels assassins en sèrie més famosos i sanguinaris de la història de Nord-Amèrica, un camp en el que van més que sobrats. En aquesta ocasió, la temporada s'ha centrat en Ed Gein, el fastigós assassí i profanador de cadàvers, centrant l'atenció en la seva impronta a la cultura popular i, més concretament, a la història del cinema. Més enllà de la valoració del producte, el que sí és cert és que després de Gein poden trobar un canvi abrupte al cinema de terror. La por, a partir de Psicosis, de Hitchcock, es dirigiria cap als humans i les horroroses possibilitats que tot un ventall d'assassins, més realistes o més fantasiosos, poden infringir en els cossos de carn i ossos. D'aquesta manera, anirien relegant-se a un paper més secundari o de sèrie B els monstres clàssics que des dels anys 20 havien habitat les pantalles i els malsons de tot el món. Preus aquí que el 2025 Guillermo del Toro ens porta la seva versió de Frankenstein i si encara estaven processant el Nosferatu d'Eggers, ja ens arriba la versió de Luc Besson de Dràcula. Torna a estar el terror gòtic de moda? Ha arribat una nova era de les bèsties? Per si fos poc, coincideix aquest repunt amb un aniversari molt especial. Es compleixen 50 anys d'ençà que Spielberg atemoria els banyistes de tot el món portant el número 1 de la taquilla a un tauró amb molta gana. Avui dediquem el nostre podcast a les criatures que, per mèrits propis, s'erigeixen com a reis absoluts del terror. Homes invisibles, mòmies, criatures artificials fetes de distintes parts de cadàvers, vampirs i homes llops, zombis, caijos i, per damunt de tot, el mico més mític, el rei sobre els reis, King Kong. Necessitarem un vaixell més gran per navegar a través de les zones de Cugat Mèdia, Ràdio Cambrils i Ràdio Calella, que se'ns afegeix com a difusora del nostre programa. Però, tot i així, trampejarem el temporal per xerrar i debatre amb els sospitosos habituals, Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast.

0: és que jo deixaria sonar aquesta cançó estona ben llarga i se't posen els pèls de punta 50 anys després.
1: Jo m'he posat nerviós.
0: Ja. Que sí? Has mirat sota la taula, a veure si hi havia algú, eh?
2: Exacte, exacte. Bé, bona tarda, benvinguts una tarda, un dia més, és igual l'hora que ens escolteu, en aquest programa, i com anàvem avançant en aquesta introducció, avui és el torn dels monstres. Com han dit, arran d'aquest repunt que sembla haver-hi del terror gòtic, el folk horror i totes aquestes bestioles sobrenaturals que ara mateix pareix que estan tornant al cinema i que nosaltres ens alegrem bastant perquè el gènere del monster movie, quan vàrem fer el nostre programa de Players Culpable, ja el vàrem posar sobre la taula. Bona tarda, Jan. Bona tarda, bona JR. Tarda. Com esteu?
0: Que tal? Bé, amb ganes de passar por i celebrar una castanyada parlant de cinema de terror com toca, i en aquest cas amb els monstres com a protagonistes, que com bé dius tornen, però és que jo crec que no han marxat mai.
2: No
0: han marxat mai, el que passa que sí que hi ha moments que segurament per actualitat doncs els tenim més o menys amunt en els titulars. Jo crec que el 2025 és un any on estan molt els titulars per mèrits propis, perquè hi ha grans noms que han fet grans revisitacions d'això, de monstres clàssics, que ara en parlarem, i per aquest aniversari, no? L'altre dia parlàvem del 40è aniversari de Back to the Future, doncs avui toca 50è aniversari de Jaws, del tauró de Spielberg, que com a curiositat inicial podem dir que a l'any moren molt poques persones menjades per taurons, però tenim aquesta percepció per culpa de Spielberg.
2: No, però és lògic també, perquè és, a més, tal com està feta la pel·lícula, el tauró pràcticament no surt, i és aquests monstres gairebé invisibles que tens la presència allà, i això, la suggestió és gairebé més terrorífica que veure els ullals, no? La mossegada.
1: Sí, totalment. Vull dir, les pel·lícules de terror, quan funcionen millor, és quan no veus el monstre o trigues molt a veure'l, perquè avui en dia se't presenta un Godzilla aquí, i clar, el primer dia que el van veure vas dir, ostres, el Godzilla, quina por. Ara ja és com un amic que podries tenir al sofà de casa, no?
2: Totalment, totalment. Jo començaria una mica per, així com trencar el gel, demanant opinió, no? És el vostre rànquings personal de monstres, a quin posaríeu a dalt de tot, i així ja començam ja a treure temes.
0: Comencem ja amb els rànquings, amb els millors i els pitjors, eh? A veure.
2: No, però
0: és
2: només
0: difícil,
2: per encetar una mica, dir, mira, jo el meu preferit, jo diria els vampirs, perquè com a millennial, doncs, vaig viure tot el d'això del fenomen
0: Crepúscul.
2: Però a mi Crepúscul no m'agradava tant. A mi les que sí que m'agraden bastant, no sé si entren dintre la categoria de ple culpable, són les d'Underworld. Almenys les tres primeres, és bastant fan de tot el gènere vampirs. I ara hi ha uns llibres que estan sortint, que segurament arribaran a adaptació, perquè estan tenint molt d'èxit, que són els del J. Christoph, de l'Imperi del Vampir, que aquest fa una revisitació després de que Crepúsculo es carregués bastant tota la mitologia, i estan tornant el vampir sanguinari i cruel, que és el que realment mola.
0: I sense oblidar la pel·lícula de Sinners, que aquest any ha donat moltes sorpreses,
1: sí,
0: i que ha estat una revolució dins el gènere vampíric, no?, per barrejar tot el tema amb el racisme, no?, i aquells Estats Units de fa uns anys, quan encara els negres estaven relegats, no? Una pel·lícula molt recomanable,
2: molt
0: que la podeu veure a HBO, sí, i que no m'estranyaria veure aquest any nominada a algun premi.
1: Sí. Ho estarà.
2: Encara que sigui música, jo trobo que hauria d'estar.
1: No, a pel·lícula i tot, segur que ho
0: pel·lícula,
1: estarà.
0: Pel·lícula, sí?
1: Sí, sí.
0: Aventures pel·lícula, eh?
1: Ja veureu. Ja,
0: quan fem el podcast de les millors de l'any, estic segur que sortirà aquesta.
1: Estarà, sí. Ah. Jo diria, si els categoritzem com a monstres, jo em quedaria amb els zombis.
2: Ah, clar.
1: Perquè, bé, al final, a mi, com el que més m'interessa són les històries humanes, i quan hi ha zombis, hi ha històries humanes, perquè hi ha els humans com a bons i els humans com a monstre terrorífic, no?, també. I, no sé, jo també he crescut pel·lícules com Shaun of the Dead, per exemple, no?, com el zombi, com més enllà del terror, sinó també dins del món de la comèdia i tal, sempre com m'han semblat pel·lícules com molt, molt interessants, i no sé, vull dir que sempre és més garantia per mi, el monstre que és més garantia per mi és el zombi.
2: Hi va haver com tota l'eclosió al principi de 2010, 2015, arran, òbviament, de The Walking Dead, que es van començar aquí, a la de Sitges, és mítica, però jo recordo a Palma d'adolescent que es van començar a fer zombie walks, així com bastant periòdiques, i hi havia com tot un interès gran pel gènere del zombi, una eclosió bastant forta.
0: I a més el fenomen zombi neix l'any 1968 amb la pel·li de George Romero, no? De la Mujer de los Muertos, i era aquell zombi una mica tòtil, no? El que s'aixeca, que camina lent, i en canvi la revolució dels zombis, diguem, barra infectats, que és la que segurament el segle XXI ha donat més alegries en aquest cinema, és amb Danny Boyle, que a més ara torna a estar d'actualitat perquè ha revisitat aquell 28 dies després, i ara amb el 28 setmanes després, i ara el 28 anys, que serà una trilogia, que ja l'any passat vam tenir la primera...
2: A mi m'ha agradat molt.
0: A mi també, i la segona ja ha posat el tràiler i pinta molt i molt bé. I en aquest cas hem de reivindicar la nostra aportació pàtria al tema, que és la saga REC, que ha estat una saga...
2: La meva preferida,
0: mítica de zombis, i efectivament fins i tot millorant o com a mínim estan al nivell de la pròpia dels 28 dies i mesos i anys, i a més, escolta, en un pis de l'Eixample de Barcelona i amb un final que a mi encara em posa els pèls de punta i considero dels més terrorífics, no de la història dels monstres, sinó del cinema. Les golfes amb la niña Medeiros, jo encara estic fent cacones amb aquell final.
2: De fet, jo demanaria si consideram la niña Medeiros com un monstre de cinema. Estaria de dins? O...
0: És que, clar, a veure, si ara ens posem canònics i ho hem estat parlant allò fora de micròfon abans, clar, que és el cinema de monstres, no? I jo crec que, clar, hauríem de fer una sèrie de divisions. De primer, aquests clàssics que comentàvem, no, que venen de la literatura, Dràcula, Frankenstein, Home Invisible, El Geperut Notre Dame, tot plegat, que són els que segurament van triomfar a la primera meitat del segle XX. Llavors, més tard, a meitat del segle XX i finals del segle XX, entra amb més força el monstre gros i lleig, com pugui ser Godzilla, com pugui ser Taurons, com pugui ser tota la part aquesta animal dels monstres, Jurassic Park, homes, llop i tot plegat. I després... sucedanis, com puguin ser els zombis que dèiem ara, aliens, que no deixen de ser monstres, o com a mínim el tractament és de monster movie, no? I per tant tot el ventall s'ha fet molt ampli, no? I per mi és tant monster movie, Starship Troopers o Alien, com el Frankenstein d'avui en dia de Guillermo del Toro, o una pel·lícula que després parlarem, Host, del 2006 o 2007, de Bong Joon-ho, no? Aquell monstre que està als carrers de Seul. Sí. No? Tots són monster movies, l'única diferència, diguem, és la mida del bitxarraco, o si el bitxarraco en si té una arrel o una base humana o no.
1: Sí, jo crec que una mica la transició aquesta que ara deia el JR dels monstres clàssics que venen de la literatura cap als monstres aquests enormes que són destructors de ciutats, va venir una mica amb la Guerra Freda, no? Tu això t'encantarà, Joan Fiquel, que sí, t'encanta, no? La història, com, no? El Godzilla va néixer de la Guerra
2: Godzilla
1: dels Missils.
2: Són les bombes nuclears.
1: La por a l'aniquilació total de la humanitat per culpa de la Guerra Freda, que tenia la sensació, tant russos com nord-americans, que en qualsevol moment algú apretava un botó i tots ens anàvem a la merda, doncs una mica d'aquí ve aquesta necessitat d'un cinema tan destructiu, de monstres tan grans, capaços d'aniquilar-nos a tots, no?
2: Sí, de fet, crec que quan vàrem fer el programa de Bola de Drac, ho vàrem comentar, que sobretot dintre de l'imaginari dels japonesos, les dues bombes nuclears que van caure al final de la Segona Guerra Mundial han marcat, és lògic, vull dir, si nosaltres ara a Catalunya de cop hi ha dues bombes nuclears que s'acarreguen Barcelona i Mataró, per dir alguna cosa, tardaríem segles en recuperar-nos com a societat d'aquesta destrucció. Aleshores, els japonesos inclouen com a part de sanació del trauma els monstres que destrueixen ciutats, les amenaces intergalàctiques que arriben i ho peten tot, com una forma també de processar el trauma d'un dia per l'altre perdre dues ciutats, que és molt fort.
0: I Godzilla surt molt poc després de les bombes, perquè surt l'any 54, que està molt, molt a prop en el temps. Vull dir que va ser una pel·lícula que, clar, ho veiem des d'una altra perspectiva, però molt impactant en aquell moment, i clar, i pels japonesos a la vegada molt, molt retraumàtica, no? Perquè d'alguna manera tornaven a veure, no? A més aquí la van traduir com Tòquio bajo el temor del monstre, el terror del monstre, una cosa així, era tornar a veure això, però en canvi a la gran capital, no? Tornar a veure aquesta destrucció que havien viscut no fa gaire, en aquest cas amb un monstre que tenia aquest mateix origen, que és l'origen nuclear.
2: Clar. Sí, és superinteressant ara... fent una mica més llarg aquest tema, es veure com el cinema de monstres, en general tota la història del cine, no? Però el cinema de monstres, si l'analitzes a partir de l'anàlisi històric, abans, quan estàvem posant una mica en ordre el que havíem de parlar avui, veiem que tota la primera part del segle XX, que és quan apareixen els monstres de l'Universal, el primer Dark Universe, que és el que ara vàrem voler com revifar amb la mòmia del Tom Cruise que va fracassar, tot això ve d'una concepció del cinema, molt de fira, molt de, això, com de parc d'atraccions, en el que el terror gòtic encara era relativament recent. Imaginem-nos la primera adaptació que ens trobam del Dr. Jekyll i Mr. Hyde a Dràcula, és com si ara veiem una pel·lícula que adapta una novel·la dels anys 90, no? Ara, a Sitges varen veure The Long Walk, que és una novel·la dels anys 80, doncs, més o menys seria el mateix. Aleshores, quan vas veient tot això, va avançant el segle XX, es va canviant la perspectiva de la gent sobre el que li fa por i el que no li fa por. Quan apareix Ed Gein, apareix com un terratrèmol tots els horrors que són capaços de cometre els humans, ja el terror deriva cap aquí i tot el que són els monstres queda dintre d'una sèrie B molt vàlida, com és la Hammer, no? Però ja relegat a un segon punt, no? El monstre del tauró també, en el fons, no deixa de ser com agafam la natura i la feim terrorífica. Ja no necessitam anar tant a lo sobrenatural, tret de cases com l'exorcista, pot ser tret de cases com aquest, ja ens n'anem molt més cap a el terror és el que ens poden trobar. Allò sobrenatural, allà que està fora, també té a veure amb una societat que ja no és tan creient, que és menys supersticiosa, vull dir, tot està lligat, sí, en aquest punt.
1: I el que ens fa por ara, com en un de les tofàs, és un virus que s'expandeixi i ens elimini a tots, no? Exacte. Vull dir que així va
2: evolucionant. I la certesa d'un final d'un model de societat, que també és...
1: Exacte.
2: Si ja no és només el virus, és el món que coneixem, el veiem tan fràgil que està a punt d'acabar, i el que ens fa por és el que vendrà després, no? I la projecció del després és el que ara genera més terror, no?
0: I en canvi, 70s i 80s va triomfar molt l'Slasher, no? Que és el monstre no monstre, o sigui, el monstre humà, que és una persona, no?, que va matant el personal pels motius que siguin, i aquest segurament també relacionat amb tots els moments aquests, Ed Gein, Charles Manson, no?, tots aquests assassins mítics i mediàtics que sortien als Estats Units, i per això doncs van sortir Halloweens, Screams, als 90, amb tota la saga de Viernes 13 i tot plegat, que també va ser la que va...
2: Kruger, que encara que sigui més fantasiós, el Hellraiser, veuen d'això, ja no tenen com inspiració un monstre romàntic, de terror gòtic, ja és una cosa més basada, això, amb l'assassí en sèrie, que li dones un punt fantasiós, lo qual és xulo també perquè a nivell d'estimular la fantasia ens ha donat monstres de nova creació, doncs, com molt interessant, no?
0: I tant, i tant.
2: Però deixant una mica de banda la història del segle XX i del cinema clàssic, també han anat sorgint al segle XXI i final del segle XX molts de monstres de nova creació que ens han atemorit i que crec que tu, JR, tenies un petit recull, no?
0: Sí, òbviament no és un recull exhaustiu, sinó una sèrie de monstres, diguem, del segle XXI que m'agradaria destacar perquè han estat monstres que han impactat molt a l'audiència en aquest moment. I el primer, per mi, serien els Mutos de Pacific Rim. Aquí Guillermo del Toro revisita d'alguna manera el fenomen de Godzilla i li fica també en tota aquella base de Mazinger Z, no?, i crees aquests megarobots que han de lluitar contra aquests megamonstres, que és una pel·lícula molt, molt d'estètica i d'arrel japonesa, i que va triomfar molt, em sembla, el 2013 era. Després, el Clover de Cloverfield, una pel·lícula de monstres també amb clau Godzilla, per entendre'ns, bitxarraco gegant, cada cop i volta... tu comences la pel·lícula en una festa i acabes veient que hi ha una destrucció de la ciutat total i massiva, i és una pel·lícula que va impactar molt i que també ha donat lloc a una petita saga que ha continuat amb dues pel·lícules més. Després, uns de molt interessants, que són els aliens de A Quiet Place. Aquests aliens que ens creen una societat tranquil·la, que només es guien pel so i, per tant, doncs, només et perseguiran si fas soroll. Només comentar l'escena del principi on hi ha un supermercat que està tot arrasat però estan intactes les bosses de patates, perquè si les obres ve el bitxarraco i se't menja. Molt interessant A Quiet Place, que també ens està donant seqüeles i que segurament donarà encara més a parlar. A mi també m'agrada especialment el monstre que l'he comentat abans de Host, de la pel·lícula coreana de Bong Joon-ho, perquè és un monstre contemporani també al mig de la ciutat, però que ja et surt al minut 5 i ja el revela, o sigui, en contra del que haurien de ser aquestes pel·lícules i que hem comentat abans, que has d'amagar el monstre i que com menys millor, doncs no, aquí surt des del principi i ja tota la pel·lícula és el fugir d'aquest monstre. I per acabar, segurament els monstres televisius que més han impactat aquest segle XXI, que són els Stranger Things, no? Els Demogorgons i després el Vecna, no? Com a gran jefe d'aquest món de l'Upside Down, que ara veurem el desenllaç d'aquesta, que ha estat la sèrie estrella de Netflix i que jo crec que també ha aconseguit pujar el carro a tota una nova generació amb aquest cinema de monstres i de terror, que amb un producte que no deixa de tenir les bases en els 80 i en aquestes pel·lícules que triomfaven als 80, però que ha actualitzat el segle XXI amb aquests monstres nous del món de sota.
2: I a més, si te fixes una mica, Stranger Things, no crec que ho fessin conscientment, però que és interessant veure com el Demogorgon de la primera temporada és un monstre molt visceral i d'aquest tall pot ser més de kaiju, no? Uh-huh. I com al final Vecna és... ja entram en l'humà una exacte. Altra vegada, no? Que directament és un humà que s'acaba convertint en aquest tipus de monstre i que té tota la base amb el Freddy Krueger, no?
0: Perquè jo crec que el que diu el Jan, que en el fons ens acaben interessant més les històries humanes, i si més enllà dels Demogorgons, que són una espècie de gossos amb un cap que sobre una flor, el Vecna, que és un monstre més humanoide i que li veus una intenció i un raciocini humà, ens espanta molt més això que no pas un animal desbocat, jo crec. Clar. Per molt que l'animal desbocat també et pugui fer por o se't pugui menjar, però en l'altre hi veus una psicologia darrere terrorífica que t'acollona més.
2: Totalment, totalment. Ja per canviant una mica de tema, el que comentàvem abans era que nosaltres... Sí que hi ha tots els monstres de l'Universal, que són dels anys 20, i que, com a mínim, algun fotograma hauràs vist, sigui del Frankenstein, sigui del Nosferatu, del que sigui. Però, periòdicament, aquests tornen a aparèixer, i pot ser nosaltres, abans de veure el Nosferatu dels anys 30, havíem vist alguna pel·lícula de vampirs, o havíem vist La mòmia del Brendan Fraser, abans que la mòmia antiga, i per tant que és un gènere que constantment veiem que es va reciclant, no? I ara, aquests darrers anys, jo sé que a tu t'agrada molt JTR, van començar a aparèixer de nou el King Kong, el Godzilla, no? I aquest nou Monsterverse, no? Era una mica, el podríem treure una mica aquí parlar,
0: sí,
2: de com
0: sí,
2: està.
0: Jo celebro això, que, a més, clar, com dèiem, Godzilla té l'origen al Japó, i a més al Japó tota la mitologia kaiju està desenvolupadíssima amb altres monstres que aquí ni tan sons ens sonen, o que si ens sonen alguns és perquè després els han recuperat a les pel·lícules americanes.

0: Però, al marge del Japó, aquest Monsterverse va continuar després amb Kong Skull Island, i a partir d'aquí va haver-hi ja la barreja mítica entre King Kong i Godzilla, que va arribar, no, després de primer Godzilla 2, i després ja Godzilla vs. Kong, que va ser una de les pel·lícules que va funcionar millor després de la pandèmia, quan encara ens costava molt anar al cinema. Doncs aquesta va ser una de les poques que va tenir molt èxit i va ser de les més taquilleres a aquell any. I ara aquest any, que han fet, bueno, el 2024, Godzilla vs. Kong New Empire, i espera perquè n'hi haurà més.
1: Sí, no, això pinta que serà una d'aquestes exitoses, exitoses.
0: Sí, perquè el entren clarament dins de la categoria de plaers culpables, home, sobretot sí, aquestes sí, últimes, sí. Perquè ja és la destrucció perquè sí, i els arguments no se salven ja per enlloc, i el King Kong té una espècie de puny metàl·lic, i bé, és igual. És com unes crispetes i unes cerveses endavant. Sí, sí. Però no vindrien a passar la història del cinema per la seva qualitat. Jo crec que d'aquestes, potser la més reeixida de totes va ser la de Kong Skull Island, la del 2017, que ens va introduir el personatge de King Kong d'una altra manera, i aquesta a mi va ser la que més em va agradar. Però en qualsevol cas, ara mateix aquest Monsterverse continua sobre la taula i continua obert. A més, se n'ha fet una sèrie a Apple TV de Monarch, que és com aquesta empresa que intenta explotar tots aquests kaijus, tots aquests monstres, i jo estic segur que n'hi ha per estona, i fins que no s'esgoti potser com els superherois, d'en tant en tant, cada dos o tres anys tindrem una pel·lícula d'aquestes.
1: Jo he de dir que la de Kong Skull Island com a pel·lícula em va entretenir, va complir la seva funció i va estar bé, però és que les comparacions són odioses, i a mi la del Peter Jackson, sí, les clàssiques, sí, les podem enaltir el que vulguem. Jo recordo tenir, no sé si tenia 12 o 13 anys, anar al cine a veure la del Peter Jackson, i és una d'aquestes experiències cinèfiles que te marquen. No? Una, de, una pel·lícula de 3 hores, molt ben rodada, molt bon repartiment, un King Kong que estava, no sé exactament, potser això ho recordes tu més, però que havien estat tot l'equip observant el floquet de neu durant no sé quant de temps per poder-li prendre les mesures. Vull dir que al final el King Kong de Peter Jackson...
0: Té una arrel catalana i tot, eh? Mira que
1: té una arrel catalana, no? Me pensava que tindria... Jo sé, me sona que durant...
2: M'està sonant a mi també.
1: Me sona que varen estar durant un temps venint aquí al zoo de Barcelona per veure com es movia i prendre-li les mesures de la cara, i que després, pues, li varen canviar el color de pèl, de pèl, no?
0: Perquè... Home, és que, a veure, King Kong, si el fiques de color blanc, seria una mica estrany, eh?
1: Bueno, estaria molt guapo, eh? També t'ho dic. Seria...
2: Acabarà arribant, vull dir, perquè se'n fan tantes i tantes que al final...
1: En algun moment s'hauria de...
2: Estàs mirant que no existeixi ja, potser, i tot.
0: No, hi ha una pel·lícula que ara ho haig de mirar, perquè no recordo si és blanc, però ara ho miraré.
1: Rampage, pot ser? No. Hi havia una que era un mico enorme.
0: Sí, no,
1: me sona la portada, perquè
0: no
1: l'he
0: vist. Mi gran amigo Joe, però no, no, no és...
1: No, mi gran amigo Joe també era de pel negre. Sí. Aquesta la vaig veure al cinema, jo, també, quan era nin.
0: I, efectivament, Rampage és blanc.
1: Aquest, blanc,
0: ja l'hem,
1: no?
0: Trobat, sí. Ah. Aquest sí que...
2: Però és un goril·la més petit, no? Entenc.
0: Home, és, no parlem de Dwayne Johnson, no? Parlem del goril·la.
2: Sí, exacte.
0: Val, no, home, l'estic veient, és grandet, eh?
2: Vale,
0: grandet. Aquest no el vaig arribar a veure.
2: No és un monstre.
1: No és un bitxarraco.
0: No és tan bèstia com Godzilla o King Kong, però és grandet, és grandet. I aquest sí que sembla més aviat un floquet de neu enfadat. Sí, sí, sí.
1: Bé, deixam oberta la possibilitat de que arribin més pel·lícules del Monsterverse, no?
0: Sí, sí, jo crec que arribaran. I el que també sembla ser que pot reactivar-se és la mòmia de Brendan Fraser. Ara que Brendan Fraser torna a estar a dalt de tot, i ha guanyat Oscars i se l'ha recuperat, i això a Hollywood li encanta, no? Aquestes joquines trencades, tornar-les a la palestra. Hi ha bastants rumors de que pot tornar la mòmia Brendan Fraser, tenint en compte, com deies, el fracàs de la mòmia Tom Cruise, i aquest intent de Monsterverse clàssic que també havia de portar en Russell Crowe com el Dr. Jekyll i Mr. Hyde i tot d'altres personatges amb l'home invisible i tot plegat, però que allà es va quedar perquè aquella pel·lícula no va anar.
2: La del 99 a mi em va marcar molt, eh?
1: A mi m'agrada molt, també.
2: Quan era petit, jo recordo els escarabats aquells que se'ls ficaven per dins de la pell. Jo he tingut bastants malsons a la meva vida per culpa de la mòmia, eh?
1: De totes maneres, te diré que, tot i ser molt fan de tant la primera com la segona, la de l'emperador drac, aquesta tercera, no m'ha agradat tant.
2: Però a mi crec que tampoc, perquè és com que la tinc més oblidada.
1: Més
2: oblidada.
1: Més
2: recordo
1: nebulosa,
2: molt bé la primera,
1: no?
2: I la segona, sí. I després ja no sé què passava. Sí,
1: sí, no, jo, les dues primeres sí que m'agraden molt, però no estic del tot d'acord en que Brendan Fraser ara se fiqui aquí, perquè hauria de tirar més cap al cinema indi, que és el que li ha donat una mica el revifar la seva carrera.
0: A mi no em molestarà si torna a fer una mòmia.
1: No, i l'anirem a veure i faran crispetes.
2: Però no és aquell Brendan Fraser, que era... Era un sex símbol, el Brendan.

0: Freezer del 99, sí. Vull dir, ara és una altra
1: cosa. Ara és la balena.
2: Sí, sí, sí.
3: No, Ja no només a nivell físic, però sí que és veritat que la pel·lícula de la balena, que a mi m'ha de sorprendre gratament, perquè el director, que és l'Aronofsky, me fa molta por, té molta facilitat per fer pornografia emocional. Aleshores, la de la balena...
0: A veure, n'hi havia una miqueta, la balena.
3: N'hi havia una mica, però venint del director de Requiem for a Dream, estava bastant continguda. No sé,
0: sí,
3: saps? Venint d'on venia, no? Aleshores, jo crec que en Brendan Fraser, que ara, gràcies a una pel·lícula més indie, més emotiva, ha pogut tornar dalt, que el recuperin per fer els seus papers clàssics, a mi no m'acabaria de fer, però bé, això ja és la meva narrativa.
2: Parèntesi, Brendan Fraser, ja que estem amb el tema, tot i que estem parlant de monstres avui, ara farà una pel·lícula on és un actor que es deixa llogar per famílies japoneses.
0: Rental Family, no?
2: Exacte. I doncs ve a fer de germà gran no sé què, o de la parella de no sé qui, o de l'amic de no sé quan, per japonesos que per sortir d'una situació necessiten un estranger, i llavors el pots llogar a Brendan Fraser perquè vingui a fer el paper que tu vulguis.
3: Doncs no sé què dir-te si és més terrorífic aquest argument que... Sí.
2: No compta com a Monster Movie, però vaja. No.
0: Gairebé.
3: Sí. Però compta com a monstruositats d'un futur probable,
2: I tant.
3: No?
2: De totes maneres... No, probable no, això ja existeix al Japó, eh?
3: Sí, en
2: sèrio? Sí.
3: Però que és una espècie d'això de les constel·lacions familiars? O
2: no, o sigui, tu al Japó pots llogar persones, en el bon sentit de la paraula, per, no sé, tens un sopar amb els teus pares i vols fer veure que tens un nòvio, doncs tu, hi ha agències que porten a persones, tu vas al sopar amb els teus pares i mira, et presento el meu nòvio, tal, i després te'n tornes al teu poble i els teus pares es pensen que tens una parella i ja està.
3: Ostres.
2: Això existeix. Sí.
3: A mi em sembla una mica...
0: Molt distòpic,
3: Doncs
2: ja la realitat ha superat la ficció. Sí, no són monstres, però existeix.
3: Doncs mira, no deien que hi havia tants d'actors que no tenien feina, doncs aquesta pot ser una sortida.
2: Bueno, a la pel·lícula representa que Brendan Fraser és un actor.
3: Bé, de totes maneres, si avui hem triat aquest tema és perquè arriba, jo no la vaig poder veure a Sitges, vosaltres sí, i per tant en podeu parlar, arriba una nova versió de Frankenstein dirigida per Guillermo del Toro. Abans de que parleu del Frankenstein, em dedica Guillermo del Toro, uno di noi, el friqui que més estimam en tot el cor, que ha fet moltes pel·lícules de cinema espanyol molt bones, que ha sabut introduir el terror i els monstres. A mi, una de les meves pel·lícules preferides sempre serà El laberinto del fauno, i la introducció que fa aquí dels monstres i la fantasia em sembla magistral, barrejada amb un trauma com és el de la Guerra Civil. I, per tant, tenien també una mica de repàs de tots els monstres clàssics i d'imaginació novella, diguem-ne, que ens ha duit aquest director, no? Podríem parlar del Hellboy, podríem parlar de La forma de l'aigua, no?
2: Segurament Hellboy...
3: És del Mike Magnolia, sí, però...
2: No, sí, no el consideraríem un d'aquests monstres, però sí, però en el fons ho és, o fins i tot Blade no deixa de ser un vampir, sí, quan va fer Blade 2, o sigui que si repasses la seva filmografia...
0: Bueno, i també és més encàrrec, no? Vull dir que podríem... Que del Toro el podríem diferenciar una mica entre les obres que ha escrit ell i ha volgut fer ell perquè tenia alguna cosa a explicar... vaig a guanyar diners, no?
2: Escolta, que és molt legítim i que tots hem de guanyar la vida.
0: Amb els diners que fan aquestes pel·lícules pot fer les altres.
3: Exacte.
2: I Guillermo del Toro ja el 1997 va començar amb una pel·lícula, bueno, va començar abans, però de monstres, una que es diu Mímic.
0: No l'he vist, tampoc.
2: Hi havia uns monstres per unes clavegueres, i això són monstres, d'aquests bitxos estranys. Una pel·lícula molt interessant, fosca d'aquestes, això, d'anar per les clavegueres amb les ametralladores a veure si trobem aquests monstres, amb Alicia Silverstone. A mi, jo la vaig veure d'adolescent, i bé, quan encara Guillermo del Toro, com per entendre'ns, no era ningú a qui lluar o a qui admirar, aquesta pel·lícula ja va arribar-nos al cor dels que ens agrada el cinema fantàstic. Després va arribar Hellboy, va arribar Blade, i aquí ja d'alguna manera es va donar a conèixer força, però, com bé deies, la pel·lícula El laberinto del fauno va ser segurament la pel·lícula que el va entronar, perquè va ser la primera que fins i tot va arribar als Oscars, amb una història molt espanyola i amb actors catalans, i a més amb uns monstres, tant el fauna com aquell que té els ulls a les mans.
3: M'encanta aquest monstre, m'encanta.
2: Que és... terrorífic. O sigui...
3: Però molt inútil alhora, perquè o sigui, té les mans a la cara i no fa res.
2: Et fa por, t'espanta, que és el que ha de fer.
0: S'ha gravat a la memòria, això. Exacte. És el que buscava realment.
2: I per cert, monstres catalans.
3: Home, el Sergi López és terrorífic en aquesta...
2: No vull dir això, vull dir el maquillatge. I els monstres, el disseny aquest dels monstres, el van fer dues persones de Molins de Rei que van guanyar l'Oscar per aquests monstres. O sigui, tenim un Oscar català Dos, de fet, perquè eren una parella, gràcies a tant al Fauna com al Sergi López com al monstre dels ulls a les mans, van aconseguir un dels primers Oscars per Catalunya gràcies a aquesta pel·lícula. Més enllà dels actors, que en aquest cas no van tenir cap nominació ni res, però que sí que estaven fantàstics i que, efectivament, Sergi López fa tanta o més por que els monstres de veritat.
3: L'escena aquesta, quan li han fet un tall a la boca i s'està cosint, a mi gairebé fa més por que el moment dels ulls a la cara.
2: I tant, i tant. Aquest. Més endavant, que ja l'hem comentat abans, va entrar a l'univers Pacific Rim, seguim amb monstres, en aquest cas, amb una magnitud una mica més grossa, que va també donar una seqüela que no estava tan bé com la primera, i llavors Guillermo del Toro ha aconseguit una cosa que no havia aconseguit ningú mai a la història del cinema, que és que una pel·lícula de monstres guanyés l'Oscar a la millor pel·lícula. Mm-hmm. 2017, The Shape of the Water, va aconseguir guanyar la millor pel·lícula. Crec que era la segona vegada que una pel·lícula de gènere fantàstic guanyava l'Oscar a la millor pel·lícula i ho va fer una pel·lícula de monstres, després del Senyor dels Anells.
3: Això t'anava demanant.
2: No? Que no feia tant. I, per tant, només per això ja té el seu lloc a la història. I, a més, una pel·lícula que també parteix del monstre clàssic aquell de
0: la Laguna Negra.
2: Efectivament. Readaptat, però una mica la base i l'estètica anava per aquí. I una història molt arriscada, no? Perquè és una història d'amor. Entre el monstre aquest, una espècie de sirena, tritó, no sé com definir-lo, i una dona muda, i jo crec que va ser una pel·lícula molt, molt valenta, molt arriscada, i que va aconseguir arribar a dalt de tot contra tot pronòstic. Més tard ha fet altres pel·lícules que no són tant de monstres com el Pinocho, que va fer d'animació, va estar productor de...
3: Sortien feixistes. Sí,
2: compta com a monstres.
3: Compta com a monstre, no?
2: La sèrie de Trollhunters d'animació per Netflix també, i ara el 2025 ens ha sorprès a tot amb aquesta nova versió de Frankenstein, que era la seva pel·lícula somiada de sempre. Jo recordo quan vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo com va venir al Festival de Sitges, i recordo el titular que deia molts han trobat a Jesucrist i jo vaig trobar Frankenstein. O sigui, ja des de sempre tenia aquesta obsessió de convertir aquesta pel·lícula i fer-la a la seva manera, no? amb el seu imaginari fosc i terrorífic, i d'una manera que et fa més por el monstre que no és monstre, que és Victor Frankenstein, que no pas el monstre que és monstre, que és la criatura que fa perfectament, jo crec, Jacob Elordi.
3: Que aquí és una mica el tema de tot el cinema de monstres, sobretot el clàssic, que és posar en relleu que el monstre no és dolent per naturalesa, és dolent perquè està en un món en el que no encaixa. En tot cas, els que són dolents són els humans que l'acompanyen, no? I en el cas de Frankenstein, doncs està molt clar, no? El dolent realment, el monstre de Frankenstein és el doctor Frankenstein, no la criatura. Sí. No? En aquest cas. Mm-hmm. Què tal és la pel·lícula?
0: El JTR i jo tenim opinions diferents. Per
3: això
0: tant, és bo que les tinguem. Mm-hmm. A mi, jo ets a dir que a nivell tècnic em va semblar espectacular. Vull dir, la direcció, els escenaris, el vestuari, tot, la banda sonora també em van encantar. Però a nivell d'història vaig trobar que era llarga. O sigui, que vol explicar-ho tot sobre el doctor, i quan portes mitja pel·li després vol explicar-ho tot sobre el monstre de Frankenstein. Mm. I em va semblar que potser li hauria anat bé retallar una mica, centrar-se una mica més en una de les dues històries, perquè al final arribes i dius, realment era necessari tot el que m'has explicat del doctor per arribar a entendre tot el que després m'has explicat sobre el monstre, i o sigui, m'estava agradant, però a partir d'un moment era com, uf, però on vols arribar? I al final queda clar on vol arribar, però no em va acabar de tenir l'impacte emocional, potser perquè em va sobrar metratge.
2: A mi no em va sobrar metratge. Jo podia quedar-me a viure dins de la pel·lícula en qualsevol moment, i em va encantar l'estètica, em va encantar la manera com primer t'introdueix, efectivament, la vida del doctor i tots els seus dimonis, i després l'herència de tot això malentesa és la que agafa el monstre, la criatura, que neix com un llenç blanc, no? Jo no sé res, no sóc ningú, i per això mateix el rebutja el seu creador. A mi em va agradar molt aquesta dicotomia, a més, fins i tot la pel·lícula ho divideix en dos capítols clarament, comença el Víctor i després la criatura i tot plegat, vull dir que són com dues pel·lícules diferents, i a mi em va convèncer totalment. També, a vegades, amb Guillermo del Toro soc bastant poc objectiu, no? Mm. És com d'aquells directors que gairebé em sembla bé tot el que faci, i, per tant, reconec una mica de biaix, no? I de no saber veure, potser, alguns dels defectes que té. Si li vaig trobar algun, em va faltar una miqueta més o de definició de protagonisme del personatge de la noia, de la Mia Goth, sí. Que està molt bé i l'entens, però...
0: Està una mica com a objecte de desig,
2: sí,
0: i poc desenvolupada.
2: Sí, i se centra tant en els altres dos, que està clar que són els més potents, però que t'oblides també d'aquest personatge central i de que és molt important també per l'evolució de la criatura, no? Però bé, en qualsevol cas, celebro molt que l'hagi pogut fer, que l'hagi fet a la seva manera, i que arribi als cinemes. Perquè, clar, això acabarà a Netflix d'aquí res, s'estrena el 7 de novembre, segons quan escolteu aquest podcast, però s'estrena als cinemes el 24 d'octubre, per tant, en aquesta finestra, si teniu l'oportunitat d'anar-la a veure al cinema, com nosaltres la vam poder veure al Festival de Sitges, val moltíssim la pena, i no haver-la de veure en una pantalla petita com és la del mòbil o la del menjador de casa, perquè és d'aquestes pel·lícules que gaudeixes veient-la en pantalla gran per tot això que dèiem, no? Sobretot per una fotografia espectacular amb uns claroscurs que a la tele de casa no els podràs apreciar.
3: Clar, no, si és una d'aquestes pel·lícules, com diríem, de per quedar-t'hi a viure, sempre és millor en pantalla gran, així que encoratjam.
0: Sí, sí, o sigui, sí. El millor que té per mi és la fotografia i el disseny de producció, i per això em semblaria absurd no veure-la al cinema.
2: Sí,
0: realment.
2: Sí. Vale. Però bé, en qualsevol cas, com a anècdota, quan la vam veure a Sitges i sortia el logo de Netflix, la gent va xiular.
3: En sèrio?
2: Sí. Sí,
3: però...
2: sí, sí.
3: Per algun motiu que després en parléssiu? O...
2: No, suposo que perquè hi ha aquesta concepció, com dèiem l'altre dia quan parlàvem de l'streaming, no? Doncs que Netflix no té la qualitat o el pedigrí que mereix Guillermo del Toro, quan en realitat Guillermo del Toro ha fet moltes coses per Netflix i segurament si ha fet aquesta pel·lícula és gràcies a que Netflix li ha pagat.
3: Sí, no? Perquè va funcionar molt bé aquesta antologia que va fer, no? El Gabinet de Curiositats.
2: El Gabinet de Curiositats, sí. Molt interessant, també.
3: Molt xula.
2: I molts de monstres, també, allà.
3: Però que ja no era ell el director, sinó que era com que convidava talents emergents. O sigui, és
2: una espècie d'Alfred Hitchcock presenta, però amb Guillermo del Toro, que ja s'ha guanyat la reputació suficient com per capitanejar un producte d'aquests. És veritat, molt interessant també aquesta sèrie.
3: Doncs, fet el repàs de Guillermo del Toro, que, com dèiem, estrena el dia 24 d'octubre la pel·lícula, i si podeu anar-la a veure al cinema, doncs molt millor. Tornem al tema d'avui, els monstres, i volíem preguntar-nos, aquí tenim el Jan, que és expert en fer rànquings, quins són els monstres que més vegades han pogut veure al cinema, no? El teu rànquing d'avui és... sobre això, no?
0: Aquest és el rànquing. M'ha costat una mica perquè primer havia de definir què és monstre, què no és monstre, llavors he hagut de separar una mica el gra de la palla. He fet investigació, però tampoc és una ciència exacta perquè, evidentment, no he pogut comptar pel·lícula per pel·lícula, totes les pel·lícules que s'han fet a la història, quan han aparegut o no uns monstres, però he anat fent càlculs i números i més o menys he tret un rànquing eliminant criatures més tipus fantasmes, esperits, dimonis, aquestes han quedat fora, diguem, no els he considerat com a monstres, i tenim les següents. En el número 10, moltes de les que diré han anat sortint, la criatura de la Laguna Negra, que ens serveix una mica com a representació de tot el que són les criatures aquàtiques, però aquesta potser és la més mítica, la que va aparèixer a la pel·lícula Creature from the Black Lagoon, de Jack Arnold del 54, i la trilogia que va acabar sent, reversionada de forma diferent al llarg de la història, amb, com dèiem, el 2017, amb Guillermo del Toro i La forma de l'aigua, que va acabar guanyant l'Oscar. Número 9 per Predator, que és la figura d'aquest caçador extraterrestre amb tecnologia, que identifiquem amb la pel·lícula de Predator de 1987 i amb tota la saga que ha vingut després, que després també ha tingut crossovers amb altres sagues, cosa que l'ha fet aparèixer més cops, com en el seu enfrontament contra el número 8, que és Alien. És difícil això de catalogar els aliens com a monstres, però jo crec que els hem de considerar. L'alien, que realment es diu Xenomorph, no? Això, un depredador alienígena que ens ha tingut atemonits des de que Ridley Scott va fer la mítica pel·lícula del 79, tota la quantitat de seqüeles i preqüeles que han vingut després... en total contem 9 pel·lícules d'Alien. Després, en el número 7, venen les mòmies. La mòmia és una criatura mítica del terror. La popularització al cinema ve de la pel·lícula del 1932 i després n'hi ha hagut diverses interpretacions que hem anat comentant. Jo, i suposo que molts de vosaltres, la que més recordem és la del 99 amb Brendan Fraser i Rachel Weisz. Número 6, ja venim amb les coses grosses. Aquí porto el King Kong, un dels monstres per excel·lència, havia de ser-hi en aquesta llista, perquè la pel·lícula que el presenta, la de 1933, és clarament una de les més importants de la història del cinema. Jo he comptat fins a 13 pel·lícules on surt King Kong, potser n'hi ha alguna més, però bueno, he comptat totes comptant les que s'enfronta, per exemple, al número 5, que és Godzilla. Poso Godzilla una mica també en relació en representació de tots els kaiju, tots els monstres destructors de l'anime. Un monstre que l'hem vist doncs, en grans blockbusters i també en cinema una mica més independent japonès, però sempre destruint ciutats senceres. La seva primera aparició, com sabeu, és el Godzilla de 1954, dirigida per Ishiro Honda, i he comptat fins a 36 pel·lícules al llarg de la història on surt Godzilla. Número 4, pels homes llop. L'arquetip de l'home llop l'hem vist explorar de formes molt diferents, des del terror més clàssic a la comèdia, a thrillers més moderns. Podríem parlar del Werewolf de Londres de 1935, l'home llop de 1941, fins a arribar a l'Ullal de 1981, o el Wolf amb Jack Nicholson del 1994, per dir-ne uns quants. Si contem pel·lícules d'homes llop, arribaríem al centenar tranquil·lament. Número 3, el podi havia de ser-hi, com no, el monstre de Frankenstein, que acabem de comentar. L'acabem de veure en aquesta versió que ha fet Guillermo del Toro, però d'adaptacions de la novel·la de Mary Shelley en tenim moltíssimes. El Frankenstein de 1931, de James Whale, que després també va fer La núvia de Frankenstein, del 35, molt bona també. Hi ha La maledicció de Frankenstein, del 57, de Terence Fisher, la versió que en va fer Kenneth Branagh, el 94.
1: I
0: molt bona la de Kenneth Branagh, i tants més Frankensteins que no he dit. També arribem gairebé al centenar de Frankenstein si ens posem a comptar-los tots, vale? I el top 2 m'ha costat una mica decidir quin anava per davant de l'altre, però el número 2 he ficat els zombis, perquè realment no són un monstre clàssic, sinó, com dèiem abans, apareixen més als anys 60. La gran explosió dels zombis és amb La nit dels morts vivents del 68, i després ja va venir L'alba dels morts, el 28 dies després, que ara està tornant, Shaun of the Dead, Rec, Guerra Mundial Z i mil i una més de zombis, que en podríem dir, ens podríem estar tot el dia, però en el número 1 havia de ficar els vampirs, perquè, igual que els zombis, no paren d'aparèixer, però hi són des de fa més temps. Nosferatu és una pel·lícula del 1922 i, evidentment, la figura més representativa dels vampirs és el Dràcula, que ha aparegut contínuament, adaptant la novel·la de Bram Stoker, des de Todd Browning al 31 fins a Francis Ford Coppola al 92... De Dràcules n'hem tingut infinitud, vull dir, aquest any a Sitges en teníem dos, així que així de Dràcules anem, però de vampirs en general, des d'Entrevista amb el vampir, la saga Crepúsculo, també n'hem tingut moltíssims. No sé si vosaltres penseu que potser n'hi ha més de zombis que de vampirs, és una ciència inexacta, és com la discussió aquella de si hi ha més finestres o rodes, no me'n recordo quina discussió era.
3: Jo però... diria que potser els zombis estan més presents al cinema de sèrie B.
0: I el... Per això em feia dubtar molt.
3: Ja, és que zombis, pel·lícules perquè... de zombis barateres n'hi ha molt
0: exacte.
3: Moltíssimes.
0: Però de vampirs també, n'hi ha.
3: Sí, però no es dona tant el sèrie B així d'explotació i de sang baratera. Normalment el cinema de vampirs té una miqueta més de cura. En canvi, sí. El cinema de zombis, tio, tens un parell de persones amb bon maquillatge i tira. No?
2: A mi el que m'agrada de tot això són les litúrgies de cadascun concretament d'aquests dos subgèneres, no? I recordo, ara no fa massa, en un sopar, en un festival de comèdia de Begur, que en van parlar arran de la pel·lícula de Luc Besson, del nou Dràcula, i de totes les normes que has de complir a les pel·lícules de vampirs, no? Òbviament que si l'all, que si la creu, que si m'has de donar permís per entrar, la sang, la llum del sol, no? Totes aquestes convencions que facis una pel·lícula de vampirs, sigui la que sigui, has d'entrar en això, no? I a més, el públic ja ho espera, no? I de la mateixa manera que amb les pel·lícules de zombis, esperes el moment de la infectada, no? O de quan et mossega i el virus comença a córrer, o de com es transmet tot plegat, i tot això t'acaba marcant i condicionant, en positiu o negatiu, la pel·lícula, no? I jo crec que per això, per seguir donant voltes a tots aquests rituals i aquestes litúrgies d'aquests subgèneres, cada any acaben sortint figures noves, no? I anem a fer una de zombis, però que l'origen sigui tal, o allò, el virus tingui un antídot que s'aconsegueix de tal manera, o hem d'arribar al pacient zero, o saps, totes, jo crec que això és el que fa que les ments pensants darrere de tots aquests guions estiguin allà totes estrujades, intentant treure alguna cosa nova, o intentant innovar dins de gèneres que podríem dir que està tot explicat, però que, paradoxalment, cada any hi ha pel·lícules de zombis, sí, cada any hi ha pel·lícules de vampirs.
3: Però també pensa que hi ha...
2: I de taurons.
3: Exacte. No n'hi ha 40, no? Va dir l'altre dia el Jordi Ojeda, com pronosticava el regrés al futur, però...
2: Sí, sí, sí. Però alerta, perquè cada estiu hi ha pel·lícules de taurons, eh?
3: Ah, sí, sí.
0: No l'he comptat tampoc a la meva llista com a monstre, però,
2: no, però alerta, ranking, perquè, clar, el 2026 el cinèfil farà 10 anys, i jo crec que cada any hem escrit articles, i no només d'una, sinó de més d'una, pel·lícules de taurons a l'estiu. I això, ara ja podem dir, fa 50 anys que passa.
3: Sí.
2: Des dels megalodons, o aquest any hi havia una que era un assassí en sèrie que agafava la gent, que era com portava a fer excursions per veure taurons, i els tirava els taurons. I, per no parlar del fenomen Sharknado.
3: Aquesta, no podíem anar-nos sense comentar-ho, sisplau. La millor saga de mal cinema, no? Seria el...
2: I tant.
3: No sé si estàu d'acord amb aquest títol, la millor, sí, saga de mal cinema.
0: Seria una bona definició, sí.
2: Sí.
3: Fins a 7, no? N'hi ha? O 8?
2: No ho sé.
3: Cada una pitjor que l'anterior i cada una més bona que l'anterior, no?
2: Però, curiosament, a fenomen Sharknado ha obert la porta a que es facin... Ja, això ja no és ni sèrie B, o sigui, ja anem més a baix, a l'abecedari.
3: Ah, Troma o sèrie feta, no?
2: Exacte, ni que sortin pel·lícules com Velocipastor, un pastor evangèlic que es converteix en Velociraptor, o, ara no fa massa, Cocaine Bear, a l'os que se fot cocaïna per tots costats i és una
3: oso
2: monster
3: vicioso,
2: movie molt ben traduïda com Oso Vicioso.
3: Gran. És molt bona traducció.
2: El senyor que traduce les pel·lícules aquí es va lluir en positiu. I cada any ara estan sortint aquestes pel·lícules que ja són una broma i que ja es prenen a broma elles mateixes, però que, escolta, quatre cerveses i unes crispetes i endavant, eh?
3: Sí, jo recordo el quan era nen, clar, jo era adolescent i per tant no hi vaig anar, tu pots dir que van fer la de les ovelles assassines? La recordes?
2: No.
3: Me'n recordo que anunciaven una doble sessió pel fan de terror clàssic abans de que el Tarantino fes la de, i el Robert Rodríguez fessin la de Planet Terror i,
2: sí,
3: i Death Proof, n'hi havia una que hi havia les ovejas assassines, l'altra no recordo quina era, però que també era d'aquest estil, no? Terror baratero, agafant un element corrent, i després això, una ovella que de cop se comença a menjar tot a un grup de joves, no? Sempre els hi toca pencar, no?
2: Una ovella, com a monstre. Déu-n'hi-do, fins on hem arribat, eh?
3: Però, escolta...
2: No, escolta...
3: Jo t'hi diré una cosa, una de les vegades que més por, bueno, potser no tant, però una vegada que vaig passar molta por va ser a una festa que em van convidar a una finca a Cambrils que tenien oques. I aleshores les oques es tornaven bojos amb tota la gent que arribava, i me'n record que jo vaig arribar, era tard de nit, i anava una mica despistat, per dir-hi d'aquesta manera, i de com em van començar a perseguir totes les oques pel darrere, i jo no sabia ficar-me, vull dir, com a monstre...
2: És que no hem mencionat The Birds del Hitchcock, de l'any 60.
3: Ah, també.
2: Ojo, Monster Movie amb ocellets, que sí, també sí. Déu-n'hi-do.
0: L'oques encara no n'hi ha, eh? L'oca assassina sortirà d'aquí poc.
3: Mira,
2: jo et convido
3: i t'emporatxo
2: a fer un guió d'una oca assassina, perquè en la línia Sharknado podria anar molt bé, això.
3: I en línia sèrie, també, si m'ho posam això.
2: Va, jo la faria més de línia Sharknado, per si de cas.
3: Com a títol que sigui, quan les oques van al camp,
0: sí,
3: d'acord?
0: D'oca en oca i et mato perquè em toca.
3: Exacte.
2: Les oques van descalces...
3: Ja comencen a fluir idees.
0: Ja tenim mig guió.
3: Bé, sigui com sigui, crec que ja hauríem d'anar arribant, no, al final del nostre programa.
2: Hauríem d'anar arribant. I m'he adonat que no t'he contestat la pregunta.
3: Quina? És veritat? Quin és el teu monstre dintre del teu rànquing personal?
2: Jo crec que segurament el que més em va impactar va ser Jurassic Park. També pel moment en el qual la vaig veure, que jo era un nen, i recordo més veure els cinemes de Sant Cugat, que feia poc estaven inaugurats, i quedar-me amb la boca oberta de pam amb el que havia fet Steven Spielberg, i segurament perquè era molt nen encara, no? I la manera com estava fet amb el realisme amb el que estava fet i la cruesa amb el que estava fet, doncs a mi em va deixar totalment esparverat.
3: Eres d'aquests nens dels 90, 80, 90, que després se sabien tots els noms científics dels dinosaures?
2: Vaig tenir una època de dinosaures.
3: Sí, no?
2: Sí.
3: Això és, una cosa no. molt habitual,
2: molt
3: és
2: habitual,
3: un fenomen mundial.
2: El que passa que avui en dia, jo ara que ja tinc un fil, l'època de dinosaures ara es passa més als 4-5 anys, i als 90 es va passar més als 9-10-11.
3: Això és el que jo recordo
2: sí,
3: de quan era nena.
2: Però jo recordo que fins i tot hi havia als quioscos revistes de dinosaures que sortien cada setmana, sí, i jo les tenia totes.
3: Figuretes de plàstic. Sí, jo en vaig tenir alguna, també, de figuretes de plàstic.
2: Sí, sí, la dinomania va ser molt bèstia. Sí, sí. Per culpa o gràcies a Spielberg, els nens dels 90 vam estar totalment influenciats per això i volar drac, però aquest és un altre tema.
3: Exacte. Sigui com sigui, deixant per aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jan. Moltes gràcies, JR. Ens despedim. Fins d'aquí 2-3 setmanes. D'aquí que tornem a gravar. Res, moltes gràcies. Disfruteu del cinema. Us estimo molt. I fins la propera.
0: Adeu.
3: Adeu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest 2025, i justament avui, 20 de novembre, fa 50 anys de la mort del dictador Franco el 1975. Sant Cugat s'ha afegit, com molts altres municipis, a aquesta commemoració amb un programa propi organitzat a través de la Regidoria de Memòria Històrica i del Museu de Sant Cugat, amb la col·laboració, entre altres, del grup d'estudis locals. Avui ens interessem per la conferència que tindrà lloc precisament aquesta tarda a les 7 al Museu del Monestir. Sant Cugat, 1975, l'any de la mort de Franco. A càrrec de l'historiador i president de la GEL, Jordi Casas. Jordi, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com recordes el moment en què reps la notícia de la mort del dictador?
1: Mira, jo anava a treballar, anava en cotxe amb un veí, que em portava en cotxe, jo no tinc cotxe, i havien ser les 10 menys 10, ai, perdó, les 8 menys 10, i vam posar la ràdio i vam sentir música sacra, i de moment no deien res, és que això és que s'ha mort. No, ja feia dies que estava cada dia pitjor, i dic, això és que s'ha mort, no falla. I efectivament, al llarg del... Bueno, ja et sobrava 7 minuts, no sé què va sortir, el ministre d'Informació, no sé què va sortir, dient que Franco s'havia mort. Llavors vaig arribar a l'empresa, vam arribar, i bueno, hi havia cares de tot tipus, no? Des de gent que estàvem contentíssims, gent amb una cara de preocupació, ara què passarà i tal, però bueno, jo vaig viure molta alegria, i després... No me'n recordo si va ser el mateix dia o el dia següent, a la tarda es va fer el funeral al monestir amb Franco. I un grup de gent vam anar a la plaça del monestir, que era diferent actual, vam ser amb un banc, amb la nostra cava, amb les nostres copes, i mentre ho celebràvem, discretament, perquè hi havia policia, perquè vèiem entrar la gent que anava al funeral, deia, mira, el fulanito, el sotanito, no sé què. Va ser molt divertit. Jo vaig passar pipa i em vaig alegrar molt.
0: Ària Salgado. Era el president que va comunicar la mort de Franco.
1: Podria ser l'Ària Salgado, sí.
0: Sí. En blanc i negre, per suposat.
1: Per descomptat. No, després a la nit va sortir la famosa imatge aquella del Arias Navarro. Sí. A la nit la va dir, Franco ha muerto.
0: Sí, sí.
1: Va ser fantàstic, aquella imatge. Oh, és meravellosa. Quan allà el tio tot ullerós, allà, Franco ha muerto. Oh, va ser meravellós.
0: Arias Navarro, correcte.
1: Arias Navarro, sí.
0: Retrocedim en el temps. Com era Sant Cugat l'any 1975?
1: Era bastant diferent de l'actual. Mm-hmm. Sant Cugat era un poble, encara. Va ser durant el mandat de Lletjós, que va jurar com a alcalde unes dues o tres setmanes abans de la mort de Franco, l'octubre del 75, va ser quan va aconseguir el títol de ciutat de Sant Cugat, que no deixava ser un títol. Però Sant Cugat era un poble d'uns 30.000 habitants, on hi havia una rèmora, no, rèmora no és la paraula, hi havia encara una herència agrícola important. És a dir, per exemple, el paisatge de la vinya va durar fins molt entrat als anys 80. La vinya, la vinya havia sigut omnipresent a Sant Cugat. I tinc dades, que ara no les he portat, les explicaré esta tarda, de que la producció agrícola de patates, de mongetes, de cereals, a l'any 75 encara era relativament significativa. Per tant, és una vila que està deixant de ser agrícola, que ja no ho és, però ho està deixant enrere, que és, no és gaire industrial, però el Déu-n'hi dret, és una ciutat de petites i mitjans empreses, sobretot de petits cellers, molts dels quals van desaparèixer amb la segona crisi del petroli a principis dels anys 80, i on ja comença a despuntar el que serà després una ciutat de serveis. Ja s'ha instal·lat fa 3 anys, l'any 72, la Catalana d'Occident. Això que ara la diu Occident,
0: ah, sí.
1: Aleshores era català en Occident i ja s'havia instal·lat feia 3 anys.
0: Hem parlat de com vas viure tu el moment de l'anunci de la mort de Franco, però clar, és que va ser una agonia. Això va durar dies i la gent estava doncs pendent. Quin era l'ambient social i política a Sant Cugat en aquests dies previs i posteriors a la mort de Franco?
1: A veure, primer, aquí hi ha una reacció... Una reflexió prèvia. O sigui, la gent que ens movíem, que estàvem compromesos, era una immensa minoria. No ens enganyem. Mm. L'oposició, la gent que feia oposició activament, era una immensa minoria. I més a Sant Cugat, que no era Barcelona. Hi havia allò que se'n va dir els historiadors, un franquisme sociològic, que es va desenvolupar sobretot durant els anys 60, que van ser uns anys de creixements econòmiques, gràcies, no... els mèrits del règim, sinó la bonança econòmica europea, que va tirar d'Espanya, on bueno, doncs els 600, els electrodomèstics, i, bueno, la gent tenia la sensació que millorava la seva vida, la dels seus fills, i per tant hi havia una passivitat política, a part del règim despolititzava el personal, no? Aleshores ja érem una immensa minoria, allà dèiem en broma, dèiem tots els d'esquerres acabem en el Mesón, dèiem en aquella època. I per tant, la gent que estàvem compromesa d'alguna manera, políticament, socialment, culturalment, doncs, home, ho seguíem, ho sabíem molt a prop, ho debatíem, fèiem, especulàvem sobre el futur i tal i qual, però en general, a veure, sí que havia una sensació de que el franquisme s'havia d'acabar, això és evident. Era un desig soterrat, perquè la gent no es podia expressar en llibertat, i m'imagino que d'una manera molt somorta, molt per no cridar l'atenció, la gent ho va dissimular, però crec que en general la gent tenia una sensació de que ja era hora i això canviarà. També és veritat que hi havia un sector anclat en el franquisme i que ho va viure molt malament, no? Vull dir, per exemple, a veure, els regidors que hi havia el novembre del 75, que alguns ho portaven des de l'any 67, es van mantenir fins a les eleccions democràtiques.
0: És el que anava a preguntar, la situació a l'Ajuntament de Sant Cugat en aquell moment, quina era?
1: A Sant Cugat, en Josep Bernil Solà pren possessió l'11 d'abril del 1960 i dura 15 anys. Dura perquè hi plega, perquè vol plegar, l'havia nomenat el Guàrdia Civil, que era qui nomenava els alcaldes del franquisme.
0: Bernil,
1: és,
0: no?
1: Josep Bernil Solà. És l'alcalde de la història de Sant Cugat que està més anys, 15. D'acord? Llavors ella, el 74, fa unes declaracions ja a Vallèpolis, que una revista de sortir aleshores, que diu, ja hi ha estat massa anys. S'estava elaborant una vall local, diu, m'ha arribat el relleu. Encara cal esperar un any i mig. I a l'octubre, ja et dic, tres setmanes abans de Moïn Franco, en Francesc de Paula Llejós García jura los principios del movimiento, pren posició d'alcalde i de jefe local de la Falange. Uns 10 dies abans l'ha nomenat el governador civil, que era qui nomenava els alcaldes. Llavors, ell és l'alcalde i durarà fins l'abril del 79, que hi ha les primeres eleccions democràtiques i ajuntaments. A més, diu, amb unes declaracions al maig del 76 a Vallèpolis, diu, el ayuntamiento no perdemos ni un minut en hablar de política, en hablar de partidos políticos. Ell era pura gestió. Era un ajuntament immune el que estava passant al país, perquè me'n recordo que després de les eleccions del juny del 77, les primeres eleccions democràtiques, els partits de Sant Quatenys diuen, escolti'm, s'ha demostrat que vostès no tenen cap legitimitat, que aquí estem els partits que tenim una representació, no? Pacte Democràtic, Socialista, SUC, Unió Democràtica, pam-pam. I el que volem és crear una comissió fiscalitzadora que fiscalitzi l'actuació de l'Ajuntament fins que hi hagin eleccions democràtiques, perquè l'actuació d'aquest ajuntament no hipotequi a l'Ajuntament Democràtic que sigui elegit. S'hi van negar en rodó. El Llejó s'hi van negar en rodó. I els regidors, doncs, bueno, Ignacio Cribes al desaliento, com es deia aleshores, van seguir fins a l'abril del 79 i alguns van estar, doncs, 12 anys.
0: Recorda si l'Ajuntament va emetre algun comunicat, si es va fer algun acte oficial de dol?
1: Bueno, el funeral està presidit per l'alcalde. Si tu veus la foto des de l'altar cap a la porta, el primer caparró que es veu d'una persona segura és l'alcalde. L'alcalde presidia, evidentment, i tots els regidors i tots els franquistes de pro o gent que es volia deixar veure o gent que el franquisme li va anar molt bé. És que, a veure, el franquisme no només era un règim polític, com explica en el podcast molt bé el Fernando Mota, un règim absolutament corrupte, i que durant uns anys va fer passar molta gana a la gent. Hi ha un llibre d'un historiador molt interessant que es diu l'Hambruna franquista, que entre el 39 i el 42, més el 46, que va ser un any molt dolent, a Espanya va morir de gana unes 200.000 persones. I les cartilles de racionament van arribar fins al 1952. Però hi ha gent que li va anar molt bé. Era un règim corrupte. Recordem que el primer alcalde del Villarrecio, que està 7 anys, ha de plegar per acusacions d'estraper-lo, no? Bueno, hi ha gent que li va anar molt bé, i aquesta gent, evidentment, quan mor en Franco, se'n va al funeral a donar-se cops al pit. També hi ha una fotografia de la plaça dels Caídos, deia, no? La plaça dels Caídos, que després la va reconvertir Llejós en plaça de l'Ejército, i que ara és la plaça Rafael Casanova, de ciutadans amb els braços en alt, homenatjant en Franco, que s'acaba de morir, no? Vull dir, evidentment, hi havia fatxes i franquistes de pro que els hi va sentir molt malament políticament, perquè eren fatxes convençuts o perquè, bueno, el règim els hi havia anat molt bé i deia, hòstia, a veure què passarà ara.
0: Clar. A nivell social, quins eren els col·lectius o els moviments que ja començaven a organitzar-se al marge del règim?
1: Bueno, a veure, Des de l'any 74, evidentment, bueno, hi havia les entitats de sempre, no? El Montanyenc, la Unió, en fi, que, bueno, anaven fent, però no, diguem-ne, no feien unes activitats clarament d'oposició, per entendre's, no? Aleshores, jo crec que és a partir del 74 que hi ha una sèrie d'iniciatives que clarament som gent, jo dic en primera persona perquè jo hi era, som gent que començava a plantejar activitats que clarament trenquen amb el que ja sigui la dinàmica d'activitats de Sant Quant del règim. El grup de jovent de la Unió, hi ha un grup de joves d'uns 25 joves que ens posem a la Unió, eh? La Unió era una entitat bastant anquilosada, on encara manaven els que havien tingut protagonisme sobre la República i, òbviament, per raons òbvies, tenien por de fer segons què, perquè els havien embargat els béns i els havien clausurat l'entitat l'any 39, i llavors però hi havia un sector de la Junta més oberturista que va dir, bueno, feu coses, feu coses. Llavors van començar a fer coses. Cinefòrum, xerrades sobre el català, cursets de català, que cursets de català era una novetat. Un que va ser un èxit rotund, una sèrie de conferències sobre sexualitat. Cuideu amb això, eh? Es fan entre el juliol i l'agost del 74. El divendres a 11:15 de la nit. És a dir, divendres que la gent està cansada de tota la setmana, a 11:15 fins a 1 de la nit, i hi ha una mitjana d'assistència de la gent de 200 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: 200 persones en una ciutat de 30.000 habitants. Perquè era un tema que havia sigut tabú, la gent tenia ganes de parlar-ne. I venen els professionals i es parla del tema. I altres coses. Després, en l'any 75, el grup de jovent funciona entre mitjans del 74 i el 75, que, per cert, el dia de Sant Medí del 75, acabem tots al quartelillo de la Guàrdia Civil, perquè van fer un recital de música i un va cantar una cançó d'Albert Obrecht que a algun regidor no li va agradar i la Guàrdia Civil va suspendre d'allò i tots al quartelillo. Bueno, no va passar res. Bueno, I aleshores, el 75, amb motiu dels 75 anys de la Unió, es crea la Comissió de Cultura de la Unió, que impulsa una sèrie d'activitats, aprofitant els 75 anys, que van ser també unes activitats clarament diferents del que es feia fins ara, no? Parlar de Sant Cugat, de Catalunya, es fa la representació de la setmana tràgica amb els l'Orfeo de Sants, o tal i qual, que té un èxit espectacular. Bueno, es comença a veure el que es consolidarà els anys següents. Ah, i el novembre del 75 es crea la Coordinadora d'Entitats. La Coordinadora d'Entitats, a part de coordinar entitats, coordinadora, cosa que ara no es fa, no es coordinen activitats ara, a part de coordinar activitats, cada 15 dies feia un cartell immens, com aquells cartells dels toros, aquells tan grans, on s'anunciaven les activitats de la quinzena. Déu-n'hi dret. A part d'això, vam preparar un document d'alternativa per Sant Cugat que es va presentar el maig del 76 a la Unió i van convocar la primera festa de tardor que es va fer el novembre del 76. O sigui, hi havia muda.
0: I escolta'm una cosa, a banda del que ens explicaves d'aquest grup de joves de la Unió, sí. Qui més feia oposició política? Bueno, des de l'àmbit sindical, per exemple?
1: De l'àmbit sindical no havia res, en quant havia tingut una presència obrera organitzada a la segona república durant el franquisme, al no ser un pol industrial important, l'única empresa és Condiesel. Condiesel havia hagut un conflicte al 73 i va haver 12 acomiadats que els van obligar a remetre a l'any 76. Sindicalment havia... L'únic brots sindicals estaven a Condiesel. Ara, políticament, l'únic partit que tenia una mínima organització i que estava present al grup de jovent i a la Comissió de Cultura d'allò era el PSUC. El PSUC l'any 75, i el que estava més organitzat, tenia 10 militants. I, sí, 10 militants organitzats en dues cèl·lules, que llavors ens organitzaven per cèl·lules. I era el partit més organitzat. Llavors hi havia gent solta, no tan organitzada d'altres partits. Hi havia un del Partit del Treball d'Espanya, havia alguns d'Unió Democràtica, havia les persones de reagrupament, el partit del Pallac, però no estaven tan organitzats. Però no va ser, jo diria que la sortida una mica a la superfície, encara que no fos amb sigles, evidentment, perquè no estaven organitzats, no va ser fins al 76. El maig-juny del 76 s'organitza un cicle de xerrades, on els diferents partits, sense sigles, evidentment, es presenten en públic.
0: I escolta'm una cosa, com va afectar la mort de Franco i el començament de la transició a la vida quotidiana de la ciutat?
1: A la vida quotidiana? Jo diria que poc, sí? A veure, les condicions materials no van canviar d'un dia per l'altre. Jo diria que va canviar per la gent que tenia interès, inquietuds i volia participar del canvi. Aquesta gent... Va ser uns anys molt...
0: Però, per exemple, va incrementar això, aquest interès en l'associacionisme, la implicació de la gent...
1: Sí, va canviar, sens dubte, sobretot a nivell polític, el 76 i la primera meitat del 77 és quan la gent entra als partits polítics i comença a haver-hi militants i es constitueixen els sindicats i la gent s'afilia. Va ser el període 75-79, diguem-ne, per dir alguna cosa, va ser d'una intensitat política brutal, brutal, brutal. A l'any 76, quan hi ha una frase molt... Saps que és el Nicolás Sartorius? D'aquella sèrie que van fer la TV2, que em sembla que està molt...
0: La transició.
1: Sí, no sé si la frase és d'ell, però va sortir en el programa aquell, que deia, Franco va morir al llit, però el franquisme va morir al carrer. És veritat. La mobilització i la preservació social aquests anys va ser brutal. O sigui, l'any 76... Bueno, a veure, la quantitat de vagues que es van fer, però va fer vaga tothom. Els bombers, la policia, els sanitaris, els ensenyants, els metal·lúrgics, tothom. I després les mobilitzacions convocades per l'Assemblea de Catalunya. Per exemple, l'any... L'1 i el 8 de febrer del 76 es fan dues grans manifestacions a Barcelona demanant l'amnistia. La mobilització va tremenda. És a dir, a veure, el Juan Carlos no va poder mantenir l'Àrees Navarro. Carles Navarro era un immobilista. Mm. El Carnicerito de Màlaga, li deien. Era el responsable de milers de morts durant la guerra a Màlaga, que van bombardejar gent que marxava de Màlaga cap a Almeria. Es van bombardejar, es van massacrar. Llavors, el Juan Carlos, que sabia el que li havia passat al seu avi, Alfons XIII, suposo que assessorat per gent que era més intel·ligent que ell, el qual no era gaire difícil, suposo que li van dir, nen, o canvies el rumb o poses en joc la monarquia. Llavors va ser quan el juliol del 76 va nomenar el Suárez, que venia del falangisme, pur i dur, però, bueno, era un tio que va entendre el moment històric i va saber maniobrar i cercar complicitats amb l'oposició. No va ser una ruptura, però tampoc va ser un continuisme, va ser una reforma rupturada, una ruptura pactada, digui-li com vulguis, i això l'altre dia un programa de la tele ho explicava. Va promoure el suïcidi, el harikiri de les Corts franquistes. A les Corts franquistes els hi presenta el projecte de reforma política i la voten. Ara, fent trampetes, per exemple, sabia que havien tret sindicalistes del sindicat vertical, com ho tenien en contra, i els hi paguen un viatge a Guatemala, en el Caribe, no? a Panamà, perquè estiguin fora a l'hora de votar. I les propis Corts voten la seva dissolució. I la reforma política s'aprova en el referèndum del desembre del 76 i és el que provoca les eleccions del juny del 77. Amb el ben entès que el text de la reforma política no preveia unes Corts Constituents. Van ser els resultats amb una forta presència de forces progressistes i d'esquerres que va fer que les Corts fossin constituents i elaboressin una Constitució democràtica.
0: Doncs de tot això i segurament que d'altres coses en parlaràs aquesta tarda en aquesta conferència.
1: D'això i no de gaires més coses perquè només durarà una hora, però sí. Perquè aquesta tarda està tothom convidat a les 7 al museu, que serà, coincideix, és que a mi l'Alba Rodríguez sempre em deixa els papers pitjors. Em diu, escolta, tu que has treballat això del franquisme, i jo no he treballat això del franquisme, jo com a historiador...
0: Tu l'has viscut.
1: He viscut el 75 i avui parlaré com a historiador i com a persona que ho ha viscut. I a més, amb la responsabilitat de fer-ho el dia que fa 50 anys que va morir.
0: Justament, és el dia.
1: I tancant el cicle aquest, que per cert, ha tingut molta acceptació, ha estat molt bé, ha sigut molt interessant.
0: Serà una conferència interactiva, és a dir, la gent hi participarà...
1: Sempre hi ha una...
0: Ho dic perquè segurament bona part del públic que tingui serà gent que hagi viscut aquesta efemèride.
1: El museu no pots allargar molt perquè hi ha uns horaris i et foten fora quan arribes. No, però bé, després hi haurà un torn de paraules perquè la gent s'esbravi. Uh-huh. I recordi... A veure, com que malauradament... No, la primera van anar gent jove perquè els va portar un profe de la Pla Ferreres, però com que malauradament aquesta gent... aquestes xerrades predomina gent que la, ho va viure, clar, i no hi ha gaire joves, doncs clar, la gent ho ha viscut i li ha de parlar, recordar.
0: Doncs avui és el dia 20 de novembre.

0: Avui al Faves Comptades posem punt final al recorregut que durant aquest any hem fet per descobrir els diferents àmbits d'actuació de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I ho fem parlant d'actualitat, del gran esdeveniment mundial del sector arxivístic que tindrà lloc del 27 al 30 d'octubre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I estem parlant del Congrés Internacional d'Arxius ICA Barcelona 2025, que porta per títol Coneixent passats, creant futurs. Per saber quina és l'aportació que hi fa l'Arxiu Nacional, avui ens acompanya el Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional. Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Segona sessió al programa i avui per parlar, jo diria que de la festa major del món dels arxius, no?
1: I tant, el gran esdeveniment que se celebra cada 4 anys i que va voltant món i que justament en aquesta ocasió per primera vegada se celebra a Catalunya i suposem que trigarà, no?, a tornar a donar la volta al món. Per tant, és una ocasió realment única per aprendre dels arxivers de tot el món i també per fer la nostra petita aportació. De fet, la convocatòria ha tingut un gran èxit. Mm. Hi ha aproximadament unes 2.000 persones que hi participaran de més de 100 països. I aquesta trobada normalment s'estructura a partir de dos vessants fonamentals. D'una banda, se celebren totes les reunions pròpies del Consell Internacional d'Arxius, de les diferents comissions en què s'articula aquest Consell Mundial.
0: On es decideixen totes aquestes coses importants,
1: no? Exacte. I d'altra banda, també té forma, diguem-ne, de congrés més tradicional en el que els professionals hi poden presentar les seves aportacions, diguem-ne, sobre la realitat de la professió i el futur.
0: Parlem de com està organitzada aquesta edició i de quines són les institucions que hi participen.
1: Sí, aquí diguem-ne que el Consell Internacional d'Arxius va confiar, per una banda, a l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió Documental, que és, diguem-ne, l'entitat, el nostre, entre cometes, col·legi professional de Catalunya, i també a les institucions principals que van des de l'Estat fins a la Generalitat, en aquest cas a través de la Subdirecció General d'Arxius, i també la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona. Són les institucions, diguem-ne, que han anat organitzant. Mm.
0: Algú es pot preguntar, l'Arxiu Nacional de Catalunya que tenim aquí a Sant Cugat o a Valldoreix, de quina manera hi participa?
1: Mira, dins de l'estructura del Congrés, que es van definir com 5 grans àrees, i l'arxiu hi participa en aquestes 5 àrees, dites molt ràpidament, gestionant records, preservant identitats, seria la primera. La segona, conflicte, desastre i desplaçament. Evidentment, els arxius avui al món doncs, han d'afrontar reptes d'aquest tipus. En tercer lloc, documents i drets. El quart, digital i accessible, i finalment el futur dels arxius. L'Arxiu Nacional participa en 8 propostes i bé, a partir d'aquí doncs us faig una ràpida aproximació.
0: Sí, mira, si vols comencem aquestes... pel primer taller que dirigireu, que està dedicat al dret d'accés a la propietat intel·lectual i la difusió. Què és el que es trobaran els assistents?
1: Sí, aquí principalment el que farem serà abordar casos pràctics d'accés als arxius relacionats amb la normativa europea sobre la protecció de dades personals i els límits que existeixen a aquest dret d'accés i a la difusió de la informació. També una qüestió punyent com és quan l'ingrés de fons comporta l'arribada a l'arxiu de dades que poden ser sensibles i, per tant, l'arxiu d'alguna manera vetllar per la gestió d'aquestes dades. I també com afecta la llei de propietat intel·lectual i els drets d'autor a la documentació dels arxius, que és un tema del qual hi hem anat parlant, perquè els arxius conservem molts documents que tenen aquest tipus de drets associats.
0: També presenteu una comunicació sobre obra gràfica i produccions artístiques. Què diferencia aquest tipus de documents dels més habituals en un arxiu?
1: Sí,

0: I volem fer justament l'èmfasi en un tipus de documentació que normalment està més connectat amb els museus o amb les biblioteques, però que també trobem molt sovint dins de les col·leccions i dels fons dels arxius. I, per tant, val la pena una reflexió sobre què són aquest tipus de documents i després com tractar-los específicament. Em refereixo a dibuixos i pintures en diverses tècniques, també a produccions impreses, estampes, gravats, exlibris, auques, gotjos, en fi, aquest tipus de materials que al final també treballem des dels arxius.
1: Mm-hmm. El dimecres 29, la directora de l'Arxiu Nacional, la Pilar Cuerva, farà una ponència sobre les línies de futur de la institució. Parlem d'aquestes grans línies?
0: Sí, aquesta ponència porta per títol l'Arxiu Nacional, Espai de Preservació Digital, Equipament Dual, Porta al Gaudi i Lloc de Memòria Individual i Col·lectiva, i pretén marcar aquests diguem-ne, grans reptes que té l'arxiu de cara al futur i compartir-los, diguem-ne, amb altres arxius nacionals que també participen, evidentment, en l'esdeveniment. D'una banda, l'impuls que cal donar a l'arxiu com a centre de preservació a llarg termini de la documentació i les dades digitals del govern de Catalunya, és a dir, tenim, fins ara hem fet una funció amb la documentació en paper, però també en els documents electrònics també volem tenir aquesta mateixa funció de preservació com a documents històrics. En segon lloc, tenim un gran repte, que és la culminació de l'ampliació física i també del revestiment de l'edifici de l'Arxiu Nacional, també molt pensada en funció dels condicionants que imposa el canvi climàtic, és a dir, volem fer un edifici molt més sostenible del que és actualment. Després també, en tercer lloc, l'impuls a un programa cultural que marquem amb una etiqueta, diguem-ne, amb un reclam, que és l'Arxiu Nacional, la teva història, i a través del qual el que volem és interpel·lar més a la societat i que connecti amb la memòria i amb els documents. I finalment, també aconseguir una nova política d'ingressos, aconseguir que arribin a l'arxiu fons i documents que siguin testimoni de tota la societat, d'elements, de grups, de persones que fins ara no han estat representades als arxius i que, per ser realment un reflexe de la societat, hem també d'aconseguir encabir, i també relacionats amb noves formes de produir la informació. Evidentment, com avui es genera la documentació, els documents que han de ser testimoni de la història no té res a veure amb com es feia fa 50 anys. Per tant, hem de també encabir la nostra feina amb aquesta mira, amb aquest objectiu.
1: Bé, doncs aquests són els quatre eixos sobre els quals pivotarà aquesta ponència que farà la directora de l'Arxiu Nacional, la Pilar Cuerva. Recordem, el dimecres 29. Però a la tarda hi haurà diverses presentacions més visuals, podríem dir, en format de cartell. Sí. Quins destacaries?
0: Sí, aquí farem quatre aportacions. Una que vol remarcar la importància de la col·laboració entre arxivers i conservadors-restauradors. Una segona que està molt vinculada a la memòria al paper que tenen els arxius en la memòria de la repressió, i aquí explicarem l'experiència de l'Arxiu Nacional en el tractament dels sumaríssims, dels consells de guerra, i justament perquè estarem a pocs metres del Camp de la Bota, celebrant el Congrés, és a dir, volem que els congressistes sàpiguen
1: on es troben, no?
0: Que allà, a pocs metres d'allà, doncs es van produir una part important de la repressió, no, de l'execució de les penes de mort que va aplicar el franquisme durant els primers anys de la dictadura. En tercer lloc, explicarem també maneres per fer més eficient la digitalització, que és un procés que els arxius estem fent massivament i que hem d'intentar que sigui el més ajustat, el més eficient possible. I finalment, les noves eines que intentem utilitzar per presentar la informació dels fons i documents, a través d'interactius, d'elements digitals, que ens permeten presentar els fons i documents d'una manera molt més atractiva que en els formats anteriors, en els formats tradicionals dels arxius.
1: Doncs Hem de fer referència també a l'últim dia. Ens fa especial il·lusió perquè aquí esteu implicats dues institucions del país i que, a més, tenim aquí a casa nostra, a Sant Cugat. I és que presentareu un projecte conjunt al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que, com sap l'audiència, tenim aquí a Bellloreig, i que ens has d'explicar en què consistirà aquest pla de salvaguarda, no?
0: Sí, aquesta comunicació té per títol, un títol que m'encanta, Preparant-nos pel futur que volem evitar.
1: Ah.
0: Preparant-nos pel futur que volem evitar, i justament el que presenta és aquest pla de salvaguarda a través del qual es vol que les institucions, els arxius del país, disposin d'una eina que els permeti afrontar els riscos presents i futurs que es deriven del canvi climàtic, no? I que, per tant, tinguin eines, tinguin protocols adequats per poder gestionar les situacions d'emergència que es poden produir com a conseqüència d'aquest futur que volem evitar i que treballarem perquè tingui els menors costos possibles pel patrimoni documental.
1: Sí, sí. Per cert, que aprofitant, doncs, que tindreu aquí la crem de la crem del món arxivístic, doncs, què millor que convidar-los a casa vostra.
0: I tant,
1: no?
0: I tant, sí.
1: Més enllà del Congrés, hem de dir que l'arxiu també acollirà visites i activitats paral·leles, no?
0: Sí, esperem rebre la visita d'alguns equips d'altres arxius nacionals, i també segurament serem seu d'alguna reunió d'aquestes seccions del Consell Internacional d'Arxius, doncs, que aprofiten l'esdeveniment per trobar-se. Per tant,
1: això farà
0: que puguin tenir un contacte, un coneixement directe de la nostra institució, de la nostra infraestructura.
1: Uh-huh. També heu participat en la creació d'un espai web ampli, molt ampli. Què hi trobaran els usuaris que visitin Catalunya, país d'arxius, documents que fan a Europa?
0: Sí, aquí l'organització del Congrés, específicament la Subdirecció General d'Arxius, va proposar com dos grans projectes per, diguem-ne, fer coincidir amb el Congrés i donar-li més potència, més visibilitat als arxius del país. Un és aquesta web, a través de la qual s'han seleccionat 1.000 documents, que d'alguna manera són, d'una banda, representatius de la història de Catalunya, expliquen la història de Catalunya, però també la connexió del país amb el món. I, per tant, es va fer una crida a tots els centres del sistema d'arxius de Catalunya perquè proposessin documents. L'Arxiu Nacional, com és l'Arxiu Nacional, doncs pràcticament aporta una quarta part de tots els documents que hi haurà en aquest recurs. Per tant, hem estat treballant ja durant els últims mesos. I després l'altra proposta era la de fer activitats que estiguessin connectades amb el Congrés, i l'Arxiu Nacional aquí el que ha preparat són dues exposicions. Per una banda, hem recuperat una exposició de l'any 2022 i l'hem obert al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, que també és un espai proper, relativament proper a on es celebra el Congrés, per tant també s'hi podran fer escapades allà, en el que recuperem una exposició sobre la política, l'acció exterior del govern de Puig i Cadafalch a la Mancomunitat, just en el moment de l'acabament de la Primera Guerra Mundial, que és un moment, diguem-ne, en què apareixen o són reconegudes noves nacionalitats, i se'ls dona forma d'estat i se'ls canalitza el dret a l'autodeterminació, i és un moment en què ell aprofita també per tenir una activitat exterior molt potent, i a través del fons que conserva l'arxiu del president, doncs es va poder fer aquesta exposició. I després, ara fa uns dies, hem inaugurat també a la nostra seu de Sant Cugat, al vestíbul d'accés, una exposició que porta per títol Acció exterior en temps de guerra, la presència internacional de la Generalitat de Catalunya. I aquí, abans, a la Pompeu Fabra podeu visitar la que parla, diguem-ne, de la Mancomunitat.
1: Conèixer aquí, i ser coneguts, que és la primera.
0: Exacte. Uh-huh. Aquí parlem de l'activitat de la Generalitat Republicana en el temps de guerra, doncs amb aquesta voluntat de defensar la causa republicana a l'exterior i també de protegir les comunitats estrangeres que es trobaven en perill durant la guerra.
1: Aquesta segona exposició, Miquel, que comentaves, Acció Exterior en Temps de Guerra, es podrà visitar fins al gener del 2026?
0: Correcte, és a dir, aquí la farem durant molt més temps enllà del propi congrés, perquè doncs, els ciutadans de Sant Cugat la puguin gaudir.
1: I, a més, a tot això, i amb això tancarem, també prepareu activitats relacionades amb els 50 anys de la recuperació dels drets i llibertats, no?
0: Correcte.
1: Ja, en què consistirà?
0: Sempre en aquesta secció parlem de les activitats que tenim. Avui tots són activitats, però sí que volíem dedicar un espai també a parlar d'aquesta commemoració en els que impulsa el govern, dels 50 anys de la recuperació dels drets i les llibertats, que està vinculada, evidentment, a la desaparició del dictador d'aquí unes setmanes. Farà 50 anys de la mort de Franco, el 20 de novembre de 1975. I bé, en aquest context, no, de commemoració i també davant del fet que la constatació, no, que les noves generacions doncs, comencen a perdre realment la memòria del llegat autoritari que va representar el dictador durant els seus 40 anys de mandat, doncs bé, hem organitzat tota una sèrie d'activitats al voltant d'aquesta commemoració. I per això dediquem, a través de la selecció d'una cinquantena de documents de carrer, documents que se'n van fer ressò d'una manera més o menys immediata i durant els mesos següents d'aquest context de canvi, parlem de cartells, fulls volanders, dibuixos, enganxines, també de premsa i de fotografies, doncs hem inspirat un mural, un gran mural de 20 metres quadrats, que posarem en el vestíbul també de l'arxiu, que inaugurarem al voltant del 25 de novembre, i que el fem, l'estan treballant, perquè l'estem fent en col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Per tant, seran els alumnes els que ens faran una proposta i nosaltres, juntament amb el Memorial Democràtic, triarem doncs, aquest mural guanyador, diguem-ne. I després es farà també una versió perquè pugui, al llarg d'aquest any de commemoració, a través també de la col·laboració del Memorial Democràtic, pugui també itinerar per diversos llocs del país.
1: Ah, bé.
0: Per tant, aquesta és un gran element. El segon és que aprofitem també aquest esdeveniment, aquesta commemoració, per dedicar-hi la segona proposta que fem del nostre club de lectura de documents originals, que començarem a finals de mes i que també, conduït pel periodista historiador Xavier Carmeniu, doncs anirà guiant els membres del club per aquests documents que hem seleccionat d'aquest moment tan històric. Podeu, per saber com podeu accedir a aquest club de lectura, si busqueu en la nostra web doncs, el seu nom, no? El Fanàtics de la teva història, doncs trobareu allà tota la informació per poder entrar, diguem-ne, a l'aplicació virtual en la que es desenvoluparan totes les activitats del club.
1: Déu-n'hi-do, esteu que no pareu. I només faltava ara aquest congrés internacional, no? Que també a vosaltres és un esforç que feu, però que és extraordinari i, com dèiem abans,
0: és una gran oportunitat, sens dubte, i ens donarà també visibilitat als mitjans i farà que se'n parli dels arxius durant una mica més, durant una setmana.
1: Doncs nosaltres continuarem parlant, no només perquè hi hagi el Congrés Internacional durant tot el curs, el Faves Comptades, ja sabeu que sempre ens agrada doncs, reservar aquest espai per conèixer la tasca. Hem conegut els professionals, hem fet una mica una pinzellada, però continuarem indagant i descobrint coses.
0: I tant, ara ens esperen històries.
1: Històries.
0: Esperen històries.
1: Ens agraden les històries. Miquel Pérez, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Setmana el volem dedicar a Oikocredit. Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada. És una institució financera i cooperativa mundial no bancària que promou el desenvolupament sostenible. Com ho fa? Doncs a través de la concessió de préstecs, capital i suport per al desenvolupament d'institucions de microfinances, cooperatives, organitzacions de comerç just, pimes i també projectes d'energies renovables. Tot plegat en països que estan en vies de desenvolupament, una entitat que, per cert, ara celebra el seu 50è aniversari a nivell global, així que avui és un plaer poder comptar amb la companyia de David Díaz de Quijano i Barbero, que és coordinador d'Oikocredit. Com estàs, David?
3: Hola, molt bé.
2: Ara dèiem que fa 50 anys que va néixer Oikocredit. Com comença tot plegat i a Catalunya en concret, des de quan té presència?
3: Internacional va néixer l'any 1975, però ja venia una mica abans, que és la típica data que normalment expliquem quan es parla de l'origen de les finances ètiques, no? Que és un context de guerra del Vietnam, de moviment pacifista, apartheid de Sud-àfrica, una mica abans del 68, no? Tots aquests moviments socials que la gent comença a qüestionar coses i veuen que moltes d'aquestes coses contra les que es manifesten estan finançades pels seus propis diners, no? Que tenen dipositats en els bancs i que inverteixen en armes o en règims autoritaris, no? I aleshores comencen a sorgir les primeres iniciatives de finances ètiques arreu del món. I Oikocredit, doncs, va ser una d'aquestes, però amb l'especificitat de buscar captar fons de gent d'entitats que volguessin invertir en criteris ètics per finançar, com ens diu molt bé, doncs, projectes a països del sud global.
2: Mm-hmm. Clar, jo crec que hauríem de potser explicar, perquè no tothom ho deu tenir present, què és una institució financera no bancària. Perquè a vegades són conceptes que potser confonem o barregem, no?
3: Clar, és veritat, sí. De fet, doncs, bàsicament, podríem distingir entre dues tipologies d'entitats, els bancs regulats, que ens ofereixen tota l'operativa bancària del dia a dia, que no estem acostumats, doncs, comptes corrents, targetes de crèdit o de dèbit, incidència de rebuts, etc. I després, que nosaltres no som això, i després hi ha tot un conjunt d'altres entitats financeres que ofereixen diferents tipus de serveis. En el nostre cas, som una entitat, això, no bancària, no regulada, que l'únic servei que oferim aquí és un producte d'inversió ètica a termini. Per aquella gent que té una mica d'estalvis, quantitats, empreses que tenen una mica de fons o d'estalvis que no necessiten utilitzar a curt termini, doncs els poden invertir a través d'una aportació en el capital social de la cooperativa, els poden invertir donant una petita rendibilitat en funció dels resultats que pugui tenir la cooperativa Oikocredit, i en aquests moments es donen préstecs o es fan inversions en empreses d'impacte social a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, no? Per tant, és això, és quelcom, un servei financer, però no bancari, és allò com un producte d'inversió a termini, per entendre'ns.
2: Mm-hmm. Explicàvem abans que no actueu econòmicament a Europa, però sí que ho feu a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia o a l'Àfrica. Per què creieu que és important generar un impacte econòmic positiu en aquestes zones?
3: Doncs, mira, al final són de les zones més desateses, on hi ha més pobresa, més exclusió financera, també, sobretot en entorns rurals d'aquestes regions, doncs no sol mancant molt servei financer, no? Entitats financeres que no arriben a donar servei en aquests llocs, i per tant, doncs, també és un impediment perquè aquestes comunitats d'aquests països, doncs, es puguin desenvolupar correctament. I llavors venim una mica amb aquesta idea de cooperació internacional, no? però molt transformadora, molt basada en els principis del cooperativisme, és com va néixer Oikocredit, no? Aquesta manera de fer cooperació amb el sud, amb els més desatesos i les comunitats més excloses, a través de les finances, unes finances ètiques.
2: Imagino, David, que no les podem repassar totes en els pocs minuts que tenim, però quines serien les principals iniciatives que s'estan promocionant actualment o que s'estan impulsant actualment des de Catalunya?
3: Nosaltres aquí el que ens dediquem sobretot al Cooperativa Catalunya fa 25 anys, o sigui, a la meitat de la vida actual de la cooperativa internacional, per promoure les finances ètiques aquí al nostre territori i donar-les a conèixer en un sentit ampli, no només la feina del Cocredit, que és el nostre gruix d'activitat, però també les finances ètiques com a sistema alternatiu en general i tot el que té relació amb l'economia social i solidària, amb el cooperativisme, etc. No? I llavors aquí fem moltes activitats d'educació, de sensibilització, de cursos a escoles, a universitats, campanyes de difusió, etc. I també representem a totes les persones sòcies d'aquí del nostre territori, les que inverteixen a l'Ecocrèdit Internacional, les representem en els òrgans de govern de la cooperativa, les assemblees generals, els grups de treball, etc. No? A nivell internacional, doncs, ostres, ara la cooperativa està fent molt d'èmfasi en finançament del sector agrícola, que està patint molt per la crisi climàtica, no?
2: Sí.
3: I que té, doncs, aquestes necessitats de suport financer, però també de suport tècnic, no? Llavors, no només ens limitem a donar préstecs, sinó que també acompanyem els projectes, els donem, doncs, assessorament tècnic, suport així en millora de processos, en coneixement, de formació, etc.
2: David, creus que és possible canviar la imatge social que hi ha respecte a la banca o respecte a entitats financeres?
3: Sí, jo crec que sí, que ja ha anat canviant, no? En els darrers anys. Sí que hi ha molt greenwashing, no? Que és el maquillatge verd aquest, que moltes entitats financeres convencionals ara s'han pujat al carro de dir com de sostenibles i socials són, i algunes ho són una mica, però és una petita part del que fan. Després no t'expliquen que en moltes segueixen invertint normalment, que s'utilitza doncs, el conflicte de Gaza per assassinar civils, o segueixen invertint en combustibles fòssils que agreugen la crisi climàtica, no? Però sí que ja es veu aquesta tendència, no? De dir, ostres, la ciutadania comença a qüestionar-se coses, a valorar aquesta major transparència, aquest enfocament més social, més de respecte pel medi ambient. Per tant, en valor s'agradeixi per realment acabar generant canvis a tot el sector financer, no?
2: Quins haurien de ser els valors de les finances ètiques?
3: Jo crec que els hem anat demostrant des de l'acció diària, no? Per part de totes les entitats que treballen a nivell mundial, no? Que hi ha diverses xarxes internacionals d'entitats molt diverses, però que totes tenim aquests principis fonamentals, no? De l'ètica aplicada, d'incorporar criteris de selecció, de relació social, ambiental, de bon govern, dels projectes dels quals donen préstecs i finançament, també la participació, que siguin organitzacions democràtiques on tothom hi pugui dir la seva, no? Que sobretot hi hagi molta transparència, no? Perquè realment no es donen aquests casos de greenwashing, no? Sinó que diguis, no, escolta, nosaltres financem això i et dono tota la informació perquè realment ho puguis contrastar, no? Vull dir, tenen les ètiques sense transparència no podria ser, no?
2: I David, l'última és imprescindible. Com celebreu aquests 50 anys d'Oicocrèdit?
3: Doncs mira, justament el proper dia 13 de novembre fem un acte aquí al Hub Social de Barcelona, per a Girona 34, que crec que serà molt interessant, també una mica de parlaments, un parell de projeccions de vídeo sobre aquests 50 anys d'història i els 25 d'Oicocrèdit a Catalunya, una taula rodona també de molt nivell, amb gent també a nivell internacional, no?, que hi participarà, amb molta experiència en el sector de cooperació i de finances ètiques, periodistes també de renom internacional, i després també volem acabar amb un toc d'humor, no?, tindrem justament un monòleg de l'Anna Polo, perquè si no, doncs, escolta, a vegades amb la situació actual podríem caure en la desesperació i no. Volem mirar el futur amb optimisme i amb alegria i amb sentit de l'humor. I després brindarem amb una copa de vi i cava de l'olivera, que també és un projecte social, i amb una mica de càtering i pica-pica social, així que tothom també ho convida a venir.
2: Un bon aniversari, un bon motiu per celebrar aquests 50 anys d'Oicocrèdit des de Catalunya, des de Barcelona en concret. Avui hem parlat amb David Díaz de Quijano i Barbero, que és el coordinador d'aquesta institució. Un plaer, David. Moltíssimes gràcies i felicitats per la part que et toca.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta d'etapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també hi pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat, perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com la història...
0: Sí, això s'ha d'explicar perquè
1: sí.
0: Jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal, perquè ja no es fa servir, i dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... Bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta... generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació. Al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt... no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt blanca, i a darrere, doncs, podies escriure o no. Servien, bàsicament, només per circular així, i ja està. Després va canviar, no?, i sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús, i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no? En aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més. I fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi, d'aquest ús, d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals dels llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, clar, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar, exacte, cosetes...
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera, però més ràpida, en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continua existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis a un lloc turístic i no trobis una postal del lloc. No? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant. No? Però bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: El primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades el fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: I el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia, el lloc, però la gent ho escrivia, no? A vegades ho està escrit des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, que és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden, que ara en parlarem,
0: fons, sí.
1: I que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí,
1: vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors o editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i que, com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere de les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: Sí, en aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: Com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment, a l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que la gent ens ha donat, fons privats. No, no tenim l'Ajuntament com a tal, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat material, no? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar... Bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit també per construir allò que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar. I sobretot, el fons del Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que
0: tenim,
1: del Rabadà, és que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell, la postal era un instrument de comunicació. Si el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: Hi havia missatges en aquestes postals.
1: Sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis et comprat, però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li, a la seva família, i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i tenim moltíssimes postals i tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? de tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà, sí. de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, vale, quines agafo i quines no, perquè totes... En un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, dius, aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho faries un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat, per tant estem parlant potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient el bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Però bueno, ens ajuden moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no? Si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us...
0: A modus d'il·lustració,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi han diferents tipus d'escrits, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansar molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Vull dir, estem en aquest... Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era de 1914. Per tant, estem parlant de postals de gent... Veiem com era no? Els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir, que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima. No? Així és com escrivien. No? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple: tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmeta molt sentiment, no? La darrera és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última sí que puc llegir és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ya ha pasado. No?
0: Esta noche ya ha caducado.
1: Sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que hi hagués l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades, per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals, o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i, a més, també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus

0: Abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt elaborada. Vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure. També veurem que a Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món estan, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. No?
1: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
0: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit enviem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí, sí.
1: Mare meva, com han canviat els temps.
0: Han passat molt, sí, sí.
1: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Aquest dijous, al Faves Comptades, ens acompanya el mestre Josep Ferrer, fundador i director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i el compositor David Bozo, autor de Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra que s'estrenarà el pròxim 13 de març al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, dins el concert La Clàssica de Prokofiev. Parlarem de la trajectòria de l'orquestra, d'aquesta nova obra nascuda a casa nostra i també del proper repte, la interpretació de la novena de Beethoven el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Josep Ferrer, David Bozo, molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep, fa més de 3 dècades que vas fundar l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Com ha evolucionat des d'aquell origen amb l'Orquestra de Cambra, amb una quinzena de músics, amb el que tenim ja a dia d'avui, amb més de 35 anys?
1: Bé, em sembla que és a la vista de tothom, és evident. Vam passar d'una orquestra petita a una gran orquestra consolidada amb músics de primer nivell. Abans ens costava trobar músics que volguessin tocar amb nosaltres, ara és el contrari, tothom vol venir perquè sap que es treballa bé, tenim un públic molt fidel i molt contents de totes les feines que tenim i que els reptes que anem superant.
0: La temporada ja ha començat, però per la gent que ens estigui escoltant, a més d'aquest públic fidel que teniu sempre, que ja coneix bé el programa, quins són els plats forts que encara ens queden per gaudir aquesta temporada?
1: Mira, a nosaltres ens agrada fer una temporada que sorprengui el públic i que sigui molt diferent. Vull dir que anar a un concert no vol dir que cada cosa sigui un món diferent. En aquest moment tenim aquest primer concert, que tenim bàsicament l'obra principal és el Prokofiev, que és un compositor fantàstic i molt divertit i molt espectacular, però després també continuem amb fent novenes de Beethoven arreu del país, en tenim diverses. Potser la més sonada és la que fem al Palau el dia 20, no sé quin dia, un dia d'abril. El 14 d'abril. I bé, ja estem preparant, ja tenim preparada la temporada 26-27, fins a el juny del 27 ja tenim bastant programat tot. I aquest any, de forma immediata, després d'aquest concert de Prokofiev, tenim per Sant Jordi un concert també que és molt espectacular, perquè és la cobla de Sant Jordi, la cobla, una de les millors del país, amb nosaltres. I fem un concert conjuntament, cobla i orquestra a l'escenari. Vull dir que això serà una cosa també molt novedosa i molt original i molt poc freqüent, i hem buscat unes obres adequades i això també serà un punt fort. I després encara tenim el concert, per exemple, amb un pianista francès super, super, super famós, el Vincent Larderet, i després tenim, jo què sé, tenim la Brahms,

0: Fem participar amb la commemoració del 100 aniversari de la Montserrat Torrent, que fem un concert de Mataró amb la primera de Brahms, també participem amb l'aniversari Conxita Badia. Vull dir, la veritat és que tenim moltes, moltes coses i estem molt contents de precisament de treballar molt i de descobrir nou repertori.
1: Una temporada ben farcida, però hi ha nou cita que els oients s'haurien de marcar al calendari, perquè té especial importància, jo crec, sobretot pels veïns i les veïnes de Sant Cugat, que és el divendres, el 13 de març, amb la clàssica de Prokófiev, on proposeu un viatge pel classicisme de Haydn, el neoclassicisme de Prokófiev, que dirigiràs tu mateix.
0: Sí.
1: No sé per què heu decidit escollir aquesta clàssica.
0: Mira, és que la idea... aquest programa va sortir perquè la sinfonia clàssica, es diu sinfonia clàssica, perquè Prokófiev...
1: Li va posar el mateix Prokófiev,
0: sí,
1: oi? El clàssica?
0: Ostres, ara m'agafes que no...
1: Jo m'ho he estudiat una mica.
0: Sí, doncs segur, sí. Segur. Perquè és que el que sí que és segur és que el Prokófiev va dir aquesta és la música que hagués escrit Haydn si hagués viscut al segle XX. És a dir, algú pot dir, però què té a veure? Perquè és música molt diferent. No, és molt diferent amb moltes coses, però hi ha una cosa que és l'estructura, la forma de la composició. És a dir, aquest tipus de composició que va d'alguna manera inventar Haydn, que és la sinfonia, que consta de diverses parts, i amb el que hi ha una estructura, és a dir, que a la primera part doncs, hi ha uns temes que després es repeteixen al final. Vull dir, aquesta forma de descriure és la que, d'alguna manera, Prokófiev, com homenatge a Haydn, va escriure la seva primera sinfonia, dir, homenatge a Haydn, faig la mateixa estructura que fa Haydn, però això no vol dir que la música no sigui absolutament diferent, perquè diguem-ne que les dissonàncies, el ritme, el color, la instrumentació, l'orquestració, tot és diferent, perquè una cosa és el segle XVIII i l'altra cosa és el segle XX, que ja hi ha la música.
1: I situem a principis, clar, entre 1910 i 1920.
0: Però que era música vanguardista a la seva època, vull dir, consideraven com molt innovador i bé, i per això hem lligat el Haydn amb el Prokófiev. I també hi ha una altra cosa que també ens agrada molt, és que a més de portar grans solistes o de prestigi o de reconegut prestigi, ens agrada també donar possibilitats a gent jove que
1: tindreu tenen... quatre solistes. Exacte. De l'ESMUC, oi, en aquest...
0: Exacte.
1: Concert,
0: perquè avui en dia hi ha gent jove que són absolutament boníssims, vull dir que tenen un talent i tenen una tècnica i tenen una preparació fora de tot dubte, i llavors hem aprofitat el Haydn doncs, per fer un concert que hi ha quatre solistes, no una persona dreta davant de l'orquestra, sinó quatre, o sigui que són violí, violoncel, oboè i fagot, i això també li dona un punt d'espectacle i un punt de novetat, i només ens faltava la cirereta del pastís, que és precisament l'estrena, perquè a nosaltres ens agrada també estrenar i donar pas a obres d'ara, d'aquest mateix moment. Està molt bé la música del segle XVIII, està molt bé la música del segle XX, i però per què no fer música del segle XXI? I aquí tenim el David, que bé, que ja estan parlant, doncs ell és molt pràctic i molt complidor i ens ha escrit una obra fantàstica, molt original, per cert, amb el que potser que ho expliqui ell, però sí. que també estrenarem en aquest concert.
1: Posem en context a l'audiència, parlant de Haydn, parlant de Prokófiev, del segle XVIII, del segle XX, però és que hi haurà també l'estrena absoluta, és a dir, que no s'haurà sentit mai abans, del Ritual de la Bèstia i la Terra, una fantasia per a percussió i orquestra del santcugatenc David Bozzo.
2: Jo mateix.
1: Què us va motivar de posar el segle XXI en aquesta clàssica?
2: Bueno, jo crec que és que el Josep i jo tenim un problema, és que quan ens ajuntem sempre acabem traient idees i acabem embolicant la roca una miqueta. I en aquest cas, doncs, bueno, l'orquestra està pensant en comprar un nou instrument de percussió, que és el campanòfon, són les campanes penjades, i ja portàvem temps parlant amb el Josep, o sigui, un dia hem de fer una hora amb campanes i orquestra i tal, i ha arribat el dia i ja m'ha embolicat la troca una miqueta,
0: sí.
2: I jo m'he lligat la manta al cap com...
0: sí.
2: I bueno, he fet una obreta que és per percussió i orquestra, i a més també tenim un petit rapsode amb dues intervencions amb text meu, estic agafant el gust de l'escriptura, tot sigui
1: dit. Carai!
2: I bueno, una hora curteta, uns 7 minuts, 8 minuts, més o menys, i no sé què més dir.
1: D'on neix aquesta idea? Perquè el títol és cridaner, David, el ritual de la bèstia i la terra.
2: Una mica...
1: D'on sorgeix?
2: Una mica neix de la nostra pròpia memòria, diguem-ho així, no? És a... per posar un context, jo soc nascut a Sant Cugat, actualment ja no hi visc a Sant Cugat, però soc nascut aquí i he viscut 41 anys a Sant Cugat.
1: Et considerem Sant Cugat,
2: sí, eh? Sí, sí, sí. I bueno, jo vinc d'una família de pagès, no? I soc nascut a Catalunya, i també llavors en l'obra ens trobem elements que ens retornen una mica a la nostra memòria, com és el petit set de percussió del solista, una esquella, l'esquella de vaca,
1: sí.
2: Que, com a element rítmic, ens trobarem en l'orquestra d'una possessió de sardana, d'aquí els elements de la terra, no?, i de la bèstia, i després les campanes com a element que ens retorna una mica a la nostra memòria. De fet, l'obra comença amb un toc de campana que potser algú... Jo deixo la pista, ja, si després del concert algú ve a veure i m'ho diu, i ens ho encerta. Que és un element bastant propi de Sant Cugat.
1: Ai, a mi em ve el repic de l'inici de Festa Major.
2: No és aquest.
1: No és aquest,
2: no és aquest, eh? Però ja n'hem descartat un.
1: Ja n'hem descartat un, per tant, tothom amb les orelles ben obertes al concert.
2: Són, ja dic, són només dues notes que comencen la...
1: Paga-li, Joan.
2: No.
1: Ja prou. Si no, els ballarem tot. Tindrem la Carme Garrigó com a solista a la percussió. Com ha sigut aquest procés d'escriure per percussió, per orquestra? No sé quin repte estàs trobant. També ens dius d'aquesta nova faceta de rapsoda.
2: Sí, el primer repte és primer saber quins instruments podem comptar i què podem fer. No? Un evident, que era el campanòfon, que és l'instrument nou, i aquest ja ha de ser, sí o sí, ha de tenir un element protagonista, que també s'ha procurat, no? I després veure una mica quina sonoritat anem a buscar i de més, no? Llavors, jo vaig començar a idear una obra, una idea d'obra, no tenia encara clar què faria, no? Llavors, dintre d'aquesta obra, dic, bueno, quins elements podem agafar, no? Llavors, si tenim les campanes, anem a agafar elements que puguin sonar a campanes. I al final n'hem acabat escollint tres, que és el campanòfon, que és l'esquella com una espècie de campana, no? Uh-huh. No el tocarà com a element fix, sinó que el farà moure el percussionista. I després tenim el vibràfon, perquè ella toca molt el vibràfon, és un instrument que li agrada molt, llavors, bueno, com un element de làmines per buscar alguna cosa més melòdic, no? Doncs tenim aquest tercer element.
1: Josep, com és el repte de dirigir una estrena absoluta, a més d'un compositor de la casa, amb qui hi tens una relació, no? Que teniu complicitat, diguéssim.
3: Home, això és un... és una oportunitat, perquè quan tu dirigeixes Haydn, clar, tu suposes que jo volia fer d'aquesta manera, no? Però no li pots preguntar al Haydn. En canvi, amb el David, sí, hi ha tanta confiança que jo li puc dir, escolta, vols dir que això d'aquí no és una mica, no és una mica raro? Vull dir que... I llavors ell me diu, no, perquè no sé què, no sé quant, però després jo noto que sempre amb el respecte absolut, però que si jo dic alguna cosa, ell també diu, home, potser sí, potser no, i després li fa el que li sembla, però aquesta confiança a mi m'agrada molt, i a més és que és molt, és un compositor molt, molt original, que passa de la cosa més tranquil·la i més diguem, bucòlica, o més d'atmosfera, de sons i de coses, i de cop i volta doncs ell escriu amb uns ritmes d'aquests, a mi que m'agrada molt, per cert, que són aquests canvis de compassos constants, cara aquí, ara allà, ara un canvi d'un compàs de 3, un compàs de 5, un compàs de 2, a tota pastilla, i això realment remou, diu, ostres, que està bé això, no? Vull dir, que xulo que és, no? Vull dir, tampoc es complica la vida, perquè hi ha compositors que escriuen coses impossibles, vull dir, que diuen, escolta, i per què dediques a escriure que un instrument vagi a l'extrem del seu registre, que saps que el músic s'ho passa malament, no, ell escriu que funciona, vull dir, que a mi m'agrada això, coses pràctiques, que no siguin coses de locuracions mentals, no? I bé, i han fet diverses obres seves, mm-hmm. i per cert, l'orquestra també amb el Salvador també té un especial, el Salvador Bruton.
1: Sí, el director titular d'orquestra.
3: Té un especial interès en sempre fer estrenes de compositors catalans, i aquest concert que faig jo, que no en faig gaire, però que em fa molta il·lusió també de fer-lo, doncs també volia mantenir aquesta línia que porta el Salvador, i com que tinc aquesta amistat amb el David, doncs escolta'm, això és fantàstic. Vull dir una cosa, que el campanòfon, que potser la gent no sap el que és, són, saps, aquelles campanes afinades, diguem-ne? Mm-hmm. Però que allò que té forma de campana té una altra forma,
1: sí.
3: Perquè, clar, no podem portar en un escenari campanes de 200 quilos i portar-ne 15, perquè són les diferents notes. Llavors hi ha un instrument que són com uns tubs, que sona, que en diuen en anglès tubular bells, que són, mm-hmm. que són exactament com a campanes. I quan
1: unes campanes tubulars,
3: unes campanes tubulars, i que quan tu veus i quan tu sents això amb el suïst tancat, no sap si està sentint això o les campanes del monestir. Llavors això li dona doncs, un aire, i precisament aquest és l'instrument bàsic que ens faltava, perquè tu, un músic, es porta el seu violí de casa, però un percussionista no es porta unes timbales de casa, perquè necessitaria un camió. Llavors hi ha uns instruments que són d'orquestra, que sempre, tradicionalment, és l'orquestra el que es proporciona. I d'aquests grans instruments ens faltava aquest, precisament. I per això fa dos anys, com molt bé ha dit el David, van dir, si el dia que puguem comprar, que comprem aquest instrument que ens falta, ell va dir, doncs jo us faré una obra. I per això ha sigut aquesta cosa que ha passat
1: aquesta embolicada el temps, que es deia, aquesta,
3: ha passat el temps i ha vingut l'oportunitat, i així, perquè tenim, insisteixo, que ara l'orquestra està, diguem-ne, entre cometes, triomfant molt a fora, fent molts concerts a fora de Sant Cugat, i llavors ens faltava aquest punt per completar, diguem-ne, l'instrumental orquestal, eh? Vull dir que...
1: És un punt que juga a favor, que juga en contra, que té el seu equilibri, això de poder treballar junts compositor i director, que et puguin preguntar, però que també puguin qüestionar, David, no sé.
2: Jo, com a compositor, per mi és un avantatge.
1: Sí?
2: Perquè vull dir que no, sempre que... Siguem a Josep o quan treballes en una altra formació, no? O sigui, el fet de poder treballar directament amb els músics també és un aprenentatge. O sigui, nosaltres sortim del conservatori, que hem escrit música, sortim del conservatori que normalment el 90% de la música que hem escrit allà dins no s'ha tocat ni es tocarà, bàsicament. I clar, a nivell teòric, sobre el paper ho aguanta tot. Sempre diem el mateix, no? Ara ja no escrivim en paper, escrivim a l'ordinador,
1: sí,
2: en programes d'escriptura musical, de notació, i l'ordinador ho aguanta tot. I els samplejats i els instruments virtuals ho aguanten tot. Però després has d'anar amb una orquestra i aquest músic ho ha de tocar.
1: Com ho han rebut els músics? Perquè, clar, serà novetat per al públic, ha sigut novetat per vosaltres, també per als músics.
2: Encara no ho han rebut, de fet.
3: Sí, estem, aquesta obra encara no l'han començat a fer, però vaja. No...
1: Tenim aquí la partitura sobre la taula, eh? El Josep la va repassant.
3: Sí, el músic, en principi, quan afrontem...
1: Tu que els coneixes bé, Josep.
3: Sí, afrontem un concert, el primer que miren és mirar la partitura del baix, a veure si hi ha algun passatge impossible.
1: Allò que els hi farà la guitza.
3: Exacte. Si hi ha un solo, però solo, i tu ets el solista...
1: El teu instrument.
3: Ei, un moment, anem a mirar això. Vull dir, perquè, diguem-ne que el prestigi d'un músic està més pendent dels companys que del públic. No sé si m'explico. O sigui, amb un músic... Tu saps que el públic, doncs, fent un final una mica estrepitós i una cosa allò, pot dissimular en algun moment, quan el públic ja està preparat, ja no. Però, en canvi, el músic, el company del costat, ell té que demostrar que realment domina la partitura. Per tant, el músic el que fa primer és mirar. Després mirar quines són les obres més difícils. En aquest cas, la més difícil és la Prokofiev, perquè hi ha unes parts de Prokofiev que són realment impossibles de tocar. Es necessita molt d'estudi. Mira, només et diré una cosa. Aquest concert el fem el 13 de març, no? Doncs a l'estiu passat, un músic m'està dient, escolta'm, us esteu passant, perquè estic estudiant... Estava estudiant això ja a l'estiu passat, perquè
1: veia... És una partitura exigent.
3: Perquè és una partitura molt exigent. Llavors, la música del David, doncs és una música que té unes parts que es poden tocar amb molta, diguem-ne, entre confiança, amb una certa facilitat, i alguna part una mica complexa amb això del ritme, però, bueno, que si ataquem directament al ritme i amb els músics que tenim, que són músics de primer nivell, jo crec que això sortirà molt bé.
2: Sí, a nivell tècnic no és una partitura complicada. Hem fet coses bastant més difícils.
3: A més, tenim...
1: A vegades no cal, tampoc.
2: No és necessari. És una mica el que deia el Josep abans, no? Sí. Tu pots escriure i pots buscar la impossibilitat de l'instrument i tindràs un músic que estarà allà mirant-se allò i dirà, és absolutament necessari fer això. I a vegades que no és necessari. En el cas d'aquesta obra, no és una obra que m'hagi creat la necessitat de complicar-ho tot a un nivell, no? Ja tinc altres obres que també són més difícils, no? Doncs no sempre tot ha de ser difícil, no tot sempre ha de ser extrem, no? Doncs, bueno...
1: Absolutament.
3: Jo diria que aquest concert té una cosa molt bona, que és una gran varietat, Vull dir que això contrasta molt bé amb el Prokofiev, que té una velocitat extrema, i contrasta molt bé, també queda molt bé amb costat dels solistes. És un concert que la gent s'ho passarà molt bé.
1: Doncs tothom convidat aquest 13 de març al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. No ens ha quedat temps, perquè arribem al final, de parlar de la novena de Beethoven que porteu al Palau de la Música. Per tant, Josep, t'emplaço a tornar un altre dia i en parlarem àmpliament. Fem aquest spoiler, 14 d'abril, reserveu-vos l'agenda, la Simfònica de Sant Cugat, al Palau de la Música, amb aquesta novena sinfonia de Beethoven. Abans, però, reserveu l'agenda, 13 de març, Teatre Auditori, un gran concert, el Josep deia, la gent s'ho passarà molt bé, a més, amb l'estrena absoluta d'una peça d'un compositor de la casa, doncs, que sempre li dona molt valor. David, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos una mica, fer-nos un avançament d'aquest concert que aviat viurà la ciutat. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: I avui al POU conversem amb Jordi Sales, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de l'estudi Predimed Plus, un dels assajos més grans d'Europa sobre nutrició i salut. La seva recerca ha seguit milers de persones durant 6 anys i ha conclòs que combinar la dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir de manera significativa el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2. Primer de tot, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres per l'interessat.
0: El primer que volia preguntar-li és què és això de la dieta mediterrània hipocalòrica i en què es diferencia, sobretot, del que podem entendre com la dieta mediterrània clàssica.
1: Sí, la dieta mediterrània hipocalòrica el que fèiem és intentar reduir aproximadament unes 600 calories al dia la quantitat de calories que menja una persona, no? I aquestes 600 calories les reduïem d'aliments que no són propis de la dieta mediterrània, no? Els dèiem a les persones que seguissin una dieta mediterrània, però a més reduïssin, per exemple, el consum de sucres refinats, no? Tipo arròs, pasta, etc. Però també reduir el consum de begudes ensucrades, embotits i altres coses que no són propis de la dieta mediterrània.
0: Quan parlem de resultats, Jordi, l'estudi assenyala que hi ha un 31% menys de risc de desenvolupar diabetis. Això a la pràctica en què es tradueix?
1: Però això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No? Fa uns anys varen demostrar que la dieta mediterrània ja tenia beneficis sobre la prevenció de la diabetes, però actualment hem pogut veure que si a més fas una activitat física, no? I això comporta doncs encara una reducció més important de la incidència de nous casos de diabetes, no? Que les persones es poden estalviar doncs aquesta malaltia en un percentatge de persones.
0: Parlant precisament d'això que comentes, Jordi, per què la combinació de la pèrdua de pes i aquesta activitat física que ara comentava és tan clau per prevenir la diabetis de tipus 2?
1: Això fa molt de temps que es coneix que la pèrdua de pes s'associa és important per la prevenció de la diabetis. És una cosa molt coneguda ja. El que passa és que la dieta mediterrània, a més té altres beneficis. ¿Vale? La dieta mediterrània, perdis o no el pes, té molts nutrients antioxidants, porta molts greixos monoinsaturats i té una sèrie de característiques nutricionals que el que fan és reduir el risc dels processos inflamatoris al nostre organisme, que també disminueix la inflamació, etc. I a partir d'aquests mecanismes i altres, es redueix la resistència a la insulina i es tradueix tot això amb aquesta disminució del risc de patir una diabetes amb el temps.
0: Mm-hmm. I Jordi, respecte també a l'exercici, sempre es comenta, no, que caminar 10.000 passos al dia, no, seria com l'objectiu ideal. Es parla molt, no, d'aquesta xifra, no? S'ha de caminar 10.000 passos. Això és el millor que es pot fer, aquests 10.000 passos, o hi ha alternatives per a persones que potser tenen menys mobilitat i no poden fer aquests 10.000 passos diaris?
1: Sí, hi ha moltes possibilitats. De fet, nosaltres el que vàrem fer és adaptar-nos a la persona. Pensa que els participants en aquest estudi són persones de més de 55 anys, no? Entre 55 i 75 anys, i que molts d'ells tenen el que diem sobrepès, obesitat o síndrome metabòlica. Llavors hi ha algunes persones que els és molt difícil fer segons quins exercicis. Nosaltres el que els recomanàvem a les persones és que fessin, que augmentessin la seva activitat física aeròbica, i especialment en forma de caminar ràpid. I els demanàvem que almenys fessin els 6 dies de la setmana 45 minuts al dia de caminar ràpid. Això era l'objectiu, si en podien fer més, però també si altres persones feien altres tipus d'activitats, li recomanàvem els equivalents, no? De fer natació o el que sigui, però amb aquesta quantitat equivalent a 45 minuts dia de caminar ràpid. A més, no només això, sinó que a més els hi donàvem recomanacions de fer exercicis d'esforç i també més de 3 dies a la setmana exercicis per augmentar la flexibilitat i l'equilibri, per augmentar l'equilibri, que són exercicis que les persones grans haurien de fer.
0: Deixant de banda l'exercici i entrant, Jordi, una mica més en el tema de l'alimentació, quin tipus d'aliments s'haurien de reduir o eliminar per acostar-nos més a aquest patró saludable, no?, de nutrició?
1: A veure, no hi ha cap aliment que sigui dolent. Per definició, un aliment és un aliment. El que passa és que en la nostra societat a vegades mengem excés d'alguns aliments que poden ser perjudicials, no? És molt freqüent que la gent consumeixi carn i processats de la carn. Ara, actualment, la gent ha augmentat moltíssim el consum d'aliments processats, ultraprocessats en general. El nostre país, aproximadament, es pren el 30% del que ingerim és en forma d'aliments ultraprocessats, com begudes ensucrades, no? Aquesta carn processada, no? Nuggets i totes aquestes coses, i moltes altres, no? Sopes de sobre, etc. No? Realment hauríem de reduir especialment aliments d'origen animal i especialment els més processats, no? Els embotits, no? I després les begudes ensucrades, que això és el més important.
0: I Jordi, quins serien els aliments estrella, no, d'aquesta dieta mediterrània? Sé que ha dit que no hi ha cap aliment dolent, no? Però quins són realment aquells que són bons i que potser hauríem de reforçar més en el nostre dia a dia?
1: Realment, tots aquells d'origen vegetal no processats. I això vol dir fruites, verdures, llegums, fruita seca, oli d'oliva, per cuinar només i per amanir, només fer servir l'oli d'oliva, que és el nostre oli propi, i després, doncs, un consum moderat de peix i de làctics, no? I com hem dit, reduir tots aquells altres que hem dit, no? Hi ha persones que em pregunten pel vi, també. El vi és algo típic del patró mediterrani, però no cal prendre vi per poder fer una dieta saludable.
0: I Jordi, abans comentava, no, que cada vegada no, la societat, doncs, es mengen més aliments processats, també aquestes begudes ensucrades. Vostè creu que la dieta mediterrània d'alguna manera es pot estar perdent o pot estar en risc? I si és així, quines conseqüències podria tenir això en la població, també pensant en la població més jove?
1: Sí. A veure, és una cosa molt coneguda entre els que ens dediquem a la nutrició. Hem pogut veure que en els últims anys s'ha anat perdent aquesta adherència a la dieta mediterrània, cada vegada es va perdent més, i especialment els joves. Els nens i els joves són els que s'allunyen cada vegada més de la dieta mediterrània. És una pena perquè és algo... La dieta mediterrània està considerada un patrimoni immaterial de la UNESCO, però és que, a més, la dieta mediterrània, sabem que no s'associa només amb menys risc de diabetes, sinó amb menys risc de patir una malaltia cardiovascular, també d'alguns tipus de càncer, amb menys risc d'obesitat, etc. O sigui, apartar-se de la dieta mediterrània, hi ha altres tipus de dieta també saludables, però a la nostra, la mediterrània, apartar-se d'aquest patró dietètic és tindre més risc de patir qualsevol d'aquestes malalties cròniques, que són les que la població li comporta mortalitat, no? La primera causa de mortalitat són les malalties cardiovasculars i la segona, el càncer.
0: Jordi, ara quin és el recorregut després d'aquest estudi Predimed Plus? A partir d'ara, que hi ha algun pas més que vulgueu donar? Quina seria la següent etapa?
1: Aquest és el primer estudi que hem fet en relació a la diabetes, però l'estudi Predimed Plus és un estudi que ha recollit una quantitat d'informació enorme, equivalent a uns 100.000 llibres de text. Tenim més d'un milió de mostres biològiques als nostres congeladors, que esperem que en els propers anys s'ha pogut utilitzar per poder avançar amb el coneixement de la ciència, no? És, com deies al començament, és un dels pocs estudis que existeixen d'aquestes característiques a nivell internacional, i nosaltres només hem fet que començar, perquè a partir de l'any que ve començarem a publicar els resultats que l'efecte que han tingut les intervencions sobre la malaltia cardiovascular, l'infart de miocardi, l'accident vascular amb embòlia cerebral, diferents tipus de càncer, les complicacions de la diabetes, el trombosi, etc. Moltes altres malalties que estan associades al sobrepès i l'obesitat.
0: Mm-hmm. I Jordi, ja per acabar, quin missatge donaria a qualsevol persona que ens estigui escoltant i que vulgui reduir el risc de patir diabetis tipus 2?
1: Bé, jo el que li diria, i sobretot tenint en compte que la nostra població és d'edat avançada, jo diria que mai és tard per canviar cap a una dieta saludable com és la dieta mediterrània. Perquè amb això hem pogut veure que prevé l'aparició de diabetes. La diabetes és una malaltia important que condiciona moltes vegades moltes altres malalties.
0: Molt bé, doncs Jordi Sales, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador, com ara explicàvem, de l'estudi Predimed Plus, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-se per aquest estudi.

0: La ràdio amb samarreta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura